0: tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. La lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia de proximitat són els principals objectius de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. Ferran López, que ja exerceix com a nou director general de la policia, i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap, han comparegut al Parlament per exposar els eixos principals d'aquesta nova etapa després de la sortida de Josep Lluís Trapero. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució. Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
1: Esports.
2: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres.

0: i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert, que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
1: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
2: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre l'ES Alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
3: 3CAT Info.
0: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
4: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
5: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un de tomà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
6: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
7: Pot tornar a repetir la pregunta?
6: Sí. Si ell va participar...
7: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
8: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
9: No és això.
8: És que no sento bé.
9: Vale.
0: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
9: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
10: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, use los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarque.
11: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
12: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
11: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
13: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
11: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents s'han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
14: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea Mires.
15: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
16: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
15: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
16: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
15: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
16: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
15: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
17: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. El cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, i amb unes temperatures remuntant una mica.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
18: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
19: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
20: que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
21: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
19: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre, Pablo Bustinduy, s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les Criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
23: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
24: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
25: Volia que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
24: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenè, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txell la portada als nostres temps.
25: Jo crec que parla de tres dones tancades, tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
24: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca el tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
0: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí Datzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
26: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cor català d'origen senegalès, Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nou repertori aquest dijous, com ara Marc Pujol. Torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, d'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curtíssima l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió que passen de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
0: Esports. Amb en Damià Aguilar.
1: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol després de 61 partits.
3: 3CAT Info.
1: El campió vigent de la Champions d'handbol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
3: 3CAT Info.
1: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre Garcia del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
2: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
1: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.
4: Per mi una mica saber el que és la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
1: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és Corre és de coberts, una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6ª jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7ª jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la 4ª jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
6: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
1: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nagy Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Cerdanyola del Vallès es disputa la 5ª edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal, a falta dels partits d'aquest divendres Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres, igualment, comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
3: Són 2:45.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos, tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs. Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixarà.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
6: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de caure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sanitaja.
7: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb més ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
8: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
9: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
7: A la reunió també hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per apenes 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
10: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, 3 més que el Bloc de la Dreta i l'extrema dreta. Andersson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
11: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no? Por el ejército israelí.
0: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
12: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles III adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
13: Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
14: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
13: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
15: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
13: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
0: I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
16: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
0: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
17: Es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
18: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
20: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
21: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calcul amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
20: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3Cat Info que no està assegurat per a més endavant.
21: La nostra intenció seria poder seguir aquí, el que passa que la Sea Otter doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
20: En aquesta desena edició de la Sea Otter hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció, això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Julià Albagar.
22: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
23: L'arbre també de tanta calor, los calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastante.
22: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
24: Alemanya l'any passat, doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, doncs, claro, la gent busca codonys i doncs, ens van trobar nosaltres.
22: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu, però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
4: 3Cat Info.
0: Granyena de Segarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
2: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'hi imagina.
3: Jo, per mi, és un dia molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
1: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
5: Estrato de baró, res selvático animal.
0: El Teatre Apolo porta a Barcelona musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes, ja ho ha vist, la Marta Vives.
6: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes, i en aquest cas ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Eres lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula. Fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Sí, que a veure que ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu, d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment a les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre La família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia més a més dos anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dicamem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
2: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
5: Corres de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens, no sé què, no sé quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I vaig dir, corres de covardes, i ja se m'ha quedat, saps?
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
6: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Omar és baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, Reial Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: 3CAT Info.
2: La Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
7: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
8: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
0: 3cat info.

0: Són les 3.
1: Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació.

0: Ney, la intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia, no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. Lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia de proximitat són els principals objectius de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. Ferran López, que ja exerceix com a nou director general de la policia, i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap, han comparegut al Parlament per exposar els eixos principals d'aquesta nova etapa després de la sortida de Josep Lluís Trapero. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució. Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
1: Esports. El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esboranc, de grans dimensions, que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir

0: va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
1: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre les alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
2: 3CAT Info.
0: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
3: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
4: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
5: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
6: Pot tornar a repetir la pregunta?
5: Sí. Si ell va participar...
6: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
7: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
8: No és això.
7: És que no sento bé.
8: Vale.
0: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
9: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici Els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
8: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarque.
10: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
11: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
10: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
12: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
10: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
13: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTES, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea Mires.
14: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
15: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
14: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
15: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
14: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
15: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
14: Carni ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
17: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
18: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
19: que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
20: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
18: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini i 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
21: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre Pablo Agustín Duy s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les Criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
22: Mais je suis bonne, mais je suis belle et je te défie.
23: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
24: Volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Ai, vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
23: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenè, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txell i la portada als nostres temps.
24: I jo crec que parla de tres dones tancades... Tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
23: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
22: Qu'on sache qui a pu mettre au point une pareille imagination!
0: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí Datzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
25: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nou repertori aquest dijous, quan ara Marc Pujol torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, d'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curtíssima l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió que passen de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
2: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
1: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol després de 61 partits.
2: 3CAT Info.
1: El campió vigent de la Champions d'handbol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aarhus 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
2: 3CAT Info.
1: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
3: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón d'Or.
1: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.
4: Per mi una mica sabia del que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
1: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és Corre és de coberts, una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6a jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7a jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la 4a jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
6: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
1: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nec-Nimega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Cerdanyola del Vallès es disputa la 5a edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal, a falta dels partits d'aquest divendres Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres igualment comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
2: Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs. Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixarà.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
6: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de caure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sanitaja.
7: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
8: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
9: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
7: A la reunió també hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per apenes 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
10: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, 3 més que el Bloc de la Dreta i l'extrema dreta. Andersson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
11: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días. y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no?, por el ejército israelí.
0: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
12: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles III adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
13: Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
14: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
13: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
15: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
13: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
0: I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
16: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
0: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
17: En Estepona, 1.434 quilos, i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
18: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
20: Els organitzadors de la Ciotar calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
21: Estamia molt a prop dels 40 milions, però realment estamia molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calcular amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
20: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3Cat Info que no està assegurat per a més endavant.
21: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la Ciotar doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
20: En aquesta desena edició de la Ciotar hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció. Això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Júlia Albacar.
22: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
23: L'arbre també de tanta calor, els calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastanta.
22: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
24: Alemanya l'any passat doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
22: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu, però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
4: 3Cat Info.
0: Granyena de Segarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
2: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'hi imagina.
3: Jo, per mi, és un dia molt, molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
1: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
5: Estrato de baró, res selvàtico animal.
0: El Teatre Apolo porta a Barcelona musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes, ja ho ha vist, la Marta Vives.
6: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes, i en aquest cas ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Eres lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, eh? Soc molt fan del teatre musical, però mai he vist la pel·lícula, fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Sí, que a veure què ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu, d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judit Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment en les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre la família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta molt a molt anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia més a més dos anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dicamem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que ens, per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
2: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
5: Corres de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens, no sé què, no sé quantos. I jo, una mica picat, però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I vaig dir, corres de covardes, i ja se m'ha quedat, saps?
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
6: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Omar és baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa. Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Negni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: 3CAT Info.
2: A Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
7: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
8: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
0: 3cat info.

0: Són les 4.
1: Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei.

0: Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució. Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
1: Esports.
2: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert, que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
6: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre l'alert, el consistori ja havia advertit els veïns del

0: risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
1: 3CAT Info.
0: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
2: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
3: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
6: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
7: No és això.
6: No sento bé.
7: Vale.
0: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. És el cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
8: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
9: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants. a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarque.
7: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
10: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
7: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
11: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
7: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
12: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTES, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la Comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea, mires.
13: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
14: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
13: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
14: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
13: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
14: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
13: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
15: terra mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya, des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora, i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. El cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, i amb unes temperatures remuntant una mica.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
16: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
17: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
18: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les feines estan acreditades i s'han fet.
19: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, tot plegat és una confusió.
17: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre, Pablo Bustinduy, s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les Criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
21: Mais je suis bonne, mais je suis belle et je te défie.
22: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
23: Volia que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
22: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenè, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txell la portada als nostres temps.
23: Jo crec que parla de tres dones tancades... tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
22: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
0: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí Datzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
24: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cor català d'origen senegalès, Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nou repertori aquest dijous, com ara Marc Pujol. Torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, d'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curtíssima l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió que passen de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
1: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
25: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'handbol després de 61 partits.
1: 3Cat Info.
25: El campió vigent de la Champions d'handbol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aarhus 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé i, si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
1: 3CAT Info.
25: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre Garcia del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
2: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
25: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.
3: Per mi una mica saber el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb un, tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
25: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és Corre és de coberts, una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6a jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7a jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
4: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
25: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la 4a jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
5: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
25: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: A Cerdanyola del Vallès es disputa la 5a edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal, a falta dels partits d'aquest divendres Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres, igualment, comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
1: Són 4:45.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs. Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova. I a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixarà.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
6: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de caure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sanitaja.
7: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb més ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
8: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
9: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
7: A la reunió també hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per apenes 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
10: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, 3 més que el Bloc de la Dreta i l'extrema dreta. Andersson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
11: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no?, por el ejército israelí.
0: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
12: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles III adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
13: Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
14: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
13: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
15: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
13: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
0: I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
16: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
0: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
17: En Estepona, 1.434 quilos, i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
18: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
20: Els organitzadors de la Ciotar calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
21: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calcular amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
20: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3Cat Info que no està assegurat per a més endavant.
21: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la Ciotar doncs, comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
20: En aquesta desena edició de la Ciotar hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció. Això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Júlia Albacar.
22: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
23: L'arbre també de tanta calor, els calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastante.
22: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
24: Alemanya l'any passat doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
22: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu, però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
4: 3Cat Info.
0: Granyena de Segarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
2: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'hi imagina.
3: Jo, per mi, és un dia molt, molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
1: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
5: Don Estrato de Baró, selvàtico animal.
0: El Teatre Apolo porta a Barcelona musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes, ja ho ha vist, la Marta Vives.
6: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes, i en aquest cas ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Mares lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan del teatre musical, però mai he vist la pel·lícula. Fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. O sigui, que a veure què ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu, d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment a les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre La família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com certs angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia, a més, 2 anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dicamem, amb 5 gols, i Aleix Gómez i Frade, amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros, 25, Dinamo de Bucarest, 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El Blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els 2 últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora, i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
2: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
5: Corres de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens o no sé quantos, i jo, una mica picat però en plan educat, li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer, i vaig dir, corres de covardes, i ja se m'ha quedat, saps?
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6ª jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la 7ª jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
6: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel, i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: Omar és baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la 4ª jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa. Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Negni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: 3CAT Info.
2: A Cerdanyola del Vallès es disputa la 5ª edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
7: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
8: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
0: 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. La lluita contra les bandes juvenils i la millora de la policia de proximitat són els principals objectius de la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. Ferran López, que ja exerceix com a nou director general de la policia, i Sílvia Catà, que és la nova comissària en cap, han comparegut al Parlament per exposar els eixos principals d'aquesta nova etapa després de la sortida de Josep Lluís Trapero.

0: Edí francès a París. Ho ha fet amb Les criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNAC ha traslladat al segle XXI.
1: Esports.
2: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de primera amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio. A la Golden Cup d'hoquei patins, victòries dels equips nacionals catalans masculí i femení. La selecció femenina lidera la classificació.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral, els dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, sóc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa del metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda. I a tot això, el Departament d'Interior defensa la gestió de l'episodi de pluges que va afectar Catalunya aquest dimecres i que es va tancar amb una víctima mortal i centenars d'incidències pels aiguats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat que els dos missatges és alert, que es van enviar a la població arribessin quan la pluja que queia era ja molt intensa i no pas abans.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: Des de l'Ajuntament d'Olivella, municipi on vivia l'home de 48 anys que ahir va perdre la vida arrossegat per una riera que intentava creuar amb el seu cotxe, també han justificat que la carretera no estigués tallada. Marta Verdejo és l'alcaldessa del municipi.
6: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
0: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre les alert, el consistori ja havia advertit els veïns del risc que hi hauria durant el vespre i també la nit.
1: 3CAT Info.
0: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que el

0: els preus no baixaran.
1: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
2: L'habitatge és l'únic bé al món que és, al mateix temps, un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern assegura que prendrà mesures després dels problemes de traducció que hi ha hagut en la segona sessió del judici a quatre policies acusats de buidar un ull a Roger Español l'1 d'octubre del 2017. Els advocats de l'acusació popular han preguntat això en català esperant que la intèrpret ho traduís en castellà a la gent de la policia, però ha estat incapaç de fer-ho.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Sí, pregunta si ell ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge ha proposat un altre intèrpret que també ha acabat tenint dificultats.
6: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? S'utilitza per a disparar? O com és?
7: No és això.
6: És que no sento bé.
7: Vale.
0: Al final, i per evitar malentesos, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia. El contracte es va fer per 2,2 milions d'euros. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, diu que no es tracta d'un cas aïllat.
8: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
0: La traductora assignada al judici està especialitzada en ucraïnès i rus. Mentrestant, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
9: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
0: El comandament ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants a les d'altres actuacions, com per exemple una final de la Champions. I la nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, incrementarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, el nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Miquel Jarque.
10: Amb els nous nomenaments, Parlon reitera que es mantindrà una línia continuista amb un increment dels mitjans per millorar la investigació, l'assistència a les víctimes, i així es donarà un impuls també a la policia de proximitat.
7: hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
10: En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes juvenils que s'han detectat en algunes zones urbanes del país.
11: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
10: Precisament per bastir un pla de proximitat, el director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero. Els tres compareixents han subratllat que els canvis que donen lloc a aquesta nova etapa són naturals i sense ingerències polítiques. Tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: I les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, l'Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
12: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades, amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrenyar llaços farà més forts els dos territoris. El seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot, però, el terme d'estat associat que li va proposar la comissió, però sí que s'ha mostrat a favor d'una relació bilateral més intensa. Donald Trump ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les amenaces davant les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell. Estrasburg, Bruno Fordea Mires.
13: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
14: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
13: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
14: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
13: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
14: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
13: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
15: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i dos minuts, l'Audiència Nacional aixeca la suspensió a la instal·lació d'un acampament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta. El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària. La resolució judicial veu justificades les raons a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'audiència ha rebutjat paralitzar-ho, que és el que demanava un sindicat de policia al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat aquesta resolució.
16: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Davant la crisi migratòria, aquest dijous, el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes, sense concretar quins, perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. El Parlament Europeu, el Partit Popular i l'extrema dreta han aprovat un text no vinculant que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats. I la Comunitat de Madrid activa un nou mecanisme de venda per al polèmic àtic de luxe que va comprar a l'abril després que la primera subhasta hagi quedat deserta. L'empresa pública que el gestiona no ha rebut cap oferta pel pis d'alta categoria que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir per 6,3 milions d'euros i ara vol vendre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa ni tan sols de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I el judici pel cas Inipro arrenca aquest divendres a l'Audiència de Tarragona 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
17: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
18: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les feines estan acreditades i s'han fet.
19: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
17: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns en les eleccions al Congrés del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar Sumar i aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de la coalició. El també ministre, Pablo Agustín Duy, s'ha descartat i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part de l'aliança d'esquerres.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les criades de Jean Genet. París Isabel Galí.
1: Mais je suis bonne, mais je suis belle et je te défie.
21: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdal del dramaturg Jean Genet, Les criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
22: Volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
21: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Ateneu, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txeli la portada als nostres temps.
22: Jo crec que parla de tres dones tancades, tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
21: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca el tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
1: Qui ha pu mettre au point une pareille machination?
0: Momi Maiga i Amaro Freitas, Marc Pujol o Magalí Datzira i Xavier Badiola han estat alguns dels protagonistes de la segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint el Marc Ruiz.
23: Una de les meravelles d'aquesta nit de dijous ha estat la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès, Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat. I tot passat pel sedàs del jazz, que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica, que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano, que han disparat l'entusiasme entre el públic. Molts artistes han presentat nou repartiment aquest dijous, com ara Marc Pujol. Torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, D'aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. També hem pogut veure una altra estrena, la de la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. I s'ha fet curt, com també s'ha fet curtíssima l'estona que hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu amb bases, veu i percussió que passen de fer sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
0: Esports. Amb en Damià Aguilar.
24: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol després de 61 partits.
25: 3CAT Info.
24: El campió vigent de la Champions d'en Bol, el Barça, ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la competició, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Feia 2 anys que l'equip francès no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem amb 5 gols i Aleix Gómez i Frade amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, en aquesta fase de grups, Aarhus 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
25: 3CAT Info.
24: El Barça juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre Garcia del Barça, Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
26: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
24: En clau blaugrana, igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental.
27: Per mi una mica saber el que és una mica la trajectòria de la meva vida futbolística, encara que, com he dit abans, l'he fet, però vull dir que no l'he vist, i això ho he fet a trossos, i exactament ho tinc a veure encaixat amb tot sencer, no? I avui per mi és una incògnita, aviam què serà.
24: El títol d'aquest documental de Charlie Reixac és «Corre és de coberts», una frase seva. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
2: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
24: Aquest divendres també juga el Barça femení, serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui el mercat, que serà aquest divendres a mitjanit.
4: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
24: S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa, destacant el Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Nègni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: A Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. Aquest divendres, França-Catalunya. La selecció nacional catalana masculina ha superat 1-4 a França i empata en el liderat amb Portugal, a falta dels partits d'aquest divendres Catalunya-Angola i Catalunya-Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, a Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres igualment comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i podreu seguir les curses d'aquest Gran Premi d'Àustria als canals digitals de Catalunya Ràdio dissabte a les 3 de la tarda i diumenge a les 2 del migdia.
25: Són 6:15.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa en els 4.000 i 5.000 euros. I a partir d'ara també us explicarem que el recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Sumari d'esports també amb en Damià Aguilar.
1: El Barça supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el seu grup de la primera fase. El porter del Barça de futbol, Joan García, és dubte per jugar al camp del Sevilla dissabte per molèsties en un genoll. Aquest divendres començarà la setena jornada de la primera divisió amb l'espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio.
0: I el temps, divendres, matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral, des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Comencem, doncs. Les pluges de les últimes hores han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda ja tocades. Els forats han aparegut a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i a la línia 1 tampoc funcionava l'andana central de Fabra i Puig. El servei en aquests punts s'ha restablert a primera hora de la tarda.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar aquest lladre. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixarà.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
0: En tot cas, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a 3CAT Info.
6: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Avui, els 225.000 euros de fa 10 anys arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats a la mateixa ciutat. I el govern espanyol es compromet a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte, el preu de la benzina, ha de caure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sanitaja.
7: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb més ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
8: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
9: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
7: A la reunió també hi ha participat el president de la COE, Antonio Garamendi. La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El recompte del vot exterior ha confirmat la victòria a Suècia de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per a apenes 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, ha dit aquest dijous que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
10: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El Partit Socialdemòcrata suec ha guanyat els comicis amb el 28% dels sufragis, el seu pitjor resultat en gairebé un segle, però podrà governar si aconsegueix formar un executiu de coalició amb els Verds i el Partit de l'Esquerra. El Bloc Progressista ha obtingut en conjunt 176 diputats, 3 més que el Bloc de la Dreta i l'Extrema Dreta. Andersson, que ja ha obert negociacions per formar govern, és economista i la comparen amb l'excancellera alemanya Angela Merkel. Ha avançat que mantindrà la línia dura en matèria de migració i també de seguretat. I el metge valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Titulat Ojalá curar fuera más fácil, és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
11: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días. y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no?, por el ejército israelí.
0: Incertis ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver explicat el que va veure a la franja. I la Unió Europea vol vetar l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'ús a només una hora entre els que tenen de 13 a 15 anys. Són només dues de les idees que incorpora la proposta de llei per restringir l'ús d'aquestes plataformes que ha presentat aquest dijous la Comissió Europea. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, ha dit que una normativa com aquesta és essencial per garantir el benestar dels infants.
12: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: La idea és que els menors, a partir dels 15 anys, ja tinguin més llibertat d'ús. Tot i això, Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles III adverteix els principals directius del sector d'intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares.
13: Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
14: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
13: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
15: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
13: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
0: I els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
16: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Aquest dijous ha aprofitat una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part d'un grup de 4 presos que han fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, un espai allunyat dels nuclis urbans entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Els fets han passat a les 2 del migdia. Els Mossos han organitzat un dispositiu de recerca que s'ha tancat al voltant de les 5 de la tarda sense resultats. Ara el cas està en mans dels investigadors encarregats de localitzar els fugitius. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
0: I la Policia Nacional Espanyola ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos de droga i s'han detingut 15 persones. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles d'alta gamma. Aquí, la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a d'altres països. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant aquesta operació.
17: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: La xarxa tenia tallers mecànics i empreses de lloguer de vehicles propis, una infraestructura que, segons la policia, va complicar la investigació. Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
18: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i també 37 vehicles.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. A la tarda, algun ruixat cap al Pirineu Oriental, ben poqueta cosa. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Atenció a aquesta notícia. Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos andins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie de felins. I es dispara l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter Europe, que comença aquest divendres i se celebra fins diumenge. Dels 20 milions de l'any passat, calculen que ara gairebé es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
20: Els organitzadors de la Sea Otter calculen que s'arribarà als 40 milions d'euros d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies del festival, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera, ha concretat el seu director Albert Balcells.
21: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calcular amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
20: Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però avança 3Cat Info que no està assegurat per a més endavant.
21: La nostra intenció seria poder seguir aquí. El que passa que la Sea Otter comença a tenir una sèrie de requisits i això sempre fa doncs, que hi hagi hi altres opcions. Els entorns canvien i nosaltres també hem d'estar amb la possibilitat d'adaptar-nos a aquests entorns que puguin canviar.
20: En aquesta desena edició de la Sea Otter hi participen 500 marques i l'any passat hi van anar 74.000 visitants.
0: I les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida també han afectat alguns conreus minoritaris, com el de codonys. La calor en farà baixar la producció, això després que l'any passat s'arribés al rècord d'exportacions al mercat europeu. Lleida, Julià Albacar.
22: La collita de codons ha començat este mes de setembre marcada per la calor que ha fet reduir el calibre de la fruita. Gaspar Filella és un dels principals productors de codony a tot l'estat que té finques a la plana de Lleida.
23: L'arbre també de tanta calor, los calibres més petits de lo normal i molta pues, cremada del sol també, bastante.
22: L'any passat, però, les exportacions d'esta fruita de tardor van ser de rècord per les males collites que hi va haver en zones productores com Turquia. Això va permetre arribar a nous mercats i augmentar venders en països com Alemanya.
24: Alemanya l'any passat, doncs ja allí el col·lectiu musulmà és molt, molt gros. I clar, l'any passat a Grècia i Turquia el fred va fer molt mal. Llavors, pues, claro, la gent busca codonys i pues, mos van trobar nosaltres.
22: La guerra a l'Orient Mitjà també ha tingut conseqüències per als codonys. Israel era un dels grans països importadors d'esta fruita, popular a la seva gastronomia i especialment en algunes festivitats com l'any nou jueu, però des del començament de la guerra les exportacions van caure en picat i no s'han recuperat.
4: 3Cat Info.
0: Granyena de Segarra ha recuperat aquest dijous la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
2: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. I després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
3: Jo, per mi, és un dia molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
1: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
5: Estrato de baró, res selvático animal.
0: El Teatre Apolo porta a Barcelona musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes, ja ho ha vist, la Marta Vives.
6: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes, i en aquest cas ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: lejos.
1: Far és lejos en anglès.
0: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula, fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Sí, que a veure que ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que, fent d'institutriu, d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència

0: destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment a les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, Eduard Solà, s'endinsa en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que s'acaba de publicar. La protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat, quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre la família, el dol, la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta molt anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a la Casa en Flames que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Eduard Solà ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana. Ediciones B ho fa en castellà amb traducció que ha fet el mateix autor.

0: Esports.
1: Amb en Damià Aguilar.
2: Aquest divendres farà un any de l'última derrota del Barça d'en Bol, un Barça que és el campió vigent de la Champions i que ha superat el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la màxima competició europea, a més d'encapçalar el seu grup de la fase inicial. Antonio Carlos Ortega, entrenador.
3: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos tenían muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: I feia, a més, 2 anys que el Montpellier no perdia a casa. Pel Barça han estat els màxims anotadors Dika Mem, amb 5 gols, i Aleix Gómez i Frade, amb 4. Sergei Hernández ha fet 16 aturades. Del mateix grup E, Aros 25, Dinamo de Bucarest 25. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció, segons un comunicat de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació. El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. I aviam què passa aquest divendres, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre García del Barça, Eric, ha inaugurat a Martorell, la seva localitat, una pista Johan Cruyff. El blaugrana diu que hi ha equip per guanyar la Champions.
4: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els 2 últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
2: En clau blaugrana igualment, l'exjugador i tècnic Carles Reixac ja té un documental. Es titula Corre és de covards, una frase seva.
5: Corres de covardes, és perquè un dia no sé quin un periodista em va dir, escolta, diguéssim, no has corregut gens o no sé quantos. I jo, una mica picat,

0: però en plan educat li vaig dir, pues escolta, mira si tinc que ser bo jo, que puc jugar sense córrer. I vaig dir, corres de covardes, i ja se m'ha quedat, saps?
1: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 3 quarts de 9 del vespre. El tècnic Manolo González pensa que seria positiu guanyar abans de l'aturada de seleccions.
2: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
1: Omar és baixa per sanció pel que fa a l'Espanyol. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés per obrir la quarta jornada, amb Clara Serra Jordi a la llista, amb l'alta mèdica, però sense Cata Coll. S'han disputat diversos partits de la Lliga Europa. Real Societat 1, Bournemouth 2, Besiktas 4, Marsella 1 i Juventus 5, Negni Mega 0. La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
3: 3CAT Info.
1: La Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cat d'hoquei patins, competició internacional amb la presència de les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La masculina ha superat 1-4 França i empata en el liderat amb Portugal. En waterpolo, el Sabadell masculí juga a partir d'aquest divendres la fase prèvia de la Champions a Tbilisi, Geòrgia. Els vallesans jugaran el primer partit contra el Brescia. Aquest divendres comencen els entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Marc Márquez estrena liderat i envia un missatge als rivals.
4: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
5: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: atenció, perquè avui fins al migdia tenim avisos grocs per intensitat de pluja al litoral des del Tarragonès fins al Maresme. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim aquestes tempestes sobre el mar que en algun moment poden arribar a tocar terra a la costa central i al nord de la Costa Daurada. Seran fenòmens molt puntuals. També hi ha núvols i petits ruixats a les comarques del nord-est. La tendència és que s'obrin clarianes i que el cap de setmana faci més sol.
0: Tot això avui en ple desembarcament de líders espanyols d'aquests dies a Catalunya. En un ambient clarament preelectoral, el cap de setmana vindran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, que no ho feia des d'abans de l'estiu, i ahir avui és el torn també del líder de Vox, Santiago Abascal. Àlex Giral, Robert, bon dia.
2: Bon dia, sí, Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà al costat de Salvador Illa i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
0: I el que vindrà aquest matí també és el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que serà rebut a Palau pel president Salvador Illa. Un altre líder, en aquest cas exlíder, Pablo Iglesias, rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
3: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en el a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i, per tant, jugaré el meu paper.
0: Doncs bé, en un article al diari Red, l'exlíder de Podem dubta que Urtasun sigui un actiu electoral per fer front a Sánchez, ja que diu perfectament que podria formar part d'una llista del PSC. I, per últim, nova versió també del govern madrileny sobre l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso. Primer es va dir que seria una oficina. Després es va assegurar que no seria residència oficial. I ara ja admet que sí que podia convertir-se en un allotjament ocasional. Diuen Miguel Ángel García Martín, conseller de la Presidència.
4: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
0: Avui analitzarem en temps d'agora fins a quin punt pot passar factura a Ayuso la polèmica

a part del madridisme. I de la situació a Ceuta també en parlarem a quarts de 10, avui amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Amb ell analitzarem si la immigració i la solidaritat han de tenir límits, tal com han proposat a les últimes setmanes des de José Montilla fins a Oriol Junqueras. I tenim també novetats del cas Endic. Avui, atenció, perquè La Vanguardia explica que Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc. Era un tractament que la terapeuta de Jonathan Endic havia pensat per un altre pacient, que diu que odiava la seva mare, i que consistia en anar a Montserrat i simular... Bum! Que llançaves un familiar per un barranc. Diu que el fill del fundador de Mango, quan ho va saber, es va mostrar interessat per aquesta teràpia. Bé, en temps d'àgora en parlarem i també analitzarem el carrusel de concerts que va començar, en aquest cas, avui amb Shakira a Madrid.

La cantant colombiana s'ha fet construir un estadi, un recinte immens de 15 hectàrees que inclou 8 pavellons. Shakira, que hi farà 12 concerts durant les properes 3 setmanes. Avui en parlarem amb Lorena Montón, periodista musical especialitzada precisament en el fenomen Montón.

0: Shakira, Shakira. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I ara comencem aquest repàs a l'actualitat amb aquest cas Marc Jurado. Bon dia, Marc.
3: Molt bon dia.
2: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
2: I comencem per la primera notícia que explicàvem. Els líders polítics comencen a escalfar ja motors de cara a les eleccions municipals i també generals de l'any vinent. I prova d'això és que aquesta setmana hi ha desplegament de líders polítics espanyols a Catalunya.
4: Sí, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desfilen pel país en ple enlairament del curs polític.
2: Àlex Gerald Robert.
5: El president espanyol tancarà diumenge la festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny. Camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
6: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Catalunya, y mucho menos con contra Catalunya.
5: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
7: La polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
5: Vox té entre cella i cella que s'ha el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Gerald Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara sobre el líders, Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasso, en aquest cas, com a candidat de Sumar. L'exlíder de Podem creu que no és la figura que pugui fer front, en aquest cas, a un vot útil en què apel·larà Pedro Sánchez.
3: Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura ahir al matí de Catalunya Ràdio, postulant-se.
8: Jo estaré, estic i estaré al meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
2: I atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Andic. Jonathan Andic es va interessar

0: per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
1: Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Júlia Liderval, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Això va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia en portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després animaria a empènyer-lo per demostrar-li la incapacitat de fer-ho, de poder-la empènyer. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, que és la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
0: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir en el judici a Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures, Marc.
2: La intèrpret sí que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
3: A l'interrogatori del primer testimoni...
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí, si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, por favor?
3: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
6: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
7: No és això.
6: És que no sento bé.
3: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'Audiència Nacional, en aquest cas, aixeca la suspensió a la instal·lació d'un campament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta.
1: El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària, tal com li reclamava el govern espanyol. Especifica més que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i protegir l'estabilitat de la ciutat. El ministre que comanda la crisi, Ángel Víctor Torres, ha celebrat la resolució.
8: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: El sindicat unificat de la policia havia presentat un recurs contra la instal·lació d'aquest campament i n'havia aconseguit la paralització. Mentrestant, a Brussel·les, el govern espanyol ha reclamat introduir canvis legislatius que permetin accelerar el retorn dels immigrants.
0: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però també evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat, en aquest cas, Brussel·les.
2: El primer ministre canadenc, Mark Carney, va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
9: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
10: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
9: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, els russos voten des d'avui fins diumenge per escollir un nou parlament. Com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Rússia unida. Moscou, Cristina Solies.
11: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
12: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
11: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra de les eleccions que hi ha aquest diumenge són, en aquest cas, a Alemanya. El canceller alemany Friedrich Merz se la juga en unes noves eleccions regionals en dos estats federals, després de la desfeta de fa 15 dies, recordem, a l'est del país, que va guanyar l'extrema dreta.
1: Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
0: Berlín, Jordi Regàs.
13: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz diputats no para de repetir que ell no plega.
7: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
13: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar el mes d'abril. La primera subhasta ha quedat deserta.
2: El govern madrileny ha pagat 6,3 milions d'euros per adquirir-lo i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7. També 400.000 euros ha fet més car que no pas el va adquirir abans. El mercat, però, li ha girat l'esquena. Ara, el govern d'Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. La Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu principal, de fet provisional, però el fet és que no disposava de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
0: I detingut un jove de 21 anys. En aquest cas, aquí atribueixen 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona.
1: Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF reforcessin la vigilància nocturna de la xarxa ferroviària per mirar de localitzar el lladre.
0: I mentrestant, la nova direcció dels Mossos d'Esquadra vol potenciar, diu, la policia de proximitat. Augmentarà els recursos per investigar i preparar també un pla contra les bandes llatines.
2: Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el nou director general de la policia, Ferran López, i també la nova comissària en cap, Sílvia Catà.
14: Amb els nous nomenaments, Interior obre una nova etapa amb una línia continuista en els plans Campai o Daga, per exemple, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat. En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes llatines i el director de la policia, Ferran Gómez, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
15: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
14: Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Perquè els Mossos també estan buscant ara un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
1: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan ha entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se de la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, sí que complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007.
0: I desmantellen una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna.
2: L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de droga. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles, per cert, justament a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya, amb vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
16: Han estat 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
2: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una droga sintètica, 2 armes de foc i també 37 vehicles.
0: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La primera.
17: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits. Hi ha màgia, la cosa d'aprendre, dius en puc...
1: Avui comença la setmana del llibre en català. Ho fa sota el lema molt per veure, molt per llegir, i un any més es farà el passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris, també s'hi faran podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: La segona.
17: I tu

0: a Madrid, avui a casa nostra hi actua Nacho Vegas, ho fa al Mercat de Música Viva de Vic, ho fa el mateix dia. Queden per Albol, València, Pep Jimeno Butifarra i Lia Cali.
1: I la tercera?

0: el Premi Billboard Icono com a reconeixement als 50 anys de trajectòria serà el 22 d'octubre en una gala que se celebrarà a Miami.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el cué de la primera divisió, l'Elx, a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els sautins després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
1: Tot això avui, que és divendres, 18 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arnau, amb 3 quilos 50 grams a l'Hospital del Mar, i també la Maia, amb 2 quilos 860 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, encara tenim algunes tempestes davant de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, són tempestes que estan descarregant des de fa estona, es mantindran durant aquest matí i en algun moment poden tocar terra. Ha passat el Barcelonès, ha passat el Garraf, ara mateix està passant cap a la zona de Castelldefels, són extremadament locals. Llavors, de cara a la tarda creiem que aniran desapareixent, però sí que quedaran restes de núvols, sobretot a les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, amb algun ruixadet a les comarques de l'interior, a la resta moltes més estones de sol i amb temperatures que avui quedaran frenades, màximes de 24, 26 graus, potser les més altes, 28 graus al sud. I de cara a aquests pròxims dies, els núvols van marxant a poc, demà en quedaran alguns a prop de la costa i diumenge sí, posarà el sol a tot arreu amb una temperatura ja més alta.
1: Són les 6 i 20.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A partir de les 9, entrevistarem el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
6: A les 10, analitzarem els concerts en format residència de Shakira a Madrid. En parlarem amb Lorena Montón, periodista especialitzada en el fenomen fan.
5: A 11:15, taula de recomanacions per al cap de setmana, amb Mariola Cubells, Marc Viernés, Clara Molins, Roger Escapa, Marta Viana, Francesc Soler, Robert Prat i l'Armínia. Sortejarem fanpacks del Festival de Sitges.
6: I a les 11, els dilemes amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Hem d'evitar les persones amb qui no congeniem? Et faries una cirurgia plàstica per conservar la feina de la teva vida? Hem de cridar l'atenció a qui no respecta les normes a l'espai públic?
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio.

0: I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
1: Good morning.
0: Apa, Quim. Francesc Canals, ni hao.
2: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, buenos días.
3: Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
0: I a Madrid, bon dia. Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Comencem al Regne Unit i ho fem centrats també en una de les preocupacions del moment arreu del món, que és la intel·ligència artificial. A Escòcia, el Parlament ha aprovat aturar durant un any els permisos per construir futurs centres per amagatzemar dades de la IA, Quim.
5: Sí, el Regne Unit és el tercer lloc del món, al darrere dels Estats Units i Alemanya, amb més centres de dades. A Escòcia viu un boom de sol·licituds perquè el sol és barat, hi ha força aigua i energia eòlica. Molts xoquen, però, amb les protestes ciutadanes que critiquen les elevades emissions i ús d'aigua i els pocs llocs de treball que generen. També temen que l'electricitat s'encareixi, ja que aquests centres en consumeixen molta. De moment, el Parlament escocès ha votat perquè no es donin més permisos de construcció fins que el govern d'Edimburg publiqui una estratègia nacional sobre el tema.
0: I d'una preocupació futura a una altra, la catàstrofe al Nepal i al Tibet a finals d'agost és, segons diversos estudis mediambientals, el començament d'una era de greus dèficits hídrics a tots els territoris que proveeix l'aigua l'Himàlaia. Francesc.
6: Sí, un fenomen, el despreniment de la glacera i la riuada, que un estudi conjunt de tres organismes especialitzats en alta muntanya consideren que anirà a més. La pèrdua de massa de gel de les glaceres, en gran mesura per l'escalfament global, és general a la zona. 200 es consideren de gran risc i 56 de molt alt risc. Que les glaceres es fonguin i no es regenerin perquè no neva prou i la neu es desfà massa ràpid, fa creure que els rius de l'Himàlaia arribaran al pic del seu cabal a meitat de segle i aleshores ja sempre serà menor, amb la falta d'aigua per al consum i l'activitat agrícola que comportarà.
0: I més maldecaps aquests més locals. Preocupació a l'Argentina pels robatoris de cavalls en diversos clubs hípics. Fins i tot, en algun cas, han fugit muntant-los al galop. Joan.
3: El darrer cas ha estat el més espectacular, per dir-ho d'alguna manera. En plena nit, en un poble proper a la ciutat de Córdoba, els lladres es van emportar fa pocs dies 4 cavalls. En ser enxampats per un vigilant que els va començar a perseguir, és que aquests lladres van decidir fugir al galop muntant els exemplars pels carrers de la localitat. Per recuperar-los, els seus propietaris han pagat uns 1.500 euros als lladres a qui la policia continua buscant.
0: I el millor antídot contra les preocupacions és la música. Doncs bé, sapigueu que comença el show de Shakira a Madrid. Aquest vespre, primer dels 12 concerts que l'artista colombiana hi farà fins a l'11 d'octubre. És una residència, el més pur estil americà, que paralitza un barri sencer de la ciutat. Paula.
4: Madrid és l'única parada de la gira europea. 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió obrirà de migdia fins a la mitjanit amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira aterra.
7: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
4: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que, en lloc de Barcelona, Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que els 2000 era un amor que volia deixar enrere.
0: Així tenim el món. Són les 6:25. I avui arriba al cinema és una de les pel·lícules més turbulentes dels últims anys. Coyote versus Acme. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia, sí, és una història interessant. Anem a pams.
0: Els jo no sé què és Acme.
8: Acme, ara t'ho explico. Ah. Els fans dels... És que et pillo una mica així, perquè això és una mica... ja té anys. Ja. Els fans dels clàssics dels dibuixos animats, dels Looney Tunes, recordaran el Coyote perseguint el Correcamins.
0: Fins aquí bé.
8: Vinga, doncs el coiot feia servir dinamita, coets, imants gegants, catapultes, tot per carregar-se el Correcamins o intentar-ho. Tot això era de la mateixa marca Acme. Acme era una broma que feia Looney Tunes perquè a principis del segle XX era molt habitual que les empreses es posessin Acme en els seus negocis, diuen, perquè com que començava a parar, així sortia al principi del llistí telefònic. El tema és que molts dels invents d'Acme per caçar els Correcamins, en aquests dibuixos animats, molt sovint sortien malament. La dinamita esclatava quan no tocava, les catapultes anaven en la direcció equivocada, en fi, un desastre. Arran d'això, la revista New Yorker va publicar un conte molt, molt recomanable, ja fa uns anys, on el coiot presenta una querella contra ACME per danys i perjudicis. Fan aquest conte en què el coiot diu, escolteu, m'heu venut tots aquests productes, no funcionen, per tant, jo em querello. Això va agradar molt a Hollywood, que en va fer una pel·lícula. La va produir Warner, em va dir Coyote versus ACME, s'havia d'estrenar el juliol del 2023, però aquí la cosa es va complicar.
1: La Barbie, el món real...
2: Aquesta nina en una caixa!
8: Perquè el juliol 23, Warner havia d'estrenar Barbie. I va dir, saps què? No podem fer dues estrenes potents alhora, per tant, ajornem Coyote versus ACME. Però després, a la Warner li comencen a tremolar les cames. I si la pel·lícula no funciona? I si no agrada? I si no recuperem els diners? I el que van fer? Doncs que tot i que la pel·lícula ja estava acabada, muntada, i del tot, dient, la guardem en un calaix. No l'estrenem per poder obtenir beneficis fiscals. Els 70 milions que ens ha costat aquesta pel·lícula la registrem com a pèrdues i així, com a mínim, pagarem menys impostos.
9: Hello, Gotham! Batgirl here.
8: Això ha passat altres vegades. Un dels casos més famosos és aquest que sentim, Batgirl, que el mateix es va rodar, muntar i guardar en un calaix. Amb Coyote versus ACME, què va passar? Doncs que va haver-hi un moviment de fans enorme dient feu el favor d'estrenar-la. Al final, Warner va acceptar negociar amb altres distribuïdores. Una empresa que es diu Ketchup Entertainment en va comprar els drets per 50 milions i ara l'ha portat al cine.
10: Name of the case is Coyote versus ACME.
11: Wiley Coyote.
8: I la sorpresa és que ho està petant. Avui arriba als cinemes catalans, veurem què passa, però de moment la pel·lícula ja porta 70 milions de dòlars recaptats.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts serà 6:45. I en esports, el Barça contempla reservar a Joan Garcia i no fer-lo jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
15: Les molèsties que té el genoll plantegen aquest canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric Garcia assegura que l'equip es confia plenament en el porter Chesna.
16: Tots sabem que el Joan, per mi, és el millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell. Vam arribar a les semifinals de Champions.
15: El mateix Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
17: Of course.
18: És el nostre porter i, evidentment, Tech ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
0: L'Espanyol rep avui l'Elx, que arriba a Cornellà com a cuer de la Lliga.
15: A partir de les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
19: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
15: I va acompanyat de Pirri, president d'honor del Club Blanc de Butragueño. El club vol mostrar públicament el seu suport a Ceuta. Reunirà amb el president ceutí Juan Jesús Vives.

0: En punt dos quarts de set. Comencem el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Besalú, a la Garrotxa, a les 7 i 32 minuts.
1: I es pondrà a les 7 i 54 minuts del vespre.
0: Quina veu més neta que tens avui, Francesc. Les temperatures a aquesta hora?
2: A Malgrat de Mar, 17 graus, a Solsona, 13, i el Dover, 20.
0: Pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia. Hola, Eloi. No tenim l'Eloi. I a les carreteres i al transport públic a aquesta hora, com els tenim ara mateix? Maria Ferrante, Noguera.
3: Bon dia. Doncs ara mateix, primeres retencions a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, i a la litoral en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades entre Sant Andreu i Granollers durant 7 hores per aquests dos nous esvorancs que es van fer sota les vies del tren a Vallbona.
0: Ara sí, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: Que fa el temps hi ha risc de tempestes.
4: Sí, en tenim algunes molt localitzades davant de la costa i poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, especialment aquest matí i migdia. Després tendiran a marxar, sí que quedaran alguns núvols, sobretot a les comarques del nord-est, on poden arribar a caure alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona, i la tendència és que faci més sol, sobretot al cap de setmana.
0: Tot això avui, que és 18 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Sánchez, Feijóo i Abascal.
5: Tots tres passaran aquest cap de setmana per Catalunya. El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
0: El segon, Jonathan Andic.
6: Que es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient. Consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
0: El tercer, Roger Espanyol.
5: El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir al judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
0: El quart, Canadà.
6: Accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de represàlia si el projecte tira endavant.
0: El cinquè, Shakira.
5: Avui comencen els concerts a Madrid, convertit en la seva residència europea. Farà 12 concerts en total.
0: I què més ens deixa la matinada, Freddy?
7: A Brussel·les miren cap a París, on avui el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits i els candidats presidencials a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea d'aquesta reunió és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron bàsicament vol implicar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat, però també dels preus de l'energia.
0: Em quedat a dormir als Estats Units.
7: Demà Ed Sheeran actua a Filadèlfia i encara no se sap si tindrà taloners. Recordem que els artistes han deixat la gira després de la decisió de prescindir de Macklemore, un dels taloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix Macklemore, el veto procedia del multimilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un dels concerts. Sobre això, la novetat de les últimes hores és que Kraft ha explicat que Ed Sheeran li ha demanat que doni 2 milions de dòlars en ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. Ho ha explicat el propi Kraft, que no ha precisat si ho farà o no.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Els preparatius de la reunió la setmana que ve entre Donald Trump i Xi Jinping. És la seva primera visita, és la primera visita d'un president xinès a Washington en una dècada. Sobre la taula, les disputes comercials, evidentment, o Taiwan. Sobre això, just aquesta nit, el president de l'illa ha presenciat i participat en un exèrcit militar, en un exercici militar amb míssils.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrades sobretot en l'Eurocambra, en una doble vessant, el Canadà i la crisi de Ceuta.
8: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca que l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia, l'Eurocambra prova dividida una moció sobre Ceuta, diu El Periódico. També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump, i per la seva banda El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. Altres temes de portada, ho hem explicat. La Vanguardia titula, atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare. I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol ha baixat del 100% per primer cop des de la Covid.
0: I a la premsa comarcal, els pagesos alerten que omplir el dipòsit del tractor costa 179 euros més al febrer que al febrer. Lara Garcia.
9: Ho llegim al Segre. Omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres costa 467 euros. Els joves agricultors i ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola, que des del mes de febrer passat ha incrementat el preu un 62%, posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions. Per aquest motiu, el sindicat agrari reclama al Ministeri d'Agricultura que adopti mesures urgents urgents. Avui el Diari de Tarragona explica que els tribunals han aturat la instal·lació d'una quarantena de lectors de matrícules als accessos de Reus i de diferents urbanitzacions. La resolució diu que l'Ajuntament ha de revisar la solvència de l'empresa a qui ha adjudicat la instal·lació. De moment no cal que repeteixi el concurs públic, però el jutge veu necessari que el consistori revisi aquesta documentació. I la premsa comarcal avui també està pendent dels bolets. El 9-9 destaca que aquest cap de setmana, a Setcases, el Ripollès celebra la festa del bolet, coincidint, diu, amb una arrencada fluixa de la temporada marcada per la manca d'aigua i per la calor.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat es manté la incògnita a la porteria del Barça.
7: El club no vol córrer riscos amb Joan García, es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el Cué de primera a l'Elx a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els sautins després de la polèmica de les samarretes i victòria de prestigi de la, a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 46 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Se li poden discutir moltes coses, però ningú no pot negar que Donald Trump és un cap de família exemplar. De fet, alguns dels fills i gendres del president han estat un factor clau en la seva administració. I aquesta mateixa setmana ha estat notícia el seu hereu, Donald Trump Jr. Gràcies a una investigació de ProPublica, hem pogut saber que el magnat rus Omar Kreflev va pagar 2 dies de xerinol a les Bahamas per una cinquantena de persones en ocasió de la boda del fill gran amb la seva esposa. Bettina. Quan ha esclatat el cas, Trump Jr. ha confessat que Kremlev és un amic molt proper. De fet, va assistir a les noces. I la cosa no seria delictiva si no fos que aquest magnat té una relació molt propera amb un tal Vladimir Putin. De fet, dies abans de l'enllaç, havia acompanyat el president rus a una visita a la Xina. El patriarca Trump no va assistir a l'enllaç. Encara no sabem si perquè no li interessa el seu primogènit o perquè la cosa encara no canti més del compte.
5: Dos quarts i mig de set del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb la mirada posada al desplegament de líders polítics espanyols aquest cap de setmana al país.
2: El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox en un míting a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà. L'últim cop que va trepitjar Catalunya, de fet, va ser per la visita del Papa al mes de juny. I Feijó també serà diumenge, en aquest cas a Badalona. Comencen així a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
5: I encara sobre líders. Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun com a candidat de Sumar.
2: L'exlíder de Podem creu que no és una figura que pugui fer front al vot útil a que apel·larà, diu Pedro Sánchez. Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura i el matí de Catalunya Ràdio.
12: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
5: I aquest matí també tenim novetats del cas Andic.
2: Sí, segons publica avui La Vanguardia, es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Julia Liederwald, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria paper de la mare i es col·locaria a la tocada al precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer al camí de les Feixades de Montserrat, que és just la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
5: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les.
2: El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
13: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
2: El Canadà ha ofert a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas liquat que hi ha al país. Planteja també que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos països.
5: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins.
2: Es tracta d'un estudi fet per la Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, el Becker, que es podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu amb baixa supervivència.
5: Mònica Mas.
14: Actualment aquests casos només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita d'Alvir.
15: Con la terapia combinada conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, que quiere decir que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o a un 7% de ambas terapias por separado.
14: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HER2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
2: Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre l'any 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes. Entre aquestes hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït a aquest descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
5: I avui comença a Girona la gran fira internacional del ciclisme, la Sea Otter Europe.
2: La mostra ha disparat el seu econòmic per la ciutat i el seu entorn, i dels 20 milions de l'any passat calculen que es doblarà aquesta xifra.
5: Girona, Fèlix Martín.
16: Calculen que s'arribarà als 40 milions d'impacte econòmic, i no només per la repercussió en hotels, en restaurants o comerços dels 3 dies de festival, sinó també per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera. Ha concretat el director del Sea Otter, Albert Balcells.
17: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra, perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades, i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
16: En aquesta desena edició hi participen 500 marques i es preveuen 74.000 visitants. Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però els organitzadors de la Sea Otter no ho asseguren per a més endavant. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I la crònica cultural avui la comencem parlant de la nova edició de la Setmana del Llibre en català que arrenca just avui.
18: I ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Té com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'hi faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada, i també podcast en viu, entre els quals el de Trescat. Club Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. Els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió, i també es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit.
5: Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek entre les estrelles de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que també comença avui.
18: Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues d'elles a competició oficial.
5: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
19: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos, que plega, ha dit a 3Cat Info, definitivament, i admet que no ha defugit les polèmiques.
20: Que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémiques han sido muy concretas. Yo, mientras no tenga un orden judicial, esa película se va a proyectar.
19: Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
5: I avui al Mercat de Música Viva de Vic, els grans escenaris de la plaça Major i la Catedral amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi Home Maduixa.
21: Si entres a la barra encara de cara a la...
18: Això l'endemà d'una primera jornada que va acabar amb un concert de Lluqui Valverde, que és membre de la Ludwig Band.
5: Vic Marruiz.
1: Lluqui Valverde, el també saxofonista de la Ludwig Band, ha revolucionat la carpa de l'Atlàntida amb rumba, rock, sons tropicals i molt d'humor. La seva banda, els Ambaixadors de la Bona Onda, el fan sonar a orquestra tronada dels anys 60, però amb molta sornegueria. Ha estat la cirereta divertida que ha tancat una jornada intensa. Un dels concerts més rellevants d'aquest dijous ha estat el de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Avui el Mercat de Música Viva de Vic activa els grans escenaris. Per la plaça Major, per exemple, passaran d'en Pere Albo i el Comboi o Mamaduixa. Però un dels noms potents de la jornada és Nacho Vegas, que actuarà a l'Atlàntida.
5: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio. I acabem al teatre.
21: Je suis bonne. Mais je suis belle et je te défie. Mon désespoir.
18: Perquè la directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portache, li va fer història ahir a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comèdia Francesa amb el clàssic Les Criades de Jean Genet.
5: París, Isabel Galí.
22: Estrenar la temporada de la Comèdia Francesa, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les Criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portache ha entomat amb èxit.
23: Estaven entusiasmats amb l'espai, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja has d'arribar molt a fons, no?
22: Gairebé no queden entrades. Fins al 25 d'octubre, al Teatre de l'Atenea, de la Comèdia, està en obres. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa el temps. Sembla que les tempestes que tindrem avui seran molt puntuals. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Sí, les tenim situades sobre el mar i en algun moment poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, i això podria passar sobretot aquest matí i al migdia. Després hi ha núvols també a les comarques de Girona. La tendència és que vagin marxant, que s'imposi el sol a la majoria de comarques, però al nord-est, encara en aquests sectors, podrien tornar a créixer algunes nuvolades amb petits ruixats a l'interior. Poca cosa. Avui en temperatures que quedaran frenades. Ara mateix hi ha 21 graus a Blanes, 19 a Valls, no ha refrescat gaire el Pirineu, 15 a Ripoll, 9 al Pont de Suert. Les màximes arribaran entre els 24 i 26 graus, potser 28 al sud de Catalunya. I el cap de setmana, demà encara algunes restes de núvols a prop de la costa, però amb sol a la resta i més sol de cara a diumenge.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, retencions a la C58 d'entrada a Barcelona i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Situació més complicada de l'habitual a la ronda de dalt perquè hi ha un accident. Pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades durant 7 hores entre Sant Andreu i Granollers pels dos esvorancs que hi va haver al barri de Vallbona de Barcelona. Normalitat que aquí a Rodalies vol dir que hi ha alguns retards, com el del tren de l'R4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per una incidència que hi ha hagut entre Calaf i Manresa.
11: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema... Yes. Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
26: Quan tornem de la platja resulta que tenim una multa posada en el cotxe.

0: o la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
1: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Crescudes sòlides a les borses europees després de la pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal. La contenció del preu del petroli també ajuda a millorar els índexs. Ahir l'IBEX 35 va sumar un 1% i avui obrirà des dels 19.800 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha sumat un 1,7% gràcies a la remuntada de les tecnològiques com Nvidia, que després de l'enrenou dels darrers dies, ara doncs repunten un 3% les seves accions. Les borses asiàtiques també registren guanys aquest matí. El Nikkei de Tòquio creix un 2% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. El preu del barril de petroli de Brent, tot i que continua molt inflat, baixa a 103 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Girona, Maria Rovira, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
8: Molt bon dia.
5: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
9: Bon dia.
5: Comencem aquesta roda informativa a Tarragona. Aquest matí arrenca finalment el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys des que la CUP va denunciar una suposada trama de corrupció del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, Ricard.
6: A veure, per situar-vos, us explicaré que l'exalcalde socialista, Josep Félix Ballesteros, s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó juntament amb 8 acusats més. Segons la Fiscalia, el PSC va crear una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de fons públics en benefici del partit. Els diners que s'havien de destinar a un programa per a la integració de la població nouvinguda es van utilitzar per contractar treballadors i militants afins perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de Ballesteros. Per cert, el judici se celebrarà a l'antiga presó de Tarragona per manca d'espai adient a les dependències del Palau de Justícia.
5: Saltem a les comarques gironines. Ara us ho apuntàvem. Calculen que es dispararà l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter, que comença avui i fins diumenge, Maria.
10: Sí, de fet, es preveu que gairebé es pot doblar la xifra dels 20 milions d'impacte econòmic de l'any passat, no només per la repercussió en hotels o comerços, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius. L'any passat hi van assistir 74.000 persones i més de 500 marques internacionals i presentaran novetats de la temporada. I d'altra banda, quan falta una mica més d'un mes per les fires de Girona, ja sabem alguns dels grups que actuaran a la Copa, Caral Laoz, els Amics de les Arts, el Petit de Calaril o 31 FAM. Són alguns dels caps de cartell d'una festa major amb més de 200 activitats.
5: A Barcelona, avui la notícia al món casteller. Per què, Marc?
8: Doncs perquè avui es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura a la demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. D'una banda, Nacho Vegas presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
5: I més cultura avui al Pallà. El protagonista serà el cinema perquè arrenca el Tabaca Film Fest, Júlia.
11: Sí, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus. Esta edició estarà marcada pels animals, ja siguin lleons, llops o serps o criatures mitològiques. Avui, durant tot el cap de setmana, arrenquen les projeccions al Baix Pallars i a Sort i el festival seguirà fins al 27 de setembre amb una quinzena de sessions on es projectaran 60 curtmetratges dels més de 500 que s'han rebut provinents d'una cinquantena de països.
5: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: I els esports, Robert Prat.
7: El Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera d'ells a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions en vol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
5: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
9: Som a les portes de la primera aturada de seleccions de la temporada i la primera que serà tan llarga. 3 setmanes on els jugadors marxaran amb els seus països i això arriba en el pitjor moment per l'equip. Primer, perquè talla la dinàmica positiva dels blaugranes. Segon, perquè és una incògnita saber com afectarà físicament els jugadors aquests canvis de dinàmiques d'entrenament. I tercer, perquè es juguen més partits, 4 per selecció, i això augmenta el risc de lesió. Avui al migdia De La Fuente donarà la convocatòria d'Espanya amb el dubte de Joan García. En principi, el porter del Barça només té molèsties, cap lesió greu. Flick el voldria per dissabte a Sevilla, però si el convoca, sap que això vol dir que també marxarà aquestes 3 setmanes amb Espanya i preferiria que descansés. Quina serà la prioritat? Doncs en unes hores ho sabrem.
5: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Amb un horari nou.
22: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
20: Catalunya nit.
21: Un informatiu en profunditat.
22: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
20: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
22: Amb horari nou.
21: 9 del vespre a 11 de la nit.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: No té cap mena de sentit això de les 3 bessones.
25: Per què?
24: Tres bessones? Bessones són 2! Ah. 3 són trigèmines!
26: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
24: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
27: Hòstia, és veritat això?
25: És veritat, té raó.
24: 1, 2, 3, som 3 trigèmines!
23: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
28: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre l'informatiu de Telemadrid, on van voler alertar els consumidors de diversos productes provinents del Marroc.
29: Ahir, a Telemadrid, el seu informatiu de la nit, que presenta Antonio Naranjo, es va desplegar al plató com si d'un bodegó es tractara tot un seguit de productes alimentaris que ens arriben des del Marroc. Van dir que no volien promoure cap boicot, però que convenia que la gent estiguera informada per poder actuar amb tota la informació a l'hora d'anar a comprar. No sé per què em vaig recordar d'aquells dies, aquell temps de boicot cap al cava català que es va fer també des de determinats mitjans públics.
5: I a la recomanació del dia, aquesta setmana que hem sabut que l'actriu i escriptora Lena Dunham ha estat mare per gestació subrogada, la Carlota Fragenet ens recomana el llibre La revolta de les mares.
30: Aquesta setmana estem parlant molt, malauradament, de la gestació subrogada, perquè les famoses han decidit que és normal comprar criatures. Per aquest motiu us vull recomanar La revolta de les mares, un llibre escrit per la Laia Gordi, que parla d'un assalt feminista a la maternitat, i és un llibre on hi trobareu maternitats de dones que han gestat i parit a les seves criatures i potser també de dones que han adoptat a les seves criatures, perquè adoptar una criatura és completament legítim, parir-la també, però comprar-la mai, mai de la vida hauria de ser una opció.
5: I ahir què deien els altres, Jovany?
1: Ahir vam sentir com els altres mantenien l'hostigament contra Kylian Mbappé, malgrat les explicacions que va donar el jugador després d'evitar posar-se una samarreta en solidaritat amb Ceuta. Jiménez Los Santos.
31: El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado. Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos 3 mamarrachos.
1: Tant parlar de solidaritat, aquí al matí de Catalunya Ràdio no en sortien les paraules.
0: Ceuta diu que té tota la solidaritat.
2: Com?
0: Solidaritat.
1: I els esports de la COPE explicàvem l'estat d'ànim del madridisme després de l'espectacular començament de Lliga del Barça.
3: Es que dan miedo. Es que yo me pongo a pensar cuando juegue con un equipo que yo me sé que viste de blanco y me cae la caquita por la pierna.
1: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Joan.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Kate Ryan, versionant l'èxit de Desireless, Voyage, Voyage. I és que tal dia com avui, un 18 de setembre, però de l'any 1977, la sonda Voyager 1 va capturar la primera fotografia de la Terra i la Lluna juntes. Es va fer a 11 milions de quilòmetres del nostre planeta i va passar poc després del llançament de la sonda el 5 de setembre. Actualment, el Voyager 1 navega pel sistema solar i no hi ha cap objecte que estigui tan a prop per poder-la fotografiar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir d'avui començarem, atenció, a notar ja el clima preelectoral d'una manera especialment intensa a Catalunya, perquè desembarquen els principals líders espanyols en diversos actes a Catalunya. Pedro Sánchez participarà a la Festa de la Rosa, quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo mirarà d'explotar justament aquesta crisi en l'acte que té diumenge a Badalona. I el líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha començat a desfilar per Catalunya, aparcant el missatge contra el procés i centrant-se ja en els discursos contra la immigració. Repassem-ho tot plegat. Àlex Giral Robert.
1: El president espanyol tancarà diumenge la Festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny. Camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
2: I sé perfectament que el canvi no se puede hacer sin Catalunya, i mucho menos contra Catalunya.
1: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
3: La polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
1: Vox té entre cella i cella que s'ha el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en aquest ambient ja preelectoral, l'exlíder de Podem rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Ho ha dit Pablo Iglesias, això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
4: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article a Diario Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura, textualment, podria formar part perfectament, diu, d'una llista del PSC. I encara un altre nom del clima preelectoral. Frederic Vincent, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Isabel Díaz Ayuso. L'enrenou per l'àtic de luxe s'ha enredat una mica més i el govern de la Comunitat de Madrid ha donat, atenció, una nova versió.
5: Sí, val la pena que recapitulem. El govern de la Comunitat de Madrid va comprar un àtic en una de les zones més cares de Madrid de més de 6 milions d'euros a l'abril. No en va dir absolutament res fins que El País ho va publicar el juliol. Quan surt això, primer l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso diu que aquest pis era per fer d'oficina de la presidenta mentre es feien obres a la seu del govern. Ara bé, el propi Ajuntament de la Comunitat de Madrid, va admetre que l'àtic només tenia llicència per viure i no s'hi podia treballar. Llavors es va assegurar que en qualsevol cas no seria residència oficial, però, com deies, tenim una última versió d'ahir mateix, que és que aquest àtic podria convertir-se en allotjament ocasional.
6: Contar con un inmueble institucional con una...

0: al mercat. D'això en parlem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
1: I si començàvem també parlant del desembarcament dels líders polítics a Catalunya, avui algú altre desembarcarà, en aquest cas a Ceuta.
2: Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados al signo que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces.
1: Realment, escolta, el to de veu de Florentino seria ter per entendre moltes coses. En fi, Florentino Pérez, com sentiu, anirà a fer-se la fotografia a la ciutat autònoma per intentar tancar aquesta polèmica de les samarretes.
0: El president del Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest matí. En aquesta delegació també hi serà Butragueño i Pirri, president d'honor del Madrid i nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
3: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras.
0: Així justificava Kylian Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu que aquesta visita d'avui de Florentino a Ceuta fa temps que es prepara, però coincideix evidentment amb la tempesta mediàtica i política d'aquest cas.
4: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
5: Tú estás jugando en un equipo español y aquí ha habido una invasión ilegal.
6: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos, ¿no?
0: Insistim que és tempesta mediàtica, però també política. De fet, l'última que sentíem era Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular.
1: I parlant de Ceuta, és notícia d'ara mateix. Ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
0: Sí, diverses unitats de la policia, de guàrdies civils i militars s'han acostat a primera hora a la platja per traslladar els migrants fins al campament provisional que hi ha la idea de posar al port de Ceuta. És una operació que ha arrencat poc abans de les 7 del matí. Recordem que l'Audiència Nacional ha denegat la suspensió temporal del campament migrants del port de Ceuta, amb la qual cosa el govern espanyol pot tirar endavant amb els plans com tenia previst.
1: Avui parlarem de Ceuta precisament amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Serà a partir d'un quart de 10 del matí. Serà a l'Àgora del Matí amb Laura Aznar, amb Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és divendres 18 de setembre, el dia comença amb 11 graus a Viella, 14 a la Pobla de Lillet i 19 graus a Torredembarra. I amb algunes tempestes que descarreguen sobre el mar a la costa central i que en algun moment podrien arribar a tocar el litoral. Seran fenòmens molt puntuals, també comencem el dia amb força núvols, la tendència és que vagin marxant, excepte els del nord-est. A les comarques de Girona, de Barcelona i en alguns punts del Pirineu quedaran nuvolades que a la tarda podrien deixar petits ruixats. Al cap de setmana, restes de núvols dissabte al matí a la costa, però molt més sol, i clarament amb més sol de cara a diumenge i amb unes temperatures més altes.
9: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb un carril tallat a l'AP7 per retirar un camí avariat a Castellet a la Gornal en sentit Tarragona i amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i a les dues rondes en sentit Llobregat.
1: Ara són les 7 i 7. I ampliem tota l'actualitat que cal saber d'aquest divendres 18 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pau Foradada. Bon dia.
10: Bon dia.
1: Nova aliança.
11: El Canadà accepta formalment la invitació d'associar-se amb la Unió Europea, tot i les amenaces de Donald Trump. El primer ministre, Mark Carney, ho ha dit des del Parlament Europeu, encara que de moment s'ha evitat concretar fins on arribarà aquesta aliança.
1: A Estrasburg, Bruno Fortea.
12: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
13: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
12: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara a Estrasburg, la Unió Europea sí que ha donat més detalls de la proposta de vetar l'accés dels menors a les xarxes. Només una hora.
14: La llei preveu prohibir l'accés a Facebook i Instagram als menors de 13 anys. Si la llei s'acaba aprovant, entre els 13 i els 15 anys només hi podran accedir durant una hora. A partir dels 15 ja tindrien més llibertat. Ursula von der Leyen posa l'accent en garantir el benestar dels infants.
15: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
1: Prova de foc.
10: Aquest diumenge torna a haver-hi eleccions regionals a dos estats federats alemanys després de la victòria de la ultradreta a

0: Saxònia-Anhalt fa 15 dies. El càrrec del canceller Friedrich Merz podria perillar en funció dels resultats de diumenge a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
1: Sense gaire secret.
2: També hi ha eleccions des d'avui fins diumenge. A Rússia s'escull el nou Parlament. No són eleccions lliures, tampoc transparents. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin, Rússia Unida.
1: Canvi de govern.
3: El recompte del vot exterior a Suècia ha confirmat la victòria del bloc de centre-esquerra. Ha tret un 49,5% dels vots pel 48,8% del bloc de conservadors, fins ara el govern i l'extrema dreta. El primer ministre conservador, Ulf Kristersson, ja ha presentat la seva dimissió.
1: Estimar un familiar.
4: Atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Andic. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare.
0: Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la. Això ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora de la terapeuta, que va afegir que Jonathan Andic, que ho va fer saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir a presenciar l'exercici.
1: Nou rècord.
2: Del preu de l'habitatge, el preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. A Sant Cugat del Vallès, a Sitges o a Barcelona, el preu pot arribar als 5.000 euros. La capital catalana, de fet, un pis de 80 metres quadrats que fa 10 anys podia costar 225.000 euros, ara ja en val 368.000.
3: Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, diu que no creu que estiguem davant d'una nova bombolla immobiliària.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
1: L'habitatge és una de les principals causes d'empobriment a Catalunya i un dels factors que marca més desigualtat. A quarts de 10 en parlarem també amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Paral·lel 41.
4: És el nom de la plataforma que ha presentat l'exconsellera d'Acció Exterior i regidora de Junts a Barcelona, Victòria Alsina, té per objectiu promoure el relleu generacional en els lideratges del catalanisme polític i construir una agenda amb voluntat d'incidència pública.
6: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual. I a partir d'aquí, elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
0: A l'acte de presentació de la Fundació Paral·lel 41, aquest dijous a la nit, s'hi ha deixat veure l'expresident Jordi Pujol.
1: Un desgavell.
2: La traducció del català al castellà durant el judici contra els policies nacionals que van buidar un ull a Roger Espanyol. El govern espanyol admet que és inacceptable i que prendrà mesures.
1: Maria Costa.
7: En l'interrogatori del primer testimoni,
8: si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
9: Pot tornar a repetir la pregunta?
8: Sí, si ell va participar.
9: Podria volver a repetir, per favor?
7: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
10: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
11: No és això.
10: És que no sento bé.
7: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant de coses que funcionen, que sovint no funcionen, nou contratemps.
3: A Rodalies, per l'aparició de dos petits esvorancs sota les vies del barri de Vallbona, a Barcelona, els va provocar la pluja de dimecres i ahir es va trigar força estona a reparar-los.
4: Les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda.
1: Alertes menys estridents.
0: El periódico explica que la Generalitat ha demanat al Ministeri canviar el sistema d'alertes que rebeu telèfon en cas de fenòmens meteorològics extrems. Es tracta de tenir diverses opcions, amb alguns avisos que tinguin alarmes no tan estridents quan el perill no sigui molt gran o molt imminent.
2: D'aquesta manera no es perdria l'efecte de crida a l'atenció quan la situació ho requereixi. Després de l'enviament de les alertes aquest dimecres, el diari, en aquesta informació, apunta que la Conselleria encara hi ha dubtes de com i quan s'han d'enviar aquests avisos i que en alguns casos, aquesta setmana, potser no estava del tot justificat o es van enviar tard.
1: I setmana del llibre en català.
3: Avui arrenca i ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís Companys. anys hi haurà trobades amb prescriptors literaris, podcast en directe i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
1: Això el dia en què Shakira també arrenca residència europea i avui també en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat sense porter.
11: El Barça es planteja fer un canvi a la porteria al partit contra el Sevilla perquè no vol córrer riscos amb Joan García. Eric García diu que confien en Chesney.
12: Tots sabem que el Joan per mi és el millor porter del món, per tant mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell, crec que a la temporada que va jugar ho va fer molt bon nivell, vam arribar a la semifinal de Champions.
11: De la salut del porter també en depèn la convocatòria d'avui amb Espanya pels 4 partits de la Nations League. L'Espanyol rep l'Elche a partir de les 9.
1: D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí, connectem ara amb el quiosc.
3: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en les notícies que ens arriben des del Parlament Europeu, d'una banda sobre Canadà i de l'altra sobre la crisi de Ceuta. El País explica l'aliança del Canadà amb la Unió Europea, també ho fa en portada el diari Ara, mentre que el periòdico explica que l'Eurocambra ha aprovat dividida una moció sobre Ceuta i el Mundo doncs posa l'accent en el fet que el Parlament acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. L'altre tema del dia és el que treu La Vanguardia en portada i titula "Atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare." El País avui també explica que la vacunació infantil va caient arreu d'Europa arran d'un estudi internacional publicat a la revista The Lancet que analitza l'evolució de les 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
15: Mm-hmm.
14: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què?
16: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
17: Citroën.
16: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Navarcles, 17 a Vilafranca del Penedès i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
19: Retencions a la B20 a Cornellà per un accident que talla un carril en sentit sud. Problemes també a la 2 a Sant Boi i a l'entrada de Barcelona per la Pota Nord i per la Ronda del Litoral.
0: Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus.
20: La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià a partir del gener.
0: Oriol Pujador.
21: Després de Sarrià, el servei s'incorporarà a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collbonis, alcalde de Barcelona.
22: Serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
21: El balanç del pla estiu a Barcelona mostra un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda del 24% en el nombre de furts. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Més notícies. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
4: Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, 4 a Barcelona.
0: Precisament a Barcelona ha mort Pilar Malla, va ser la primera síndica de greuges de Barcelona. Ho ha mort als 95 anys.
20: Va ocupar el càrrec entre el 2004 i el 2010, després de ser nomenada per l'aleshores alcalde Joan Clos. Abans havia dirigit Càritas Diocesana de Barcelona, on també va desenvolupar una destacada tasca social.
4: La sindicatura ha destacat que Malla va posar els primers fonaments de la institució i va defensar el dret dels ciutadans a ser escoltats i rebre respostes de l'administració.
0: I el Vallès Patrimoni fa retirar la peanya instal·lada sense permís a l'església de Santa Maria de Llerona.
20: Es posa fi a 4 anys de queixes dels feligresos i és que l'informe de la Comissió Territorial de Patrimoni denega la modificació del pati adjacent.
0: Ara cultura. Avui amb Epicentre a Vic, al mercat de música viva d'una banda, Nacho Vegas.
23: ¿Qué voy a hacer? He de pensar. L'han cercenado, l'han bebido.
0: Que presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi.
24: No passa res, si un dia ho diu més, si un dia ho diu només per fer. No passa res.
0: També...

0: Ilia Kali. Tots tres protagonitzaran els concerts avui a Vic, serà a la plaça Major. Passen ara 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: El 15 de novembre del 1937.
2: I el número de la sort, el...
3: 7.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Quan rasques un rascar de l'OCE, ho trobes.
5: Sí! Que m'ha tocat, tia!
4: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
6: No, no, no, no, no, no.
4: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'OCE pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'OCE. Rasca el moment.
7: OCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Els sons del matí.
8: Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona, i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
9: Jo estaré en el meu espai polític.
10: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
11: Sí, era un tractament que havia ideat la seva terapeuta. Consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava.
12: Podria volver a repetir, por favor.
13: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
10: Ara són les 7:20, aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, líder.
0: Cap d'un partit polític, d'una associació, també cap d'una classificació, com de la Lliga o d'un sector com l'econòmic. En aquest cas ens referim als líders polítics Sánchez, Feijóo i Abascal, que com a líders visiten aquest cap de setmana Catalunya.
10: Traduir.
0: Escriure o dir en una llengua allò que ha estat escrit o dit en una altra. Els errors de les intèrprets del judici Roger Espanyol han obligat els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Ja diuen allò de traductore traditore, però tant...
10: Barranc.
0: Excavació profunda que fa l'aigua de la pluja en la terra, especialment en materials fàcils d'erosionar. D'aquí, per exemple, en deriva el barranquisme o descens de barrancs. El que no sabíem és que hi ha una teràpia que consisteix a simular que tires un familiar per un barranc i que Jonathan Andic s'hi hauria interessat, segons llegim a La Vanguardia, per al fill del fundador de Mango, no sembla que la cosa vagi pel bon camí.
10: Posem-hi tres xifres amb l'Ana García. 2.800 euros.
13: És el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. És un nou rècord. En ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
10: 60%.
13: Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer ha aconseguit eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% dels tumors en ratolins. És un estudi fet per Vall d'Hebron, Institut de Recerca, que podria ser una opció per un tipus de tumor amb baixa supervivència.
10: I 467 euros.
13: És el que costa omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres. Són 179 euros més que el febrer. El preu ha pujat un 62%. Des del sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions.
10: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una carpa blanca de grans dimensions. Està oberta pels costats i està tota buida.
11: Sí, és la carpa del moll de Ponent del Port de Ceuta, on es preveu acollir fins a 1 miler d'immigrants. La veiem avui en alguns diaris, després que finalment la justícia hagi autoritzat aquest campament. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat la mesura cautelar aduint problemes de seguretat.
10: A la segona imatge hi veig l'edifici de la seu històrica de la Universitat de Barcelona, al centre de la ciutat, a la Gran Via. S'hi veu la torre amb el rellotge i s'hi veu poc moviment.
11: És la imatge que ha triat el periòdico per explicar que la Universitat de Barcelona desembarca a la Xina amb tres màsters científics, en concret d'enginyeria ambiental, de microbiologia avançada i de química analítica. Els programes amb més de 50 places arrencaran el curs 27-28 al campus de Weihai. La idea és ampliar l'oferta els pròxims anys.
10: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, a Estrasburg. El Parlament Parlament Europeu. Hi veig eurodiputats vestits amb americana, però al mig hi ha una dona que du una samarreta de la selecció canadenca d'hoquei gel. Corresponsal a Brussel·les i a Estrasburg, Bruno Fortea, qui és aquesta dona?
14: Doncs no és cap esportista, Ricard. També és eurodiputada. És la líder dels Verds a l'Eurocambra, Terry Reinke. Es va posar aquesta samarreta per rebre ahir el primer ministre canadenc com un gest de complicitat, ara que el seu govern vol negociar una nova aliança amb la Unió Europea. Tots dos van saludar-se i entre rialles van fer-se una foto. Al Canadà, l'hoquei gel és tot un esport nacional.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
10: I avui a La cara B del temps parlem de la previsió meteorològica més transcendental de la història. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem fet previsions molt interessants, però no crec que passin a la història, ni que ens dediquin una pel·lícula com la que avui s'estrena a les cartelleres. Estic parlant de Tiempo de Victoria, una pel·lícula que relata les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia, amb el meteoròleg britànic James Stack com a figura central. Recordem que ens situem al juny del 44, Segona Guerra Mundial, i que s'havia de decidir en quin moment es faria el desembarcament de 150.000 soldats per mar i aire, i tot això en funció d'una previsió meteorològica. I recordem també que en aquella època no hi havia ni satèl·lits, ni radars, ni models meteorològics, simplement uns mapes del temps dibuixats a mà, traçats a partir de dades d'observatoris manuals i d'alguns vaixells, i amb una mica de sort podien arribar a llançar algun globus sonda per saber la temperatura a les capes mitjanes de l'atmosfera. Les eines de llavors eren molt rudimentàries, però l'objectiu final de les previsions han estat sempre els mateixos: salvar vides humanes. Tothom sap com ho intentem fer avui en dia, però la pel·lícula El Tiempo de Victoria ens expliquen com ho van fer fa 82 anys.
17: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dijous l'Enigmàrius feia esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. I la resposta era s'agoviar. S'agoviar és esquilar la llana de la cua i les anques de les ovelles per facilitar-ne la còpula. I a Segòvia hi ha un conegudíssim aqueducte romà. Acabem la setmana al camp. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. De 5 lletres. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
10: Atenció a aquest titular que circula. Un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Diu la notícia que l'home va ser aturat per la policia perquè el van veure fent maniobres estranyes amb el cotxe. Un cop parat, el conductor es va sotmetre al control d'alcoholèmia i va multiplicar per 4 la taxa màxima permesa. Davant d'aquesta situació, l'home va dir als agents que ell no havia begut i que segurament donava positiu per culpa del vinagre del gaspatxo. L'home, a més, en diu la notícia, conduïa sense el cinturó de seguretat cordat i manipulant el telèfon mòbil amb les mans. El conductor s'enfronta ara a una possible pena de presó de 3 a 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'un a 4 anys.
10: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Sony, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo és una notícia real. Ha passat a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La mateixa policia local d'aquesta localitat ha explicat a X aquest cas i l'il·lustra amb una vinyeta on veiem un home amb el nas i les galtes vermelles i la mirada perduda, bufant en el control d'alcoholèmia i sostenint una ampolla de gaspatxo en una mà.
10: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
10: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Regina Rodríguez Sirvent.
22: Avui serà un bon dia perquè un home entrarà en una biblioteca ofuscat per un problema que d'aquí un any no recordarà, però que ara i aquí el travessa i li enfosqueix el món. De cop, A l'altra banda de la taula antiga, dues estudiants intentaran reprimir el meravellós espiral d'un atac de riure. No ho aconseguiran. L'home ofuscat, enfosquit i enrabiat lluitarà amb totes les seves forces per no saltar a la llum, per no ser absorbit per la simple i fulminant alegria d'existir. Però per sort, tampoc ho aconseguirà.

0: Són 7:45. I avui és divendres, 18 de setembre. Ens despertem amb 12 graus al Santuari de Caral, 20 graus a Castelló d'Empúries i 13 a la Granadella, el dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port i que ha rebut el vistiplau de la justícia.
3: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i militars s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges on fa un mes i mig que hi dormen centenars d'immigrants.
2: De Ceuta se'n parlarà molt a Catalunya aquest cap de setmana. Tenim desembarcament de líders espanyols. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo vindran diumenge. Avui ho farà Santiago Abascal, que ahir ja va ser a Lleida.
3: Novetats també el cas Andic. El fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar.
2: Ho explica avui La Vanguardia. El tractament el va preparar la terapeuta per un altre pacient que sentia odi per la seva mare. Es tractava de recrear una situació perquè s'adonés que era capaç d'empènyer-la.
3: El govern de Madrid admet ara per primer cop que l'àtic de luxe comprat per més de 6 milions podria servir ocasionalment com allotjament per les autoritats.
2: I Shakira comença avui a Madrid la seva residència europea. Ha construït un estadi 8 pavellons per fer-hi 12 concerts en les properes 6 setmanes.
4: En esports, el Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera a l'Elx a partir de les 9 i el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
0: I pel que fa al temps, tenim les últimes tempestes que resisteixen a marxar. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, estan situades davant de Barcelona i del Maresme i durant el matí podrien arribar a tocar el litoral de manera molt puntual. A la resta, els núvols aniran marxant, excepte al nord-est, on encara podrien tenir algun ruixat de tarda a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui, després dels problemes d'ahir, amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Els trens avui circulen sobre el previst, de moment, a l'R2, R2 Nord i R11, malgrat que ahir aquestes línies van estar tallades durant 7 hores per dos esvorancs. Pel que fa a la resta de la xarxa de Rodalies, hi ha, com és habitual, alguns retards, com per exemple el de l'RL4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per un problema en la senyalització entre Calaf i Manresa. A l'R15, el tren que va de Reus a Barcelona va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera no funciona per una avaria i hi ha servei per carretera.
0: I a les carreteres, un accident complica ara mateix el trànsit a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
7: L'accident talla un carril de sortida de Barcelona i hi ha cua fins a Esplugues. A més, hi ha retencions a la 2 a Sant Boi per un altre accident, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a la C58 a Sant Quirze i Montcada.
0: I ara fem un cop d'ull també a la premsa. Les portades, Marc Jurado.
8: Bon dia. Centrada sobretot, Ricard, en l'Eurocambra, en una doble vessant, el Canadà i la crisi de Ceuta. Per exemple, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara. Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu, llegim a La Vanguardia. També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump i també ho explica El Mundo. Ara bé, l'altre gran tema de portada el trobem a La Vanguardia, ho hem explicat. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica el diari, per una altra persona que tenia mala relació, en aquest cas amb la seva mare.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Comín. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió reflexionen precisament sobre Ceuta.
9: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus. O pel Mundo, diu, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària. La Vanguardia diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços per resoldre aquesta situació a Ceuta, mentre que El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta del seu equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt aquesta crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola. Per últim, a l'Ara, l'Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta, quanta comèdia. Troba paradoxal que les crítiques als jugadors vinguin dels que defensen que no es pot barrejar política i esport quan es tracta de l'independentisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
1: La Vanguardia publica que l'any 2025 va ser un dels més secs de les darreres tres dècades per als rius de tot el món, segons el nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial sobre l'estat dels recursos hídrics, que també adverteix d'una disminució contínua de les reserves d'aigua dolça. L'informe apunta que el cicle global de l'aigua és cada cop més erràtic i imprevisible. Els darrers cinc anys s'han reportat inundacions i sequeres sense precedents. Aquesta organització reclama més cooperació internacional per afrontar un problema que no entén de fronteres, atès que el retrocés de glaceres o les alteracions en una conca poden afectar poblacions situades a molts quilòmetres de distància.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Ja a la venda? Bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ja No Lloren a Madrid. Consulta'n les condicions i tarifes a ouigo.com.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
15: Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig de vuit, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina sèrie arrasa la Xina?
2: Una de fet amb intel·ligència artificial amb el títol de Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia. No té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
0: On fan el millor pa de tot l'estat?
3: Doncs a Murcia, el Fort Joaquín, que s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet al Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana d'Osca i el forn Roiser de Coristanco, a La Corunya. De Barcelona hi ha 7 establiments i de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Murcia.
0: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la Festa del Cel de Salou aquest cap de setmana?
2: Que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim el mes que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
0: I què dona valor?
3: Els carrils bici i les estacions de bici revaloritzen els pisos de l'entorn fins a un 3,5%. Així ho recull una investigació de l'Institut d'Economia de Barcelona que analitza l'impacte econòmic a l'Eixample i que publica El País. Tot i que és poc significatiu, destaquen que en els pisos de propietat el pis puja més si està pròxim d'una estació de bici. En canvi, en el de lloguer valora més la presència de carrils que d'estacions.
0: I polèmica amb la geganta gitana.
2: La geganta gitana no es presentarà durant el pregó de les festes de la Barceloneta. L'Associació Gitana de la Barceloneta assegura que ho ha demanat a la Comissió de Festes i que no els ho han permès i que és racisme la solució. Faran un pregó paral·lel, el pregó gitano, a la plaça on hi ha la font de Carmen Amaya. La Comissió de Festes diu que la petició els va arribar per sorpresa i no s'han pogut posar d'acord. Ho llegim a BTV.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincer i Lara García.
16: El Wall Street Journal avança un altre cas de seguretat en intel·ligència artificial. Explica que hi ha pirates informàtics que van utilitzar el model d'Anthropic, que es diu Claude, per entrar als sistemes d'OpenAI. En aquest cas, no és un sistema d'intel·ligència artificial que actua pel seu compte, sense que li ordenin, sinó un equip de recerca de seguretat independent que buscava errors i va utilitzar una intel·ligència artificial per entrar en una altra. La notícia, diu el diari, el Wall Street Journal, és que això ha exposat els riscos. La premsa britànica continua abordant el llibre llibre del germà de Lady Di. El Times cita un altre fragment del llibre, de les memòries, en què el germà diu que l'actual rei, llavors príncep de Gales, el va trucar després de la mort de Diana i que semblava eufòric, textualment, com si hagués guanyat la loteria. El Daily Mail avança un altre punt del llibre. La reina Elisabet II va proposar tornar-li a Lady Di els seus títols reials literalment el dia del seu funeral. A Alemanya, diumenge hi ha eleccions a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. A Mecklenburg, sobretot, l'extrema dreta encapçala els sondejos per davant de la socialdemòcrata Manuela Schwesig, que és la ministra presidenta de l'Estat. El Süddeutsche Zeitung es centra avui en ella, diu que el lema final de la campanya ha estat la dona contra l'extrema dreta.
3: Aquests últims dies hem vist com el Banc Central Europeu i la Reserva Federal dels Estats Units han apujat els tipus d'interès i ara ho ha fet també el Banc del Japó. Cinco Días explica que l'autoritat monetària nipona ha pujat el tipus del ien un quart de punt, fins a l'1,25, al nivell més alt en 31 anys. Ho fan davant del creixement del risc d'inflació. Parlant de bancs, el Santander farà un expedient de regulació d'ocupació en dues filials tecnològiques, ho llegim a l'Economista i Expansió. De moment, l'entitat no ha comunicat els motius d'aquesta decisió, ni tampoc el nombre de treballadors que es veuran afectats. I l'Economia, perdoneu, que fa dies que publica inversions d'AEN als aeroports, avui explica que l'aeroport del Prat tindrà noves xarxes i més wifi. La companyia que presideix Maurici Lucena busca una empresa que dissenyi les noves infraestructures de comunicacions, decideixi com es connectaran amb les xarxes que ja existeixen i en supervisi la instal·lació.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la preocupació que hi ha al Barça per la lesió de Joan García.
4: Un Joan García que ha estat

El Barça està bé, està millor, està segur, però la incògnita passa ara mateix per si s'ha de fer un relleu a la porteria. El Mundo Deportivo afegeix que està descartada una lesió greu, però que el jugador ja arrossegava molèsties abans del partit contra el Racing i descansar és ara mateix el més recomanable. L'Esport va una mica més lluny, dona a Szczęsny com a titular i avisa que Hansi Flick no tremola i confia en Tec pel seu compromís, la seva feina al vestidor del Barça, un Szczęsny, això sí, que genera dubtes, molts dubtes, entre els aficionats per la seva última errada contra el Racing.

L'esportiu diu que Joan García no està descartat per jugar demà contra el Sevilla perquè no té formalment cap lesió important i que Chesney és el recanvi, és el porter, ja que té l'aval de Hansi Flick.

0: Junta del debat a la porteria del Barça, Albert Masó a l'Esport dona irònicament una pilota de platja per Mbappé, no guanya títols, pel paperot que fa amb Ceuta i per la seva actitud poc esportiva animant els companys a marxar del camp quan li donaven al Barça el títol de la Supercopa. El País alerta que el Barça necessita aprovar demà a l'Assemblea un crèdit de 500 milions.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per matisar-ho i recordar als oients, no som ràdio, les som Catalunya Ràdio, però atenció, perquè cobra la pensió de la seva mare morta durant 22 anys i alega no haver-se donat.
3: Sí, l'home ha declarat a l'Audiència de Granada i ha alegat no haver rebut cap notificació per part de la Seguretat Social i que, per tant, no n'era conscient. Se li imputa apropiar-se de més de 210.000 euros. Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte continuat a frau i una multa de 350.000 euros. També una indemnització per la Seguretat Social de 168.000 euros. Ho hem llegit a Andalusia Informacions.
1: Sembla la fitxa policial de Jennifer López, però no. És un lladre, és una lladra en aquest cas, que s'ha fet viral per la semblança amb la cantant.
4: Sí, es diu Sairena Enquest, té 35 anys i va ser arrestada a l'agost després de ser acusada d'un robatori a Monticello, a Minnesota. 20 Minutos publica la fotografia de la fitxa policial i el cert és que és clavada a J-Lo. La imatge ha provocat moltíssims comentaris. De fet, alguns usuaris han animat a López a fer-se una prova d'ADN.
1: I Julio Iglesias Jr. recorda els concerts del seu pare, diu ens treia sempre a l'escenari a recollir els sostenidors que li tiraven.
3: Ho va explicar ahir a l'Hormiguero i ho recull avui el diari Marca. Ells eren els encarregats d'agafar els sostenidors que les fans tiraven a l'escenari després dels concerts del seu pare i també ha explicat que quan era petit les mares dels seus amics sempre li preguntaven si el seu pare l'aniria a buscar algun dia a l'escola.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Comencem felicitant el presentador de Telemarc Giró, que avui fa 42 anys, també 52, també fa anys l'actriu Pilar Lozoriala. No, està bé, sí, estarà sí. Content.
1: Bueno, l'actriu Pilar... Qui fa anys avui és Elena García Melero, que ho vas dir ahir.
4: Demà fa anys.
1: Demà, imagina't. Ho vas dir ahir, que era...
4: Ahir la tarda rebo un missatge de la Melero i em diu gràcies per inundar-me el WhatsApp.
3: Però és demà passat.
4: És demà passat. Però em vaig disculpar. No, és demà.
3: Sí, però ahir
4: havia dit
3: que és demà passat.
4: Bé, és igual, avui també faig l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes.
1: No sé qui és.
4: Sí, home, sí, i acabem felicitant l'actriu Jada Pinkett Smith, que avui divendres en fa 55.
1: Que és Sant Oral.
4: Avui és Sant Ferriol.
1: Ara ve Sant Ferriol.
4: Santa Ariadna. I un petonet per la Melero. T'estimo, Melero.
1: Per cert, deixeu-me dir que ara mateix el web de l'Enigmarius no funciona. L'app va bé, vaja, però la pàgina web no, ho dic perquè no està trucant molts oients preocupats per no, que no poden concursar. A través de l'app sí que podran, podran fer-ho. Ara mateix intentarem arreglar les incidències. I acabem el repàs amb la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 18 de setembre de 1976, aquell dia es posava a la venda el primer disc dels Segadors, autoritzat a l'Estat espanyol des de la Guerra Civil. L'havia editat la discogràfica Hispavox i era un enregistrament de l'Orfeó Enric Morera, dirigit pel mestre Ricard Macias. El single tenia els Segadors a la cara A i la Sardana de les Monges a la cara B. Ara fa 50 anys, les cartes al director de l'Avui encara parlaven del que havia passat l'11 de setembre, la primera diada després de la mort de Franco. Per primera vegada s'havien vist banderes catalanes als balcons. Ramon Clop deia que per la Mercè encara n'hi hauria d'haver més. I Francesc Comerma explicava com, per la manca d'existències, en algunes cases van agafar tisores i agulles per convertir banderes espanyoles en catalanes. També moltes cartes a l'Avui contra Televisió Espanyola, l'única en aquella època, que va rebaixar a 30.000 els assistents a Sant Boi. Els aconsellaria una visita a la Clínica Barraquer, deia Vicenç Galera. Érem tants com a la Plaça d'Oriente en Franco i allà Televisió Espanyola sempre deia que eren 1 milió.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: Catalunya Ràdio. Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
10: La veritat és que va sobre rodes.
9: Tan content estàs?
10: Això també.
9: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
11: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a segit.com. Places limitades.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem ara els titulars del dia en dos minuts. A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port.
12: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i Militar s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges, on fa un mes i mig que dormen centenars de migrants. Els migrants hi intenten arribar en massa corrent.
1: I atenció a aquest cap de setmana a Barcelona i a Catalunya, perquè hi arriben Sánchez, Feijóo i Abascal.
13: El primer fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar així motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
1: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
12: Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient, consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
1: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol són un despropòsit.
13: Assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
1: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
12: Per evitar comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu després que Trump amenacés de represàlies si el projecte tirava endavant.
1: Shakira comença avui els concerts a Madrid.
13: Farà 12 concerts en la seva residència europea, un recinte immens de 15 hectàrees i que inclou 8 pavellons.
1: I avui també comença, arrenca, la nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
12: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? És hora de fer una ronda de connexions pel país. Des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: A Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
1: I Girona, Fèlix Martí, bon dia.
17: Bon dia.
1: Comencem a les comarques de Tarragona perquè els Mossos busquen un intern a la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada, Clara.
14: Sí, l'home complia una condemna de 21 anys de la presó de Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Fonts penitenciàries, però, apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. I d'altra banda, ahir a Tarragona, en plena Festa Major, va tenir lloc una acció reivindicativa. És la coordinadora de barraques de la ciutat que es va instal·lar ahir al vespre al Passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Protestaven perquè el consistori no els ha deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys.
1: I en aquest cas a Lleida, avui el govern presenta noves línies d'ajut per als pagesos afectats pels efectes del canvi climàtic. Estela.
18: Un sector agroalimentari que els últims anys ha hagut de fer front a sequeres, fortes gelades i més pedregades. A les 11, les noves mesures de suport les presentarà el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la d'Economia, Alicia Romero, perquè també parlaran de l'ampliació de les línies de finançament públic per al sector. I ho faran des d'una granja de vedells de Gibanells, al Segrià, que s'ha acollit aquests crèdits. I en l'àmbit cultural tenim la vista posada al Pallars Sobirà, on avui arrenca la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus dedicat als animals i que projectarà fins al 27 de setembre uns 60 curtmetratges seleccionats dels 500 que han rebut de tot el món.
1: I a Barcelona avui serà notícia al món casteller, Marc.
16: Sí, perquè es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura de demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. No passa res, un dia el diu més, un dia el diu només. I la banda Nacho Vegas presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, ara el sentim d'en Pere Albo i el Comboi, també Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
1: I acabem a Girona perquè avui comença la Fira Internacional de Ciclisme, la CIA Otter. Preveu més de 70.000 visitants a la ciutat i els hotels estan plens i ja fan càlculs de l'impacte econòmic que pot representar, Fèlix.
19: Sí, uns càlculs que diuen que es podria arribar als 40 milions d'euros, el doble que l'any passat, i no només per la repercussió en hotels, que com dius estan plens, restaurants o comerços, sinó també per la feina que hi ha tot l'any i el volum de negoci que genera. 500 marques i presenten novetats. Per tant, aquest cap de setmana, que Girona s'omple de professionals i d'aficionats al ciclisme, això quan ja es prepara també per les fires de Sant Narcís d'aquí un mes. Acaben de fer públic el programa de concerts i actuaran Queralt Lahoz, Els Amics de les Arts, Joan Miquel Oliver, El Petit de Calaril o 31 Fam, entre d'altres. Una de les novetats serà un espectacle de drons la nit d'estrena.
1: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia i un bon cap de setmana.
16: Igualment.
15: Bon dia. Igualment. Bon dia. Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui encara tenim alguna tempesta, però som a les portes d'un cap de setmana de sol. Eloi.
17: Bon dia, sí, sol de cara demà dissabte amb algunes restes de núvols, diumenge temps molt estable amb temperatura que s'enfila fins als 30 graus en alguns llocs de l'interior, però avui encara amb aquestes tempestes que comentaves, les tenim just davant de Barcelona, sobre el mar, però poden arribar a tocar terra en algun moment durant aquest matí i migdia. Això passaria just al litoral. A la resta, els núvols que tenim ara tendiran a marxar, s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona i de Barcelona. A l'interior podien tenir algun ruixadet aquesta tarda molt puntual, també.
1: I pel que fa al trànsit, la via més complicada és l'AP7, Mireia Sala.
20: Sí, hi ha retencions a Santa Perpètua en sentit Barcelona-Tarragona per una topada. Cua també a la ronda de dalt a Cornellà en els dos sentits i a l'entrada a Barcelona per la 2, per la B23 i la C58. També aturades a la ronda del litoral, sobretot en sentit Llobregat.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: Catalunya Ràdio.
23: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del trànsit de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 41 milions de tones acumulades aquest any. Davant d'aquest escenari, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Dret i Negoci Marítim. Aquest màster ofereix una formació especialitzada perquè els professionals afrontin els reptes jurídics i empresarials vinculats al sector del transport marítim.
23: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
1: Són les 7:55.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
26: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
27: Quan tornem de la platja, resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
26: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
25: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I ara és moment de repassar el preu de les coses. I avui parlem, atenció, ara de cinemes.
28: Doncs sí, ens hem fixat en els preus de sales petites, de cinemes locals. Comencem pel cinema de l'Espai Foràtic de Lleida, l'Screenbox. És el cinema més antic de la ciutat i projecten estrenes, però també aposten per pel·lícules d'autor. El preu de l'entrada general és de 6 euros.
29: Durant la setmana, el preu de l'entrada és de 6 euros. I el cap de setmana, de divendres a diumenge i festius, 8. El dia de l'espectadora, només a 4,50. Encara que cada dia de la setmana fan ofertes d'algunes pel·lícules.
28: A Terrassa hi ha el Cinema Catalunya, que és un dels més antics de Catalunya. De fet, té més de 110 anys d'història, Ricard?
1: Cago a trossos.
28: No és veritat.
1: No, que faig mal.
28: És un cinema públic.
1: M'agrada molt aquest cinema.
28: És preciós, eh?
1: Sí, sí.
28: És molt antic, és un cinema públic, això ens permet posar també preus més assequibles. L'entrada general costa 6 euros i mig entre setmana, 7 euros els caps de setmana. Té només dues sales, és petitet i una programació molt variada.
30: Sí que fem estrenes comercials, però també oferim cinema d'autor, pel·lícules que toquin temàtiques socials, temàtiques actuals. Intentem potenciar les produccions catalanes, produccions locals.
1: I a més és molt bonic, és veritat que és molt bonic i recomanem anar-hi. Sí, sí.
28: Sí, és fantàstic. I a Barcelona hi trobem el cinema de l'Espai Texas, on l'entrada costa 9 euros i 7 en 20 pels socis.
31: Els nostres preus s'intenten equiparar al mercat per gaudir de les oportunitats d'estrenar pel·lícules, però al mateix temps també intentem cuidar l'espectador i busquem maneres de fidelitzar el públic, aquell que s'ho treballa i ve regularment a les nostres sales, a través de descomptes especials.
28: Tots aquests preus dels cinemes locals contrasten evidentment amb els de les grans sales. Per exemple, els Movie Cinemas, l'entrada costa 9 euros i el Cinesa gairebé 11.
1: I en aquest cas, els impostos. On van a parar els impostos? Avui divendres, atenció, què costa instal·lar gespa artificial en un camp de futbol? Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Gavà, l'Ajuntament farà diverses obres de millora al camp de futbol de Can Torelló. S'han de canviar porteries, banquetes, un aspersor de rec i la principal actuació, la gespa artificial. L'última vegada que es va posar nova va ser el 2010, però s'ha desgastat molt. Substituir la gespa s'ha pressupostat amb 144.200 euros.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
2: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui s'ha fet viral un noi que va decidir posar-se una gorra, una bandera i una samarreta carlistes i manifestar-se en defensa del poble de Ceuta. Fins aquí, mira. La sorpresa, però, arriba quan li posen un micròfon davant i la criatura queda posseïda per l'esperit del Cid. Molta atenció.
3: Tenemos una ciudad que está ahora mismo sufriendo una auténtica ocupación extranjera que tiene ahí su población clamando como milicianos, que están creando ahí armas caseras y estamos ahí viendo cómo los niños, los ancianos, los vecinos están sufriendo todos los días durante todo un mes. Por eso estamos todos aquí. Por Ceuta. Porque Ceuta es España. Ya siendo España desde el principio. Desde los cartagineses de esta zona ya era parte de esta zona. Siempre lo era. Ceuta siempre fue España. Incluso cuando Portugal era parte de España.
2: Estàs barat, eh? Li ha faltat acabar el discurs dient viva don Carlos V. A veure, el meu rei té una mica de batibull històric, ha colat un parell de mentidotes, potser no calia que parlés amb aquest to fregant l'infart. És veritat que s'ha de polir una mica, Ricard, però amb un parell de retocs i uns calçotets per sobre les malles, ja tenim la primera versió del Capità Espanya. Si el vols cridar, només cal que projectis al cel la silueta d'un toro d'Osborne i l'esperis al bar. Això sí, fes-ho després de la migdiada, eh, Ricard, que abans no estarà operatiu, ja t'ho dic ara.
1: Així ho farem. Elisenda Pineda, fins ara, que ens veiem,
2: fins ara.
1: Ens veiem a quina hora? A les 11, no? A les 11,
2: d'acord,
1: el dilema.
2: Sí.
1: Vaig allà, Sara Judit Mascó. Fins ara, adéu.
2: Fins ara, adéu, adéu.
4: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions a la Ronda de Dalt, a Cornellà en els dos sentits, a l'entrada de Barcelona per l'A2 a Cornellà també, a la B23 a Sant Feliu i Esplugues i la C58 a Sant Quirze i Montcada. També hi ha aturades a Santa Perpètua a l'AP7 en sentit Barcelona i a la Ronda del Litoral de Bac de Roda a Cantunis.
0: Comença el trasllat dels migrants a les platges de Ceuta al campament instal·lat al port de la ciutat, una operació que es pot dur a terme perquè l'Audiència Nacional Espanyola ha aixecat la suspensió cautelar del campament. La instal·lació ha d'acollir unes 2.000 persones. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. Arribi a judici el conegut com a cas Inipro sobre una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Entre la desena d'acusats hi ha l'exalcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, que s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó. L'Estat espanyol manté unes taxes de vacunació infantil elevades d'entre el 92 i el 97%, però un estudi publicat a The Lancet alerta d'un lleuger descens en els últims anys. Entre el 2019 i 2024 han baixat les cobertures de 5 vacunes, entre elles la de la hepatitis B, el pneumococ i el tètanos. Els investigadors apunten que la pandèmia hi podria haver contribuït. Una combinació de dos fàrmacs ja utilitzats contra el càncer aconsegueix eliminar el 60% dels tumors d'endometri agressius en ratolins. L'estudi del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, obre una via de tractament per a un càncer amb només un 40% de supervivència als 5 anys. I aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys a Barcelona.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per al partit de demà al camp del Sevilla de la 7a jornada per molèsties al genoll dret. Una 7a jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, 8ens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada, mentre que el Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I el Barça d'handbol supera el Montpellier per 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, mentre que el de futbol sala rep avui el Peníscola a les 9.
0: Matí fresc, amb cel mig ennuvolat i alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral els dos extrems fins al migdia, amb la calor a ratlla, moltes màximes entre els 22 i 27 graus. Els valors més

0: possible després que l'Audiència Nacional Espanyola va aixecar una primera suspensió. En la revisió de la decisió argumenta motius d'interès general i d'atenció humanitària tal com de fet li reclamava el govern espanyol. Especifica més que el nou campament, que ha d'allotjar unes 2.000 persones, ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. El ministre que lidera la gestió de la crisi, Ángel Víctor Torres, ha celebrat la resolució.
1: És una magnífica notícia perquè ens permet filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Obrim ara Crònica Internacional.
2: 3CAT Info.
0: Els russos voten des d'avui fins diumenge per elegir el nou Parlament en els primers comicis des que va començar l'ofensiva contra Ucraïna. La victòria del partit del president Putin, Rússia Unida, es dona per feta en unes eleccions que no compleixen els estàndards democràtics. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
3: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
4: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
3: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
0: En canvi, el canceller alemany Friedrich Merz se la juga aquest diumenge en unes noves eleccions regionals en dos estats federats després de la desfeta de fa 15 dies a l'est del país que va guanyar l'extrema dreta. Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat, estat de Berlín. Anem allà, Jordi Regàs.
5: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
6: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
0: El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Marc Carney, va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenaçés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. A Estrasburg, Bruno Fortià Miras.
7: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
8: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
7: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs.
0: 8 i 8 minuts, l'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara les importacions, sobretot de vehicles barats i vells de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any, fins a l'agost, s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provinents de l'estranger, bàsicament europeus. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI, especialitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10, 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat. I a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM.
9: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
0: A banda de la situació econòmica, Germán Palomas, president de la Federació Catalana de Tallers, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
10: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se o guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
0: Amb tot, les dades són similars a les del mercat de vehicles usats locals, on la majoria d'operacions també són de cotxes de més de 10 anys d'antiguitat.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.

0: La nova direcció dels Mossos potenciarà la policia de proximitat, augmentarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Els màxims responsables de la policia, nomenats arran de la sortida de Josep Lluís Trapero, van exposar ahir a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública les prioritats que marquen en aquesta nova etapa. La comissària en cap, Sílvia Catà, va anunciar un pla contra aquestes bandes i el director de la policia, Ferran Gómez, diu que demanarà un informe al seu predecessor.
1: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
0: Tot i els canvis de nom, la nova etapa manté una línia continuista, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat. Ens hem de referir ara a un despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Español per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç, per tant, de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els 4 policies espanyols que van participar en el dispositiu on Roger Español va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció, com us dèiem, no va anar gens bé.
2: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar...
3: Podria volver a repetir, por favor.
0: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc se'n va sortir.
4: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
5: No és això.
4: És que no sento bé.
0: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. A aquesta polèmica banda, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma. El judici pel cas Inipro arrenca 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions de fins a 13 anys de presó juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
6: La Fiscalia manté la tesi que es va urdir una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. S'hauria fet a través d'un contracte subscrit el 2010 per la integració de la població nouvinguda que es va prorrogar fins al 2012. L'objectiu real, però, segons el fiscal, era contractar treballadors i militants afins perquè actuessin com a ciberactivistes i promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas, el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
7: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
8: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
6: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, i 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen Fiscalia i la CUP, que va destapar el cas i fa d'acusació popular. Encara hi ha un conflicte judicial obert pel contenciós presentat per Esquerra Republicana després que l'actual alcalde socialista Rubén Viñuales retirés l'Ajuntament de l'acusació, tot i que el 2016, quan era portaveu de Ciutadans, deia això.
9: Però el que sí és una dada objectiva és el canvi processal. El Partit Socialista de Catalunya consta que va obtenir un lucre econòmic de la trama de Nipro.
6: Els 9 acusats els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en funció pública. També hi ha 6 responsables més de títol lucratiu, entre els quals el PSC, 2 empreses com a responsables civils subsidiàries per fer front als 275.000 euros d'indemnització que es demanen.

0: 3CAT Info.
1: Un quart de nou del matí, fem una pausa per repassar la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Connexió, per tant, amb l'equip viari. Actualitzem dades. Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Doncs a aquesta hora encara queden retencions a l'entrada a Barcelona per la B23 a Sant Feliu, la 2 a Cornellà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada. A la Ronda de Dalt també hi queda un tram de cua a Cornellà en els dos sentits i a Horta en direcció al Nus del Llobregat. La Ronda del Litoral també va molt carregada de Sant Adrià a Cantunis. Pel que fa al transport públic, el servei de funicular de Vallvidrera es fa per carretera a causa d'una avaria. Això és tot. Actualitzem la informació als titulars de 8:45.
0: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
3: Fins a primera hora de tarda, algun ruixat pot caure de manera local a la costa central. Això pot passar entre el Maresme i també a l'àrea del Garraf, i també hi ha una certa possibilitat cap a l'àrea del Baix Penedès o el Tarragonès. Però on és més probable és a l'àrea del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès o Maresme, tal com ha passat durant les últimes hores. Ruixats que són més forts sobre el mar. De moment portem un total de gairebé 5 litres a Cunit, o també 4 al Raval, a Barcelona, o també 3 a l'àrea del Garraf, al Rascler, a l'àrea del Garraf. A la tarda també algun ruixat podria arribar a caure, d'alguna nuvolada que creixi a l'àrea d'Osona, Ripollès, Garrotxa, interior de la selva, en aquests indrets. Fenòmens locals. I avui la temperatura a ratlla, després d'una matinada fresca, amb valors mínims els més alts al voltant dels 20 graus, Espolla, Barcelona o també la Ràpita. De dia la temperatura, la màxima, es quedarà a molts indrets entre els 24 i els 28 graus, localment tocant els 30, per exemple, a l'àrea de Tortosa, el Dover, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre. En canvi, a la Vall d'Aran, doncs, en algunes poblacions, la temperatura no arribaria als 20 graus de màxima. Pel cap de setmana, en general, tranquil·litat, diumenge la temperatura repunta una mica.
0: 3CAT Info.
4: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
5: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
7: i aquest? A què es dedica?
6: Doncs a viure, es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11, sigues ric en viure.
8: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3CAT Info.
1: Un 9:03, les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen a la pandèmia. Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes. Entre elles hi ha la d'hepatitis B, el pneumococ o el tètanos. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és la que menys, amb una taxa del 80%. Encara en l'àmbit sanitari, una combinació de 2 fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins. Es tracta d'un estudi fet per el Vall d'Hebron Institut de Recerca que podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu amb una supervivència de només el 40% en 5 anys de les dones que el tenen. Actualment, aquests casos, que suposen el 20% de tots els tumors d'endometri, només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita.
9: En el 60% de los casos con la terapia combinada conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, ¿qué quiere decir? Que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o a un 7% de ambas terapias por separado.
1: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna R2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor que aconsegueix més del doble de remissió del càncer d'endometri. La també investigadora de Vall d'Hebron, Eva Calvo, avança que també s'està estudiant per altres tipus de càncer.
10: S'han començat a fer estudis dintre de càncer de mama i càncer d'ovari, no? Que també tindria sentit perquè ja són càncers on les teràpies aquestes que hem combinat s'apliquen d'alguna manera en monoteràpia, no? En teràpia individual.
1: Cada any a Catalunya es diagnostiquen 1 miler de casos de càncer d'endometri, el quart tipus de tumor amb més incidència entre les dones.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

innocents. Avui arrenca la setmana del llibre en català que arriba amb novetats i s'acosta més que mai al món digital. Sota lema, molt per veure, molt per llegir, durant 10 dies al passeig Lluís Companys de Barcelona s'hi faran 350 activitats. Són 9.000 metres quadrats amb 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica amb 11 espais laterals on, per exemple, es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada i podcast en viu com ara Club Tàndem a Marina Porres i Juliana Canet. També entrevistes en profunditat al nou espai Oficis del Llibre, que aquest any donarà protagonisme a les biblioteques. Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i la visitaran autors internacionals com la palestina Adania Shibli o la britànica Claire Pollard. També es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit amb la participació d'Al·lèrgiques al Polen, que estem sentint de fons, i Minibús Intergalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació. El còmic, la ciència-ficció i distopies, la novel·la romàntica o la cuina són només alguns dels gèneres que hi tindran protagonisme i hi haurà unes 200 signatures d'autors. El gran aparador del món del llibre en català espera rebre més de 100.000 visitants.

0: Marxem ara cap a la capital francesa. La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portachel, va fer història i el vespre a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho va fer dirigint el clàssic francès Les Criades, de Jean Genet, i amb un repartiment format per tres actrius franceses. Corresponsal a París, Isabel Galí.
1: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
2: A París, Carme Portachel fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
3: Volíem que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon, jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no? Bueno, i vam començar a treballar, vaig fer el càsting fa un any, i després hem començat a treballar i a assajar aquest temps i ha sigut una meravella, ha sigut un procés fantàstic. Aquestes tres actrius són sobrenaturals, realment.
2: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenée, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txell la portada als nostres temps.
3: Jo crec que parla de tres dones tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
2: Carme Portachelli obre a la Comédie i tanca el tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
0: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia.
5: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: Segons les proves mèdiques a què es va sotmetre el porter blaugrana, només té molèsties en un genoll, al dret, i és dubte per jugar demà al camp del Sevilla en partit de la setena jornada. Una jornada que donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. Aquest matí, precisament, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente donarà la llista de jugadors per als quatre partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. Tornant al Barça, un altre jugador blaugrana, Eric García, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions.
6: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
4: Eric també va dir que la Minyamal es mereix guanyar la pilota d'or.
7: 3CAT Info.
4: La setena jornada l'obre avui l'Espanyol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
8: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera edición lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
4: El conjunt blanquiblau, vuitè la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cué, amb només 2 punts en 6 partits. Omar és baixa per sanció. Ahir es va tancar la sisena jornada amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. A la Lliga Femenina, avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i amb Clara Serra Jordi a la llista de convocades, però sense la portera Cata Coll. D'altra banda, Pere Romeu, el tècnic del Barça, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui avui el mercat d'incorporacions.
9: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
4: Afegir que la Supercopa Espanyola jugarà a Turquia a principis de febrer, a les semifinals, el 2 de febrer, el Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid, i l'endemà, el 3 de febrer, el Real Madrid contra la Real Societat. La final es jugarà el 6 del mes de febrer.
7: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: Triomf del Barça d'handbol a la segona jornada de la Champions. Va ser a la pista del Montpellier per 27-28 i ara el conjunt blaugrana encapçala ja el seu grup. Carlos Ortega és l'entrenador del Barça i celebra un any invicta.
10: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizás que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, que creo que es una auténtica machada, ¿no?
4: Feia dos anys que el Montpellier, per seva banda, no perdia a casa. A Cerdanyola del Vallès, avui juguen més partits de la Golden Cat d'hoquei patins, l'equip masculí de Catalunya, que ahir va debutar amb una victòria sobre França per 1-4, avui té doble cita contra Angola a 1:15 i contra Portugal a 7:00. L'equip femení ahir va jugar dos partits i els dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a partir de 4:45.
7: 3CAT Info.
4: Pel que fa al waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia italià a 3:00 a la primera jornada. El jugador del Sabadell, Axel Corres, creu que arriben en un bon moment.
11: A nivell de, pues bueno, de sensacions amb l'equip i tot, la veritat que molt bé. Crec que hem fet un grup molt bo i espero que la temporada sigui bona durant tot l'any, no? Tenim un repte molt important aquest cap de setmana a la Champions perquè és el desig tant de l'equip com del club, però estic molt confiat en que les coses aniran bé i que farem un molt bon waterpolo.
4: L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apoloso Sport de Tbilisi, que és l'equip anfitrió. Els dos primers de cada grup passen a la fase de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa.
12: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Mireia, endavant, bon dia.
1: Bon dia. Milloren les entrades a Barcelona, però encara hi ha problemes a la Ronda del Litoral. Va molt plena des de Sant Adrià fins a Cantunis. També queda cua a la Ronda de Dalt de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs. I retencions també a l'entrada per la B23 d'Esplugues a la Diagonal i la P7 a Santa Perpètua.
0: Repassa les informacions més destacades d'aquest divendres de 8 de setembre. Comença el trasllat dels migrants de les platges de Ceuta al campament instal·lat al port de la ciutat, una operació facilitada després que l'Audiència Nacional Espanyola n'hagi aixecat la suspensió cautelar. Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades, per tant, pel conflicte. Com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. I així es paren les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que els Mossos busquen un pres condemnat a 21 anys per assassinat que ahir es va escapar durant una sortida programada. És un intern de Masenric, a Tarragona, que va aprofitar una parada per dinar a les Gavarres per fugir pel lavabo d'un establiment de menjar ràpid. I avui arrenca al Pallars la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus, que enguany posa el focus en els animals dins la mitologia. En els esports, Ricard, què destaquem?
2: Mira, d'una banda, que el porter del Barça, Joan Garcia, és dubte per al partit de demà del Barça al camp del Sevilla de la setena jornada per molèsties al genoll dret. Una setena jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, que són vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada.
0: Tenim un matí fresc amb cel mig ennuvolat i alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme i fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems del país fins al migdia amb la calor a ratlla. Moltes màximes entre els 22 i 27 graus, els valors més alts en qualsevol cas tocant els 30. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est. A primera hora d'aquest matí ha començat el trasllat dels migrants que són a les platges de Ceuta cap al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma. Aquesta operació es fa enmig d'una forta presència d'agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat per evitar aldarulls, ja que moltes persones havien optat per córrer cap a les noves instal·lacions per por a quedar-se sense lloc. Aquest trasllat és possible després que l'Audiència Nacional Espanyola aixequés ahir una primera suspensió. En la revisió de la decisió argumenta motius d'interès general i d'atenció humanitària, tal com li reclamava el govern espanyol. Especifica, a més, que el nou campament, que ha d'allotjar unes 2.000 persones, ajudarà a donar atenció als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat autònoma. El ministre que lidera la gestió de la crisi, Ángel Víctor Torres, celebrava la resolució.
3: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Alguns polítics espanyols passaran per Ceuta. Desplegament de líders polítics a partir d'avui i durant el cap de setmana a Catalunya també. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desfilen pel nostre país en ple enlairament del curs polític. El president espanyol tancarà diumenge la festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del papa al juny. Camí paral·lel al de Feijóo, que també vindrà demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic a Catalunya des del juny. Va ser en la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
4: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña. Y mucho menos contra Cataluña.
0: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta mateixa tarda a Barcelona, després d'haver visitat ahir Lleida.
5: La discussió, la polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
0: Pocs entre sella i sella el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Els russos voten des d'avui fins diumenge per elegir el nou Parlament en els primers comicis des que va començar l'ofensiva contra Ucraïna. La victòria del partit del president Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta en unes eleccions que no compleixen als estàndards democràtics. Moscou, Cristina Solías.
6: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
7: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
6: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
0: I a Suècia, el recompte del vot exterior ha confirmat la victòria de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per només 50.000 vots. L'exprimera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, va dir ahir que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
8: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El fins ara primer ministre suec, Ulf Kristersson, ja ha anunciat la seva renúncia. L'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara les importacions, sobretot de vehicles barats i vells de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any, fins al mes d'agost, s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provinents de l'estranger, bàsicament d'Europa. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI especialitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10 vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort és portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM.
9: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que al mercat espanyol pues, hi ha una oferta disponible.
0: A banda de la situació econòmica, el president de la Federació Catalana de Tallers, Germán Palomas, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
10: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se o guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
0: Amb tot, les dades són similars a les del mercat de vehicles usats locals, on la majoria d'operacions també són de cotxes de més de 10 anys d'antiguitat. Canviem de qüestió. L'anestesista valencià Raül Insertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat el llibre on relata la seva experiència, titulat Ojalá curar fuera más fácil. És el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Insertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que ja havia vist als mitjans de comunicació.
11: Jo no pensava que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax con balas, ¿no?, por el ejército israelí.
0: El metge ha expressat el seu desig de tornar a casa, però creu que Israel no li permetrà per haver donat a conèixer el seu testimoni.
11: Los médicos y enfermeros extranjeros, cuando salimos, no podemos dejar de contar lo que hemos visto porque es tan atroz y clama tanto al cielo que tenemos que decirle al mundo. Es un acto natural, creo yo, ¿no? Y claro, si hablas demasiado, pues ya te ponen en una lista negra, ¿no? Y yo sospecho que estoy en esa lista negra.
0: Raül Insertis ha treballat a Gaza, però abans també va fer d'anestesista i va assistir parts a l'Afganistan i al Iemen. 9:05, Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc, segons publica avui el diari La Vanguardia. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Júlia Liederwald, que consistia a simular que es llançava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès que Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que tenia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat. La terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, la mateixa ruta on després va morir el fundador de Mango, Isaac Antic. 3CAT Info. 3CAT Info. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek entre les estrelles de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial, enviada especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras, on Daniel Monzón dissecciona com funcionava el patronat franquista per a la protecció de la dona, i Isaki Lacuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. Naomi Watts i Werner Herzog rebran 100 premis Donostia i Rami Malek, guanyador d'un Òscar per interpretar Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love a la secció Perles. En aquesta secció es veuran joies estrenades en d'altres festivals, com ara La Bola Negra, la candidata espanyola als Oscars, o també rivals directes a la cursa de Hollywood, com la romanesa Fjord, la japonesa Sudan, la francesa Minotaur o la nord-americana La Invitación, que està basada en un guió de Cesc Gai que pot arribar als Oscars. Però si hi ha un títol que té molts números d'endur-se al premi del públic en aquesta secció és Naza, el documental palestí que a Venècia va rebre 25 minuts d'aplaudiments. A més, en seccions paral·leles es presentarà la sèrie de 3CAT Genesi, que narra com el Bulli es va convertir en el millor restaurant del món, i serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos, que plega, ha dit a 3CAT Info, definitivament. Han estat 17 edicions en què ha posat en marxa tota la part d'indústria, ara ja indispensable, i ha recordat com a fites destacades els premis honorífics a Glenn Close i a Penélope Cruz, que li va entregar el cantant dudós Bono, i admet que no ha defugit les polèmiques.
13: Bueno, nosotros las polémicas no las buscamos, lo que pasa es que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Yo, mientras no tenga un orden judicial, esa película se va a proyectar.
12: Això sí, ara tem que Vox arribi al govern i censuri aquestes pel·lícules o alguns convidats.
0: El Marc també ens ha deixat preparades les estrenes de cinema. Resident Evil torna a les pantalles, a la gran pantalla. La 8a adaptació del joc de la PlayStation s'estrena juntament amb la pel·lícula de Coyot i el Correcamins i dues produccions catalanes.
14: Hey, man, I gotta be 7, do you know where...
12: Completament nova, amb un esperit canalla divertidíssim, apte també per als neòfits. És un film extremadament enginyós que sedueix des de la primera escena, trepidant i emocionant. El protagonista és un missatger innocent però valent, que s'endinsa sense saber-ho en la zona zero d'on ha sorgit el virus que transforma els humans en zombis o en monstres pitjors.
15: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
16: It's not your fault. There's probably someone to blame.
12: De la ment de James Gunn, el mateix que ha ressuscitat Superman, va néixer fa uns anys l'original història de Coyote versus Acme, on el personatge dels Looney Tunes demanda a l'empresa que fabrica els artefactes amb els quals intenta caçar el Correcamins perquè sempre surten defectuosos. Té un aire a Qui va enganyar en Roger Rabbit, és molt divertida, tot i que té alguns problemes de ritme, i ha estat 3 anys guardada en un calaix, però afortunadament ja la tenim aquí.
17: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
12: Els meteoròlegs ja estaven a l'ull de l'huracà als anys 40 i més encara just abans del dia D, el del desembarcament de Normandia. Ho mostra Anthony Maras al thriller dramàtic Tiempo de Victoria, on aconsegueix que la previsió del temps sigui emocionant, polèmica i disputada. La prestància d'Andrew Scott i la beligerància de Brendan Fraser en el

0: paper d'Eisenhower, brillen com sempre.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
1: Gary!
0: Completen les novetats En la zona gris, una obra menor del mestre de l'acció desenfrenada, Guy Ritchie, tot i el repartiment de luxe, la irregular Sus Hijos, primera superproducció internacional del director argentí Pablo Trapero, la comèdia francesa Mis Queridísimos Padres, dues cintes catalanes modestes, Femení Singular i Tanit, basada en l'obra de Núria Albó, i un film d'animació per als més petits, Mambo Jambo es fa norma.
3: Tres quarts de nou. Cop d'ull a la situació carreteres i transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Carme. Milloren les entrades a Barcelona, però encara hi ha problemes a la ronda del litoral, des de Sant Adrià fins a Cantunis. També queda cua la ronda de dalt de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs. I retencions també a l'entrada per la B23 d'Esplugues a la Diagonal i per l'AP7 a Santa Perpètua. Pel que fa al transport públic, a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei de funicular de Vallvidrera es fa per carretera a causa d'una avaria. Això és tot. Actualitzem la informació als titulars de les 9.
3: El temps. La crònica és de l'Enric Agut.
5: Fins a primera hora de la tarda pot caure algun ruixat aïllat a la costa central i al nord del Camp de Tarragona. Fenòmens puntuals, tal com ja ha passat durant les últimes hores. Descansen nuvolades sobre el mar, que descarreguen xàfecs, n'hi ha força, i alguns de tant en tant doncs, també afecten el sector de la costa central. I fins allà a les 3:15 de la tarda pot encara mantenir-se aquesta situació. De moment han caigut uns 4-5 litres, en el millor dels casos, per exemple, Cunit, gairebé 5 litres, Barcelona, en el Raval, 4 litres. I la temperatura avui, la diurna, doncs es quedarà situada a moltes zones entre els 24 i els 28 graus. Localment arriben als 29 o 30, per exemple, a l'àrea de del Baix Ebre, a Tortosa. En alguns llocs la temperatura quedarà més curta. Per exemple, a Viella la màxima serà de 20 graus o també a Puigcerdà. La tramuntana i la mestral aniran a la baixa, el mestral desapareixerà i quedarà una tramuntana molt residual al voltant del Cap de Creus. En general, el cap de setmana el temps serà tranquil, la temperatura una mica més alta, sobretot diumenge.
3: Catalunya al dia. Tres quarts de nou i dos minuts, els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat. Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007. Hem de parlar ara d'un detingut, un jove de 21 anys, a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos i la Seguretat Privada d'Adif reforcessin la vigilància nocturna de la xarxa ferroviària per mirar de localitzar aquest individu. Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del mes de gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han firmat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer les denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
6: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTEs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
3: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. Al balanç del pla d'estiu aboca bones dades amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
7: 3CAT Info.
3: Incrementa la velocitat dels autobusos de Barcelona per millorar-ne el servei. És l'objectiu d'una prova pilot que comença avui mateix al carrer Balmes. S'han fet canvis a 4 cruïlles de l'Eixample perquè els vehicles que baixen per aquest carrer i girin a la dreta hagin de cedir el pas als autobusos. Els autobusos circulen a una velocitat mitjana d'11 km i mig per hora al conjunt de Barcelona. Però al carrer Balmes, on n'hi passen 200 al dia, el servei no supera els 8 km per hora, amb l'obligació que els vehicles que giren a la dreta cedeixin el pas als autobusos. Es vol millorar aquest registre. Laia Bonet és presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona.
8: Hi ha un dels objectius de l'agenda bus, que és la millora de la velocitat, que és molt important perquè realment el bus sigui una alternativa atractiva pels que es mouen per Barcelona i perquè siguin cada vegada més els usuaris del transport públic i del bus concretament. I per això cal que el bus vagi ràpid.
3: Les cruïlles on s'assajarà el sistema estan senyalitzades amb pintura vermella. S'ha segregat físicament el carril bus abans del pas de vianants per tal que la resta de vehicles no s'hi posin abans d'arribar a la cruïlla i hi alenteixin la circulació. Així han de girar des del segon carril i es troben un semàfor amb una fletxa intermitent que els indica que no tenen prioritat.

0: La coordinadora de barraques de Tarragona es va instal·lar ahir al vespre al Passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Va ser una acció reivindicativa després que el consistori no els hagi deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys. Ens ho explica des de Tarragona el Ricard Boigues.
1: Les entitats organitzadores de les barraques diuen que darrere de la decisió de l'equip de govern socialista de no cedir l'espai del Passeig de les Palmeres, com havien fet els últims 20 anys, només hi ha raons polítiques. Ahir al vespre el col·lectiu va voler mostrar el seu desacord organitzant un acte reivindicatiu amb actuacions musicals i barra de bar inclòs al mateix lloc on fins ara s'instal·laven les barraques de Santa Tecla. El Lluís, portaveu de l'entitat, diu que seguiran lluitant per continuar el Passeig de les Palmeres.
2: Nosaltres teníem programats 12 concerts durant 3 dies, música en directe, activitats molt diverses, i ens hem trobat que bueno, l'Ajuntament ha intentat improvisar amb unes entitats, ha intentat muntar unes coses alternatives, però aquí s'ha demostrat que qui té realment teixit popular en aquesta ciutat són les barraques i tots els seus col·lectius.
1: La regidora de Cultura i Festa, Sandra Ramos, sempre ha defensat que han pres la decisió per cedir l'espai a altres entitats.
3: Són diverses les entitats que també reclamaven, no?, tenir aquest espai, aquesta centralitat. Ens hagués agradat continuar amb la proposta de barraques en altre espai, però no ha pogut ser.
1: La coordinadora de barraques diu que els dos espais alternatius que ha plantejat l'Ajuntament, la Platja del Miracle i el recinte exterior del Palau de Congressos, no compleixen la normativa.

0: Avui arrenca al Pallars la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus, que enguany posa el focus en els animals dins la mitologia. Lleons, llops, serps o criatures mitològiques serveixen de fil conductor d'una programació que ha rebut prop de 500 curtmetratges de 50 països i en 40 idiomes diferents. Anem cap a Gerri de la Sal. Pau Rovira.
1: D'aquestes 500 propostes, l'organització n'ha seleccionat 60, que es projectaran en 15 sessions al llarg dels 10 dies que dura el festival. Un festival que es consolida i que ve carregat d'animals i de sorpreses, tal com explica la directora de programació del certamen, Gisela Arnau.
2: És una edició especial que la dediquem als animals, perquè visualitzant els curtmetratges ens hem adonat que sorgien molts animals i que tenim molt vincle. I és que tenim moltes sorpreses i tenim algunes sorpreses animals que no puc desvetllar i que jo crec que seran sonades.
1: La primera cita és aquest vespre al celler de Bresca, amb la presència del productor iranià Mahdi Rezaiati Charan, que presentarà Teetan, un dels 5 curtmetratges de la sessió inaugural. Aquest dissabte, l'Era d'Ortega, a Peramea, acollirà una nit que combinarà cinema i música i que inclourà l'estrena del documental Mite, Càmera, Acció, produït pel mateix Tabaca Film Fest. I diumenge el festival es traslladarà a Sort amb una quinzena de curtmetratges. La programació principal arribarà del 24 al 27 de setembre aquí a Gerri de la Sal, amb la gala d'inauguració, 7 sessions de curtmetratges amb tallers, xerrades, visites guiades, música, teatre i la presència de diversos cineastes.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El porter del Barça, Joan Garcia, només té molèsties en el genoll dret, però es dubta per jugar demà al camp del Sevilla en partit de la setena jornada. Ahir, el de Sallent es va sotmetre a proves mèdiques després que dimecres el substituïssin al descans del Barça 7-5 de Santander 2. Un altre jugador blaugrana, Eric Garcia, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions. També va dir que la Lamine Yamal es mereix guanyar la pilota d'or.
3: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
2: La setena jornada l'obre avui l'Espanyol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano.
4: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
2: El conjunt blanc i blau, vuitè a la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és al cue amb només 2 punts en 6 partits. Omar és baixa per sanció. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. Aquest matí, precisament, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente donarà la llista de jugadors per als 4 partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i el doble enfrontament amb Croàcia. Ahir, per cert, es va tancar la sisena jornada de primera amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. A la Lliga Femenina, avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i amb Clara Serra Jordi a la llista de convocades blaugrana, però sense la portera Cata Coll. D'altra banda, Pere Romeu, el tècnic del Barça, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui avui el mercat d'incorporacions.
5: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
2: També hi ha futbol, jugats a la Lliga Europa, Reial Societat 1, Bournemouth 2... i Juventus 5, Nenni Mega 0. Afegir que la Supercopa Espanyola jugarà a Turquia a principis de febrer, a les semifinals, Barça Atlètic de Madrid i Real Societat Real Madrid. La final es jugarà el 6 de febrer.
0: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: Triomf del Barça d'handbol a la segona jornada de la Champions. Va ser a la pista del Montpellier per 27-28 i encapçalant el seu grup. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana i celebra el fet d'arribar a un any sense haver perdut cap partit.
6: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, en ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas, nosotros la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas, pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: A Cerdanyola del Vallès, avui juguen més partits a la Golden Cat d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya, que ahir va debutar amb una victòria sobre França per 1-4, avui té doble cita contra Angola a 1:15 del migdia i contra Portugal a les 7 de la tarda. L'equip femení, per la seva banda, ahir va jugar dos partits i tots dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a 4:45. Pel que fa al waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia italià a les 3 de la tarda a la primera jornada. El jugador del Sabadell, Sergi Cabanes, exposa els objectius de l'equip.
7: Des de fa uns anys l'objectiu del club sempre ha sigut disputar la Champions. Llavors cada cop ens hem trobat amb grups o més fàcils o més difícils. Grup super, super complicat i crec que l'equip està preparat, però clar, ens trobarem una guerra la que hem de saber gestionar i hem de saber l'objectiu, que és passar de fase.
0: Trescat Info.

0: Les 9. Cop d'ull al trànsit, equip viari, Mireia Sala, endavant, bon dia.
1: Bon dia. A la B23 encara hi ha retencions a Sant Feliu i d'Esplugues a la Diagonal de Barcelona. També queda cua a la Ronda de Dalt, de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i de Cornellà a Sarrià cap al Nus de la Trinitat. I destaquem també la Ronda del Litoral amb lentitud de Sant Adrià fins a la zona del Port.
0: Tensió al trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta, les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Pendents de Rússia, que avui obre els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. La nova direcció dels Mossos prepara un pla contra les bandes juvenils. Així ho van explicar en la compareixença en comissió al Parlament, on la comissària en cap, Sílvia Cata, també va anunciar la voluntat de potenciar la policia de proximitat i d'augmentar els recursos en investigació. Acte reivindicatiu de la coordinadora de barraques de Tarragona davant la prohibició de l'Ajuntament de fer els actes de Santa Tecla a l'espai habitual als últims 20 anys. Es va fer ahir al mateix passeig de les Palmeres. La coordinadora denuncia que el veto del consistori respon a raons polítiques. I avui s'inaugura una nova edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, per on desfilaran, entre d'altres, figures com Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek al cinema català, i serà present amb una trentena de treballs amb dues pel·lícules en competició.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El porter del Barça de futbol, Joan García, és dubte per al partit de demà del Barça al camp del Sevilla de la setena jornada per molèsties al genoll dret. Una setena jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I el Barça d'handbol supera el Montpellier per 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, mentre que el de futbol se la repa al Peníscola a les 9 a la Lliga.
0: El temps, matí fresc, amb cel mig anuvolat i alguns ruixats al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems del país fins al migdia amb la calor a ratlla. Moltes màximes entre els 22 i 27 graus. Els valors més alts tocaran els 30 graus. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. En marxa l'operació de trasllat dels migrants que són a les platges de Ceuta cap al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma. Una operació no exempta de tensió davant les corredisses de moltes persones davant el temor de quedar-se sense una de les 2.000 places disponibles. Un fort desplegament policial intenta endreçar el trasllat i aturar l'esclat de qualsevol aldarull. El trasllat reclamat pel govern espanyol és possible després que l'Audiència Nacional Espanyola

0: diumenge per elegir el nou Parlament en els primers comicis des que va començar l'ofensiva contra Ucraïna. La victòria del partit del president Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per fet en unes eleccions que no compleixen els estàndards democràtics. Corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
1: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
2: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
1: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
0: Mentrestant, el canceller alemany Friedrich Merz se la juga aquest diumenge en unes noves eleccions regionals en dos estats federats després de la desfeta de fa 15 dies a l'est del país que va guanyar l'extrema dreta. Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Corresponsal a la capital alemanya, Jordi Regàs.
3: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
4: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
0: El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club parlamentari tal comunitari, volíem dir, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. A Estrasburg, Bruno Fortea Miras.
5: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
6: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
5: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs.
7: Fresca Info. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
8: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
7: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes. Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
10: Lo, lo, lo, lo, lo, lo.
9: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Fresca Info.
0: 9 i 9 minuts. L'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara les importacions, sobretot de vehicles barats i vells, de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any, fins a l'agost, s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provenents de l'estranger, bàsicament europeus. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI, especial realitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10 vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat. I a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM.
12: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol pues hi ha una oferta disponible.
0: A banda de la situació econòmica, Germán Palomas, president de la Federació Catalana de Tallers, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
13: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament,

0: el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
1: Amb tot, les dades són similars a les del mercat de vehicles usats locals, on la majoria d'operacions també són de cotxes de més de 10 anys d'antiguitat. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic, que té de mitjana una edat de 14,2 anys, i demana a les administracions mesures que potenciïn la renovació. 3CAT Info. 3CAT Info. La nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, augmentarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes juvenils. Els màxims responsables de la policia, nomenats arran de la sortida de Josep Lluís Trapero, van exposar ahir a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública les prioritats que marquen en aquesta nova etapa. La comissària en cap, Sílvia Catà, va anunciar un pla contra aquestes bandes i el director de la policia, Ferran Gómez, diu que demanarà un informe al seu predecessor.
2: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
1: Tot i els canvis de noms, la nova etapa manté una línia continuista, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes, i es donarà un impuls a la policia de proximitat. 3 minuts per arribar a 9:15 del matí i ens hem de fer ressò d'un despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Español per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista, atenció, en rus i ucraïnès, i per tant no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els 4 policies espanyols que van participar en el dispositiu on Roger Español va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció, com podíem esperar, no va anar bé.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Sí. Si ell va participar...
4: Podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar la traductora de traductora, però tampoc se'n va sortir.
5: La utilització de les boles de goma és necessària per disparar? Se utilitza per disparar? Com és?
6: No és això. No és això.
5: És que no sento bé.
1: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Aquesta polèmica banda, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè asseguren que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectiu del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat massa bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma. I parlem ara del cas Andy, que el fill Jonathan es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc. Això ho publica avui el diari La Vanguardia. Era un tractament que havia ideat la seva terapèutica, Maria Júlia Liderval, que consistia a simular que es llançava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que tenia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat. La terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, la mateixa ruta on després va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.

0: Un quart de 10 del matí, fem un repàs a la situació del trànsit i a la previsió del temps. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. La situació del trànsit ha millorat força. Només queden cues a la ronda de dalt, de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i de Cornellà a Sarrià cap al nus de la Trinitat. I a la ronda del litoral hi ha lentitud de Sant Adrià fins a la zona del port. Pel que fa al transport públic, a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei del funicular de Vallvidrera es fa per carretera a causa d'una avaria. I la línia T4 del tram de Barcelona té la freqüència de pas alterada també per una avaria. Això és tot. Més informació viària d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
2: Fins a primera hora de tarda, algun ruixat pot caure de manera local a la costa central. Això pot passar entre el Maresme i també a l'àrea del Garraf i també hi ha una certa possibilitat cap a l'àrea del Baix Penedès o el Tarragonès. Però on és més probable és a l'àrea del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès o Maresme, tal com ha passat durant les últimes hores. Ruixats que són més forts sobre el mar. De moment portem un total de gairebé 5 litres de cunit, o també 4 al Raval, a Barcelona, o també 3 a l'àrea del Garraf, al Rascler, a l'àrea del Garraf. A la tarda també algun ruixat podria arribar a caure, d'alguna nuvolada que creixi a l'àrea d'Osona, Ripollès, Garrotxa, interior de la Selva, en aquests indrets. Fenòmens locals. I avui la temperatura a ratlla, després d'una matinada fresca, amb valors mínims els més alts al voltant dels 20 graus, Espolla, Barcelona o també la Ràpita. De dia la temperatura, la màxima, es quedarà a molts indrets entre els 24 i els 28 graus, localment tocant els 30, per exemple, a l'àrea de Tortosa, el Dover, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre. En canvi, a la Vall d'Aran, doncs, en algunes poblacions, la temperatura no arribaria als 20 graus de màxima. Pel cap de setmana, en general, tranquil·litat, diumenge la temperatura repunta una mica.
0: Seguim el fil de l'actualitat i incrementar la velocitat dels autobusos de Barcelona per millorar-ne el servei és l'objectiu d'una prova pilot que comença avui al carrer de Balmes. Per tant, atenció als que conduïu per aquesta zona. S'han fet canvis a 4 cruïlles de l'Eixample perquè els vehicles que baixen per aquest carrer i girin a la dreta hagin de cedir el pas als autobusos. Els autobusos circulen a una velocitat mitjana d'11 km i mig per hora al conjunt de Barcelona. Però al carrer Balmes, on hi passen 200 al dia, el servei no supera els 8 km per hora. Amb l'obligació que els vehicles que giren a la dreta cedeixin al pas als autobusos, es vol millorar aquest registre. Laia Bonet és presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona.
3: Hi ha un dels objectius de l'agenda bus, que és la millora de la velocitat, que és molt important perquè realment el bus sigui una alternativa atractiva pels que es mouen per Barcelona i perquè siguin cada vegada més els usuaris del transport públic i del bus concretament. I per això cal que el bus vagi ràpid.
0: Les cruïlles on s'assajarà el sistema estan senyalitzades amb pintura vermella. S'ha segregat físicament el carril bus abans del pas de vianants per tal que la resta de vehicles no s'hi posin abans d'arribar a la cruïlla i alenteixin la circulació. Així han de girar des del segon carril i es troben un semàfor amb una fletxa intermitent que els indica que no tenen prioritat.

0: La coordinadora de barraques de Tarragona es va instal·lar al vespre al passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Va ser una acció reivindicativa després que el consistori no els hagi deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys. Tarragona, Ricard Boigues.
1: Les entitats organitzadores de les barraques diuen que darrere de la decisió de l'equip de govern socialista de no cedir l'espai del passeig de les Palmeres, com havien fet els últims 20 anys, només hi ha raons polítiques. Ahir al vespre, el col·lectiu va voler mostrar el seu desacord organitzant un acte reivindicatiu amb actuacions musicals i barra de bar inclòs al mateix lloc on fins ara s'instal·laven les barraques de Santa Tecla. El Lluís, portaveu de l'entitat, diu que seguiran lluitant per continuar el passeig de les Palmeres.
2: Nosaltres teníem programats 12 concerts durant 3 dies, música en directe, activitats molt diverses, i ens hem trobat que bueno, l'Ajuntament ha intentat improvisar amb unes entitats, ha intentat muntar unes coses alternatives, però aquí s'ha demostrat que qui té realment teixit popular en aquesta ciutat són les barraques i tots els seus col·lectius.
1: La regidora de Cultura i Festa, Sandra Ramos, sempre ha defensat que han pres la decisió per cedir l'espai a altres entitats.
3: Són diverses les entitats que també reclamaven, no?, tenir aquest espai, aquesta centralitat. Ens hagués agradat continuar amb la proposta de barraques en altre espai, però no ha pogut ser.
1: La coordinadora de barraques diu que els dos espais alternatius que ha plantejat l'Ajuntament, la platja del Miracle i el recinte exterior del Palau de Congressos, no compleixen la normativa.

0: Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició engega aquest vespre amb una gala d'inauguració en el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: 5 minuts més de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona i Isaki La Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic i Rami Malek, guanyador d'un Oscar per interpretar a Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.

0: Avui arrenca la setmana del llibre en català que arriba amb novetats i s'acosta més que mai al món digital. Sota el lema Molt per veure, molt per llegir, durant 10 dies al passeig Lluís Companys a Barcelona s'hi faran 350 activitats. Són 9.000 metres quadrats amb 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica amb uns espais laterals on, per exemple, es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com per exemple Marta Sangrà o Ània Posada, i podcast en viu, com ara Club Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. També entrevistes en profunditat i el nou espai Oficis del Llibre, que aquest any donarà protagonisme a les biblioteques. Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els Premis Trajectòria i Difusió i la visitaran autors internacionals com la palestina Adania Shibli o la britànica Claire Pollard. També es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit amb la participació d'Al·lèrgiques al Pol·len, que estem sentint de fons, i Minibús Intergalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació. El còmic, la ciència-ficció i distopies, la novel·la romàntica o la cuina són només alguns dels gèneres que hi tindran protagonisme. Hi haurà unes 200 firmes d'autors. El gran aparador del món del llibre en català espera rebre més de 100.000 visitants. I avui arrenca al Pallars la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus, que enguany posa el focus en els animals dins la mitologia. Lleons, llops, serps o criatures mitològiques serveixen de fil conductor d'una programació que ha rebut prop de 500 curtmetratges de 50 països i en 40 idiomes diferents. Jerry de la Sal, Pau Rovira.
1: D'aquestes 500 propostes, l'organització n'ha seleccionat 60, que es projectaran en 15 sessions al llarg dels 10 dies que dura el festival. Un festival que es consolida i que ve carregat d'animals i de sorpreses, tal com explica la directora de programació del certamen, Gisela Arnau.
2: És una edició especial que la dediquem als animals, perquè visualitzant els curtmetratges ens hem adonat que sorgien molts animals i que tenim molt vincle. I és que tenim moltes sorpreses i tenim algunes sorpreses animals que no puc desvetllar i que jo crec que seran sonades.
1: La primera cita és aquest vespre al celler de Bresca, amb la presència del productor iranià Mahdi Rezaiati Charan, que presentarà Teetan, un dels 5 curtmetratges de la sessió inaugural. Aquest dissabte, l'Era d'Ortega a Peramea acollirà una nit que combinarà cinema i música i que inclourà l'estrena del documental Mite, Càmera, Acció, produït pel mateix Tabaca Film Fest. I diumenge el festival es traslladarà a Sort amb una quinzena de curtmetratges. La programació principal arribarà del 24 al 27 de setembre aquí a Gerri de la Sal, amb la gala d'inauguració, 7 sessions de curtmetratges amb tallers, xerrades, visites guiades, música, teatre i la presència de diversos cineastes.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia.
4: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
3: Segons les proves mèdiques a què es va sotmetre ahir el porter blaugrana, només té molèsties en el genoll dret i és dubte per jugar demà al camp del Sevilla en partit de la setena jornada. Recordem que dimecres el van substituir al descans del Barça 7, el Racing de Santander 2. També al Barça, un altre jugador blaugrana, Eric García, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions.
5: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que ens, per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
3: Eric també va dir que la Lamine Yamal es mereix guanyar la pilota d'or.
6: 3CAT Info.
3: La setena jornada de la primera divisió masculina de futbol l'obre avui l'Espanyol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano.
7: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
3: El conjunt blanquiblau, vuitè a la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cuber amb només 2 punts en 6 partits. Omar El Hilali és baixa per sanció. Una jornada que, per cert, donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. Aquest matí, precisament, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente donarà la llista de jugadors per als 4 partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. Ahir es va tancar la 6a jornada amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I a la Lliga Femenina, avui comença a disputar-se la 4a jornada amb l'Alavés Barça. Serà a partir de les 8 del vespre i amb Clara Serra Jordi a la llista de convocades, però sense la portera Cata Coll. D'altra banda, Pere Romeu, el tècnic del Barça, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui avui el mercat d'incorporacions.
8: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
3: Afegir que la Supercopa Espanyola jugarà a Turquia a principis de febrer. A les semifinals, el dia 2 de febrer, Barça-Atlètic de Madrid, i l'endemà, 3 de febrer, Real Societat-Real Madrid. La final es jugarà el 6 del mateix mes de febrer.
6: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Triomf del Barça d'handbol a la segona jornada de la Lliga de Campions. Va ser a la pista del Montpellier per 27-28 i Carlos Ortega, a l'entrada blaugrana, celebra ja un any invicta.
9: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos que creo que es una auténtica machada, ¿no?
3: I és que feia 2 anys que el Montpellier no perdia a casa. A Cerdanyola del Vallès avui juguen més partits a la Golden Cup d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya, que ahir va debutar amb una victòria sobre França per 1-4, avui té doble cita contra Angola, un quart d'una del migdia, i contra Portugal a les 7 de la tarda. L'equip femení ahir va jugar 2 partits i tots dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a partir de 3:15.
6: 3CAT Info.
3: En waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina Tbilisi a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia italià a les 3 de la tarda, a la primera jornada. L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers passen a la fase de grups de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a doble campió d'Europa. Avui també comença el Gran Premi d'Àustria de motociclisme amb els primers entrenaments. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep el Peníscola a les 9 del vespre en partit de la segona jornada. Abans, a 8:15, l'Indústria Santa Coloma visita Lo Parrulo.
10: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
6: 3CAT Info.
0: Dos quarts de 10 del matí, repàs a les principals informacions. A aquesta hora, atenció al trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta, a les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. I es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys, i procedents de països europeus. De tot això n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que l'estat espanyol manté unes taxes de vacunació infantil elevades d'entre el 92 i el 97%, però un estudi publicat a The Lancet alerta d'un lleuger descens en els últims anys. Al centre Eurocat Amposta, al Montsià, lidera un projecte europeu per determinar quins beneficis aporta la inversió per restaurar hàbitats naturals. La iniciativa té un pressupost de més de 5 milions d'euros. I avui comença a Girona la Gran Fira Internacional del Ciclisme, la Xia, Otter i Europe. La mostra ha disparat el seu impacte econòmic per la ciutat i el seu entorn. I en esports, en Ricard?
3: Doncs mira que el porter del Barça, Joan García, és dubte per partida demà al camp del Sevilla de la setena jornada per unes molèsties al genoll dret. Una setena jornada cobrirà avui l'Espanyol a les 9 del vespre rebent l'Elx. Els blanquiblaus, que són vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada.
0: Matí fresc amb cel mitjà nuvolat i alguns ruixats al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems fins al migdia amb la calor a ratlla. Moltes màximes estan entre els 22 i estaran entre els 22 i 27 graus. Els valors més alts tocaran els 30. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est. Pendents de Ceuta s'està fent el trasllat de migrants des de les platges al campament que s'ha instal·lat al port de la ciutat autònoma, que pot acollir unes 1.700 persones. S'ha pogut activar després que l'Audiència Nacional Espanyola en va aixecar ahir la suspensió cautelar que havia decretat. Hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses dels migrants per fer-se un lloc a la cua i aconseguir una plaça. La policia i la Guàrdia Civil estan gestionant i controlant l'operació perquè sigui el més ordenada possible. Fa un mes i mig, l'entrada massiva de 70.000 migrants a Ceuta, ja fa un mes, al voltant d'un 90% han tornat al Marroc i, per tant, quedarien uns 7.000 a la ciutat autònoma, fins a 10.000, segons el govern autònom. Uns 4.000 estan allotjats en espais habilitats per acollir-los i identificar-los, i avui s'hi sumaran, com dèiem, uns 1.700 més. Desplegament de líders polítics espanyols a partir d'avui i durant tot el cap de setmana a Catalunya. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó, també Santiago Abascal, desfilen pel nostre país en ple enlairament del curs polític. El president espanyol tancarà diumenge la festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa a juny. Camí paral·lel al de Núñez Feijó, que també vindrà demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc feia un acte públic a Catalunya des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
11: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
0: Això mentre Santiago Abascal encapçalarà un míting aquesta tarda a Barcelona, ahir va ser a Lleida.
12: La discusión, la polémica entre catalanes y castellanos ya no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
0: Pocs d'entre Sella i Sella, el votant socialista descontent del cinturó metropolità.
6: 3CAT Info. El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
13: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
6: A partir del 22 de setembre al Palau Robert. 3CAT Info.
0: Com us avançàvem, els russos voten des d'avui fins diumenge per elegir el nou Parlament en els primers comicis des que va començar l'ofensiva contra Ucraïna. La victòria del partit del president Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta. Són unes eleccions que no compleixen els estàndards democràtics. Corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
14: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
15: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
14: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
0: I a Suècia, el recompte del vot exterior ha confirmat la victòria de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per només, això sí, 50.000 vots. L'exprimera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, va dir ahir que treballarà per la cohesió del país país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
16: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El fins ara primer ministre suec, Ulf Kristersson, ja ha anunciat la seva renúncia després d'aquests resultats. I ara us parlem d'un anestesista valencià, Raül Insertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana. Doncs bé, ha presentat el llibre on relata la seva experiència. Es titula Ojalá curar fuera más fácil. És el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Insertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar superava el que esperava i el que havia vist als mitjans de comunicació.
17: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no?, por el ejército israelí.
0: El metge ha expressat el seu desig de tornar a casa, però creu que Israel no li permetrà per haver donat a conèixer el seu testimoni.
17: Los médicos y enfermeros extranjeros, cuando salimos, no podemos dejar de contar lo que hemos visto, porque es tan atroz y clama tanto al cielo que tenemos que decirle al mundo. Es un acto natural, creo yo, ¿no? Y claro, si hablas demasiado, pues ya te ponen en una lista negra, ¿no? Y yo sospecho que estoy en esa lista negra.
0: Raül Insertis ha treballat a Gaza, però abans també va fer d'anestesista i va assistir parts a l'Afganistan i al Iemen.
18: Tresca Info. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
19: Tresca Info.
0: L'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara les importacions, sobretot de vehicles barats i vells de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any, fins a l'agost, s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provenients de l'estranger, bàsicament d'Europa. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI especialitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10 vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort és portaveu de la patronal catalana de concessionaris FECABEM.
20: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que al mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
0: A banda de la situació econòmica, Germán Palomas, president de la Federació Catalana de Tallers, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
21: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se o guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
0: El sector lamenta que tot plegat contribueixi a l'envelliment del parc automobilístic, que té de mitjana una edat de 14,2 anys i demana a les administracions mesures que en potenciïn la renovació. Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen a la pandèmia. Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, estan entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes. Entre elles hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanos. Els investigadors assenyalen que que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%. Una combinació de dos fàrmacs que ja es fa servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins. Es tracta d'un estudi fet pel Vall d'Hebron Institut de Recerca que podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu amb una supervivència de només el 40% en 5 anys de les dones que el pateixen. Actualment, aquests casos, que suposen el 20% de tots els tumors d'endometri, només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal, amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita.
2: En el 60% de los casos, con la terapia combinada, conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, que quiere decir que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o un 7% de ambas terapias por separado.
0: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HER2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor que aconsegueix més del doble de remissió del càncer d'endometri. La també investigadora de Vall d'Hebron, Eva Calvo, avança que també s'està estudiant per altres tipus de càncer.
19: S'han començat a fer estudis dintre de càncer de mama i càncer d'ovari, no? Que també tindria sentit perquè ja són càncers on les teràpies aquestes que hem combinat s'apliquen d'alguna manera en monoteràpia, no? En teràpia individual.
0: Cada any a Catalunya es diagnostiquen un miler de casos de càncer d'endometri, el quart tipus de tumor amb més incidència entre les dones. Canviem de qüestió. El judici pel cas Inipro arrenca 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros s'enfronta a peticions de fins a 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
22: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal l'empresa Inipro amb l'excusa de treballar per la integració de nouvinguts. Es va contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Fèlix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
23: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
24: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, tot plegat és una confusió.
22: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Així hem arribat a 9:45 del matí. Repassem la situació del trànsit i del transport públic al nostre país. Equip Viari i Mireia Sala, bon dia.
25: Bon dia, Carme. Doncs en general se circula sense problemes. Només queden retencions a l'AP7 a Santa Perpètua en direcció a Barcelona i Tarragona i a la ronda del litoral de Sant Adrià a Ciutat Vella. Pel que fa al transport públic, a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei del funicular de Vallvidrera es fa per carretera a causa d'una avaria. I també per una avaria, la línia T4 del tram de Barcelona té la freqüència de pas alterada. Això és tot. Més informació viària d'aquí a mitja hora.
18: El temps.
0: Previsió meteorològica de l'Enric Agut.
26: Fins a primera hora de la tarda pot caure algun ruixat aïllat a la costa central i al nord del Camp de Tarragona. Fenòmens puntuals, tal com ja ha passat durant les últimes hores. Descansen nuvolades sobre el mar, que descarreguen xàfecs, n'hi ha força, i alguns de tant en tant doncs, també afecten el sector de la costa central. I fins allà a les 3:15 de la tarda pot encara mantenir-se aquesta situació. De moment han caigut uns 4-5 litres, en el millor dels casos, per exemple, Cunit, gairebé 5 litres, litres, Barcelona al Raval 4 litres. I la temperatura avui, la diurna, doncs es quedarà situada a moltes zones entre els 24 i els 28 graus. Localment arriben als 29 o 30, per exemple, a l'àrea de del Baix Ebre, a Tortosa. En alguns llocs la temperatura quedarà més curta. Per exemple, a Viella la màxima serà de 20 graus o també a Puigcerdà. La tramuntana i el mestral aniran a la baixa, el mestral desapareixerà i quedarà una tramuntana molt residual al voltant del cap de Creus. En general, cap de setmana el temps serà tranquil, la temperatura una mica més alta, sobretot diumenge.
1: Info. En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem. I no deixem de ser.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
27: Generalitat de Catalunya.
28: El govern de tothom.
0: El Centre Eurecat d'Amposta, el Montsià, lidera un projecte europeu per determinar quins beneficis aporta la inversió per restaurar hàbitats naturals. La iniciativa té un pressupost de més de 5 milions d'euros i es finança a través de fons europeus. Ens ho explica des de Tortosa el Jordi Barranca.
29: Casos com el Riet Vell o Mont Natura, tots dos al Delta, són bons exemples del que pretén el projecte Ecompass, és a dir, demostrar que invertir en natura permet obtenir molts beneficis i no només econòmics. Carles Ibáñez és el director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat.
30: Moltes vegades multiplicant per 5 o per 10 la inversió, no? Jo crec que aquests dos casos del Delta que hem parlat són un exemple clar i per tant també una mica el que vol este projecte i els altres projectes germans demostrar d'una forma més clara. A vegades aquesta informació ja hi és, però no és fàcil visibilitzar-la, demostrar-la, quantificar-la per a convèncer segons qui de que això és un bon negoci, no? I per tant això també serà un objectiu important.
29: A més, també es vol posar l'èmfasi en que la inversió en natura també beneficia altres sectors econòmics. En el cas del Delta en són dos. Ferran Bartomeu, investigador de la Unitat de Solucions Climàtiques del Centre Eurecat.
31: Intentar quantificar els valors tant monetaris com no monetaris que aporta la natura, perquè d'alguna manera està infravalorat. Un projecte de restauració que poguéssim implementar aquí al Delta pot generar múltiples beneficis, sobretot en aspectes, doncs, per exemple, com ara el turisme, etcètera, no? També beneficis múltiples a la producció agrícola d'arròs.
29: En paral·lel, projectes com l'Ecompass també serveixen per acabar d'implementar la regulació europea de restauració de la natura, que implica desplegar plans de restauració des d'ara i fins al 2050.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat. Es tracta de Pedro Cea, és un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home forma bé part d'un grup de 4 presos que feia una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres entre Reus i Tarragona. Quan van entrar a un establiment de menjar ràpid per dinar, va anar al lavabo i va aprofitar per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent ni que tenia un bon comportament. Tot això complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. I han detingut un jove de 21 anys a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona a només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada d'Adif reforcessin la vigilància nocturna de la xarxa ferroviària per mirar de localitzar aquest lladre.
32: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Avui comença a Girona la Gran Fira Internacional del Ciclisme, la She Otter Europe. La mostra ha disparat el seu impacte econòmic per la ciutat i el seu entorn, i dels 20 milions de l'any passat calculen que es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
33: Calculen que s'arribarà als 40 milions d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, en restaurants o comerços dels 3 dies de festival, sinó també per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera. Ha concretat el director del CIOTER, Albert Balcells.
34: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè ja és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
33: En aquesta desena edició hi participen 500 marques i es preveuen 74.000 visitants. Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però els organitzadors de la Sea Otter no ho asseguren per a més endavant.
0: Resident Evil torna al cinema. La 8a adaptació del joc de la PlayStation s'estrena juntament amb la pel·lícula del Coyot i el Correcamins i dues produccions catalanes. Ens ho explica el Marc Garriga.
2: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God.
3: Zach Cregger, després de l'èxit de Weapons l'any passat, torna amb la millor adaptació que s'ha fet mai de Resident Evil, un reboot que el confirma com un dels creadors d'atmosferes més ben dotats del cinema actual. S'imbueix de l'esperit del videojoc per crear una història completament nova amb un esperit canalla divertidíssim, apte també per als neòfits. És un film extremadament enginyós que sedueix des de la primera escena, trepidant i emocionant. El protagonista és un missatger innocent però valent que s'endinsa sense saber-ho en la zona zero d'on ha sorgit el virus que transforma els humans en zombis o en monstres pitjors.
6: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
11: It's not your fault. There's probably someone to blame.
3: De la ment de James Gunn, el mateix que ha ressuscitat Superman, va néixer fa uns anys l'original història de Coyote versus Acme, on el personatge dels Looney Tunes demanda a l'empresa que fabrica els artefactes amb els quals intenta caçar el Correcamins perquè sempre surten defectuosos. Té un aire a qui va enganyar en Roger Rabbit, és molt divertida, tot i que té alguns problemes de ritme, i ha estat 3 anys guardada en un calaix, però afortunadament ja la tenim aquí.
12: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
3: Els meteoròlegs ja estaven a l'ull de l'huracà als anys 40 i més encara just abans del dia D, el del desembarcament de Normandia. Ho mostra Anthony Maras al thriller dramàtic Tiempo de Victoria, on aconsegueix que la previsió del temps sigui emocionant, polèmica i disputada. La prestància d'Andrew Scott i la beligerància de Brendan Fraser en el paper d'Eisenhower brillen com sempre.
13: Call Gary into my office. There is a situation here.
14: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
13: Gary!
3: Completen les novetats En la zona gris, una obra menor del mestre de l'acció desenfrenada, Guy Ritchie, tot i el repartiment de luxe, la irregular Sus Hijos, primera superproducció internacional del director argentí Pablo Trapero, la comèdia francesa Mis Queridísimos Padres, dues cintes catalanes modestes, Femení Singular i Tanit, basada en l'obra de Núria Albó, i un film d'animació per als més petits, Mambo Jambo es fa norma.
0: I el Teatre Apolo porta a Barcelona el musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant 2 setmanes i va assistir la nostra companya, la Marta Vives.
15: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes i, en aquest cas, ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Mar és lejos en anglès.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, Som molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula, fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Sí, que a veure que ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que fent d'institutriu d'una família nombrosa amb pare vidu acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment a les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Carme. El porter del Barça, Joan Garcia, només té molèsties en el genoll dret, però és dubte per jugar demà al camp del Sevilla en partit de la setena jornada. Recordem que el porter del Barça el van canviar al descans del partit que el conjunt blaugrana va superar el Racing de Santander per 7-2. Un altre jugador del Barça, Eric Garcia, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions. També va dir que la Minya Mal es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
5: La setena jornada de la primera divisió masculina l'obre avui l'Espanyol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic blanquiblau, Manolo González, espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano.
7: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
5: El conjunt blanquiblau, vuitè a la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cuer amb només 2 punts en 6 partits. Omar El Hilale és baixa per sanció a l'Espanyol. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. Aquest matí, precisament, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, donarà la llista de jugadors per als 4 partits de la Nations League contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. Ahir es va tancar la sisena jornada amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. Mentre que la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i amb Clara Serra Jordi la llista de convocades blaugrana, però sense la portera Cata Coll. D'altra banda, Pere Romeu, el tècnic, espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui avui, a la mitjanit, al mercat d'incorporacions.
8: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expresso al club, que l'expresso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
5: Afegir que la Supercopa espanyola jugarà a Turquia a principis de febrer, a les semifinals el dia 2, Barça-Atlètic de Madrid, i l'endemà Reial Societat-Reial Madrid. La final es jugarà el 6 de febrer.
9: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
5: Triomf del Barça d'handbol a la segona jornada de la Champions va ser a la pista del Montpellier per 27-28 i encapçala el seu grup. Carles Ortega és l'entrenador blaugrana i es felicita per arribar a l'any sense haver perdut cap partit.
10: Bueno, yo creo que es un partido muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más efectiva quizás que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, que creo que es una auténtica machada, ¿no?
5: A Cerdanyola del Vallès, avui es juguen més partits del Golden Cat d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya, que ahir va debutar amb una victòria sobre França per 1-4, avui té doble cita, contra Angola, en quart d'una, i contra Portugal a les 7 de la tarda. L'equip femení, per la seva banda, ahir va jugar dos partits i tots dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a partir de 4:45. En waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt ballesà s'enfronta al Brescia italià a les 3 de la tarda a la primera jornada. L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers de grup passen a la fase de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. I a la Lliga de Futbol Sala, avui doble presència catalana, a 8:15, l'Indústria Santa Coloma visita l'Oparrulo i el Barça rep el Peníscola a 9:00.
9: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. Atenció al trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta a les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat, a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. La nova direcció dels Mossos d'Esquadra prepara un pla contra les bandes juvenils. Això ho va explicar en la compareixença en comissió al Parlament, on la comissària en cap, Sílvia Catà, també va anunciar la voluntat de potenciar la policia de proximitat i d'augmentar els recursos en investigació. Els Mossos, precisament, busquen un pres condemnat a 21 anys per assassinat que ahir es va escapar durant una sortida programada. És un intern de Mas d'Enric, a Tarragona, que va aprofitar una parada per dinar a les Gavarres per fugir pel lavabo d'un establiment de menjar ràpid. Fonts penitenciàries asseguren que no és violent i que tenia bon comportament. Una combinació de dos fàrmacs ja utilitzats contra el càncer aconsegueix eliminar el 60% dels tumors d'endometri agressius en ratolins. L'estudi del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, obre una via de tractament per a un càncer amb només un 40% de supervivència als 5 anys. I arriba als cinemes una nova versió cinematogràfica de Resident Evil, el popular videojoc de la PlayStation. També s'estrena la pel·lícula del Coyot i el Correcamins, la cinta Tiempo de Victoria, sobre el paper d'un meteoròleg en el dia D i les produccions catalanes Femení, Singular i també Tenit.
1: Esports.
2: L'Espanyol obre avui la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita avui l'Alavés a les 8, també en partit de Lliga. I en futbol sala avui, doble presència catalana. D'una banda, dos quarts d'avui, l'Indústria Santa Coloma visita l'Oparrulo, mentre que a les 9 el Barça rebrà el Peníscola.
0: Fins a primera hora de la tarda es pot reproduir algun ruixat al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. A la tarda pot caure alguna pluja aïllada al nord-est. Moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. Els valors més alts tocaran els 30. El cap de setmana serà assolellat en general.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: S'està fent el trasllat de migrants des de les platges de Ceuta al campament que s'ha instal·lat al port de la ciutat autònoma, que pot acollir unes 1.700 persones. S'ha pogut activar després que l'Audiència Nacional en va aixecar i la suspensió cautelar que havia decretat. Hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses dels migrants per fer-se un lloc a la cua i aconseguir una plaça. La policia espanyola i la Guàrdia Civil estan gestionant i controlant l'operació perquè sigui el més ordenada possible. Fa un mes i mig de l'entrada massiva de 70.000 migrants a Ceuta, al voltant d'un 90% han tornat al Marroc i, per tant, en quedarien uns 7.000 a la ciutat autònoma. Fins a 10.000 segons el govern autònom. Uns 4.000 estan allotjats en espais habilitats per acollir-los i identificar-los, i avui s'hi sumaran, com dèiem, aquests 1.700 més.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Fem ara una ampliació del focus, ens mirem al mapa, anem fins a Moscou perquè els russos voten des d'avui fins diumenge per elegir el nou Parlament en els primers comicis des que va començar l'ofensiva contra Ucraïna. La victòria del partit del president Putin, Rússia Unida, es dona per feta en unes eleccions que no compleixen els estàndards democràtics. Moscou, Cristina Solies.
3: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista independentista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.

0: Segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
1: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
2: El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc Mark Carney va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
3: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
4: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
3: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs.
2: Més qüestions.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passen 7 minuts de les 10 del matí. L'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara les importacions, sobretot de vehicles barats i vells de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any fins a l'agost s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provinents de l'estranger, bàsicament europeus. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI, especialitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10, el 44%, de vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort, portaveu de la patronal catalana de concessionaris FECABEM.
6: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que al mercat espanyol pues, hi ha una oferta disponible.
2: A banda de la situació econòmica, Germán Palomas, president de la Federació Catalana de Tallers, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
7: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se o guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
2: Amb tot, les dades són similars a les del mercat de vehicles usats total. Si entre gener i agost se n'han venut uns 200.000 de cotxes d'ocasió a Catalunya, més de la meitat superaven els 10 anys d'antiguitat, segons Faconauto, la Federació Espanyola de Concessionaris. El sector lamenta que tot plegat contribueix a l'envelliment del parc automobilístic, que té de mitjana una edat de 14,2 anys, i demana a les administracions mesures que en potenciïn la renovació.
5: 3CAT Info.
2: La nova direcció dels Mossos d'Esquadra potenciarà la policia de proximitat, augmentarà els recursos per investigar i prepara un pla contra les bandes llatines. Els màxims responsables de la policia, nomenats arran de la sortida de Josep Lluís Trapero, van exposar ahir a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública les prioritats que marquen en aquesta nova etapa. La comissària en cap, Sílvia Catà, va anunciar un pla contra les bandes llatines i el director de la policia, Ferran Gómez, diu que demanarà un informe al seu predecessor.
8: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
2: Tot i els canvis de noms, la nova etapa manté una línia continuista, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat. I no deixem de parlar dels Mossos, que busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat. Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan ha entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007. I I ara tornem a parlar del judici de Roger Espanyol per l'1 d'octubre, perquè ha estat un despropòsit a l'Audiència de Barcelona pel que fa a la traducció del català al castellà. La

0: traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els 4 policies nacionals que van participar en el dispositiu, on Espanyol va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
1: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
2: Pot tornar a repetir la pregunta?
1: Sí. Si ell va participar...
2: Podria volver a repetir, per favor?
0: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc se'n va sortir.
3: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
4: No és això.
3: És que no sento bé.
0: Per evitar els entesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Aquesta polèmica a banda, el judici, els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè diuen que la seva integritat física estava en risc. Els agents han explicat que van rebre amenaces i insults i eren objectius del llançament de pedres. Davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, els agents han justificat l'ús de les bales de goma.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 3 minuts i arribarem a 10:15 del matí. El govern espanyol es compromet a aprovar un nou paquet de mesures anticrisi per ajudar els ciutadans a fer front a la pujada de la inflació. Abans de l'estiu i pressionat per Brussel·les, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina. Era un context favorable perquè els preus començaven a contenir-se gràcies a la treva en el conflicte a l'Orient Mitjà. Ara, però, el conflicte torna a estar latent i els preus dels carburants s'han tornat a enfilar. L'executiu reconeix que ha de canviar de plans i que caldrà prorrogar les ajudes, tot i que no concreta quines. De moment s'han reunit amb la patronal i també amb els sindicats que li reclamen intervenir els preus del gas i de la benzina per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo, de Comissions Obreres.
6: La inflació està creixent per la situació internacional i per culpa de les guerres de Trump, però també perquè les empreses estan haciendo acopio de beneficios d'una forma absolutament irresponsable.
0: La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants. Una pausa i parlem de l'esvoran que es va fer ahir a causa de les pluges a la línia R2 i R11 de Rodalies.
5: 3Cat Info.
7: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
10: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
9: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: 3Cat Info.
0: Adif atribueix a un fet puntual als dos forats que van aparèixer ahir al costat de les vies al barri de Vallbona de Barcelona i que van obligar a tallar 7 hores les línies R2 i R11. El responsable de l'administrador d'infraestructures, Àngel Contreras, ho ha desvinculat de les obres de soterrament que es fan a la zona i que van provocar un gran esvoranc al juliol. També ha negat que aquest punt passés per alt de la revisió general de la xarxa que es va fer després de l'accident de Gelida i l'ha vinculat a l'incident d'ahir al que pot passar al conjunt de les infraestructures. N'ha parlat a Matins, a TV3.
11: Derivada de l'accident és revisar tota la xarxa. Però, evidentment, hi ha punts on se concentra les aigües, és molt complicat, però no és un incident molt espectacular en quant al tema de que no és una cosa estranya que passa no a nostra infraestructura, sinó a la resta d'infraestructures, xarxes de carreteres, metros, evidentment.
0: La situació va provocar molèsties als usuaris de la R2 i de la R11, que van haver d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. És 10:15, sapiguem doncs quines són les afectacions al transport públic aquest divendres al matí i també a la xarxa viària catalana Àrea de Serveis. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Marc. Trànsit tranquil i sense problemes a aquesta hora. Destaquem només la C25 amb retencions a Manresa en sentit Lleida per unes obres que restringeixen el trànsit. I a la Ronda del Litoral hi ha un tram de lentitud a la Barceloneta en direcció al nord del Llobregat i al Morrot en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei del funicular de Vallvidrera s'està fent per carretera a causa d'una avaria. També per una avaria, la línia T4 del tram té la freqüència de pas alterada. Això és tot. Tornem a més informació viària d'aquí a mitja hora.
5: El temps.
0: Enric Agut.
12: Es manté encara algun ruixat actiu davant del Barcelonès i també del Maresme. Durant aquest matí hem tingut algun ruixat a l'àrea del Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, el Maresme, molt locals, però que han deixat 10 litres en zones, del, per exemple, de la Vila Olímpica. Aquest ruixat encara es manté actiu, n'hi ha un bon grapat damunt del mar, però ja mar endins, i fins a les 3-4 de la tarda encara alguna pluja es pot escapar al litoral barceloní, on ja hem vist del Servei Meteorològic de Catalunya un perill moderat, el groc també al nord del Camp de Tarragona. A la tarda es pot repetir també algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, fenòmens aïllats, mentre que el cel estarà molt més obert, més clar, cap a Ponent i bona part també del sud del país, a comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre. La temperatura avui, la màxima entre els 24 i els 28 graus, alguna xifra de 29-30 es pot assolir, on pugi més, el Pirineu neu es quedarà més curtes en algunes poblacions, per exemple, Viella i Puigcerdà, la màxima serà de 20 graus. I pel cap de setmana, aquest dissabte, calma total, sol, una boirina matinal, alguns intervals de núvols, una mica més nombrosos a la tarda, però igualment amb sol, i diumenge començarà també amb el cel serè, i a la tarda també es mantindrà un temps ben tranquil. Demà puja una mica la temperatura diurna, i diumenge una mica més. Aquesta serà la tònica també per la setmana entrant, dilluns, dimarts, dimecres, en alguns indrets es podria arribar als 32 o 33 graus. Per acabar, recordar que el proper dimecres a les 2 de la matinada, aquest 23 de setembre, arriba a l'estació de la tardor.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 i 18 minuts, una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins. Es tracta d'un estudi fet per el Vall d'Hebron Institut de Recerca, el VIR, que podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu, amb una supervivència de només el 40% en 5 anys de les dones que el tenen. Actualment, aquests casos, que suposen el 20% de tots els tumors d'endometri, només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal, amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixits de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita d'Alvir.
13: En el 60% de los casos, con la terapia combinada, conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, que quiere decir que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o un 7% de ambas terapias por separado.
0: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HER2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor que aconsegueix més del doble de remissió del càncer d'endometri. La també investigadora del VIR, Eva Calvo, avança que també s'està estudiant per altres tipus de càncer.
14: S'han començat a fer estudis dintre de càncer de mama i càncer d'ovari, no? Que també tindria sentit perquè ja són càncers on les teràpies aquestes que hem combinat s'apliquen d'alguna manera en monoteràpia, no? En teràpia individual.
0: Cada any a Catalunya es diagnostiquen un miler de casos de càncer d'endometri, el quart tipus de tumor amb més incidència entre les dones. I encara en clau mèdica, les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen a la pandèmia. Un estudi internacional publicat per The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió Europea entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes, entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ i el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
5: Tresca Info.
15: Incendis simultanis.
16: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
17: Catalunya del Nord.
15: Més intensos.
16: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
15: Imprevisibles.
17: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
15: Destructius.
18: La terra crema.
15: No és tant com els apaguem, sinó com vivim. La terra crema. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: 3CAT Info.
0: 10 i 21 minuts, la directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, va fer història ahir al vespre a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho va fer dirigint el clàssic francès Les Criades, de Jean Genet, amb un repartiment format per tres actrius franceses. París, Isabel Galí.
20: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
21: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les Criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
22: Volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon, jo ja vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no? Bueno, i vam començar a treballar, vaig fer el càsting fa un any i després hem començat a treballar i a assajar aquest tema i ha sigut una meravella, ha sigut un procés fantàstic. Aquestes tres actrius són sobrenaturals, realment.
21: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Athénée, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txell la portada als nostres temps.
22: Jo crec que parla de tres dones tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
21: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
0: I ara parlem de cinema, que torna Resident Evil, la 8a adaptació del joc de PlayStation, que s'estrena amb la pel·lícula del Coyote i Correcamins i dues produccions catalanes, Marc Garriga.
23: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God.
24: Zack Cregger, després de l'èxit de Weapons l'any passat, torna amb la millor adaptació que s'ha fet mai de Resident Evil, un reboot que el confirma com un dels creadors d'atmosferes més ben dotats del cinema actual. S'imbueix de l'esperit del videojoc per crear una història completament nova amb un esperit canalla divertidíssim, apte també per als neòfits. És un film extremadament enginyós que sedueix des de la primera escena, trepidant i emocionant. El protagonista és un missatger innocent però valent que s'endinsa sense saber-ho en la zona zero d'on ha sorgit el virus que transforma els humans en zombis o en monstres pitjors.
25: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
26: It's not your fault. There's probably someone to blame.
24: De la ment de James Gunn, el mateix que ha ressuscitat Superman, va néixer fa uns anys l'original història de Coyote versus Acme, on el personatge dels Looney Tunes demanda a l'empresa que fabrica els artefactes amb els quals intenta caçar el Correcamins perquè sempre surten defectuosos. Té un aire a qui va enganyar en Roger Rabbit, és molt divertida, tot i que té alguns problemes de ritme i ha estat 3 anys guardada en un calaix, però afortunadament ja la tenim aquí.
27: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
24: Els meteoròlegs ja estaven a l'ull de l'huracà als anys 40 i més encara just abans del dia D, el del desembarcament de Normandia. Ho mostra Anthony Maras al thriller dramàtic Tiempo de Victoria, on aconsegueix que la previsió del temps sigui emocionant, polèmica i disputada. La prestància d'Andrew Scott i la beligerància de Brendan Fraser en el paper d'Eisenhower brillen com sempre.
28: Call Gary into my office. There is a situation here.
29: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
28: Gary!
24: Completen les novetats En la zona gris, una obra menor del mestre de l'acció desenfrenada, Guy Ritchie, tot i el repartiment de luxe, la irregular Sus Hijos, primera superproducció internacional del director argentí Pablo Trapero, la comèdia francesa Mis Queridísimos Padres, dues cintes catalanes modestes, Femení Singular i Tanit, basada en l'obra de Núria Albó, i un film d'animació per als més petits, Mambo Jambo es fa norma.
0: Cinc minuts i seran 2:15 del matí.
19: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia. L'Espanyol obre a les 9 del vespre la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic blanquiblau, Manuel González, espera que els seus jugadors s'aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano.
2: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: El conjunt blanquiblau, vuitè a la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el QE amb només 2 punts en 6 partits. Omar és baixa per sanció a l'Espanyol. Aquest partit, aquest Espanyol-Elx, el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 8:45.
5: 3CAT Info.
1: Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia, que arrossega molèsties en el genoll dret del partit contra el Racing de Santander. Un altre jugador blaugrana, Eric Garcia, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions.
3: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que ens, per coses ens hem quedat fora, i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla, i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
1: Eric també va dir que la Minyamal es mereix guanyar la pilota d'or. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. Aquest migdia, precisament, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, donarà la llista de convocats per Espanya per als 4 partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. La Lliga tornarà el 9 d'octubre. Ahir es va tancar la sisena jornada amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3, mentre que la Lliga femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i amb Clara Serra Jordi a la llista de convocades, però sense la portera Cata Coll. Pere Romeu, l'entrenador del Barça, assegura que seguirà amb la línia de rotacions i de canvi de posicions.
6: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
1: D'altra banda, Romeu espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui avui al mercat d'incorporacions. També en futbol, jugats ahir a la Lliga Europa, Real Societat 1, Bournemouth 2 i Juventus 5, Nec Nimega 0 com a partits més destacats. A afegir que la Supercopa Espanyola jugarà a Turquia a principis de febrer. A les semifinals, Barça-Atlètic de Madrid i Real Societat-Real Madrid. La final es jugarà el 6 del mateix mes de febrer.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: A Cerdanyola del Vallès avui juguen més partits de la Golden Cat d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya, que hi va debutar amb una victòria sobre França per 1-4, avui té doble cita. Contra Angola a 1/4 i contra Portugal a les 7 de la tarda. L'equip femení, per la seva banda, ahir va jugar dos partits i tots dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. I avui s'enfronta a França a 4:45 de la tarda. En waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia Italià a les 3 de la tarda a la primera jornada. El jugador del Sabadell, Sergi Cabana, s'exposa als objectius de l'equip.
7: Des de fa uns anys l'objectiu del club sempre ha sigut disputar la Champions. Llavors cada cop ens hem trobat amb grups o més fàcils o més difícils. Grup super, super complicat, i crec que l'equip està preparat, però clar, ens trobarem una guerra la que hem de saber gestionar, i hem de saber l'objectiu, que és passar de fase.
1: L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers de grup passen a la fase de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa.
5: 3CAT Info.
1: Més coses a la Lliga Futbol Sala. Avui tenim dos partits de presència catalana. A l'Indústria Santa Coloma visita l'Oparrulo a 8:15, mentre que el Barça rep el Peníscola a les 9 del vespre. Tots dos són partits de la segona jornada. I Pau Lavadosa jugarà aquesta nit als quarts de final del torneig de São Paulo, al Brasil. S'enfrontarà a l'estatunidenca Mary Stoyana després de superar ahir l'argentina Hortensi per 2-16-1.

0: Són 2:15. Sintonitzeu 3Cat Info. Divendres 18 de setembre i aquests són els principals titulars a aquesta hora. Tensió al trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta a les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels que no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. També passarem per Rússia, que obre avui els col·legis electorals per a les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma, en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Però és que ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una ciutat que no compleix els estàndards democràtics. I parlarem de cotxes, dels cotxes usats, perquè es disparen les seves importacions davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. Tres qüestions que hem abordat els darrers minuts, però que hi tornarem en la propera mitja hora. I fins les 11 recollirem què ha dit el conseller de Drets Socials Raül Moreno al matí de Catalunya Ràdio, que creu que caldria impulsar algun tipus d'ajuda universal per a fill a càrrec per tal de reduir la pobresa infantil. També parlarem del cas Inipro, que arriba a judici sobre una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. I a l'Espai Insostenibles, a partir de 3:15, analitzarem la pujada de la temperatura de l'aigua del mar i que el Mediterrani és on és més accelerada que la resta de punts del planeta.
1: Esports.
0: Arribaran, com faltin, 5 minuts per les 11. Ricard, amb quins temes?
2: Doncs que l'Espanyol obre avui la 7a jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, juga avui al camp de l'Alavés a les 8.
0: I el temps, fins a primera hora de la tarda, es pot reproduir algun ruixat al litoral i al prelitoral des del Maresme i fins al Tarragonès. A la tarda pot caure alguna pluja aïllada al nord-est. Moltes màximes entre els 22 i els 27 graus, els valors més alts tocant els 30. El cap de setmana serà assolellat. Passen 2 minuts de 2:15 del matí, s'està fent el trasllat de migrants des de les platges de Ceuta al campament que s'ha instal·lat al port de la ciutat autònoma, que pot acollir unes 1.700 persones. S'ha pogut activar després que l'Audiència Nacional en va aixecar ahir la suspensió cautelar que havia decretat. Hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses dels migrants per fer-se un lloc a la cua i aconseguir una plaça. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan gestionant i controlant l'operació perquè sigui el més ordenada possible. Fa un mes i mig de l'entrada massiva de 70.000 migrants a Ceuta, al voltant d'un 90% han tornat al Marroc i, per tant, en quedarien uns 7.000 a la ciutat autònoma, fins a 10.000, segons el govern autònom. Uns 4.000 estan allotjats en espais habilitats per acollir-los i identificar-los i avui s'hi sumaran, com dèiem, uns 1.700 més. Desplegament de líders polítics espanyols a partir d'avui durant el cap de setmana a Catalunya. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desfilen pel país en ple enlairament del curs polític. El president espanyol tancarà diumenge la festa de la Rosa del PSC a Gavà, de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny. Camí paral·lel al de Feijóo, que també vindrà demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des de juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
3: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña. Y mucho menos contra Cataluña.
0: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
4: La discussió, la polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
0: Vox té entre cella i cella el votant socialista descontent del cinturó metropolità.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Més qüestions, ara passen 4 minuts de 2:15. Els russos voten des d'avui fins diumenge per elegir nou parlament en els primers comicis des que va començar l'ofensiva contra Ucraïna. La victòria del partit del president Putin, Rússia Unida, es dona per fet en unes eleccions que no compleixen els estàndards democràtics. Moscou, Cristina Solies.
5: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
6: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
5: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
0: I a Suècia, el recompte del vot exterior ha confirmat la victòria de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions de diumenge per només 50.000 vots. L'ex-primera ministra Magdalena Andersson tornarà al poder després de 4 anys de govern conservador amb suport extern dels ultranacionalistes. La mateixa Andersson, en un missatge a les xarxes socials, va dir ahir que treballarà per la cohesió del país després d'una campanya electoral marcada per la divisió política.
7: El poble suec ha votat a favor d'una nova direcció pel nostre país. Ha votat per la unitat i en contra de la divisió. El poble suec ha votat per fer avançar Suècia i vull impulsar el país en aquesta nova direcció per garantir la reactivació del creixement i reduir l'elevada taxa d'atur.
0: El fins ara primer ministre suec, Ulf Kristersson, ja ha anunciat la seva renúncia.
1: 3Cat Info.
0: L'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara a les importacions, sobretot de vehicles barats i vells de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any fins a l'agost s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provinents de l'estranger, bàsicament europeus. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI, especialitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10 vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort, portaveu de la patronal catalana de concessionaris FECABEM.
8: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que al mercat espanyol pues, hi ha una oferta disponible.
0: A banda de la situació econòmica, Germán Palomas, president de la Federació Catalana de Tallers, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
9: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
0: Amb tot, les dades són similars a les del mercat de vehicles usats total. Si entre el gener i l'agost s'han venut uns 200.000 cotxes d'ocasió a Catalunya, més de la meitat superaven els 10 anys d'antiguitat, segons Faconauto, la Federació Espanyola de Concessionaris. El sector lamenta que tot plegat contribueix a l'envelliment del parc automobilístic, que té de mitjana una edat de 14,2 anys, i demana a les administracions mesures que en potenciïn la renovació. Incrementar la velocitat dels autobusos de Barcelona per millorar-ne el servei. Aquest és l'objectiu d'una prova pilot que comença avui al carrer Balmes. S'ha fet canvis a 4 cruïlles de l'Eixample perquè els vehicles que baixen per aquest carrer i girin a la dreta hagin de cedir el pas als autobusos. Els autobusos circulen a una velocitat mitjana d'11 km i mig per hora al conjunt de Barcelona. Però al carrer Balmes, on n'hi passen 200 al dia, el servei no supera els 8 km per hora. Amb l'obligació que els vehicles que giren a la dreta cedeixin el pas als autobusos, es vol millorar aquest registre. Laia Bonet és presidenta de TMB.
10: Hi ha un dels objectius de l'agenda bus, que és la millora de la velocitat, que és molt important perquè realment el bus sigui una alternativa atractiva pels que es mouen per Barcelona i perquè siguin cada vegada més els usuaris del transport públic i del bus concretament. I per això cal que el bus vagi ràpid.
0: Les cruïlles on s'assajarà el sistema estan senyalitzades amb pintura vermella. S'ha segregat físicament el carril bus abans del pas de vianants per tal que la resta de vehicles no s'hi posin abans d'arribar a la cruïlla i alenteixin la circulació. Així, han de girar des del segon carril i es troben un semàfor amb una fletxa intermitent que els indica que no tenen prioritat.
1: 3Cat Info.
0: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, creu que caldria impulsar algun tipus d'ajuda universal per a fill a càrrec per tal de reduir la pobresa infantil. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha explicat que es troben casos de famílies que renuncien a la tutela dels seus fills per actituds violentes. Una problemàtica que no és nova ni habitual, però que passa.
11: Moltes vegades nosaltres rebem trucades dels hospitals on hi ha nois i noies, sobretot nois, que per una qüestió de salut mental o per un TEA molt agressiu, els pares diuen que no l'aniran a buscar i que per tant vagi la a buscar-lo. O sigui, aquestes coses passen i han passat sempre. I en la meva època de secretari general, que era jo qui signava les entrades o no a les cases per fer retirades de tutela, bueno, te n'adones de quina és la realitat que probablement no coneixem, no? I que a Catalunya passa.
0: Sobre els dos joves ingressats en un centre de menors a Manresa per homicidi, Moreno ha assegurat que en aquest cas van intervenir els serveis socials i la justícia juvenil, però una decisió judicial els va deixar al carrer. També ha parlat dels canvis impulsats a l'antiga DGAIA, ha destacat que l'actual DGPIA ja no gestiona prestacions per a joves extutelats i que a finals d'any les empreses investigades per irregularitats deixaran de fer els serveis i ho assumiran directament des del seu departament. El judici del cas Inipro arrenca 13 anys després de la denúncia inicial. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. L'exalcalde Josep Félix Ballesteros s'enfronta a peticions de fins a 13 anys de presó, juntament amb 8 acusats més. Tarragona, Manel Sastre.
12: La Fiscalia manté la tesi que es va urdir una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. S'hauria fet a través d'un contracte subscrit el 2010 per la integració de la població nouvinguda, que es va prorrogar fins al 2012. L'objectiu real, però, segons el fiscal, era contractar treballadors i militants afins perquè actuessin com a ciberactivistes i promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde Josep Félix Ballesteros. Quan es va destapar el cas el 2016, Ballesteros i la portaveu socialista Begoña Floria, també acusada, negaven les il·legalitats.
13: Que jo havia de signar aquests decrets perquè si no incorríem en enriquiment injust. Tant el secretari com l'interventor delegats diuen que les fenyes estan acreditades i s'han fet.
14: On treballa una persona amb la seva tasca de militància en un partit polític i on, a més, fa una tasca de voluntariat i de suport a l'activisme polític, en aquest cas a través de les xarxes. Per tant, és tot plegat és una confusió.
12: També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado, l'exregidora Victoria Pellegrini, i 5 acusats més que s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen Fiscalia i la CUP, que va destapar el cas i fa d'acusació popular. Encara hi ha un conflicte judicial obert pel contenciós presentat per Esquerra Republicana després que l'actual alcalde socialista Rubén Viñuales retirés l'Ajuntament de l'acusació, tot i que el 2016, quan era portaveu de Ciutadans, deia això.
15: Però el que sí és una dada d'objectiva és el canvi processal. El Partit Socialista de Catalunya consta que va obtenir un lucre econòmic de la trama de Inipro.
12: Els 9 acusats els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en funció pública. També hi ha 6 responsables més de títol lucratiu, entre els quals el PSC, 2 empreses com a responsables civils subsidiàries per fer front als 275.000 euros d'indemnització que es demanen.
1: Tresca Info.
16: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
17: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
16: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
17: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
16: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
17: Apialia, la força de vendre junts.
1: Tresca Info.
0: 2 minuts i mig i arribarem a 3:15 del matí. Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar a l'abril. Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern d'Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional pel fet que no es disposa de llicència d'oficina, això és veritat. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència. I Jonathan Andy, que es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc, segons publica avui el diari La Vanguardia. Era un tractament que havia liderat la seva terapeuta, Maria Júlia Liederwald, que consistia en simular que es llançava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per a un altre pacient que tenia esquizofrènia i que, en el seu cas, projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre de 2024 van recórrer el camí de les Feixedes a Montserrat, la mateixa ruta on després va morir el fundador de Mango.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestra a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també s'estengui i estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
18: La fiscalia assegura que el que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts. En punt, 3:15 del matí, àrea de serveis a 3Cat Info, trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
19: Bon dia, Marc. Pocs problemes de trànsit a aquesta hora. Destaquem només la C25, amb retencions a Manresa en sentit Lleida per unes obres que restringeixen el trànsit, i a la Ronda del Litoral de Barcelona hi ha un tram de lentitud a la Barceloneta en sentit Llobregat i al Morrot en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, a la línia del Vallès, dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei del funicular de Vallvidrera s'està fent per carretera a causa d'una avaria. També per una avaria, la línia T4 del tram té la freqüència de pas alterada. I això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
19: Fins ara.
0: El temps. Enric Agut.
20: Encara es manté algun ruixat actiu de pluja davant de la costa de Barcelona. Hem tingut alguns ruixadets que han afectat el Baix Penedès, també el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès o algun punt també del sud del Maresme. Fenòmens aïllats, però en el cas del litoral barceloní, un nucli de ruixats s'ha mantingut durant força estona i de fet encara hi és davant del port de Barcelona, a prop de l'aeroport, que també ha afectat l'àrea de la Vila Olímpica amb 10 litres. També a Cunit han caigut gairebé 5 litres. Fins a primera hora de la tarda es pot repetir algun ruixat aïllat a la costa central i també al nord de Camp de Tarragona, tot i que és més probable cap al litoral barceloní. N'han avisat encara fins aquest migdia del Servei Meteorològic de Catalunya. Algun ruixat pot descarregar amb certa intensitat en aquest sector del país. També a la tarda apuntem algun xàfec a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Serien febles o moderats. I la temperatura avui, doncs, la calor molt continguda. Una calor a ratlla, màximes entre 24 i 28, on pugin més 30 a Terres de l'Ebre. Al Pirineu, en algunes poblacions, no es passarà dels 20 o 21, per exemple, a Puigcerdà o a Viella. Demà dissabte, tranquil·litat, puja una mica la temperatura i encara es pot enfilar una mica més, farà una mica més de calor al centre del dia. Diumenge, en alguns indrets es podria arribar als 30, 31 o 32 graus, on s'enfilin més.
21: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Arrenca al Pallars la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus que enguany posa el focus en els animals. Dins la mitologia, lleons, llops, serps o criatures mitològiques serveixen de fil conductor d'una programació que ha rebut prop de 500 curtmetratges de 50 països i en 40 idiomes diferents. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
22: D'aquestes 500 propostes, l'organització n'ha seleccionat 60, que es projectaran en 15 sessions al llarg dels 10 dies que dura el festival. Un festival que es consolida i que ve carregat d'animals i de sorpreses, tal com explica la directora de programació del certamen, Gisela Arnau.
23: És una edició especial que la dediquem als animals, perquè visualitzant els curtmetratges ens hem adonat que sorgien molts animals i que tenim molt vincle. I és que tenim moltes sorpreses i tenim algunes sorpreses animals que no puc desvetllar i que jo crec que seran sonades.
22: La primera cita és aquest vespre al celler de Bresca, amb la presència del productor iranià Mahdi Rezaiati Charan, que presentarà Teetan, un dels 5 curtmetratges de la sessió inaugural. Aquest dissabte, l'Era d'Ortega a Peramea acollirà una nit que combinarà cinema i música i que inclourà l'estrena del documental Mite, Càmera, Acció, produït pel mateix Tabaca Film Fest. I diumenge el festival es traslladarà a Sort amb una quinzena de curtmetratges. La programació principal arribarà del 24 al 27 de setembre aquí a Gerri de la Sal, amb la gala d'inauguració, 7 sessions de curtmetratges amb tallers, xerrades, visites guiades, música, teatre i la presència de diversos cineastes.
21: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
2: En aquest Insostenibles parlarem de com està pujant la temperatura del mar, què ho provoca i quins efectes té. Navegarem amb Josep Pasqual, l'home que des del 1973 registra la temperatura de l'aigua a la costa de l'Estartit. I xerrarem amb Marc Prohom, cap de climatologia del Meteocat, i amb Fran Ramírez, biòleg de l'Institut de Ciències del Mar.
3: Aquest estiu, el mar ha assolit a nivell global la temperatura mitjana més alta que tenim registrada, 21,1 graus. Malgrat que és un fenomen global, no tots els mars el pateixen igual. Al Mediterrani, l'escalfament és un 20% més ràpid que la resta, amb anomalies que en alguns indrets ja superen els 4 graus.
4: Soc Josep Pasqual Massaguer, fill d'aquí a l'Estartit, i des de molt petit ja em vaig aficionar a la meteorologia perquè el meu pare i el meu avi eren pescadors, em portaven a la barca. A 13 anys ja vaig començar a prendre notes del temps amb un pot de conserves, un termòmetre de 20 pessetes, començava a mirar temperatures i pluja.
2: Tenim una hora de navegació fins a situar-nos a uns 4 quilòmetres del port, en el punt on en Josep mesura la temperatura del mar des de fa 53 anys. Prou estona perquè el Marc Prohom ens expliqui què li està passant al mar.
6: A veure, el mar està en contacte amb l'atmosfera i, per tant, tot el que passa a l'atmosfera té una implicació tard o d'hora al mar. L'increment més fort s'ha donat en les últimes dues dècades. És quan hi ha un canvi més important, quan més s'ha incrementat la freqüència i durada de les onades de calor i també l'extensió. El gruix de l'increment s'ha donat des de 2010 o finals de la dècada dels 2000.
2: Puja la temperatura i també puja el nivell.
4: Tinc 36 anys de dades i s'està detectant una pujada mitjana al nivell del mar de 3 mil·límetres per any. És a dir, d'ençà que està instal·lat aquest aparell ja ha pujat més de 10 centímetres al mar. I, esclar, es va menjant la sorra que hi ha a peu de platja i les mateixes onades el tiren endarrere cap al cim, però a còpia d'anar reculant la platja.
6: Normalment tendim a associar l'increment del nivell de l'aigua del mar a la fusió dels gels, no? Però hi ha un factor que és el factor d'expansió tèrmica, és a dir, quan tu escalfes un líquid, doncs tendeix a expandir-se, no? I això és el que està passant sobretot al Mediterrani, que aquest increment del nivell de l'aigua del mar es deu en bona part a aquesta expansió tèrmica, com a conseqüència de temperatures més altes.
2: I amb l'escalfament, els mars, que absorbeixen el 90% de l'excés de calor de la Terra, van perdent aquesta capacitat i també la d'absorbir CO2. Passem per les medes i continuem mar endins mentre en Josep va prenent notes de tot el que observa.
4: S'està empobrint la Mediterrània. Es veu el mateix, però amb molta menys quantitat, habitualment. Per exemple, a la primavera, habitualment se veu macroplàncton, se veuen doncs, aquests organismes semitransparents, que són habituals, i aquest any pràcticament no se n'han vist.
2: Hi ha un empobriment que veiem a simple vista i que també constaten els estudis. Les onades de calor marina, cada cop més freqüents, intenses i llargues, estan transformant els ecosistemes del Mediterrani. Les espècies que poden, migren.
24: No només poden desplaçar-se cap al nord o cap al sud, sinó que també poden desplaçar-se cap a zones més profundes en resposta a aquests canvis ambientals, ja sigui la onada de calor o ja sigui l'increment de la temperatura. Perquè tots els organismes tenen un rang òptim de temperatura i intenten moure's per viure allà on se senten còmodes, no?
2: Ara bé, això no sempre és possible.
24: En el nostre cas hi ha un gran hàndicap, que és el Golf de Lleó, hi ha una barrera geogràfica que no poden travessar, per tant, quan les condicions en aquesta zona, les condicions òptimes per a aquestes espècies desapareguin, l'espècie desapareixerà, es reduirà moltíssim, a no ser que tingui la capacitat d'adaptar-se.
2: I fins i tot, entre els que aconsegueixen desplaçar-se a zones on l'aigua té la temperatura adequada, hi ha desequilibris que els afecten.
24: Quan un depredador es mou d'una manera i la seva presa es mou d'una altra, doncs tenim un problema. El depredador, tot i que estigui en el seu rang òptim de temperatura, no té la presa de la que alimentar-se.
2: I ja hi som. En Josep atura la barca, prepara els estris.
4: L'ampolla és el que serveix per recollir una mostra d'aigua i els termòmetres.
2: I els té a punt, els tira a 90 metres de profunditat.
4: Tenim una temperatura altíssima. Avui, 3 de setembre, 26,2 graus a la superfície, igual que l'últim dia d'agost. 3 graus i mig per sobre la mitjana climàtica.
2: Un mar calent com aquest perd la capacitat de refredament que tenen les brises, però sobretot és una bomba d'energia que multiplica les possibilitats de fenòmens meteorològics extrems.
6: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
0: Cinc minuts i seran les 11 del matí.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Marc. L'Espanyol obre a les 9 del vespre la 7a jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo i diu tenir diferents opcions per suplir la baixa d'Omar per sanció.
7: Estem valorant diferents situacions. Tenim, bueno, Sant Antoni Gorosabel, que avui valorarem si demà pot estar per jugar, per suplir a baixar Omar. També tenim la situació de Banja, d'Unai, que poden jugar allà, que són dos jugadors que han jugat de lateral. Tocar el dibuix també per sortir amb 4 i atacar i defensar amb 4. Bueno, tenim diverses opcions. Si potser hagués sigut una setmana llarga, estaria molt clar. També és veritat que avui ho acabarem de decidir en funció de l'últim entrenament.
5: El conjunt blanc i blau, 8è la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cuer amb només 2 punts en 6 partits. Aquest partit, Espanyol-Elx, el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 9:15.
1: 3Cat Info.
5: I demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia, que arrossega molèsties en el genoll dret del partit contra el Racing de Santander. Un altre jugador blaugrana, Eric Garcia, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions i creu que la Lamine Yamal es mereix guanyar la pilota d'or.
8: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él. Así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
5: La 7a jornada que es disputa aquest cap de setmana donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. Aquest migdia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, donarà la llista de convocats per Espanya per als 4 partits de la Nation League contra Anglaterra, República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. La Lliga no tornarà fins al 9 d'octubre. Ahir es va tancar la 6a jornada amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. A la Lliga Femenina avui comença a disputar-se ja la 4a jornada amb l'Alavés-Barça. Serà a les 8 del vespre i amb Clara Serrajordi a la llista de convocades, però sense la portera Cata Coll. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, assegura que seguirà amb la línia de rotacions i de canvi de posicions.
9: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
5: D'altra banda, Romeu espera poder fitxar una defensa més abans no es tanqui el mercat d'incorporacions aquesta mateixa mitjanit.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
5: A Cerdanyola del Vallès avui es juguen més partits de la Golden Cup d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya, que hi va debutar amb una victòria sobre França per 1-4, avui té doble cita contra Angola, 1:15, i contra Portugal a les 7 de la tarda. L'equip femení hi va jugar 2 partits i els dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a partir de 4:45.
1: 3Cat Info.
5: En motociclisme tenim a marxa ja la primera sessió del Gran Premi d'Àustria MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
10: Bon dia, 32 minuts per aquesta primera bandera de quadres amb una temperatura freda, 12 graus ambientals, 15 a la pista, i els pilots de MotoGP intentant aprofitar els últims 32 minuts amb Pedro Acosta, que ara mateix lidera el grup, sobre Marc Márquez, que a poc ha anat guanyant posicions en aquesta classificació provisional, seguit per Joan Zarco, per Àlex Márquez i per Marco Bezzecchi. El co-líder d'aquest campionat amb Marc Márquez, Jorge Martín, ara mateix està intentant tornar des de la 16a posició. Ha hagut d'aparcar la seva moto en un dels vorals de la pista per problemes tècnics i ha hagut de canviar de moto. Recordeu, Marc Márquez, que estrena liderat de MotoGP aquest cap de setmana i que defensa la victòria aconseguida en el 2025. Les incògnites seran el rendiment de Marco Bezzecchi després de la caiguda al Gran Premi de casa seva, el rendiment de Jorge Martín, que té problemes al braç dret, i el rendiment de Pedro Acosta, que últimament amb la seva KTM és un dels pilots que pugen sí o sí al podi.
5: Perfecte, Damià, moltes gràcies. En waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt ballesà s'enfronta a la primera jornada al Brescia italià a les 3 de la tarda. A la Lliga de Futbol Sala, en partits de la segona jornada, a 8:15, Oparrulo, Catgas Energia, Santa Coloma, i a les 9, Barça, Peníscola. Mentre que la Paula Badosa jugarà aquesta nit als quarts de final del torneig de Sao Paulo, al Brasil, s'enfrontarà a l'estatunidenca Mary Stoyana després de superar l'argentina Hortensi per 2-1.
21: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. Comença amb les qüestions prèvies al judici a Tarragona pel conegut com a cas Inipro per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Un dels acusats, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que 13 anys després podrà demostrar la seva innocència. Tensió en el trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta a les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Des d'avui i fins diumenge, els russos voten al nou Parlament, on la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta. Són les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que s'ha fet present avui amb un intent d'atac a Moscou i que ha capitalitzat la campanya electoral. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. L'endemà d'una nova jornada de caos a Rodalies per l'aparició de forats provocats per les tempestes, Adif parla de fet puntual. El responsable de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Ángel Contreras, assegura que el punt s'havia revisat dins el repà general a la xarxa i ho desvincula de l'esvoranc que va aparèixer amb un Cadí Reixac. Aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. I tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i el podcast. I avui s'inaugura una nova edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, per on desfilaran, entre d'altres, figures com Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek, al cinema català, i serà present amb una trentena de treballs amb dues pel·lícules en competició. Els esports.
1: L'Espanyol obre avui la setena jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita avui l'Alavés a les 8. I a la Lliga de Futbol Sala, avui doble presència catalana a 8:15, Oparrulo Indústria Santa Coloma i a les 9, Barça Peníscola.
0: I el temps, fins a primera hora de la tarda, es pot reproduir algun ruixat al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. A la tarda pot caure alguna pluja aïllada al nord-est. Moltes màximes entre els 22 i els 27 graus, els valors més alts tocant els 30. El cap de setmana serà assolellat.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11. Bon dia, us informa Gemma Bonet.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Comença el judici pel cas Inipro a l'Audiència de Tarragona. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal acusat. Anima a Tarragona, Manel Sastre.
3: Avui es debaten les qüestions prèvies de les parts en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'audiència. Abans d'entrar a la vista, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat de poder explicar per què va firmar els contractes investigats a l'empresa Inipro.
4: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
3: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal aquesta empresa per la integració de nouvinguts, però que en realitat els diners es van fer servir per contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes. També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pellegrín, i 5 acusats més que s'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Esquerra Republicana avisa el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no n'hi ha prou amb la gestió i li retreu falta d'ambició nacional. Així ho ha advertit el president del partit, Oriol Junqueras, que avui reuneix el seu grup parlamentari a l'Ella, al Maresme, per preparar el nou curs polític. Anem fins a l'Ella, Marta Corbalan.
5: Toc d'atenció del principal soci d'investidura de Salvador Illa. Junqueras li ha demanat més ambició nacional per afrontar la segona part de la legislatura.
6: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió, no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició.

0: Creu que caldria impulsar algun tipus d'ajuda universal per fill a càrrec per tal de reduir la pobresa infantil. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha explicat que es troben casos de famílies que renuncien a la tutela dels seus fills per actituds violentes, una problemàtica que no és nova ni habitual, però que passa.
1: Moltes vegades nosaltres rebem trucades dels hospitals on hi ha nois i noies, sobretot nois, que per una qüestió de salut mental o per un TEA molt agressiu, els pares diuen que no l'aniran a buscar i que per tant vagi l'administració a buscar-lo. O sigui, aquestes coses passen, i han passat sempre. I en la meva època de secretari general, que era jo qui signava les entrades o no a les cases per fer retirades de tutela, bueno, te n'adones de quina és la realitat que probablement no coneixem, no?, i que a Catalunya passa.
0: Sobre els dos joves ingressats en un centre de menors a Manresa per homicidi, Moreno ha assegurat que en aquest cas van intervenir els serveis socials i la justícia juvenil, però una decisió judicial els va deixar al carrer. També ha parlat dels canvis impulsats a l'antiga DGAIA. Ha també destacat que l'actual direcció general ja no gestiona prestacions per joves extutelats i que a finals d'any les empreses investigades per irregularitats deixaran de fer els serveis i ho assumirà directament el seu departament. S'està fent el trasllat de migrants des de les platges de Ceuta al campament que s'ha instal·lat al port de la Ciutat Autònoma, que pot acollir fins unes 1.700 persones. S'ha pogut activar després que l'Audiència Nacional en va aixecar ahir la suspensió cautelar que havia decretat. Hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses dels migrants per fer-se un lloc a la cua i per aconseguir una plaça. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan gestionant i controlant l'operació perquè sigui el més ordenada possible. Fa un mes i mig, l'entrada massiva de 70.000 migrants a Ceuta, al voltant d'un 90% ja han tornat al Marroc i, per tant, en quedarien uns 7.000 a la Ciutat Autònoma, fins a 10.000, segons el govern autònom. Uns 4.000 estan allotjats ara en espais habilitats per acollir-los i identificar-los. I avui s'hi sumaran, com dèiem, aquests 1.700 més. I a Rússia estan en marxa les eleccions legislatives i locals, on des d'avui i fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Moscou, Cristina Solies.
2: Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
3: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
2: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
4: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
2: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
3: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
2: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: D'aquí a 4 minuts seran un quart de 12. L'elevada demanda de cotxes d'ocasió dispara les importacions, sobretot de vehicles barats i vells de més de 10 anys. La bona marxa del mercat d'automòbils usats ha motivat que aquest any, fins a l'agost, s'hagin comprat a Catalunya més de 12.000 cotxes d'ocasió provinents de l'estranger.

0: bàsicament europeus. Això és un 15% més que en el mateix període de l'any passat i s'afegeix a l'increment del 28% que ja va experimentar el 2025 la importació d'aquest tipus de vehicles. Són dades de la consultora MSI especialitzada en el sector automobilístic. 4 de cada 10, un 44% dels vehicles importats enguany, tenen més d'una dècada d'antiguitat. I a més, la gran majoria, 3.200, són dièsel. Joan Blancafort, portaveu de la patronal catalana de concessionaris FECABEM, n'ha parlat a 3CAT Info.
1: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
0: A banda de la situació econòmica, Germán Palomas, president de la Federació Catalana de Tallers, afegeix també les incerteses que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions a l'ús del vehicle privat.
2: El que hi ha és el resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar o deixar de tenir aquestes incerteses.
0: Amb tot, les dades són similars a les del mercat de vehicles usats total. Si entre gener i agost s'han venut uns 200.000 cotxes d'ocasió a Catalunya, més de la meitat superaven els 10 anys d'antiguitat, segons Faconauto, la Federació Espanyola de Concessionaris. El sector lamenta que, tot plegat, contribueix a l'envelliment del parc automobilístic, que té de mitjana una edat de 14,2 anys, i demana a les administracions mesures que en potenciïn la renovació. El sindicat CGT ha reprès la vaga indefinida als serveis de terra que presta l'empresa Ground Force a l'aeroport de Barcelona. La protesta, que va començar el mes d'agost, s'havia suspès per facilitar la negociació, però ara el sindicat ha decidit continuar-la pel comiat de dos representants que formen part del comitè de vaga. La CGT denuncia falta de personal i deteriorament de les condicions de treball. Durant l'aturada de l'agost, a l'aeroport del Prat, es van arribar a extraviar més de 6.000 maletes i es van haver de cancel·lar 270 vols. Entre les aerolínies que tenen Ground Force hi ha Air Europa, Lufthansa o Air France.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un minut i serà un quart de 12. Els bombers es manifesten aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i el compliment dels acords vigents. Ho estem seguint a Barcelona amb en Quim Codines.
4: El cos denuncia, entre altres qüestions, la gestió integral dels contaminants. Ferran Vilella, sergent a torn al Parc de Manresa.
5: Nosaltres el que busquem és que la nostra salut no es vegi perjudicada de forma, diguéssim, extra, gratis, degut a la nostra feina.
4: La protesta, que ha començat a les 10 a la plaça Sant Jaume i acabarà al Departament d'Interior cap a 1:15, arriba en un moment en què els bombers reclamen a la Generalitat el compliment dels acords vigents i que doni resposta a les seves reivindicacions.
0: Adif atribueix a un fet puntual els dos forats que van aparèixer ahir al costat de les vies al barri de Vallbona de Barcelona i que van obligar a tallar 7 hores les línies R2 i R11. El responsable de l'administrador d'infraestructures, Àngel Contreras, ho ha desvinculat de les obres de soterrament que es fan a la zona i que van provocar un gran esvoranc el mes de juliol. També ha negat que aquest punt passés per alt de la revisió general de la xarxa que es va fer després de l'accident de Gelida i ha vinculat l'incident d'ahir al que pot passar al conjunt de les infraestructures. N'ha parlat als matins de TV3.
6: Derivada de l'accident és de revisar tota la xarxa. Però, evidentment, hi ha punts on se concentra les aigües, és molt complicat, però no és un incident molt espectacular en quant al tema de que no és una cosa estranya que passa no a les infraestructures, sinó a la resta d'infraestructures, xarxes de carreteres, metros, evidentment.
0: La situació va provocar molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que van haver d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: I a aquesta hora sapiguem com està la situació del trànsit amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia. Doncs bé.
1: La circulació és lenta a Sant Jaume dels Domenys en direcció a Tarragona perquè hi ha un carril tallat per retirar un camió avariat. Pel que fa al transport públic, a la línia 4 del metro de Barcelona, la Groga, la freqüència de pas està alterada a causa d'una incidència a l'estació Girona. I a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei del funicular de Vallvidrera es fa per carretera a causa d'una avaria. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
3: Es manté encara algun ruixat actiu davant del Barcelonès i també del Maresme. Durant aquest matí hem tingut algun ruixat a l'àrea del Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, el Maresme, molt locals, però que han deixat 10 litres en zones, del, per exemple, de la Vila Olímpica. Aquest ruixat encara es manté actiu. N'hi ha un bon grapat damunt del mar, però ja mar endins, i fins a les 3-4 de la tarda encara alguna pluja es pot escapar al litoral barceloní, on ja hem vist del Servei Meteorològic de Catalunya un perill moderat, el groc també al nord del Camp de Tarragona. A la tarda es pot repetir també algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, fenòmens aïllats, mentre que el cel estarà molt més obert, més clar, cap a Ponent i bona part també del sud del país, a comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre. La temperatura avui, la màxima entre els 24 i els 28 graus, alguna xifra de 29-30 es pot assolir, on pugi més, el Pirineu neu es quedaran més curtes en algunes poblacions, per exemple, Viella i Puigcerdà, la màxima serà de 20 graus. I pel cap de setmana, aquest dissabte, calma total, sol, una boirina matinal, alguns intervals de núvols, una mica més nombrosos a la tarda, però igualment amb sol, i diumenge començarà també amb el cel serè, i a la tarda també es mantindrà un temps ben tranquil. Demà puja una mica la temperatura diurna, i diumenge una mica més. Aquesta serà la tònica també per la setmana entrant, dilluns, dimarts, dimecres, en alguns indrets es podria arribar als 32 o 33 graus. Per acabar, recordar que el proper dimecres a les 2 de la matinada, aquest 23 de setembre, arriba a l'estació de la tardor.
2: Fresca Info. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
2: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
6: Això no ho diu ningú.
5: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
7: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Fresca Info.

0: La coordinadora de barraques de Tarragona es va instal·lar ahir al vespre al Passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Va ser una acció reivindicativa després que el consistori no els hagi deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys. Tarragona ens ho explica des d'allà en Ricard Boigues.
1: Les entitats organitzadores de les barraques diuen que darrere de la decisió de l'equip de govern socialista de no cedir l'espai del Passeig de les Palmeres, com havien fet els últims 20 anys, només hi ha raons polítiques. Ahir al vespre el col·lectiu va voler mostrar el seu desacord organitzant un acte reivindicatiu amb actuacions musicals i barra de bar inclòs al mateix lloc on fins ara s'instal·laven les barraques de Santa Tecla. El Lluís, portaveu de l'entitat, diu que seguiran lluitant per continuar el Passeig de les Palmeres.
2: Nosaltres teníem programats 12 concerts durant 3 dies, música en directe, activitats molt diverses, i ens hem trobat que bueno, l'Ajuntament ha intentat improvisar amb unes entitats, ha intentat muntar unes coses alternatives, però aquí s'ha demostrat que qui té realment teixit popular en aquesta ciutat són les barraques i tots els seus col·lectius.
1: La regidora de Cultura i Festa, Sandra Ramos, sempre ha defensat que han pres la decisió per cedir l'espai a altres entitats.
3: Són diverses les entitats que també reclamaven, no?, tenir aquest espai, aquesta centralitat. Ens hagués agradat continuar amb la proposta de barraques en altre espai, però no ha pogut ser.
1: La coordinadora de barraques diu que els dos espais alternatius que ha plantejat l'Ajuntament, la Platja del Miracle i el recinte exterior del Palau de Congressos, no compleixen la normativa.
4: T'has fet melodia de la sort, de la sal. Penso en aquells dies en com tot va anar acabant.
0: No... Avui arrenca la setmana del llibre en català, que arriba amb novetats i s'acosta més que mai al món digital. Sota el lema "Molt per veure, molt per llegir", durant 10 dies al Passeig Lluís Companys de Barcelona s'hi faran 350 activitats. Són 9.000 metres quadrats amb 332 expositors, 98 casetes i més de 280 segells editorials. Hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica, amb 11 espais laterals on, per exemple, es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials, com Marta Sangrà o Ània Posada, i podcast en viu, com ara el Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. La cançó que no parla de l'amor. També hi haurà entrevistes en profunditat i el nou espai Oficis del Llibre, que aquest any donarà protagonisme a les biblioteques. Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i la visitaran autors internacionals com la palestina Adania Shibli o la britànica Claire Pollard. També es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit, amb la participació d'Al·lèrgiques al Pol·len, que sentim de fons, i Minibús Intergalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació. El còmic, la ciència-ficció i distopies, la novel·la romàntica o la cuina són només alguns dels gèneres que hi tindran protagonisme. Hi haurà unes 200 signatures d'autors. En gran aparador del món del llibre, el gran aparador del món del llibre en català espera rebre més de 100.000 visitants. Segur que no s'esperaven. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Enviat especial a Sant Sebastià, en Marc Garriga ens ho explica tot plegat.
1: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona i Isaki La Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic i Rami Malek, guanyador d'un Oscar per interpretar Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordino plega després de 17 anys.
0: Esports. Des d'ara i fins a 2:15 amb Enric Artís i Dru, bon dia.
2: Bon dia, Gemma. L'Espanyol obre a les 9 del vespre la 7a jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
3: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
2: El conjunt blanquiblau, 8è de la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cuer amb només 2 punts en 6 partits. Omar és baixa per sanció. El partit el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del programa Tot gira des de 9:15.
4: 3Cat Info.
2: Més coses. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia, que arrossega molèsties en el genoll dret del partit contra el Racing de Santander. Un altre jugador blaugrana, Eric García, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions.
5: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora, i crec que aquest any amb l'equip que tenim, tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
2: Eric també va dir que la Minyamal es mereix guanyar la pilota d'or. Sobre l'entrenament d'aquest matí, que ja està en marxa, tots els jugadors estan disponibles, menys, com dèiem, Joan García, que arrossega molèsties al genoll dret, el substitueix Iker Rodríguez del Barça Atlètic. La 7a jornada d'aquest cap de setmana donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. Aquest migdia, precisament, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente donarà la llista de convocats per Espanya per als 4 partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. Us explicarem també que la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la 4a jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i amb Clara Serra Jordi a la llista de convocades, però sense Cata Coll. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, assegura que seguirà amb la línia de rotacions i de canvi de posicions.
6: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
2: D'altra banda, Romeu espera poder fitxar una defensa abans no es tanqui aquesta mitjanit al mercat d'incorporacions.
4: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
2: Parlem ara de motor i del Gran Premi d'Àustria de motociclisme. Ara mateix tenim en marxa la primera sessió de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
7: Bon dia, i és a punt d'acabar perquè queden menys de 2 minuts per la bandera de quadres. Lidera Pedro Acosta i ara mateix intentant fer una volta ràpida que pugui millorar el temps que ja està marcant, encapçalant la classificació just al darrere el seu company Pol Espargaró, novament substitut de Maverick Viñales, per intentar també guanyar algunes posicions en aquesta classificació. Pedro Acosta, Pol Espargaró en segona posició, al darrere Jorge Martín, quarta posició per Marc Márquez, setena per Marco Bezzecchi, vuitena per Àlex Márquez. Per tant, els tres primers de la classificació general, entre els set primers, pendents del braç dret de Jorge Martín. Aviam quina és també la competitivitat de Marco Bezzecchi després de les seves errades al Gran Premi d'Itàlia, i Marc Márquez, que s'ho està prenent amb certa calma, estrenant liderat aquest cap de setmana. També hem de dir que està fent fred en aquest circuit de la regió austríaca d'Estíria, que està a 700 metres d'alçada i que ha rebut els pilots amb una temperatura ambiental de 12 graus.
2: Gràcies, Damià. Mentrestant, a Cerdanyola del Vallès avui juga més partits de la Golden Cup d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya ahir va debutar amb una victòria sobre França per 1-4 i avui té doble cita. Primer contra Angola a 1:15 del migdia i contra Portugal a les 7 de la tarda. L'equip femení, per la seva banda, ahir va jugar dos partits i tots dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfrontava a França a 4:45 de la tarda. En waterpolo, Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia italià a les 3 de la tarda en el partit de la primera jornada.

0: Ara són 11:45. Repassem les notícies més destacades. Fins ara us hem destacat que ha començat el judici del conegut com a cas Inipro. Es jutja la suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros està entre la desena d'acusats, però està convençut que es demostrarà la seva innocència. Matí de trasllats a Ceuta, un cop amb l'aval de la justícia, els migrants que malvivien a les platges de la ciutat els han començat a allotjar les instal·lacions que s'han muntat al port de la ciutat. I estan en marxa les eleccions a Rússia, que s'allargaran fins diumenge. Tothom coincideix que Putin ja s'ha encarregat que no hi hagi marge per a cap altre resultat que no sigui la victòria dels seus, el partit Rússia Unida. I a partir d'ara també us explicarem que parlarem d'una nova cita electoral a Alemanya. És diumenge i, entre d'altres, a la ciutat-estat de Berlín. I els resultats es llegiran com un plebiscit per la CDU del canceller Friedrich Merz. Explicarem que, malgrat un lleuger descens, la vacunació infantil a l'estat espanyol es manté entre les més altes del conjunt de la Unió Europea, i sabrem com va anar l'estrena de la temporada de la prestigiosa Comédie François a càrrec d'un muntatge dirigit per Carme Portacelli, la directora del TNC. L'obra triada, el clàssic francès Les criades. I en esports, Ricard Isidro, què destaqueu a aquesta hora?
1: Que l'Espanyol obre avui la setena jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus busquen el tercer triomf de la temporada. I a l'entrenament del Barça, Joan Garcia és una de les absències per les molèsties del genoll dret. És dubte per jugar demà al camp del Sevilla. I en futbol, seguim parlant de futbol, perquè el Barça femení visita avui l'Alavés a les 8 del vespre.
0: I el temps, fins a primera hora de la tarda, es pot reproduir algun ruixat al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. A la tarda pot caure alguna pluja aïllada al nord-est. Moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. Els valors més alts tocaran els 30. El cap de setmana serà assolellat. Ara passen gairebé 3 minuts de 11:45. Comença el judici pel cas Inipro a l'Audiència de Tarragona. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC, vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal acusat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
2: Avui es debaten les qüestions prèvies de les parts en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'audiència. Abans d'entrar a la vista, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat de poder explicar per què va firmar els contractes investigats a l'empresa Inipro.
3: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
2: La fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal aquesta empresa per la integració de nouvinguts, però que en realitat els diners es van fer servir per contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes. També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pellegrín, i 5 acusats més que s'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: Aquest matí s'està fent el trasllat dels migrants des de les platges de Ceuta al campament que s'ha instal·lat al port de la ciutat autònoma, que pot acollir unes 1.700 persones. S'ha pogut activar després que l'Audiència Nacional en va aixecar ahir la suspensió cautelar que havia decretat. Hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses dels migrants per fer-se un lloc a la cua i per aconseguir una plaça. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan gestionant i controlant l'operació perquè sigui el més ordenada possible. Fa un mes i mig de l'entrada massiva de 70.000 migrants a Ceuta, al voltant d'un 90% han tornat al Marroc i, per tant, en queden uns 7.000 a la ciutat autònoma, fins a 10.000 segons el govern autònom. Uns 4.000 estan allotjats en espais habilitats per acollir-los i identificar-los, i avui s'hi sumaran, com dèiem, aquests 1.700 més. I a Rússia estan en marxa les eleccions legislatives i locals, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Moscou, corresponsal, Cristina Solies.
4: Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
5: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
4: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
6: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
4: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
5: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
4: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
0: El canceller alemany Friedrich Merz se la juga aquest diumenge en unes noves eleccions regionals en dos estats federats després de la desfeta de fa 15 dies a l'est del país, que va guanyar l'extrema dreta. Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
7: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
8: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
0: A Nigèria, almenys 37 miners, sospitosos de treballar en mines il·legals, han mort sota custòdia policial. Se'ls ha trobat sense vida al calabós i les primeres hipòtesis apunten que haurien mort asfixiats. En un primer moment, les autoritats nigerianes havien apuntat a un brot d'una malaltia com a causant de les morts sobtades. Una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les petites i amb molt mala ventilació. Els detinguts van entrar a presó ahir dijous després d'una operació contra la mineria il·legal al nord-oest del país, una zona rica en minerals com l'or i el liti. Aquesta activitat il·lícita, creixent, ha generat preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics. L'anestesista valencià Raül Incertis, que va treballar a Gaza durant l'ofensiva israeliana, ha presentat ara el llibre on relata la seva experiència. Titulat «Ojalá curar fuera más fácil», és el testimoni en primera persona d'uns fets que van passar sense que hi hagués premsa occidental, perquè Israel no ho va permetre. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Incertis ha reconegut que la magnitud d'allò que es va trobar va superar el que havia vist als mitjans de comunicació.
9: Yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días. Y sobre todo ver tantos niños mutilados, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax con balas, ¿no? Por el ejército israelí.
0: El metge ha expressat el seu desig de tornar a Gaza, però creu que Israel no li permetrà per haver donat a conèixer el seu testimoni.
9: Los médicos y enfermeros extranjeros, cuando salimos, no podemos dejar de contar lo que hemos visto, porque es tan atroz y clama tanto al cielo que tenemos que decirle al mundo. Es un acto natural, creo yo, ¿no? Y claro, si hablas demasiado, pues ya te ponen en una lista negra, ¿no? Y yo sospecho que estoy en esa lista negra.
0: El metge Raúl Incertis ha treballat a Gaza, però abans també va fer d'anestesista i va assistir parts a l'Afganistan i al Iemen. Falten 5 minuts perquè siguin 3:15. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc, segons publica avui el diari La Vanguardia. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Júlia Liederwald, que consistia a simular que es llançava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per a un altre pacient que tenia esquizofrènia i que, en el seu cas, projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de setembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixedes de Montserrat, la mateixa ruta on després va morir el fundador de Mango. Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen a la pandèmia. Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes, entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu, també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%. I una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins. Es tracta d'un estudi fet per la Vall d'Hebron Institut de Recerca, el VIR, que podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu, amb una supervivència només al 40% en 5 anys de les dones que el tenen. Actualment, aquests casos, que suposen el 20% de tots els tumors d'endometri, només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal, amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació, feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron, ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita, del VIR.
10: En el 60% de los casos, con la terapia combinada, conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, ¿qué quiere decir? Que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o a un 7% de ambas terapias por separado.
0: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HRR2, sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de la reparació de l'ADN del tumor que aconsegueix més del doble de remissió del càncer d'endometri. La també investigadora del VIR, Eva Calvo, avança que també s'està estudiant per altres tipus de càncer.
11: S'han començat a fer estudis dintre de càncer de mama i càncer d'ovari, no? Que també tindria sentit perquè ja són càncers on les teràpies aquestes que hem combinat s'apliquen d'alguna manera en monoteràpia, no? En teràpia individual.
0: Cada any a Catalunya es diagnostiquen 1 miler de casos de càncer d'endometri, el quart tipus de tumor amb més incidència entre les dones.
12: 3CAT Info.
0: El Centre Eurecat d'Amposta, al Montsià, lidera un projecte europeu per determinar quins beneficis aporta la inversió per restaurar hàbitats naturals. La iniciativa té un pressupost de més de 5 milions d'euros i es finança a través de fons europeus. Tortosa, Jordi Barranca.
13: Casos com el Riet Vell o Mont Natura, tots dos al Delta, són bons exemples del que pretén el projecte Ecompass, és a dir, demostrar que invertir en natura permet obtenir molts beneficis i no només econòmics. Carles Ibáñez és el director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat.
14: Moltes vegades multipliquen per 5 o per 10 la inversió, no? Jo crec que aquests dos casos del Delta que hem parlat són un exemple clar, i per tant també una mica el que vol este projecte i els altres projectes germans demostrar d'una forma més clara. A vegades aquesta informació ja hi és, però no és fàcil visibilitzar-la, demostrar-la, quantificar-la per a convèncer segons qui de que això és un bon negoci, no? I per tant això també serà un objectiu important.
13: A més, també es vol posar l'èmfasi en que la inversió en natura també beneficia altres sectors econòmics. En el cas del Delta, en són dos. Ferran Bartomeu, investigador de la Unitat de Solucions Climàtiques del Centre Eurecat.
15: Intentar quantificar els valors tant monetaris com no monetaris que aporta la natura, perquè d'alguna manera està infravalorat. Un projecte de restauració que poguéssim implementar aquí al Delta pot generar múltiples beneficis, sobretot en aspectes, doncs, per exemple, com ara el turisme, etcètera, etcètera, no? També beneficis múltiples a la producció agrícola d'arròs.
13: En paral·lel, projectes com l'Ecompass també serveixen per acabar d'implementar la regulació europea de restauració de la natura, que implica desplegar plans de restauració des d'ara i fins al 2050.
0: Ara passa un minut de 3:15. És moment de fer un cop d'ull al trànsit amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
16: Bon dia, Gemma. Doncs a la C58 hi ha retencions del nus de la Trinitat a Torrebarons, sentit Terrassa, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. Aturades també a la C25 a Manresa, en sentit Lleida, per unes obres que restringeixen la circulació. I a l'AP7 el trànsit és lent a Sant Jaume dels Domenys, en direcció Tarragona, perquè hi ha un carril tallat per retirar un camió avariat. I pel que fa al transport públic, la línia 4 del metro de Barcelona no funciona entre Passeig de Gràcia i Verdaguer, i la freqüència de pas està alterada per una incidència a l'estació Girona. Finalment, a la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, el servei del funicular de Vallvidrera es fa per carretera a causa d'una avaria. Això és tot. Renovem dades a 1:15.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
17: Encara es manté algun ruixat actiu de pluja davant de la costa de Barcelona. Hem tingut alguns ruixadets que han afectat el Baix Penedès, també el Garraf, el Baix Obregat, el Barcelonès o algun punt també del sud del Maresme. Fenòmens aïllats, però en el cas del litoral barceloní, un nucli de ruixats s'ha mantingut durant força estona i, de fet, encara hi és davant del port de Barcelona, a prop de l'aeroport, que també ha afectat l'àrea de la Vila Olímpica amb 10 litres. També a Cunit han caigut gairebé 5 litres. Fins a primera de la tarda es pot repetir algun ruixat aïllat a la costa central i també al nord de Camp de Tarragona, tot i que és més probable cap al litoral barceloní. N'he vist encara fins aquest migdia del Servei Meteorològic de Catalunya. Algun ruixat pot descarregar amb certa intensitat en aquest sector del país. També a la tarda apuntem algun xàfec a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Serien febles o moderats. I la temperatura avui, doncs, la calor molt continguda. Una calor a ratlla, màximes entre 24 i 28, on pugin més 30 a Terres de l'Ebre. Al Pirineu, en algunes poblacions, no es passarà dels 20 o 21, per exemple, a Puigcerdà o a Viella. Demà dissabte, tranquil·litat, puja una mica la temperatura i encara es pot enfilar una mica més, farà una mica més de calor al centre del dia. Diumenge, en alguns indrets es podria arribar als 30, 31, 32 graus, on s'enfilin més.
18: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de 3:15. Continuem amb d'altres qüestions a 3Cat Info. La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, va fer història ahir al vespre a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho va fer dirigint el clàssic francès Les criades de Jean Genet i amb un repartiment format per 3 actrius franceses. Anem a París, corresponsal Isabel Galí.
19: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
20: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
21: Volia que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon, jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no? Bueno, i vam començar a treballar, vaig fer el càsting fa un any i després hem començat a treballar i a assajar aquest tema i ha sigut una meravella, ha sigut un procés fantàstic. Aquestes tres actrius són, sobrenaturals, realment.
20: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenée, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Shelley la portada als nostres temps.
21: Jo crec que parla de tres dones tancades, tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
20: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
0: El Mercat de Música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la Plaça Major i la Catedral amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi o Mama Duixa. És l'endemà d'una jornada intensa, amb final festiu, a càrrec de Lluqui Valverde. Vic, Marc Ruiz.
1: Lluqui Valverde, el també saxofonista de la Ludwig Band, ha revolucionat la carpa de l'Atlàntida amb rumba, rock, sons tropicals i molt d'humor. Ha sortit a l'escenari amb unes petites ales d'àngel a l'esquena i remenant el cos perquè es movessin. La seva banda, els Ambaixadors de la Bona Onda, el fan sonar a Orquestra Tronada dels anys 60, però amb molta sornegueria. Parla de ressaques, de desig, d'amor i mai no es pren seriosament a ell mateix. Ha estat la cirereta divertida que ha tancat una jornada intensa. Un dels concerts més rellevants d'aquest dijous ha estat el de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després amb un desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat en forma de música. I tot ha passat pels sedars del jazz, que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme entre el públic. També ha estat una jornada de presentació de nous repertoris, com és el cas de Marc Pujol, que torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia cançons de Rebost, però els temes del nou disc, d'aquesta aigua no en veurem, el violoncel de Bruno González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi dona cos, sinó que també té una veu pròpia. Les cançons són ara més complexes i també els seus temes, i manté l'amor a la natura, però reflexiona sobre el temps, per exemple. I a més, tenen col·laboracions com la de Carmen Aciar, amb qui han fet harmonies amb la veu. Una altra de les estrenes ha estat la col·laboració entre el músic basc Xavier Badiola i la barcelonina Magalí Datzira. És inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen és la de l'argentí Spinetta. Datzira ha dibuixat amb la seva veu inquieta, mai plana, mentre tocava ara la guitarra, ara un teclat, ara un altre, i s'ha fet curt, com també s'ha fet curtíssima l'estona que ens hem pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i la veu, amb bases i percussió, capaç de fer-te sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa. Avui el Mercat de Música Viva de Vic activa els grans escenaris per la Plaça Major, per exemple, passaran d'en Peralbo i el Comboi o Mama Duixa, però un dels noms potents de la jornada és Nacho Vegas, que actuarà a l'Atlàntida.

0: I avui arrenca al Pallars la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus, que enguany posa el focus en els animals dins la mitologia. Lleons, llops, serps o criatures mitològiques serveixen de fil conductor d'una programació que ha rebut prop de 500 curtmetratges, 500, de 50 països i també en 40 idiomes diferents. Ens ho explica des de Gerri de la Sal, en Pau Rovira.
1: D'aquestes 500 propostes, l'organització n'ha seleccionat 60, que es projectaran en 15 sessions al llarg dels 10 dies que dura el festival. Un festival que es consolida i que ve carregat d'animals i de sorpreses, tal com explica la directora de programació del certamen, Gisela Arnau.
2: És una edició especial que la dediquem als animals, perquè visualitzant els curtmetratges ens hem adonat que sorgien molts animals i que tenim molt vincle. I és que tenim moltes sorpreses i tenim algunes sorpreses animals que no puc desvetllar i que jo crec que seran sonades.
1: La primera cita és aquest vespre al celler de Bresca, amb la presència del productor iranià Mahdi Rezaiati Charan, que presentarà Teetan, un dels 5 curtmetratges de la sessió inaugural. Aquest dissabte, l'Era d'Ortega a Peramea acollirà una nit que combinarà cinema i música i que inclourà l'estrena del documental Mite, Càmera, Acció, produït pel mateix Tabaca Film Fest. I diumenge el festival es traslladarà a Sort amb una quinzena de curtmetratges. La programació principal arribarà del 24 al 27 de setembre aquí a Gerri de la Sal, amb la gala d'inauguració, 7 sessions de curtmetratges amb tallers, xerrades, visites guiades, música, teatre i la presència de diversos cineastes. 3CAT
3: Info.
0: Esports. Des d'aire i fins les 12 amb en Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Gemma. L'Espanyol obre a les 9 del vespre a la 7a jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic blanquiblau, Manolo González, espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano i diu també tenir diferents opcions per suplir la baixa d'Omar per sanció.
5: Estem valorant diferents situacions. Tenim, bueno, Sandoni Gorosabel, que avui valorarem si demà pot estar per jugar. Per suplir a Baixa Home, també tenim la situació de Banja, d'Unai, que poden jugar allà, que són dos jugadors que han jugat de lateral. Tocar el dibuix també per sortir amb 4 i atacar i defensar amb 4. Bueno, tenim diverses opcions. Si potser hagués sigut una setmana llarga, estaria molt clar. També és veritat que avui ho acabarem de decidir en funció de l'últim entrenament.
4: El conjunt blanquiblau, 8è de la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el QM, només 2 punts en 6 partits. Aquest partit el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 9:15.
3: 3CAT Info.
4: Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla i el conjunt blaugrana està fent ja l'últim entrenament abans d'aquest partit. Ramon Salmurri, bon dia.
6: Bon dia, en marxa la sessió d'entrenament prèvia al partit de demà a les 9, el Pizjuán contra el Sevilla, una sessió en la que Hansi Flick compta amb tots els futbolistes disponibles, a excepció de Joan García, no s'entrena amb la resta dels seus companys i es baixa de cara al partit de demà contra el Sevilla. La sessió d'avui el substitueix Iker Rodríguez, el porter del filial. A partir de la 1, la roda de premsa al tècnic Hansi Flick.
4: Moltes gràcies, Ramon. La 7a jornada de Lliga d'aquest cap de setmana donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. I el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més: David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Marc Cucurella del Real Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. Destaquen les absències de Joan García i de Gavi, però la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. Espanya ha de jugar 4 partits de la Nations League, són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. La Lliga no tornarà fins al 9 d'octubre.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, assegura que seguirà amb la línia dels últims partits.
7: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
4: Clara Serra Jordi entra a la llista de convocades, però sense la portera Cata Coll. En motociclisme ja ha finalitzat la primera sessió del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
8: Bon dia. Doncs segurament el més destacat d'aquesta primera sessió d'entrenaments lliures és el fred, perquè venim de moltes curses amb moltíssima calor per l'estiu i els pilots s'han trobat en aquest circuit a 700 metres sobre el nivell del mar amb temperatures ambientals de 12 graus i 15 a la pista. Pedro Acosta ho ha aprofitat per situar la seva KTM al davant i al seu darrere, Pol Espargaró. El Pol és un pilot que en aquest circuit sempre ha anat molt bé, això sí, ha aprofitat l'aspiració del seu company per situar-se en segona posició. Dues KTM al davant i al darrere els dos co-líders del Mundial, Jorge Martín en tercera posició i la quarta per Marc Márquez a tres dècimes de Pedro Acosta. Una miqueta més endarrerit Marco Bezzecchi, el tercer classificat d'aquesta general, vuitena posició per Àlex Márquez, mentre que Alec Rins ha acabat en la 21a penúltima posició pel pilot de Barcelona. A partir de les 3, la segona sessió dels divendres és el practice, canvia 10 pilots directament a la classificació Q2 i la resta a la repesca.
4: Moltes gràcies, Damià. A Cerdanyola del Vallès, d'altra banda, avui es juguen més partits al Golden Cup d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya avui jugarà dos partits. El primer serà contra Angola a un quart d'una d'aquí a 15 minuts i contra Portugal a partir de les 7 de la tarda. L'equip femení català avui s'enfronta a França a 3:45. En waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia italià a les 3 de la tarda en el primer dels tres partits que jugaran en aquesta fase. A la Lliga Futbol Sala, en partits de la segona jornada, doble presència catalana a 8:15 o per Rulo CatGas Energia Santa Coloma i a partir de les 9, Barça Peníscola.
3: 3Cat Info. Trescat Info.

0: En marxa el desallotjament d'uns 1.500 migrants a l'espai habilitat al port de Ceuta. El trasllat ha començat a primera hora amb algun moment de tensió per aconseguir plaça. El ministre Òscar López destaca la normalitat del procés, mentre que el líder del PP, Núñez Feijóo, manté l'acusació que el govern espanyol és incapaç de posar-hi ordre. Comença amb les qüestions prèvies. El judici a Tarragona pel conegut com a cas Inipro per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Un dels acusats, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que 13 anys després podrà demostrar la seva innocència. El govern espanyol disposat a allargar el pla de xoc contra els lladres multireincidents a Barcelona, que ha reduït de 8 mesos a 10 dies els judicis ràpids. El ministre Bolaños ho ha anunciat després de reunir-se amb el president Illa, que ha confirmat que 500 aspirants de jutges es formaran a Catalunya. Des d'avui i fins diumenge, els russos voten al nou Parlament, on la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta. Són les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que s'ha fet present avui en un intent d'atac a Moscou i que ha capitalitzat la campanya electoral. L'endemà d'una nova jornada de caos a Rodalies per l'aparició de forats provocats per les tempestes, Adif parla de fet puntual. El responsable de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Ángel Contreras, assegura que el punt s'havia revisat dins del repàs general de la xarxa i ho ha desvinculat de l'esvoranc que va aparèixer a Montcada i Reixac. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen l'homicidi d'un reclus a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins. L'agressor no hauria fet servir cap arma per cometre el crim. L'Ajuntament de Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per motius com la pujada del preu dels lloguers. Segons l'alcalde Jaume Collboni, aquests diners també haurien de protegir establiments que es consideren estratègics pel servei que ofereixen. I aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en català. Ho fa sota el lema "Molt per veure, molt per llegir" i tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i els podcasts.
1: Esports.
2: L'Espanyol obre avui la setena jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb l'absència de Joan Garcia a l'entrenament d'aquest matí per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I en futbol sala doble la presència catalana avui a la Lliga. A 2:15 Oparro, la Indústria Santa Coloma i a les 9 Barça Peníscola.
0: Alguns xàfecs podrien persistir a la costa de Barcelona de caràcter local i alternat amb clarianes. Poden aparèixer alguns ruixats també a l'interior i al sud de les comarques de Girona i a Osona. Sol a gran part de l'interior, al sud i al Pirineu. Temperatura lleugerament més alta.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la 1. Bon dia.
1: 3CAT Info.
0: Uns 1.700 migrants s'estan ubicant a l'espai habilitat al port de Ceuta per allotjar-los i poder-los registrar. A primera hora del matí hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses de centenes de persones des de les platges de Benítez i El Trampolín per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. El dispositiu l'estan gestionant la policia espanyola i la Guàrdia Civil. És una operació complicada que ara s'està desenvolupant amb tranquil·litat, segons el ministre Óscar López.
3: Se está llevando a cabo una operación que es compleja, que no se ha llevado nunca de con esa dimensión, para devolver la normalidad a Ceuta. Este es un paso clave. Todos sabemos que es importante realojar a esas personas y que no estén durmiendo en la calle y en la playa para que se les pueda filiar y, por lo tanto, agilizar el proceso.
0: Des de Melilla, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que el govern espanyol és incapaç de posar ordre en una ciutat presa per milers de persones que van entrar de manera irregular a finals de juliol.
4: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. Estos señores no vienen a buscar un trabajo. Estos señores vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Fins ara s'han habilitat diversos espais per acollir uns 6.000 migrants, però segons el govern de Ceuta encara en quedarien uns 4.000 més malvivint per la ciutat.
1: 3CAT Info.
0: Comença el judici pel cas Inipro a l'Audiència de Tarragona. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal acusat. Tarragona, Manel Sastre.
5: Avui es debaten les qüestions prèvies de les parts en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'audiència. Abans d'entrar a la vista, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat de poder explicar per què va firmar els contractes investigats a l'empresa Inipro.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
5: La fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal aquesta empresa per la integració de nouvinguts, però que en realitat els diners es van fer servir per contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes. També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, les exregidores Begoña Floria i Victoria Pellegrín i 5 acusats més que s'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
0: I en clau judicial, el seu ministre, Félix Bolaños, ha anunciat que el govern espanyol està disposat a allargar el pla de xoc per lluitar contra els lladres multireincidents a Barcelona. Aquest pla ha aconseguit reduir de 8 mesos a només 10 dies els judicis ràpids contra els detinguts.

0: de Vallvidrera. I el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per a les lesions a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre. En un comunicat conjunt, les entitats qualifiquen d'intolerable el fet que els advocats de l'acusació no hagin pogut preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè la traductora no era prou solvent.
1: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
2: Pot tornar a repetir la pregunta?
1: Sí. Si ell va participar...
2: Podria volver a repetir, per favor?
0: En aquest cas, la lletrada va haver de repetir fins a 3 vegades la pregunta al comandament policial. Per evitar mals entesos i dilatar els interrogatoris, els advocats han optat per canviar el castellà. Les entitats denuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania davant la justícia i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. El Departament de Justícia sosté que estan seguint els problemes de traducció del judici amb preocupació i que, si cal, s'adoptaran les mesures que es considerin. Esquerra Republicana avisa al president de la Generalitat, Salvador Illa, que no n'hi ha prou amb la gestió i li retreu falta d'ambició nacional. Així ho ha advertit el president del partit, Oriol Junqueras, per avui, que avui reuneix el seu grup parlamentari a l'Ella, al Maresme, per preparar el nou curs polític. I ho segueix des de l'Ella mateix, la Marta Corbalan.
3: Toc d'atenció del principal soci d'investidura de Salvador Illa. Junqueras li ha demanat més ambició nacional per afrontar la segona part de la legislatura.
4: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió, no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
3: El nou model de finançament autonòmic serà una de les principals prioritats d'Esquerra de cara al nou curs polític. Junqueras també ha assenyalat la seguretat com una de les polítiques públiques cabdals de primer ordre. Els republicans s'han mostrat favorables a qualsevol mesura que permeti garantir la seguretat pública, com ara incrementar les penes al Codi Penal per tinença d'armes, tal com estudien els governs català i espanyol.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 12 i 9 minuts en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Moscou, Cristina Solies.
6: Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
7: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
6: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
8: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
6: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
7: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
6: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
0: I el canceller alemany Friedrich Merz se la juga aquest diumenge en unes noves eleccions regionals en dos estats federats després de la desfeta de fa 15 dies a l'est del país que va guanyar l'extrema dreta. Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg-Pomerània i Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Jordi Regàs.
9: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
10: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que

0: Fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
1: Més temes, en aquest cas, tornem a casa nostra.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I ho fem per parlar d'Adif, que atribueix a un fet puntual als 2 forats que van aparèixer ahir al costat de les vies del barri de Vallbona de Barcelona i que van obligar a tallar 7 hores les línies R2 i R11. El responsable de l'administrador d'infraestructures, Àngel Contreras, ho ha desvinculat de les obres de soterrament que es fan a la zona i que van provocar un gran esvoranc al juliol. També ha negat que aquest punt passés per alt de la revisió general de la xarxa que es va fer després de l'accident de Gelida i ha vinculat l'incident d'ahir al que pot passar al conjunt de les infraestructures. N'ha parlat a TV3 als matins.
3: Derivada de l'accident es va revisar tota la xarxa. Però, evidentment, hi ha punts on se concentra les aigües, és molt complicat, però no és un incident molt espectacular en quant al tema de que no és una cosa estranya que passa no a nostra infraestructura, sinó a la resta d'infraestructures, xarxes de carreteres, metros, evidentment.
1: La situació va provocar molèsties als usuaris de la R2 i de la R11, que va haver d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. I el Col·legi d'Economistes de Catalunya lamenta que el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, aprovat aquesta setmana pel Consell de Ministres, no inclogui els diners pel gruix de les obres d'ampliació de l'aeroport de Barcelona. El col·legi creu que el fet que només s'hi reculli la inversió per redactar el projecte i per a les compensacions ambientals afectarà l'economia catalana. Que ara no aparegui cap dotació ni per a les obres per ampliar la tercera pista ni per fer la nova terminal satèl·lit, relega al final d'aquests 2 projectes a tenir-lo d'aquí a 10 anys, segons lamenta el col·legi en un comunicat. D'altra banda, dilluns començaran unes obres al camp de vol que permetran guanyar temps per les maniobres dels avions. Es començarà a construir una nova sortida ràpida a la pista transversal, la que entra pel mar i es fa servir sobretot de nit i en alguns casos de fort vent. Entre el 16 i el 26 de novembre, aquestes obres comportaran que l'aeroport només pugui operar amb una sola pista. Això vol dir una reducció de la capacitat operativa del 15% durant 10 dies. Les aerolínies ja no organitzat els seus vols d'acord amb aquesta limitació.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pràcticament hem arribat ja a 1:15 del migdia. Temps ara per a l'àrea de serveis. Actualitzem la situació del trànsit a la xarxa de transport públic i també la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari per saber-ne a l'última hora. Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Marc. A la C58 hi ha retencions del nus de la Trinitat a Torrebaró, en sentit Terrassa, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. 2 avaries més tallen un carril a l'A2, a Castellolí, en sentit Lleida, i a l'AP7 a Sant Jaume dels Domenys, en direcció Tarragona. Aturades també a la C25 a Manresa, en sentit Lleida, per unes obres que restringeixen la circulació. I pel que fa al transport públic, s'ha restablert el servei de metro a la línia 4, la Groga, que havia quedat interromput entre Passeig de Gràcia i Verdaguer per una incidència. Durant una estona, l'interval entre trens pot ser superior a l'habitual. Això és tot. Renovem dades a 11:45.
1: Gràcies, Mireia. Fins ara.
4: Fins ara.
2: El temps.
1: Enric Agut.
5: Es manté encara algun ruixat actiu davant del Barcelonès i també del Maresme. Durant aquest matí hem tingut algun ruixat a l'àrea del Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, el Maresme, molt locals, però que han deixat 10 litres en zones, del, per exemple, de la Vila Olímpica. Aquest ruixat encara es manté actiu. N'hi ha un bon gravat damunt del mar, però ja mar endins, i fins a les 3-4 de la tarda encara alguna pluja es pot escapar al litoral barceloní, on ja hem vist del Servei Meteorològic de Catalunya un perill moderat, el groc, també al nord del Camp de Tarragona. A la tarda es pot repetir també algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, fenòmens aïllats, mentre que el cel estarà molt més obert, més clar, cap a Ponent i bona part també del sud del país, a comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre. La temperatura, avui, la màxima entre els 24 i els 28 graus, alguna xifra de 29-30 es pot assolir, on pugi més, el Pirineu es quedarà més curtes en algunes poblacions, per exemple, Viella i Puigcerdà, la màxima serà de 20 graus. I pel cap de setmana, aquest dissabte, calma total, sol, una boirina matinal, alguns intervals de núvols, una mica més nombrosos a la tarda, però igualment amb sol, i diumenge començarà també amb el cel serè, i a la tarda també es mantindrà un temps ben tranquil. Demà puja una mica la temperatura diurna, i diumenge una mica més. Aquesta serà la tònica també per la setmana entrant, dilluns, dimarts, dimecres, en alguns indrets es podria arribar als 32 o 33 graus. Per acabar, recordar que el proper dimecres a les 2 de la matinada, aquest 23 de setembre, arriba a l'estació de la tardor.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 12 i 17 minuts. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, però les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien antecedents de baralles entre ells.
2: 3CAT Info.
1: Nova jornada de vaga avui del personal de les biblioteques públiques de Catalunya amb una manifestació unitària que aquest migdia marxa pel centre de Barcelona. És la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya, que a les 11 s'han concentrat a les portes de la seu de l'Associació Catalana de Municipis, a l'Eixample, per demanar més recursos i personal. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. Marta Serra és la delegada de la Intersindical.
6: El que preveiem és que tanquin la majoria de biblioteques de Barcelona i que el màxim possible de gent que secunda la vaga avui vingui a la manifestació, no només gent de Barcelona ciutat, sinó que és una convocatòria que crida a tot el personal de les biblioteques públiques de Catalunya.
1: Pel que fa a la reivindicació, en sentim Laura Solà, bibliotecària de Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
7: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
8: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
1: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre i el 13 de novembre i l'11 de desembre. I l'alcalde de Barcelona anuncia que crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per la pujada de preu del lloguer. Jaume Collboni ha explicat que és una iniciativa que fa més de 10 anys que funciona a París i que volen importar a la capital catalana abans que acabi l'any. La idea és que el fons també protegeixi comerços que es consideren estratègics pel servei que ofereixen a un barri.
9: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquen.
1: Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Barcelona treballa conjuntament amb la Generalitat per disposar d'eines legals que els permetin exercir el dret a tempteig i retracte. Això els permetria disposar de la compra preferent de locals comercials. L'anunci s'ha fet a la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat, que se celebra a Pedralbes.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: A 3CAT Info ara el que fem, però, és actualitzar-nos amb l'agenda castellera.
10: Aguanta'm bé, per la feina ja.
2: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
11: Arriba la Festa Major de Tarragona, l'última gran cita castellera abans del concurs, amb possibilitat de veure-hi Castells de Déu. Diumenge, a un quart d'una, diada del primer diumenge de festes a la plaça de la Font, i actuen les colles locals Joves Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Tarragona, a més de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca.
12: Diumenge al migdia hi ha més diades destacades. A Vall d'Oreix, a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, hi actuen els Minyons de Terrassa, els Castellers de Sant Cugat del Vallès, els Castellers de Sarrià i els Xics de Granollers. I a quarts de 12, Esplugues de Llobregat, els Capgrossos de Mataró, els Castellers d'Esplugues i els Castellers de Sant actuaran a la plaça de Santa Magdalena.
11: A la mateixa hora del migdia, a la Rambla del Poble Nou de Barcelona, hi podreu veure els Castellers de Sabadell i la Jove de Barcelona. A Mollet del Vallès, a les 12, a la plaça Artesania, els castellers locals actuen acompanyats dels de Santpedor i els Marjaners de Guissona. I a la plaça de la Vila, del Prat de Llobregat, també a les 12, hi haurà la colla local acompanyada dels castellers de Viladecans i els de Santa Coloma.
12: I diumenge al migdia també hi ha castells a la plaça de la Vila de Sant Feliu de Llobregat, amb la colla local i els castellers de Cornellà. A la mateixa hora, al parc de l'1 d'octubre de Molins de Rei, els matussers locals actuen acompanyats dels castellers del Poble Sec, els de Badalona i els d'Esparreguera. També a les 12, al parc del Turó Blau de Can Cuiàs, a Montcada i Reixac, hi podreu veure la colla local, acompanyada dels castellers de Rubí i els de Tortosa. Finalment, a la plaça de la Vila de Figueres, la colla castellera local actua amb els castellers del Baix Montseny i els de la Selva.
11: I aquest dissabte a Reus, Diada de Misericòrdia. A les 6, al Mercadal, hi actuen els Xiquets de Reus, acompanyats dels Castellers de Lleida i els Moixiganguers d'Igualada.
12: A Vilanova i la Geltrú, també a les 6, Diada Albert Salvany, a la plaça de les Cols, amb els Bordegassos, els Castellers de Sabadell i els Tirallongues de Manresa. A Esplugues de Llobregat, a la mateixa hora, els castellers locals actuen acompanyats dels Castellers de la Vila de Gràcia i els de la Droc. I a Vilafranca del Penedès, Diada dels Xicots. A les 6, a la plaça Jaume I, la colla local actua acompanyada dels Castellers de Sant Vicenç dels Horts i els de Castelldefels.
11: Dissabte a les 5, a la plaça Ramon Berenguer, Quart d'Amposta, els Xicuelos i Xicueles del Delta actuen amb els Bailets de Gelida i els Encantats de Vegas. A la mateixa hora, Andorra la Vella, a la plaça Rotonda, els Castellers d'Andorra actuen amb els Torraires de Montblanc i els Castellers de Tolosa de Llenguadoc. A Vilaseca, a les 6, els Xiquets locals actuen a la plaça de les Voltes amb els Xiquets de Cambrils i els Castellers d'Altafulla. I a Manacor, a quarts de 7, els Alots de Llevant celebren el 30è aniversari a la plaça de les Perleres.
12: I dissabte també es celebra el primer concurs Quarts Amunt amb colles de la categoria de 7. Al carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, 6 colles s'hi disputaran el podi. Els Castellers de Mediona, els de Santa Coloma, els Castellers del Foix de Cubelles, els de Viladecans, els Bous de la Bisbal i els Castellers del Prat de Llobregat.
11: De tot plegat, us n'informarem diumenge a 3Cat Info, de 21 a 22 hores, a l'informatiu Casteller 3 Rondes.
2: 3Cat Info.
13: T'has fet melodia de la sort de la sal. Penso en aquells dies en com tot va anar acabant, però no sempre...
1: I una altra de les previsions per aquest cap de setmana és la Setmana del Llibre en Català, que avui arrenca i arriba amb novetats i s'acosta més que mai al món digital. Sota el lema Molt per veure, molt per llegir, durant 10 dies al Passeig Lluís Companys de Barcelona s'hi faran 350 activitats. Són 9.000 metres quadrats amb 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica amb uns espais laterals on, per exemple, es faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Aina Posada i el podcast en viu com ara Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. També entrevistes en profunditat i el nou espai Oficis del Llibre, que aquest any donarà protagonisme a les biblioteques. Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i la visitaran autors internacionals com la palestina Adaina Shibili o la britànica Claire Pollard. També es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit amb la participació d'Al·lèrgiques al Polen, que sentíem de fons, i Minibus Intergalàctic, que competiran en per endur-se el reconeixement de la millor actuació. El còmic, la ciència ficció i les distòpies de la novel·la romàntica o la cuina són només alguns dels gèneres que hi tindran protagonisme. Hi haurà 200 signatures d'autors, aproximadament. El gran aparador del món del llibre en català espera rebre més de 100.000 visitants.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
14: Bon dia, Marc. L'Espanyol obre a les 9 del vespre la 7a jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic blanquiblau, Manolo González, espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano.
15: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
14: L'Espanyol és 8è a la classificació amb 7 punts i busca el tercer triomf de la temporada, mentre que l'Elx, per la seva banda, és el cuer amb només 2 punts en 6 partits. Aquest enfrontament entre l'Espanyol i l'Elx el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 9:15.
2: 3Cat Info.
14: I demà jugarà el Barça al camp del Sevilla. A l'entrenament d'aquest matí, el porter Joan García ha estat absent per les molèsties en el genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. Serà baixa per al partit de demà el Sánchez Pizjuán. Un altre jugador blaugrana, Eric García, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions i creu que la Minya Mal es mereix guanyar la pilota d'or.
16: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
14: La 7a jornada de la Lliga de Futbol donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol Roberto Fernández. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha quatre catalans més: David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Marc Cucurella del Real Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. Destaquen les absències de Joan García per lesió i de Gavi per decisió tècnica. Espanya ha de jugar quatre partits de la Nations League, són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. La Lliga no tornarà fins al 9 d'octubre. A la Lliga Femenina, avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, assegura que seguirà amb la línia dels últims partits.
17: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
14: Clara Serra Jordi entra a la llista de convocades al Barça, però sense la portera Cata Coll.
2: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
14: A Cerdanyola del Vallès avui juguen més partits a la Golden Cup d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya, que hi va debutar amb una victòria sobre França per 1-4, avui té doble cita. Primer contra Angola, un partit que ha començat a un quart d'una, i contra Portugal a partir de les 7 de la tarda, mentre que l'equip femení hi va jugar dos partits i els dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a 4:45. En waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia italià a les 3 de la tarda a la primera jornada. El jugador del Sabadell, Sergi Cabanes, exposa els objectius del seu equip.
18: Des de fa uns anys l'objectiu del club sempre ha sigut disputar la Champions, llavors cada cop ens hem trobat amb grups o més fàcils o més difícils, grup super, super complicat, i crec que l'equip està preparat, però clar, ens trobarem una guerra en la que hem de saber gestionar i hem de saber l'objectiu, que és passar de fase.
14: L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra la Polesport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers de grup passen a la fase de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. Pel que fa a la Lliga de Futbol Sala, en partits de la segona jornada, avui doble presència catalana a 8:15, Oparrulo, Catgas Energia, Santa Coloma, i a partir de les 9, Barça-Peníscola. En tennis, Pau Labadosa jugarà aquesta nit als quarts de final del torneig de São Paulo, al Brasil. S'enfrontarà a l'estatunidenca Mary Stoyana, després de superar l'argentina Hortensi, per 2-16-1, 4-6, 6-2 i 6-2. També d'ahir, triomf del Barça d'handbol a la segona jornada de la Champions, va ser a la pista del Montpellier per 27-28 i encapçala el seu grup.

0: Senyals horaris de 1:45 del migdia. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars d'aquest divendres 18 de setembre. En marxa l'allotjament d'uns 1.700 migrants a l'espai habilitat al port de Ceuta. El trasllat ha començat a primera hora amb algun moment de tensió per aconseguir plaça. El ministre Òscar López destaca la normalitat del procés, mentre que el líder del PP, Núñez Feijóo, manté l'acusació que el govern espanyol és incapaç de posar-hi ordre. També us estem explicant que ha començat amb les qüestions prèvies al judici a Tarragona pel conegut com a cas Inipro per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Un dels acusats, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que 13 anys després podrà demostrar la seva innocència. I des d'avui fins diumenge els russos voten al nou Parlament, on la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta. Són les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que s'ha fet present avui amb un intent d'atac a Moscou i que ha capitalitzat la campanya electoral. Tot això ho ampliarem als propers minuts, però fins la una, quan començarà el Catalunya el dia amb l'Estel Batet, us explicarem més qüestions. Els bombers es manifesten aquest matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i el compliment dels acords vigents. També us parlarem de l'àmbit de la salut. Una combinació de dos fàrmacs ja utilitzats contra el càncer aconsegueix eliminar el 60% dels tumors d'endometri agressius en ratolins. I el Teatre Apolo de Barcelona porta el musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Els podrà veure durant dues setmanes.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per la una. Ricard, que estem pendents.
2: L'Espanyol, que obre avui la 7a jornada de la Lliga, rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça, serà al camp del Sevilla, i amb l'absència ja gairebé assegurada de Joan Garcia, que té molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, juga avui al camp de l'Alavés a les 8.
0: I alguns xàfecs podrien persistir a la costa de Barcelona de caràcter local i alternant amb clarianes. Poden aparèixer alguns ruixats a l'interior i al sud de les comarques de Girona i Osona. Sol a gran part de l'interior, al sud i al Pirineu. Temperatura lleugerament més alta. Ara passen 2 minuts de 1:45 del migdia. Uns 1.700 migrants s'estan ubicant a l'espai habilitat al port de Ceuta per allotjar-los i poder-los registrar. A primera hora del matí hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses de centenars de persones des de les platges de Benítez i el Trampolín per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. El dispositiu l'estan gestionant la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. És una operació complicada que ara s'està desenvolupant amb tranquil·litat, segons el ministre Óscar López.
3: Se está llevando a cabo una operación que es compleja, que no se ha llevado nunca con esa dimensión, para devolver la normalidad a Ceuta. Este es un paso clave. Todos sabemos que es importante realojar a esas personas y que no estén durmiendo en la calle y en la playa para que se les pueda filiar y, por lo tanto, agilizar el proceso.
0: Des de Melilla, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que el govern espanyol és incapaç de posar en ordre una ciutat presa per milers de persones que van entrar de manera irregular a finals de juliol.
4: Que el govern no és capaç de mantenir l'ordre públic en una ciutat espanyola, que no és capaç de fer-ho en els últims 50 dies. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo. Estos señores no vienen a buscar un trabajo. Estos señores vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Fins ara s'han habilitat diversos espais per acollir uns 6.000 migrants, però segons el govern de Ceuta encara en quedarien uns 4.000 més malvivint per la ciutat.
1: 3Cat Info.
0: Comença el judici pel cas Inipro a l'Audiència de Tarragona. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal acusat. Tarragona, Manel Sastre.
5: Avui es debaten les qüestions prèvies de les parts en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'audiència. Abans d'entrar a la vista, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat de poder explicar per què va firmar els contractes investigats a l'empresa Inipro.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
5: La Fiscalia assegura que es va contractar de forma il·legal aquesta empresa per la integració de nouvinguts, però que en realitat els diners es van fer servir per contractar militants del PSC perquè actuessin com a ciberactivistes. També s'acusa el cap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado, les regidores Begoña Floria i Victoria Pellegrín, i 5 acusats més que s'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó i a una indemnització de 275.000 euros. Els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC.
1: 3Cat Info.
0: De la plana internacional destaquem les eleccions legislatives i locals a Rússia, que ja estan en marxa, on des d'avui i fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte ha estat tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Moscou, Cristina Solies.
7: Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
8: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
7: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
9: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
7: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
8: Putin fa la impressió que simplement no és per controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
7: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
0: I encara Rússia, que ha confiscat els béns de tres empreses europees al seu país, Nestlé, Auchan i Leroy Merlin, a través d'un decret presidencial els actius s'han transferit a una companyia russa. El Kremlin ho justifica pel fet que provenen de països hostils que donen suport militar a Kiev. La mesura ja s'havia aplicat amb altres empreses com Danone, que fa 3 anys se la va quedar a l'estat i després la va vendre a un familiar del líder txetxè Ramzan Kadyrov. Arran de les sancions occidentals per la guerra a Ucraïna, moltes multinacionals han marxat de Rússia, altres han suspès les operacions i algunes, com aquestes, han estat transferides a mans russes. A Nigèria, almenys 37 miners sospitosos de treballar en mines il·legals han mort sota custòdia policial. Se'ls ha trobat sense vida al calabós i les primeres hipòtesis apunten que haurien mort asfixiats. En un primer moment, les autoritats nigerianes havien apuntat a un brot d'una malaltia com a causant de les morts sobtades, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les petites i amb molt mala ventilació. Els detinguts van entrar a la presó ahir dijous després d'una operació contra la mineria il·legal al nord-est del país, una zona rica en minerals com l'ori i el liti. Aquesta activitat il·lícita creixent ha generat preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 6 minuts i mig, de fet, i arribarem a 3:15 del migdia. El sindicat CGT ha reprès la vaga indefinida dels serveis de terra que presta l'empresa Ground Force a l'aeroport de Barcelona. La protesta, que va començar l'agost, s'havia suspert per facilitar la negociació, però ara el sindicat ha decidit continuar-la pel comiat de 2 representants que formen part del comitè de vaga. La CGT denuncia falta de personal i deteriorament de les condicions de treball. Durant l'aturada de l'agost, a l'aeroport del Prat es van arribar a extraviar més de 6.000 maletes i es van haver de cancel·lar 270 vols. Entre les aerolínies que atén Ground Force hi ha Air Europa, Lufthansa i Air France. En marxa la segona reunió de la taula institucional per a l'abordatge del sensellarisme, una iniciativa impulsada per la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas. Hi participen una trentena de municipis, entre els quals Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, així com el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, responsable d'altres conselleries com Interiors, Igualtat i Salut, i representants de la taula del tercer sector. S'espera que de la trobada en surti un primer document amb les propostes treballades en els diferents grups de treball sobre aquesta problemàtica que afecta més de 6.700 persones a tot Catalunya, segons dades recollides per la sindicatura. I els bombers es manifesten aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i el compliment dels acords vigents. Barcelona, Quim Codines.
10: El cos denuncia, entre altres qüestions, la gestió integral dels contaminants. Ferran Vilella, sergent a torn al Parc de Manresa.
11: Nosaltres el que busquem és que la nostra salut no es vegi perjudicada de forma, diguéssim, extra, gratis, degut a la nostra feina.
10: La protesta, que ha començat a les 10 a la plaça de Sant Jaume i acabarà al Departament d'Interior cap a 1:15, arriba en un moment en què els bombers reclamen a la Generalitat el compliment dels acords vigents i que doni resposta a les seves reivindicacions.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen a la pandèmia. Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes, entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no analitza les causes. A nivell europeu també se segueixen aquestes lleugeres tendències a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que en té menys, amb una taxa del 80%. I una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% dels tumors en ratolins. Es tracta d'un estudi fet per el Vall d'Hebron Institut de Recerca, el VIR, que podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu, amb una supervivència de només el 40% en 5 anys de les dones que el tenen. Actualment, aquests casos, que suposen el 20% de tots els tumors d'endometri, només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal, amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixits de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron, ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita, del VIR.
12: En el 60% de los casos, con la terapia combinada, conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, que quiere decir que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o a un 7% de ambas terapias por separado.
0: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HER2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor que aconsegueix més del doble de la remissió del càncer d'endometri. La també investigadora del VIR, Eva Calvo, avança que també s'està estudiant per altres tipus de càncer.
13: S'han començat a fer estudis dintre de càncer de mama i càncer d'ovari, no? Que també tindria sentit perquè ja són càncers on les teràpies aquestes que hem combinat s'apliquen d'alguna manera en monoteràpia, no? En teràpia individual.
0: Cada any a Catalunya es diagnostiquen un miler de casos de càncer d'endometri, el qual el quart tipus de tumor amb més incidència entre les dones.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Jonathan Andic es va interessar per una activitat terapèutica que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Ho publica La Vanguardia a partir de la declaració d'una professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Luderbart. Luderbart havia ideat aquesta activitat per a un altre pacient i havia demanat a la professora que busqués una ruta amb precipicis a Montserrat. Andic es va oferir a presenciar l'exercici. Des del Col·legi de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat del pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
14: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
0: Des del Col·legi de Psicologia alerten que hi ha un creixement d'aquest tipus de terapeutes sense formació reglada ni codi ètic i que això pot suposar un risc per a la salut pública. També apunten que estan estudiant si en aquest cas concret hi ha hagut intrusisme professional. En el cas que la terapeuta s'hagués fet passar per psicòloga sense ser-ho, emprendrien mesures legals contra ella. I un darrer punt abans de l'àrea de serveis. Incrementar la velocitat dels autobusos de Barcelona per millorar-ne el servei. Aquest és l'objectiu d'una prova pilot que comença avui al carrer Balmes. S'han fet canvis a 4 cruïlles de l'Eixample perquè els vehicles que baixen per aquest carrer i girin a la dreta hagin de cedir el pas als autobusos. Els autobusos circulen a una velocitat mitjana d'11,5 km per hora al conjunt de Barcelona, però al carrer Balmes, on n'hi passen 200 al dia, el servei no supera els 8 km per hora. Amb l'obligació que els vehicles que giren a la dreta cedeixin el pas als autobusos, es vol millorar aquest registre. Laia Bonet, presidenta de TMB.
15: Hi ha un dels objectius de l'agenda bus, que és la millora de la velocitat, que és molt important perquè realment el bus sigui una alternativa atractiva pels que es mouen per Barcelona i perquè siguin cada vegada més els usuaris del transport públic i del bus concretament. I per això cal que el bus vagi ràpid.
0: Les cruïlles on s'assajarà el sistema estan senyalitzades amb pintura vermella. S'ha segregat físicament el carril bus abans del pas de vianants per tal que la resta de vehicles no s'hi posin abans d'arribar a la cruïlla i alenteixin la circulació. Així han de girar des del segon carril i es troben un semàfor amb una fletxa intermitent que els indica que no tenen prioritat. Una informació de servei relacionada amb la mobilitat, doncs sapiguem ara quina és la situació del trànsit a la xarxa viària catalana i també la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
16: Bon dia, Marc. Ara mateix la via més complicada és la P7. Hi ha 6 quilòmetres de cua a Sant Jaume dels Domenys perquè dels 3 carrils que hi ha en sentit Tarragona només n'hi ha un d'obert perquè s'està retirant un camió avariat. A banda d'això, retencions a la 2 a Castellolí en sentit Lleida i a la C58 per un vehicle avariat de sortida de Barcelona. Aquesta retenció també afecta el tram final de la Pota Nord i de la Ronda del Litoral. Això és tot. Més informació viària al Catalunya al dia, a la 1.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Tenim restes d'inestabilitat, encara preveiem algun xàfec que es pugui reproduir en punts de la costa de Barcelona, preferentment entre el Barcelonès i Maresme, però ja seran menys probables que al matí. Fins i tot, tendència a obrir-se aquestes clarianes, anar sortint el sol, aquests núvols es van esqueixant. Se'n poden formar noves nuvolades una mica importants a l'interior, al sud de Girona, cap a la Selva, Montseny, Osona, Moianès. Aquí pot descarregar alguna gotellada, algun ruixat aquesta tarda. La veritat és que poca quantitat de pluja, però sí que ens ha sorprès aquesta matinada i matí la forma molt local de descarregar d'aquestes pluges que localment han estat de forma torrencial a la zona baixa de Barcelona. Tot el sector del litoral de la ciutat comtal a la Vila Olímpica han recollit en poca estona 38 litres i mig, 17 a la Barceloneta, 6 al Poblenou, i a bona part de Barcelona ha plogut molt poquet, o entre 1 i 5 litres. Per tant, són xàfecs molt locals. Ha plogut també al Baix Penedès de matinada, 5 litres a Cunit, 1 litre a Sitges, 3 al Parc Natural del Garraf a Begues, 2 a Sant Boi o 2 també al Prat de Llobregat. Bé, doncs més sol a Ponent aquesta tarda, temperatura un pèl més alta, demà alguna boira al matí, especialment cap a Osona i la Catalunya Central, farà sol, algun núvol prim al Pirineu, alguna nuvolada al migdia cap al Tarragonès i Baix Penedès, i a la tarda demà 4 núvols a la costa i poca cosa més. La temperatura una mica més alta, de 22 a 29 o 30 a la zona de Ponent, les més altes. Diumenge farà sol, algun núvol prim al Pirineu i Prepirineu, i la temperatura més elevada, arribant ja clarament als 30 o 31 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 12 minuts i arribarem a la 1 del migdia. El Centre Eurecat d'Amposta, al Montsià, lidera un projecte europeu per determinar quins beneficis aporta la inversió per restaurar hàbitats naturals. La iniciativa té un pressupost de més de 5 milions d'euros i es financia a través de fons europeus. Tortosa, Jordi Barranca.
18: Casos com el Riet Vell o Mont Natura, tots dos al Delta, són bons exemples del que pretén el projecte Ecompass, és a dir, demostrar que invertir en natura permet obtenir molts beneficis i no només econòmics. Carles Ibáñez és el director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat.
19: Moltes vegades multiplicant per 5 o per 10 la inversió, no? Jo crec que aquests dos casos del Delta que hem parlat són un exemple clar, i per tant també una mica el que vol este projecte i els altres projectes germans, demostrar d'una forma més clara. A vegades aquesta informació ja hi és, però no és fàcil visibilitzar-la, demostrar-la, quantificar-la per a convèncer segons qui de que això és un bon negoci, no? I per tant això també serà un objectiu important.
18: A més, també es vol posar l'èmfasi en que la inversió en natura també beneficia altres sectors econòmics. En el cas del Delta en són dos. Ferran Bartomeu, investigador de la Unitat de Solucions Climàtiques del Centre Eurecat.
20: Intentar quantificar els valors tant monetaris com no monetaris que aporta la natura, perquè d'alguna manera està infravalorat. Un projecte de restauració que poguéssim implementar aquí al Delta pot generar múltiples beneficis, sobretot en aspectes, doncs, per exemple, com ara el turisme, etcètera, etcètera, no? També beneficis múltiples a la producció agrícola d'arròs.
18: En paral·lel, projectes com l'Ecompass també serveixen per acabar d'implementar la regulació europea de restauració de la natura, que implica desplegar plans de restauració des d'ara i fins al 2050.
0: Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus. La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que aquest servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Mossos i Guàrdia Urbana han signat un conveni per evitar que els ciutadans hagin de desplaçar-se a les comissaries dels Mossos per fer denúncies. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTES, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
0: El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna. El balanç del pla d'estiu aboca bones dades amb un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I sopem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem. I no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: 3CAT Info.
0: Estrato de Barón. El Teatre Apolo porta a Barcelona el musical Sonrises i Làgrimes, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes i hi va assistir la nostra companya Marta Vives i ara ens explica com va anar.
29: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Làgrimes és que les cançons són tan conegudes i, en aquest cas, ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: Far és lejos en anglès.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, eh? Soc molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula, fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Perfecte. Sí, que a veure què ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que fent d'institutriu d'una família nombrosa amb pare vidu acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judit Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment a les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.
4: I avui comença a Girona la gran fira internacional del ciclisme, la Sea Otter Europe. La mostra ha disparat el seu impacte econòmic per la ciutat i el seu entorn. I dels 20 milions de l'any passat calculen que es doblarà aquesta xifra. Girona, Fèlix Martín.
5: Calculen que s'arribarà als 40 milions d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, restaurants o comerços dels 3 dies de festival, sinó també per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera. Ha concretat el director del Sea Otter, Albert Balcells.
6: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
5: En aquesta desena edició hi participen 500 marques i es preveuen 74.000 visitants. Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però els organitzadors de la Sea Otter no ho asseguren per a més endavant.
7: A 3CAT Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
7: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
7: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
7: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
4: Poc més de 5 minuts i arribarem al punt de la 1 del migdia. Aleshores començarà el Catalunya al dia amb l'Estel Batet aquí a 3CAT Info. Abans, però, tenim temps per actualitzar la informació esportiva.
7: Esports.
4: Ricard Isidro, bon dia.
12: Bon dia, Marc. L'Espanyol obre a les 9 del vespre la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano i alerta del potencial de l'equip il·licità.
13: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto, mañana toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
12: El conjunt blanquiblau ara mateix és vuitè a la classificació amb 7 punts i busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cué amb només 2 punts en 6 partits. Aquest enfrontament entre l'Espanyol i l'Elx el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 9:15.
7: 3CAT Info.
12: I demà jugarà el Barça, en aquest cas al camp del Sevilla. A l'entrenament d'aquest matí, el porter Joan García ha estat absent per les molèsties en el genoll que arrossega del partit contra el Racing de Santander. Serà baixa segura per al partit de demà, Sánchez-Pizjuán. Un altre jugador blaugrana, Eric García, va rebre ahir un homenatge a Martorell per la Copa del Món i va dir que hi ha equip per guanyar la Champions. I també va dir que creu que la Lamine Yamal es mereix guanyar la pilota d'or.
14: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos los decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él. Así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
12: La setena jornada de la primera divisió donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, també ha convocat 7 jugadors al Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. I hi ha 4 catalans més: David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Marc Cucurella del Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. Destaquen, però, les absències de Joan García i de Gavi. Espanya ha de jugar 4 partits de la Nations League, són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia, i la Lliga de la Primera Divisió no tornarà fins al 9 d'octubre. A la llista de selecció espanyol sub-21, que jugarà 3 partits de classificació per l'europeu, hi ha els blaugrana amb Marc Bernal i Xavi Espart, més els també catalans Àlex Valle del Como, Jean Virgili del Bruges Iker Bravo de Les Palmes. Mentrestant, a la Lliga Femenina, avui comença a disputar-se la 4ª jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre i Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, assegura que seguirà amb la línia dels últims partits.
15: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
7: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
12: A Cerdanyola del Vallès avui juguen més partits a la Golden Cat d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya avui té doble cita. Ara mateix està jugant contra Angola des d'un quart d'una i està guanyant per 1-0. A poc per arribar al descans. Aquesta tarda jugarà a les 7 contra Portugal. Ahir, triomf sobre França per 1-4 en el partit de debut. L'equip femení català ahir va jugar 2 partits i els 2 els va guanyar. Va superar primer Alemanya per 0-8 i després Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a 4:45. En waterpolo, el Sabadell juga a partir d'avui la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia. El conjunt vallesà s'enfronta al Brescia italià a les 3 de la tarda, a la primera jornada. El jugador del Sabadell, Axel Corres, creu que arriben bé.
16: A nivell de, pues bueno, de sensacions amb l'equip i tot, la veritat que molt bé. Crec que hem fet un grup molt bo i espero que la temporada sigui bona durant tot l'any, no? Tenim un repte molt important aquest cap de setmana a la Champions, perquè és el desig tant de l'equip com del club, però estic molt confiat en que les coses aniran bé i que farem un molt bon waterpolo.
12: L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers de grup passen a la fase de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. A la Lliga de Futbol Sala, en partits de la segona jornada, avui a 8:15, Oparrulo, Catgas Energia Santa Coloma i a les 9, Barça Peníscola. Paula Badosa, pel que fa al tennis, jugarà aquesta nit als quarts de final del torneig de São Paulo al Brasil. S'enfrontarà a l'estatunidenca Mary Stoyana després de superar l'argentina Hortensi per 2-16-1, 4-6, 6-2 i 6-2.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Avui un exemple més dels tempos de la justícia. 13 anys ja ha trigat a arribar a judici, 13, la suposada trama de clientelisme polític per desviar fons públics de l'Ajuntament de Tarragona cap al PSC. Segons la Fiscalia, es va contractar una empresa per uns serveis que en realitat no va prestar, sinó que aquests diners es destinaven a pagar militants del Partit Socialista de Catalunya. Amb quin objectiu? Doncs perquè fessin de ciberactivistes i contribuïssin a promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Avui, abans d'entrar, ha dit que per ell aquest judici és una oportunitat.
2: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
1: Ballesteros és el principal acusat del cas Inipro. La Fiscalia li demana més de 5 anys de presó. L'acusació particular, 13. Hi ha 8 encausats més per delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida anirem cap a Tarragona per saber-ne més sobre aquest cas i sobre com ha anat aquesta arrencada del judici. Tenim una crònica judicial farcida avui plena, però també ens fixarem en les reivindicacions laborals de dos col·lectius. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia.
1: Un és el del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. Avui fan vaga a tot el país, no només a Barcelona, i han fet una concentració unitària davant la seu de l'Associació Catalana de Municipis, a l'Eixample.
4: Estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més.
5: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res.
1: L'altre col·lectiu en protesta avui són els bombers.
6: Volen millors condicions laborals, però també una millor protecció respecte als contaminants als quals estan d'exposar quan treballen.
7: Nosaltres el que busquem és que la nostra salut no es vegi perjudicada de forma, diguéssim, extra, gratis.
1: I avui serem també a l'Escala, a l'Alt Empordà. Aquesta tarda aquí, a peu de platja, s'inaugurarà una escultura en homenatge als esquenapelats.
6: Quan no hi havia ports, els pescadors empenyien les barques de la sorra cap al mar amb la seva esquena, fent força amb les cames. Se'ls anomenava així per les marques que els quedaven a causa del frec de les cordes. I el malnom va calar per referir-se als habitants de l'Escala.
1: És divendres, molta gent comença a marxar ja de cap de setmana. Es nota això a les carreteres, equip viari. Mireia Sala.
8: Bon dia, doncs de moment es nota poc, però sí que hi ha diversos problemes causats per avaries. A l'autopista P7 hi ha 6 quilòmetres de cua a Sant Jaume dels Domenys, perquè dels 3 carrils en sentit Tarragona només n'hi ha un d'obert, perquè s'està retirant un camió avariat. Una altra avaria, en aquest cas a l'A2, a l'Anoia, provoca retencions a Castellolí en sentit Lleida. I la sortida per la C58 també està complicada perquè un vehicle avariat talla un carril a Torre Baró i provoca cua al Nus de la Trinitat, a la Ronda del Litoral i a la Pota Nord.
1: I pel que fa al temps, Dani Ramírez, tindrem un cap de setmana tranquil, amb temperatures controlades, les que toca per l'època?
9: Doncs sí, farà setembre, que és el que toca aquesta època de l'any. Torna a pujar una mica la temperatura demà a la tarda i sobretot diumenge. Estem parlant de 30-31 graus a ponent. Avui, com a molt, 28-29. Per tant, sí, pugen un parell de graus. Però, en general, no ve una gran pujada de temperatura, tot dintre de la normalitat. Dissabte de sol, diumenge de sol, demà alguna nuvolada a prop de la costa, al matí algun banc de boira a la Catalunya Central, com Osona. I el que queda d'avui, d'aquest divendres, ja hem dit cap de setmana molt assolellat, doncs aquest divendres l'acabarem, aquesta tarda, encara amb algun ruixadet, a la zona interior de Girona, cap al Montseny, Guilleries, potser Osona i Moianès. Ben poca cosa.
1: Doncs farà setembre, aquest és el titular, i amb això ens quedem. I també tindrem esports quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Ricard Isidro, bon dia i ben tornat al Catalunya al dia.
10: Moltes gràcies, Estel, bon dia. L'Espanyol obre avui la 7a jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb l'absència de Joan Garcia per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. El Girona, mentrestant, pendents del partit de demà al camp del Cádiz de la 6a jornada de segona, torna Porto després d'11 mesos lesionat. El tècnic del Nàstic, Xisco Campos, per la seva banda, espera ratificar el camp de l'Alcorcón diumenge, el bon començament de temporada que han aconseguit seguit, i el club patí Vilassana portarà 12 jugadores al proper Mundial d'Hockey Patins que es disputarà a Asunción, al Paraguai, del 4 al 10 d'octubre, i es convertirà així en el club amb més representació de tota la cita mundialista.
1: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Rodríguez al control central avui. És la 1:05. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: I avui, 13 anys després de destapar-se, comença l'Audiència de Tarragona el judici pel cas Inipro.
6: Investiga una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut de Serveis Socials de Tarragona entre els anys 2010 i 2013.
3: S'haurien desviat 275.000 euros per pagar militants i treballadors afins per a fer ciberactivisme polític.
6: Hi ha nou acusats. El més destacat és l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
3: El cas el va destapar la CUP, que juntament amb la Fiscalia demanen penes d'entre 2 i 13 anys de presó.
1: Doncs la vista per aquest judici, per aquest cas Inipro, ha començat avui amb les qüestions prèvies dels advocats i Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Abans d'entrar hem sentit el principal encausat, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
11: Sí, l'exalcalde ha arribat avui acompanyat d'una desena de persones, molts ex-excàrrecs del partit, i s'ha mostrat aclaparat, segons explicava, per les moltes mostres de suport que ha rebut. Ballesteros ha explicat que està tranquil i esperançat per poder explicar finalment per què va firmar els contractes investigats i la seva honorabilitat.
2: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
11: En aquesta primera jornada, cadascun dels advocats dels nou acusats estan demanant la nul·litat, entre altres coses, de les proves, atribuint irregularitats a la investigació, també la recollida de proves i escorcolls a ordinadors, telèfons i despatxos, també sobre les dilacions indegudes del procés, que en cas de condemna rebaixaria notablement les penes. El tribunal

0: Sessió, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública per les irregularitats en la contractació d'aquesta empresa, d'Inipro. El PSC i els implicats sempre han negat aquestes acusacions, tot i reconèixer alguns d'ells que potser s'haurien comès irregularitats administratives. En aquest cas també hi ha pendent un contenciós administratiu que va presentar Esquerra Republicana després que l'actual alcalde, també socialista Rubén Viñuales, retirés l'Ajuntament de l'acusació, tot i que ell mateix, el 2016, com a portaveu de Ciutadans, deia això.
1: Però el que sí és una dada objectiva és el canvi processal. El Partit Socialista de Catalunya consta que va obtenir un lucre econòmic de la trama de Nipro.
0: Ara, però, com dèiem, va retirar l'Ajuntament de l'acusació i no està personada en aquesta causa. El judici està previst que s'allargui fins a finals de novembre.

0: Més coses quan són la 1:09. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la. Això ha passat aquesta nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Estel.
0: Què en sabem d'aquests fets?
1: Doncs Justícia manté molt d'hermetisme sobre aquest cas. En un comunicat han subratllat que la mort no ha estat per arma blanca, per tant, haurà de ser l'autòpsia la que haurà de determinar la causa de la mort. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim. Des d'institucions penitenciàries han informat que no hi havia precedents de baralles entre aquests dos reclusos. Precisament aquest dilluns el Departament de Justícia explicava que les presons catalanes es troben al 95% de la seva capacitat, els centres tenen només unes 500 places lliures i la població reclusa frega a Catalunya les 10.000 persones.
0: Gràcies, Miquel. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I els Mossos busquen des d'ahir a la tarda un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. És un home condemnat per assassinat. Manel, qui és el fugitiu? Què en sabem?
2: Mira, és un home que complia una condemna de 21 anys a la presó de Tarragona per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007. Era a la presó des del 2011 i havia complert bona part de la condemna. Aquest és un cas, però, molt mediàtic perquè va protagonitzar un dels capítols de l'última temporada de la sèrie Crims de 3CAT. Ahir al migdia els fets van anar així, va aprofitar una sortida programada del centre penitenciari per fugir. L'home formava part, de fet, d'un grup de 4 presos que van fer una aturada per dinar a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan va entrar en un establiment de menjar ràpid, va anar al lavabo i va aprofitar per escapar-se per la porta d'emergència. Els Mossos van organitzar un dispositiu de recerca, però que no va tenir resultats. Fons penitenciaris han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada i apunten que ara, en principi, no és violent i que tenia molt bon comportament.
0: Des de Tarragona, Manel Sastre, gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i cada vegada són més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per vendre'ls aquí. Jordi Canal, bon dia.
4: Bon dia.
0: De quines xifres estem parlant?
4: Doncs de més de 12.000 cotxes importats aquest any, això entre el gener i l'agost, és un increment del 15% respecte del mateix període de l'any passat. I això després que el 2025 la importació d'aquests tipus de vehicles ja va experimentar un increment del 28%. Són dades de la consultora MSI, especialitzada en el sector automobilístic. La Direcció General de Trànsit però afegeix que la gran majoria, gairebé 9 de cada 10, són cotxes europeus, sobretot alemanys.
0: I una altra característica, dèiem, que són cotxes antics.
4: Sí, 4 de cada 10 vehicles importats en guanys tenen més d'una dècada d'antiguitat. I a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. Els segueixen els que tenen entre 6 i 10 anys. Estem parlant d'uns 3.200 cotxes i les xifres es redueixen per als cotxes d'entre 2 i 5 anys i, sobretot, els que tenen un any com a màxim, que són la minoria.
0: I quina valoració en fa el sector?
4: D'entrada, lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic, que té una edat mitjana a Catalunya de més de 14 anys. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'imposen pel preu.
5: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol pues, hi ha una oferta disponible.
4: Des de la Federació Catalana de Tallers també atribueixen la compra de cotxes vells i barats a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies

0: i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
1: Clar, l'evolució del vehicle elèctric, no? Les possibles multes o peatges que puguin establir per entrar...
0: Les zones de baixes emissions, algunes manifestacions polítiques en el sentit de restringir encara més el trànsit al centre de la ciutat o a les grans ciutats.
1: Clar, això fa que la gent s'ho repensi dues vegades abans de comprar-se un cotxe nou,
0: això,
1: amb la despesa
0: si més, no
1: que això comporta. Molt bé, gràcies, Jordi. Bon dia.
0: Bon dia.

0: El Departament d'Agricultura ha aprovat una línia d'ajuts de 4 milions d'euros per cooperatives i empreses agroalimentàries afectades per les adversitats climàtiques de fa 2 anys. Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha dit en una visita en una explotació de vedells a Gimenells, al Segrià. Allà hi era també Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
1: Bon dia, Estel.
0: I la consellera d'Economia, Alicia Romero.
1: També hi era, sí, que ha avançat que l'Institut Català de Finances ampliarà en 40 milions d'euros més les línies de finançament per al sector, que en 4 anys ha portat uns 200 milions que han beneficiat uns 2.500 pagesos i ramaders. I com deies, el conseller Ordeig ha anunciat 4 milions per les cooperatives i empreses agroalimentàries. Els pagesos ja van rebre les ajudes. Aquestes són afectades per la dana de l'Ebre del 2024 o per als productors de pera de Lleida, afectats per la sequera i l'escalorada. Sentim el conseller.
2: 4 milions d'euros de convocatòria també per resoldre les adversitats climàtiques de la dana de l'Ebre, també d'adversitats per sequera, de la pera, destinada a cooperatives i empreses agroalimentàries.
1: Ordeig també ha anunciat que el departament ha convocat de manera urgent una taula agrària per a final de mes que ha de debatre la sequera persistent que afecta el país amb repercussions clares al sector agroalimentari. Ordeig i Romero han visitat una explotació de vedells de Gimenells que s'ha beneficiat de la línia de finançament de l'ISF.
0: En punt 1:15, us ho dèiem tot just començar, avui, divendres 18 de setembre, hi ha en marxa la protesta de 2 col·lectius que reivindiquen drets laborals, millora de les seves condicions i també aspectes referents al detall de la seva feina del dia a dia. D'una banda, hi ha una nova jornada de vaga avui del personal de les biblioteques públiques de Catalunya amb una manifestació unitària que aquest migdia ha anat pel centre de Barcelona. Òscar Callau.
3: És la primera de les 4 aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. Avui s'han concentrat davant la seu de l'Associació Catalana de Municipis a l'Eixample per demanar més recursos i personal. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. Marta Serra és delegada de la Intersindical.
4: El que preveiem és que tanquin la majoria de biblioteques de Barcelona i que el màxim possible de gent que secunda la vaga avui vingui a la manifestació, no només gent de Barcelona ciutat, sinó que és una convocatòria que crida a tot el personal de les biblioteques públiques de Catalunya.
3: Pel que fa a les reivindicacions, sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
5: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
6: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
3: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
0: Aquesta era una de les protestes. L'altra... la de centenars de bombers de la Generalitat que s'han manifestat aquest matí a Barcelona per exigir unes condicions de treball dignes i uns recursos suficients que els permetin treballar amb normalitat i sense riscos afegits. Quim Codines, bon dia.
7: Bon dia. Els bombers reclamen principalment una gestió adequada dels contaminants als quals estan exposats, el compliment total dels acords vigents i la recuperació del poder adquisitiu, entre moltes altres mesures. Sentim a Francesc Vilella, sergent de torn al Parc de Manresa.
8: Nosaltres el que busquem és que la nostra salut no es vegi perjudicada de forma, diguéssim, extra, gratis, degut a la nostra feina.
7: Des de la CGT, Jan Vidal, bomber del Parc de Sabadell, també ha explicat en declaracions a aquesta emissora que els bombers necessiten més formació i una feminització real del cos.
9: Volem més formació, venen temps fotuts a nivell d'emergències, fenòmens cada cop més extrems. Volem més formació obligatòria, continuada.
7: A la manifestació d'avui també hi han participat altres col·lectius vinculats al cos de bombers, com els TEOC, que són els tècnics especialistes operadors de control, per reclamar, com la resta de treballadors, millores en les condicions laborals i una estructura de suport més sòlida per afrontar les emergències.
0: El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva com a eina per millorar la integració dels nouvinguts. Aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula al debat educatiu de país que es farà la setmana que ve, tal com va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ho ha dit des d'un institut de Vic, amb un 60% d'immigració de 25 nacionalitats i que ja disposa d'aquest recurs, d'aquestes aules d'acollida intensiva. Des de Vic, Nàtia Dell.
10: La consellera Niubó vol avançar cap a aquest model d'aula d'acollida intensiva per tota la secundària, és a dir, que els nouvinguts estiguin mig any en grups reduïts en una aula a banda, prenent català i fent un procés d'integració social, fins que no s'incorporin a l'aula ordinària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives, especialment a la Catalunya Central. Les declaracions les feia la consellera des de l'Institut de la Plana, al sud de Vic, on tenen una aula d'aquestes en funcionament.
11: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país al qual ens ha convocat el president i que ens sembla molt positiu.
10: La Paculia, de 16 anys, va arribar al febrer de Nigèria.
12: Dir les paraules en català que sabia en francès i m'ha ajudat a mi a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
10: El Toni és qui porta l'aula d'acollida intensiva.
13: Arriben aquí en un lloc, en un entorn que és totalment nou per ell, no coneixen l'idioma, no coneixen el lloc, no coneixen la societat, les normes, no coneixen res de res, llavors necessiten una oportunitat.
10: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país que ja tenen aules d'acollida intensiva per a primer i segon d'ESO. Per cert, una vintena de docents han rebut la consellera amb crits de no volem promeses, volem fets.
0: I més anuncis, el del ministre de Justícia, Félix Bolaños, que diu que el govern espanyol està disposat a allargar el pla de xoc per lluitar contra els lladres multireincidents a Barcelona. Aquest pla ha aconseguit reduir de 8 mesos a només 10 dies els judicis ràpids contra els detinguts. El reforç del jutjat s'acabava el 31 de desembre, però el ministre ha dit això.
14: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: El ministre s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb Salvador Illa. El president ha anunciat que els 500 aspirants a jutges de la macroconvocatòria del Ministeri de Justícia es formaran tots aquí a Catalunya. La Generalitat ha preparat unes dependències a la Ciutat de la Justícia mentre reforma l'Escola Judicial de Vallvidrera. Reprenem ara la crònica judicial, que ja us avançàvem que avui anava molt plena. Primera denúncia per abusos sexuals contra el tenor de Calella, el Maresme Albert de Prius, que arriba a judici. Al començament de la vista oral, l'investigat ha dit que és innocent. La denunciant, que era menor en el moment dels fets i alumna seva, ha declarat a porta tancada i amb protecció per no veure'l. Audiència de Barcelona, Marta Vallès, bon dia.
15: Bon dia. Albert de Prius, el jutjant per un presumpte delicte continuat d'abús sexual a una menor, hauria passat entre els anys 2010 i 2014, quan la noia tenia 14 anys. Avui la denunciant ha declarat a porta tancada. Anteriorment, hauria explicat que coneixia el tenor des de molt petita, des dels 7 anys, i que hi tenia una gran admiració. Ella estudiava música a l'escola que el tenor tenia a Calella, al Maresme. Segons el seu anterior relat, quan tenia 14 anys i ell, prop de 40, van començar a tenir converses pujades de to per les xarxes socials. Posteriorment, hi hauria hagut presumptament tocaments i altres tipus d'abusos sexuals durant 4 anys. Uns contactes que haurien tingut lloc a l'escola, al cotxe, a casa d'ell. Al començament de la vista oral, l'investigat ha dit que és innocent, però no l'hem tornat a sentir. El seu interrogatori serà l'últim de tots. Fins ara han comparegut testimonis de l'acusació particular que han coincidit que tothom sabia que el tenor tenia actituds que violentaven les dones i que també tenia amants. I han explicat com la denunciant els va confessar que havia tingut relacions sexuals amb el seu mestre. La fiscalia li demana, per aquest cas, 10 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada, a més d'una indemnització de 40.000 euros per la víctima. El cas va sortir a la llum l'any 2022. Fins avui s'han presentat 5 denúncies en contra del tenor per suposats abusos sexuals d'exalumnes o treballadores seves. Al desembre hi ha un altre judici.
0: I el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han denunciat vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per lesions que s'està fent a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre del 2017. Les entitats no han pogut preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè la traductora, o les traductores, vaja, no eren prou solvents, no se'n van sortir. El Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als judicis per aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin pogut produir en aquest cas. Miquel, què ha reclamat exactament el Departament de Justícia?
16: Doncs mira, ho acabem de rebre directament ara fa uns pocs minuts. D'entrada, volen revisar i comprovar que el servei es dona i s'ajusta a les condicions contractades. En una nota, el govern s'explica que l'executiu treballa intensament en promoure l'ús del català també a l'àmbit judicial i la defensa dels drets lingüístics de tota la ciutadania.
0: Això és tot efecte del que va passar en aquest judici, que no es podien traduir, van fins i tot acabar els advocats fent de traductors ells mateixos. Sí. I què en diuen aquestes entitats que han presentat queixa, Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC?
16: Doncs diuen que s'està vulnerant la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania davant la justícia i també es vulnera la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, l'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, es mostra indignada.
17: És intolerable. O sigui, el departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser, no pot ser que les persones no puguin exercir el dret de tenir doncs, la justícia en català. Bueno, si les persones no tenen el castellà, doncs aleshores doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
16: Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que aquest no és un fet nou i que afecta els drets de totes les parts.
18: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
16: Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en la nostra llengua.
0: 6%. 5 minuts i 2:15.
19: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: El PSC a l'Ajuntament de Barcelona proposa pujar l'IBI, l'impost sobre béns immobles, als hotels fins a l'1,3% l'any que ve i doblar el recàrrec als creuers que fan estades de menys de 12 hores a la ciutat. La proposta socialista d'ordenances fiscals per al 2027 preveu congelar els impostos als ciutadans. Aquest sí. Sara Riera, bon dia.
20: Bon dia. Doncs si la idea dels socialistes és tocar la fiscalitat turística i no afegir, com diem, més pressió a la butxaca dels barcelonins. Si els Comuns i Esquerra hi donen suport, l'any que ve l'IBI dels hotels de Barcelona passarà de l'1,17 a l'1,3%, amb la finalitat de recaptar 4 milions i mig més al 2027. Per als creuers que fan escales de menys de 12 hores a la ciutat, la proposta és apujar-los l'impost fins als 12 euros l'any que ve i anar-lo augmentant de manera progressiva fins als 24 al 2030. Jordi Valls, tinent d'alcaldia.
21: Mantenir les ordenances fiscals de l'exercici 2026, exactament igual totes, l'única modificació que es produeix és l'increment dels hotels de 17 a 30, unes modificacions molt tècniques que afecten bàsicament a bonificacions d'àmbit energètic i res més. La proposta és congelar impostos.
20: El PSC durà aquesta proposta a comissió la setmana que ve.
0: I Barcelona, d'altra banda, crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per la pujada dels preus del lloguer. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que és una iniciativa que fa més de 10 anys que funciona a París i que volen importar la capital catalana abans que s'acabi l'any. Núria Har, bon dia.
22: Bon dia. Sí, la idea és protegir comerços històrics i també estratègics pels serveis que ofereixen a un barri. Ho ha anunciat Collboni a la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat, que està en marxa aquesta hora al Palau de Pedralbes.
23: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
22: I per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Barcelona treballa conjuntament amb la Generalitat per disposar d'eines legals que els permetin exercir el dret de tempteig i retracte. Això els permetrà disposar de la compra preferent de locals comercials.
0: Perquè aquests que es volen protegir, quin tipus de comerç són, ho sabem?
22: Hem preguntat, per exemples, de què es considera un comerç emblemàtic, però per ara només tenim l'anunci a l'espera que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat aprovin el mecanisme legal i es creï aquest fons econòmic per adquirir els establiments.

0: Vinga, més coses. Incrementar la velocitat dels autobusos de Barcelona per millorar-ne el servei. Aquest és l'objectiu d'una prova pilot que comença avui al carrer Balmes Joan Garcia.
1: S'han fet canvis en quatre cruïlles de l'Eixample perquè els vehicles que baixen per aquest carrer Balmes i girin a la dreta hagin de cedir el pas als autobusos. S'han senyalitzat amb pintura vermella i s'han segregat físicament el carril bus abans del pas de vianants per tal que la resta de vehicles no s'hi posin abans d'arribar a la cruïlla i alenteixin la circulació.
0: I aquest diumenge es farà una manifestació al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats, coincidint amb l'aprovació que el govern espanyol ha de fer aquest mes del document que marcarà les inversions als aeroports espanyols els pròxims 5 anys.
1: El pla destina, recordem-ho, més de 1.700 milions per obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i pel projecte de fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la manifestació de diumenge veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. Claudia Custodio, membre de Aeroport.
2: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès a arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant, deixar de cremar combustibles fòssils i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
1: La manifestació sortirà a les 12 del migdia de l'estació de Passeig de Gràcia en Baragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume.
0: Gràcies, Joan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs de seguida senyal els horaris de 2:15. I ara parlem de descarbonització de la indústria catalana. És un procés indispensable per reduir emissions i frenar el canvi climàtic. Un procés que costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses perquè el 2050 siguem neutres en emissions de gasos d'efecte hivernacle. S'ha fet aquesta presentació del full de ruta a Barcelona i ho ha seguit la Montse Poblet.
3: Bon dia. La indústria produeix el 30% de les emissions que generen a Catalunya. Estem parlant de fàbriques de paper, de calçat de vidre, empreses químiques o la indústria del ciment, que d'aquí al 2030 han de reduir com a mínim un 27% les seves emissions. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector on estan, què els falta per assolir aquests objectius, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos. Han reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que al mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
4: A grans trets hi ha un diferencial de cost superior i aquest diferencial de cost el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques o incentius que fomentin que això passi, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
3: Però hi ha altres dificultats, les cimenteres, que poden millorar en eficiència però no deixar les emissions a zero, perquè en el procés de fabricació és inevitable generar CO2, necessiten poder magatzemar-lo i no ho tenen fàcil, com explica Albert Avellaneda de l'associació que les agrupa.
5: No hi ha infraestructura de transport, no hi ha emmagatzematge on posar-lo. Sabem que hi ha un permís d'investigació, no d'execució, des de l'any 2023 sol·licitat a Tarragona i encara no està donat aquest permís. Què passa? Pues que això frena molt.
3: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050 caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic, però que el 2050 ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: El Centre Eurecat d'Amposta, al Montsià, lidera un projecte europeu per quantificar els beneficis que aporta la inversió per restaurar els hàbits naturals. Com a exemple, es posen dos projectes que s'han fet al mateix Delta de l'Ebre, que són el Riet Vell i Mont Natura. Anem, doncs, a buscar-ne detalls des de Tortosa, Jordi Barranca.
2: Sí, mira, en el cas del Riet Vell, tots just acaben de complir 25 anys des que es va posar en marxa un projecte que volia compatibilitzar la restauració de la natura, en aquest cas amb la producció d'arròs. Si parlem del Mont Natura, es complementa a la restauració ambiental amb el turisme ornitològic. Precisament, l'agricultura o el turisme són dos dels sectors que se'n podrien beneficiar. Ferran Bartomeu, investigador del centre.
3: Intentar quantificar els valors tant monetaris com no monetaris que aporta la natura, perquè d'alguna manera està infravalorat. Un projecte de restauració que poguéssim implementar aquí al Delta pot generar múltiples beneficis, sobretot en aspectes, doncs, per exemple, com ara el turisme, etcètera, etcètera, no? També beneficis múltiples a la producció agrícola d'arròs.
2: Tot per fer més atractiva aquesta inversió per restaurar la natura. Carles Ibáñez és el director del Centre de Resiliència Climàtica.
4: Moltes vegades multiplicant per 5 o per 10 la inversió, no? Jo crec que aquests dos casos del Delta que hem parlat són un exemple clar, i per tant també una mica el que vol este projecte i els altres projectes germans, demostrar d'una forma més clara. A vegades aquesta informació ja hi és, però no és fàcil visibilitzar-la, demostrar-la, quantificar-la per a convèncer segons qui de que això és un bon negoci, no? I per tant això també serà un objectiu important.
2: Un projecte l'Ecompass finançat pel programa Horizon Europa i que promou l'aplicació de la normativa comunitària de restauració de la natura.
1: I arriba la tardor, és època de bolets, però cada cop n'hi ha menys. El canvi climàtic farà caure la producció en els pròxims anys i hi haurà més temporades dolentes, com sembla que serà aquesta, sembla, més dolentes que no pas bones. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
5: Bon dia, Estel. Sí, els experts preveuen que la producció pot caure un 20% a zones com el Pirineu, menys adaptades a les noves condicions. I això, tot i que pot variar cada any, ja ho comencem a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
6: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
5: Una baixada que es pot frenar una mica, diuen els experts, si es fa una bona gestió forestal que faci créixer la diversitat del bosc, perquè això, tot i les temperatures, ajudaria que sortissin més bolets.
1: I aquesta temporada, Joaquim, dius que no pinta bé, eh?
5: Doncs malament, avisen que serà dolenta perquè ha plogut poc, no es preveu que ho faci aviat i els bolets surten entre 3 i 4 setmanes després de la pluja. I a més, a la resta d'Europa tampoc n'hi ha, no en podrem importar i per això els preus seran molt alts.
1: Molt bé, gràcies, Joaquim, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
1: Vinga, i ràpidament, quan són la 1 i pràcticament 36 minuts, cop d'ull a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
1: En què ens fixem avui?
7: Doncs mira, un dels grans debats d'aquesta setmana, allò de Catalunya envia 149 S-alert en 3 anys, doncs al web del 3Cat Info podreu llegir qui, com i quan es decideix si s'envien.
1: Massa pocs, arriben a temps, no?
7: Correcte, aleshores és allò de que hi ha un grau de perill de 5 sobre 6 i de 6 sobre 6, aleshores sí que s'envien. És un grau de perill que fixa el Servei Meteorològic de Catalunya, però que implica que, òbviament, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que és qui l'envia, i Protecció Civil, en fi, si pot fallar la previsió o no, tot això són respostes que trobareu, i també si es pot enviar un cop ja el fenomen extrem ha començat.
1: Que és el que va passar l'altre dia.
7: Que a vegades no hi ha temps suficient perquè la població es prepari, per tant, potser és pitjor. Doncs tot això, aquest debat el podreu llegir a la web pilot del 3Cat Info.
1: Molt bé, doncs gràcies, Marc, bon cap de setmana i fins dilluns.
7: Fins dilluns.
1: Vinga, i ara al concurs plantejarem una pregunta, aquest trivial que fem sobre Catalunya. Avui toca tradicions. I ara us plantejarem la pregunta, com sempre, amb tres possibles opcions. Pregunta d'avui.
8: Aquests dies Tarragona celebra Santa Tecla. Com es diu la beguda típica de la festa major de la ciutat?
1: Beguda típica de Santa Tecla, tres opcions, la A...
8: Globo.
1: La B...
8: Mamadeta.
1: I la C...
8: Masclet.
1: Doncs la resposta a la 1:59 minuts.
0: Catalunya al dia.

0: Ahir us explicàvem que el preu dels pisos a Catalunya està a punt d'arribar a xifres mai vistes. Per moltíssima gent, l'única possibilitat és optar a un habitatge protegit, però això tampoc és fàcil. I al final del procés, l'atzar, la sort, acaba marcant el camí de moltes famílies, el destí de moltes famílies. Això és el que s'ha fet aquesta setmana a Badalona. Hi ha hagut una promoció de 8 pisos protegits, s'ha fet aquest sorteig, i l'adjudicació dels pisos es va fer ahir. El nostre corresponsal, en David Àngela, hi va anar. David, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I m'imagino que va ser un ambient de molts contrastos, no? Un dia d'alegries i de decepcions, també.
1: Doncs sí, vam poder veure llàgrimes d'alegria, però la majoria van ser gestos de resignació. 113 famílies optaven al sorteig amb dos bombos i davant de notari, com si es tractés de la grossa de Nadal, d'aquests 8 pisos de lloguer de 2 i de 3 habitacions situat al barri del Gorg. Entre les condicions, estar empadronat a Badalona, tenir un contracte laboral i superar uns ingressos d'entre 31.000 i 39.000 euros anuals.
0: Unes famílies que, per tant, s'aferraven a aquest sorteig i confiaven en l'esperança de resoldre una qüestió vital, un dret fonamental com és tenir un sostre sota el qual viure.
1: Sí, hi havia tota mena de casuístiques. Per exemple, la Jenny i l'Allen són una parella amb una filla petita. Ella havia tingut un ictus fa 3 anys, va en cadira de rodes i té una incapacitat permanent.
2: Él solo no puede salir a la calle porque lo hicieron de tal manera que él solo le va medio cuerpo. Él lleva tiempo apuntado en lo de pisos de protección oficial y vamos con la esperanza de que nos toque.
1: La Laura Aguilar té 27 anys, treballa en una farmàcia a la ciutat de Badalona, viu amb la seva parella a casa de la sogra i abans del sorteig ens deia això.
3: Para comprarte un piso te piden un montón de dinero y a día de hoy no puedes ahorrar. O se muere un familiar, algún abuelo, te toca algún piso, muchas amigas mías que están independizadas es por eso.
1: L'Eva Cusà és farmacèutica i doctora en biologia molecular. Té 54 anys i dos fills a càrrec. Actualment està pagant 1.300 euros de lloguer.
4: Pues bueno, vengo porque es lo que hay, pero me parece una vergüenza. Esto es miseria. 8 pisos. Esto es miseria. Pero vengo porque, bueno, pues aunque sea miseria, si me toca, a mí de momento me vale.
0: David, a veure, tu vas poder parlar amb algunes de les famílies que van ser allà i que afortunadament van tenir sort i sí que els va tocar en aquest sorteig, oi?
1: Doncs sí, justament una d'elles és la Laura, que ja hem sentit i que es va emocionar quan la sort se li va posar de costat.
3: Y bueno, la verdad que es súper contenta de que me haya tocado. Cuando ha salido mi número no me lo esperaba y muy feliz.
1: La Cinta Galindo també estava emocionada després d'haver aconseguit un d'aquests pocs pisos de protecció.
5: Mira, nos ha tocado. Som 4. 2 nens, la meva parella i jo. Millor per sorteig, perquè així tothom té la mateixa oportunitats.
1: En canvi, la Reme i la seva filla, la Joana, que és mestra interina actualment a l'atur, no van aconseguir el pis de 2 habitacions a què optaven i que havien de compartir amb el pare i la germana.
6: I ara, pues, a ver si sale esto. Y si no, pues lo que ha dicho ella, tendremos que marxar de Badalona.
7: És una pena perquè som de Badalona tota la vida i no ens agradaria marxar.
1: Els afortunats podran optar a un lloguer de 7 anys i a una pròrroga de 3 anys més.
0: Doncs aquesta és la crònica de, malauradament, un episodi, una vivència a la que es veuen abocades moltes famílies, algunes amb la sort de sí que els toqui en aquest sorteig un pis de protecció oficial, però l'altres, la majoria, doncs se'n van amb la cua entre cames i segueixen buscant solucions per tenir un sostre on viure. Gràcies per la crònica, David, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: L'Hospital del Mar, l'Hospital Clínic i el Consorci de la Zona Franca signen un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d'impressió i tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'aliança permetrà connectar l'experiència dels professionals dels dos centres amb la capacitat tecnològica de les instal·lacions del Consorci. Aquesta tecnologia es fa servir per fabricar pròtesis o fer prototips per assajar cirurgies. Des del Consorci de la Zona Franca, Barcelona, Sara Canyetem.
8: Des dels dos centres sanitaris han explicat que aquesta aliança ha de permetre optimitzar recursos i escurçar terminis a l'hora de buscar solucions per tractar les patologies de determinats pacients. La consellera de Salut, Olga Pané, que ha assistit a l'acte de signatura d'aquest conveni, ha destacat que la sostenibilitat del sistema sanitari català passa per aliances com aquesta.
9: El futur passa per la innovació i una de les potes de la innovació és el 3D. Per tant, qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
8: A la pràctica, la idea és que els dos equips de bioenginyers dels dos hospitals puguin treballar conjuntament i que el consorci els ofereixi les seves instal·lacions, on a més hi trobaran tecnologia d'última generació. Jorge Fernández és el director d'innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona.
10: Y la idea a partir de ahora es que esta colaboración con el Hospital del Mar, el Hospital Clínic, lo que nos permite es dar un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque tenemos nueva tecnología, tecnología de primera generación, tenemos espacio más grande y a partir de aquí nosotros lo que vamos a hacer es sumar el talento de los dos equipos, ¿no? Los bioingenieros de las dos partes trabajarán juntos, cada uno prestando atención a sus servicios, obviamente, pero intercambiando conocimiento.
8: Els signants d'aquesta aliança esperen que en breu s'hi sumin altres institucions. Ara la prioritat és aconseguir la certificació per utilitzar aquesta tecnologia o les pròtesis que es fabriquin en l'àmbit sanitari. Això permetrà també, diuen, abaratir costos i dependre menys d'altres empreses proveïdores.
0: La intel·ligència artificial obre la porta que les persones amb diabetis puguin fer exercici d'alta intensitat sense mirar constantment el seu nivell de sucre en sang. Així ho constata un estudi que s'ha presentat en el primer fòrum Salut i Ciclisme, que es fa a Girona, en el marc de la Fira Internacional del Ciclisme, la CIOTER, que ha començat justament avui. Anem cap allà, Pau Bartrolí. Per què és rellevant aquest estudi?
11: Sí, bon dia, Estel. L'estudi és important perquè actualment és molt difícil de controlar el comportament del sucre en exercicis d'alta intensitat i sobretot en exercicis de llarga durada. Per què? Doncs perquè el sucre no només baixa, sinó que l'adrenalina i altres hormones poden fer que pugi en carreres llargues. Ens ho explica Josep Bahí, catedràtic de l'UDG i coordinador de l'estudi que tot just acaba d'intervenir al Fòrum Salut i Ciclisme.
12: Nosaltres algoritmes el que te permeten és dir, escolta, tu vols sortir en bicicleta? Vols sortir en bicicleta de manera tranquil·la, sense haver d'estar mirant cada minut el sucre si t'està baixant o no t'està baixant, tu tira. Nosaltres t'anirem recomanant quan has de menjar alguna cosa.
11: L'app recull directament les dades del sensor de glucosa que porta l'esportista i l'avisa quan cal menjar alguna cosa o quan és recomanable reduir el ritme, sense necessitat, i això és important, que hagi de mirar constantment el seu nivell de sucre en sang, el rellotge o el monitor de la bici. Els investigadors volen que la por a patir una baixada de sucre deixi de ser un limitant per la pràctica esportiva.
0: Són 3:15. Sabeu qui eren els esquena pelats de l'Escala? Aquest vespre al municipi de l'Alt Empordà els hi ret un homenatge amb una escultura al giratori de la platja. La Laia Claret ha anat fins a l'Escala, ens ho explicarà tot de seguida. Laia, ets a tocar de mar, eh?
13: Hola, Estel, bon dia. Doncs mira, sóc ben bé el giratori, aquí a l'escultura que s'inaugura aquest vespre, coincidint amb l'inici de la Festa de la Sal. I jo la veig. Vaja, l'escultura ben bé no la veig, em veig el perfil, perquè està tapada amb una lona gegant fins a la inauguració, però es va poder veure mentre la muntaven, i podem dir que són 4 esquenapelats amb una barca. Tinc al costat la directora del Museu de l'Escala, Mariona Font. Bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Per qui no ho sàpiga, qui eren els esquenapelats de l'Escala?
14: Doncs els esquenapelats no eren res més que els pescadors i rebien aquest mal nom perquè a l'Escala, l'antic port, no hi havia moll i les barques s'havien de varar i treure cada dia fent-les lliscar per uns pals fins a arribar a l'aigua i després havien de tornar a pujar fins a la sorra, aquestes barques. Per fer aquest moviment de varada, es posaven uns pescadors al cantó de cada barca, quan deien una frase, oi, vara, va, tots anaven a una i apretaven amb la seva esquena i així es feien força. Clar, aquestes esquenes, vulguis o no, quedaven amb alguna ferida, alguna nafra i per això els deien els esquenapelats.
13: De fet, els habitants de l'Escala teniu aquest mal nom, no? Esquenapelats.
14: Això, tenim aquest mal nom, perquè és el nom que es posaven també als veïns. Hi havia com una rivalitat amb aquests pobles. Per exemple, doncs, a l'Escala hi havia força rivalitat amb els de Roses. Els de Roses, com que en el seu port tenien un moll i aquelles barques sempre estaven a l'aigua, doncs els de l'Escala els deien que eren uns ànecs.
13: A través d'un concurs, l'obra l'han fet els escultors Josep Maria Vilaplana d'Arbúcies i Esther Tenedor de Caldes de Montbui. Perquè us n'imagineu la magnitud, pesa més de 4 tones. L'Esther ara no pot ser aquí, però hem parlat amb ella i ens ha explicat com està feta. Les figures, els esquenapelats, estan fets amb femelles d'acer inoxidable.
15: Té una base de corten, de metraquilat, d'última generació, que de dia és negra i davant és blanca. Llavors aniríem a les femelles, que les femelles són els cossos dels esquenapelats, que no hem volgut que tinguessin cap cara perquè representin a tots els esquenapelats. I llavors hi ha la barca, que la barca està fet de ferro colat en cron, perquè tots aquests materials són superresistibles a les adversitats climàtiques
13: La intenció és demostrar que una família sola no té prou entitat, però moltes tenen força, com els esquenapelats empenyent junts. Mariona, l'escultura s'inaugura avui perquè avui comença la festa de la sal, també part de la història del poble, no? Per què?
14: Aquesta festa va començar l'any 1997 perquè en aquell moment era el 300 aniversari de la construcció de l'alfolí de la sal, on s'emmagatzemava quan arribava grans vailabots plens de sal. Descarregaven aquesta sal amb les barquetes de sardinal i des d'aquí a l'escala es distribuïa a més de 200 pobles del voltant per cada poble.
13: Doncs ja ho veus, Estel, una escultura i una festa amb molta història d'aquí a l'escala.
0: Doncs gràcies, Laia Claret. També gràcies, Mariona Font, la directora del museu. Bon dia.
13: Adéu, Estel, bon dia.
14: Bon doncs, dia.
0: Gràcies i que vagi bé la inauguració d'aquesta escultura en homenatge als esquenapelats aquesta tarda a l'Escala. I també aquesta tarda obre portes la Setmana del Llibre en Català, que és la gran festa del llibre que durant 10 dies omplirà d'activitats el passeig Lluís Companys de Barcelona. Si us hi acosteu, hi trobareu autors firmant i un munt d'activitats, 350 se n'han programat. Amb la Montse Camps i l'Òscar Callau us en proposem algunes.
16: La setmana es fixa molt especialment aquest any en el món digital. Cada dia, per exemple, es farà un podcast en viu. Aquesta tarda, l'escenari 3 comença amb El Repetidor, el podcast de les biblioteques de Barcelona.
17: Dissabte al matí a l'escenari 1 es fa la inauguració oficial amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. I més tard, l'autora Claire Pollard presenta el seu deliciós llibre Fades modernes.
16: La Casa de Creació Digital en Català impulsa cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital. Demà a la tarda serà Marta Sangrà, que està al capdavant del projecte Mar de Llibres.
17: Les converses són un any més l'eix central de la programació. Avui a la tarda, l'escenari 2, per exemple, amb Llucia Ramis i Stephanie Kremser parlaran d'habitatge. I diumenge, Mar Picó, l'autora de la trilogia Els Faura, parlarà sobre el gènere romàntic en català que batega amb més força que mai.
16: Dimecres 23 al vespre, l'escenari 1, entrega del Premi Trajectòria a Ramon Solsona.
17: I divendres 25 a la tarda, l'escenari 1, homenatge a Ramon Folch i Camarasa amb la participació d'Al·lèrgiques al Pol·len i Minibús Intergalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació.

0: I ara us parlem de la polèmica que hi ha a Igualada per una estructura de llums i banderoles que cobreix la plaça de l'Ajuntament. Hi ha divisió d'opinions i crítiques de l'oposició pels diners que ha costat. Fins i tot s'han recollit signatures en contra. Anem cap allà, cap a Igualada, Montse Gener Ribà. Ara mateix tu ets a la plaça, oi?
1: Hola, bon dia, Estel. Sí, sóc i tinc a sobre tot de fils amb banderoles i llums que se sostenen en un pal que s'ha posat al mig de la plaça i en uns ancoratges a les façanes dels edificis. Té molt color, són banderoles de colors vius. Tot plegat ha costat 100.000 euros. L'Ajuntament ho volia posar abans de l'estiu, però s'ha retardat per problemes tècnics. L'Ajuntament explica per què ha decidit posar aquests llums. Jordi Mercè, regidor de Dinamització Econòmica.
2: Es tracta d'un nou... element decoratiu que tindrem disponible any rere any, per tant, el gaudirem a l'hora de transformar la plaça i que sigui, com deia abans, un pol d'atracció. Per tant, ho volem tirar endavant, una nova aposta que suma a altres que ja han fet.
1: Un grup d'estudiosos locals ha engegat una recollida de signatures perquè consideren que va en contra dels valors arquitectònics de la plaça. Carles Crespo, exarquitecte municipal.
3: La plaça està catalogada com un bé cultural d'interès local, tant alguns dels edificis, per una banda, però el conjunt, tota ella, com a conjunt arquitectònic, el protegir. Per una altra banda, la plaça de l'Ajuntament està dins de l'àmbit de protecció de la Basílica de Santa Maria, que és un bé cultural d'interès nacional.
0: I veïns i comerços, què t'han explicat? Què hi diuen?
1: Doncs m'han dit una mica de tot. Els veïns de la mateixa plaça hi estan majoritàriament en contra. Toni Cabanes, president de l'Associació de Residents.
4: Han pogut foradar les façanes dels propietaris sense demanar aquest permís. A part que la plaça és un conjunt que està protegit i pensem que no és adient aquesta mena de decoració que han posat. I a part que la il·luminació aquesta molesta perquè és que està oberta fins a les 12 de la nit entre setmana i a la 1 els caps de setmana.
1: Com que des de l'Ajuntament s'ha dit que aportarà dinamització econòmica, hem preguntat als comerciants, com la Lídia, del Centre Òptica Noia, què en pensa?
5: No ens aporta ni en suma ni en resta. A nosaltres ningú ens ha preguntat si ho volíem o no.
1: O el Pere Rossic, de la joieria Rossic.
6: No hem notat cap canvi en aquests dies i no crec que sigui una millora pel comerç local.
1: I a la gent que passa per aquí, veïns d'Igualada, no els fa nosa, al contrari.
7: Jo les trobo perfectes, donen una alegria al cuerpo que...
8: Jo sí.
9: Sí, que m'agraden.
10: A mi m'agrada, està bé.
1: No estarà posat sempre, sinó uns mesos a l'any.
0: Doncs això que sentim és la brama del cèrvol, al Pallars també, altres punts del Pirineu. Aquest cap de setmana s'obren els punts d'observació, un animal que aquí a Catalunya, Pau, genera cada cop més expectació.
11: Doncs sí, la brama del cèrvol és l'estrena que cada any dona la benvinguda a la tardor aquí al Pirineu. Durant el proper mes es podrà escoltar els mascles emetent els seus característics brams per atreure les femelles i marcar territori que ressonen a quilòmetres de distància. És un espectacle que només dura un mes i per això cada punt d'observació espera rebre més d'un miler de visitants. Francesc Casas, director de la Reserva Nacional de Caça de Beaumort.
12: L'any passat, doncs bueno, van passar gairebé 2.000 persones entre els dos punts d'informació.
11: A més de Beaumort, també hi haurà punts d'informació actius als parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró, així com també a les reserves de caça de l'Alt Pallars i del Cadí.
13: Esports.
0: Sis minuts, arribarem a les dues del migdia. Temps pels esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
14: Bon dia, Estel.
0: L'Espanyol té avui l'oportunitat d'entrar amb un triomf a l'aturada de tres setmanes sense futbol, que hi haurà primera divisió pels compromisos de seleccions.
14: L'equip blanquiblau obre a les 9 del vespre la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. El tècnic blanquiblau, Manolo González, espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo Vallecano.
15: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
14: El conjunt blanquiblau, vuitè a la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cué amb només 2 punts en 6 partits. Manolo González no podrà comptar avui amb Omar, que està sancionat. A la convocatòria entren Goro Sabel i el migcampista del filial Víctor Mullerat. Jofre segueix de baixa. Aquest partit, aquest Espanyol Elx, el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 8:45.
0: El Barça haurà d'esperar demà per jugar. Jugarà al camp del Sevilla i amb l'absència de Joan Garcia.
14: Una baixa per precaució per les molèsties en el genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. I fa uns minuts, separat d'aquesta absència, entre d'altres temes, el tècnic blaugrana Hansi Flick en roda de premsa. Ramon Salmurri, bon dia.
8: Una de les incògnites d'aquesta roda de premsa de fa uns minuts de Hansi Flick era saber qui seria el porter titular demà. Hansi Flick no ha volgut donar pistes, tot i que, pel que ha dit el tècnic blaugrana, sembla que a hores d'ara Tec parteix amb avantatge davant de Livakovic.
9: Crec que ara amb el Dominic també tenim un porter de molt bon nivell, això és així. I pel que fa al Tec, si mires enrere, en el passat, sobretot en la primera temporada, van guanyar la Lliga amb ell i ell també va ser responsable d'allò. També va ser gràcies a ell. Per mi és un porter fantàstic, amb molta experiència, i això ho hem de tenir en compte.
14: Gràcies, Ramon. Aquí també hem pogut sentir avui a Luis García Plaza, l'entrenador del Sevilla, qualificant d'aquesta manera l'inici de temporada del Barça.
10: El rival es, pues eso, está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos, pero bueno. También está un Sevilla, yo creo, en un momento muy bueno, en un momento muy, muy importante, y mañana les vamos a competir.
0: Tot això de cara a la 7a jornada de Lliga. Després, com dèiem, hi haurà una aturada pels partits de seleccions.
14: A la llista de convocats per Espanya, per exemple, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat també 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, els habituals David Raya de l'Arsenal, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid, Marco Corella del Madrid i Víctor Muñoz del Liverpool. Destaquen les absències de Joan García i de Gavi. Espanya ha de jugar 4 partits de la Nations League. Són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament en Croàcia. La Lliga no tornarà fins al 9 d'octubre.
0: S'atura la Lliga masculina, però la femenina no, eh?
14: Sí, avui comença a disputar-se ja la 4a jornada amb protagonisme català del Barça, que visita l'Alavés. Serà a les 8 del vespre i Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, assegura que vol seguir amb la línia dels últims partits.
16: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Parlem d'hoquei patins ara. Avui hi ha una cita important a Cerdanyola del Vallès.
14: Es juga més partits a la Golden Cat, l'equip masculí de Catalunya, 8a doble cita. Ara mateix està jugant contra Angola, a 10 minuts per final, domina per 2-1. Catalunya també jugarà avui contra Portugal a les 7 de la tarda. L'equip femení ahir va jugar 2 partits i tots dos els va guanyar contra Alemanya i Portugal. Avui s'enfronta a França a partir de 4:45. I a la Lliga de Futbol Sala, amb partits de la segona jornada, també protagonisme català, en aquest cas a 2 partits. D'una banda, el CatGas Energia Santa Coloma visita l'Oparrulo Gallec a 8:15, mentre que el Barça rebrà el Peníscola a 9:00 del vespre.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: I acabem amb l'última pregunta. Avui, divendres, el Trivial del Catalunya al dia tocava pregunta de tradicions. Recordem quina pregunta era, Quim?
2: Doncs aquests dies Tarragona celebra Santa Tecla, com es diu, la beguda típica de la festa major de la ciutat.
1: Amb l'opció A.
2: Globo.
1: Amb l'opció B.
2: Mamadeta.
1: I amb l'opció C.
2: Masclet.
1: I la resposta correcta és...
2: La B, la mamadeta, una beguda elaborada amb granissat de llimona i licor xartrès. El globo és una mixtura feta amb gin, amb granissat de llimona i alfàbrega, típica del Tinglado de Vilanova i la Geltrú. I el masclet és un còctel a base de vermut típic de la festa major dels seus veïns de Reus.
1: Molt bé, doncs fins aquí el Catalunya al dia d'aquest divendres. Nosaltres hi tornem dilluns amb més històries i més preguntes. Que passeu un molt bon cap de setmana.
3: Òmnium Cultural, l'ANC i els advocats d'Irídia denuncien una nova vulneració dels drets lingüístics a la justícia, ara al judici del cas Roger Espanyol. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Requeriment urgent del Departament de Justícia a l'empresa que s'encarrega del servei de traduccions després dels despropòsits al judici del cas Roger Espanyol, amb traductors que no saben prou català i que ha portat els advocats a traduir-se o a intervenir directament en castellà, Joan Bota.
5: L'ANC Òmnium i els advocats d'Irídia denuncien que la situació vulnera la Carta dels Drets Lingüístics i la mateixa Llei Orgànica del Poder Judicial i lamenten també les dificultats per seguir un judici de gran interès social, les dificultats per accedir-hi i que no es pugui fer telemàticament. Sentiu l'advocada Laia Serra.
6: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
3: Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem en aquest cas concret, però de fet en les dificultats per fer servir el català amb normalitat a la justícia, el dia que, encara en crònica de tribunals, ha començat el judici del cas Inipro.
5: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i 8 persones més s'asseuen al banc dels acusats per un cas que, segons les acusacions, és una trama de corrupció del PSC i que les defenses rebaixen a com a màxim errors administratius en contractes amb l'Institut Municipal de Serveis Socials.
3: Tarragona, Manel Sastre.
7: La Fiscalia i la CUP, que fa d'acusació pública, Popular, demanen fins a 13 anys de presó i una indemnització de 275.000 euros, que és el que es va pagar a Inipro per unes feines suposadament fictícies que, segons la seva tesi, van servir per pagar ciberactivistes del PSC. L'exalcalde socialista, Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que, malgrat els anys, finalment podrà explicar-se.
8: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat. Confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
3: I ara una dada que us expliquem aquí a Catalunya Ràdio. La importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous.
5: Cada cop arriben de fora, bàsicament d'Europa, més vehicles vells, la majoria de gasoil, a més, és en el que portem d'any, per exemple, una xifra que ha pujat un 15%, que s'afegeix al 28% de l'any passat. Sentiu Joan Blancafort, que és portaveu de la patronal dels concessionaris.
9: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol hi ha una oferta disponible.
3: I en la informació internacional tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, que s'allargaran fins diumenge. Poden votar 110 milions de persones i ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin en uns comicis que no compleixen els estàndards democràtics, Cristina Solías.
10: De moment, sense incidències destacades, només a Sochi, al Mar Negre, on han hagut de tancar col·legis per l'amenaça de drons. Els organitzadors d'aquestes eleccions legislatives també incentiven que l'electorat faci servir el vot electrònic, segons els analistes, perquè és més opac i fàcil de manipular.
3: I en temps de cultura, aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
5: Que es tornarà a fer el passeig Lluís Companys de Barcelona amb el lema Molt per veure, molt per llegir. Els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. Marina Porres i Juliana Canet hi faran en viu el podcast de 3CAT Club Tàndem.
3: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
3: Joan Garcia no jugarà amb el Barça demà a Sevilla.
10: Flick ha confirmat la baixa del porter per les molèsties que té al genoll. Tampoc ha dit, però, qui serà el seu substitut al partit de demà. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la llista de convocats de Luis de la Fuente, on també hi ha 7 jugadors més del Barça, i els catalans, David Raya, Víctor Muñoz, Pubill i Cucurella. I aquesta nit juga l'Espanyol, rep l'Elx a partir de les 9, des d'un quart d'hora abans podreu seguir la transmissió al Tot Gira.
3: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs tot just acaben de retirar un camió que va cremar ahir a la P7 a l'altura de Sant Jaume dels Domenys en direcció Tarragona. Ja tots els carrils oberts de la circulació, queden encara retencions des de Vilafranca del Penedès. A l'àrea de Barcelona, un altre vehicle, en aquest cas avariat a la sortida per la C58 a Montcada, talla un carril, provoca retencions des del Nus de la Trinitat i de retruc a la B20 la Pota Nord des de Badalona i la Ronda Litoral des de Fòrum. Hi ha obert el carril busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. El transport públic a retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència a la infraestructura.
3: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: A les portes del cap de setmana, Dani Ramírez, bon dia.
13: Bon dia.
3: Quin temps ens espera?
13: Molt tranquil el cap de setmana. Demà al matí alguna boira, alguna boirina a l'interior, Catalunya Central, Osona, per exemple, restes d'algun núvol a la costa barcelonina, algun núvol prim al Pirineu, però vaja, el dia serà ja amb grans clarianes i sol i ja sense cap precipitació. La temperatura un pèl més alta, de 25 a 30 graus, aquests 28 a 30 a Ponent, a la Vall de l'Ebre, 27, 28, tant Barcelona com Girona. S'estarà bé. Això, doncs, sembla que va agafant embranzida pel que fa a la calor, perquè entre diumenge i dilluns encara en farà més. Diumenge amb sol gairebé tot el dia i algun núvol prim a la zona del Pirineu i Prepirineu a partir del migdia a la tarda. Avui, però, encara algun ruixat que pugui caure en punts de la costa central, difícil que es reprodueixin, i també al voltant de les Guilleries, Osona o Montseny. Aquest matí ha plogut de forma localitzada a la part litoral de Barcelona, un aiguat de 39 litres per metre quadrat al Port Olímpic, però el Tibidabo només ha caigut un litre.
3: Vaja, aquestes irregularitats que a vegades tenen aquests xàfecs de...
13: Exactament, exactament, sí, sí.
3: Gràcies, Dani, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
14: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
15: Pot tornar a repetir la pregunta?
14: Si ell va participar...
15: Perdó, podria voler repetir, per favor?
3: I això va ser un constant durant tot el dia. Bé, doncs el Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis per aclarir els incompliments que hi hagi hagut, Miquel Jarque.
16: Les entitats anuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, l'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, es mostra indignada.
17: És intolerable. O sigui, el Departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser... És que no pot ser que les persones no puguin exercir el dret de tenir, doncs, la justícia en català. Bueno, si les persones no el tenen a castellà, doncs aleshores, doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
16: Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
18: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic

0: que es dona s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial.
1: I és que quines dades hi ha sobre l'ús del català a la justícia, Miquel?
0: Doncs, segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català pel que fa a les demandes presentades en la nostra llengua. A Barcelona, on es presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana.
1: Més coses. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com el principal acusat. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, avui és dia de qüestions prèvies en una vista que s'ha hagut de traslladar a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'audiència. Totes les defenses han demanat aquest matí la nul·litat de la majoria de proves recollides i sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Josep Fèlix Ballesteros s'ha mostrat tranquil, esperançat, diu, de poder defensar la seva honorabilitat.
3: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
2: Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victoria Pellegrín, s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
1: Passant 10 minuts de les dues, avui hem tingut novetats en el cas d'Isaac Andic. El seu fill, Jonathan Andic, es va interessar per una activitat terapèutica que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Ho ha publicat a primera hora d'avui La Vanguardia a partir de la declaració d'una professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Lubenwald. Toni Fortesa.
4: Lubenwald havia ideat aquesta activitat per un altre pacient i havia demanat a la professora que busqués una ruta en precipicis de Montserrat. I Andic, suposadament, es va oferir a presenciar l'exercici. Diem suposadament perquè avui, fa una estona, la defensa de Jonathan Andic ha negat que conegués o s'interessés per teràpies de simulació de caigudes a la muntanya. Des del Col·legi de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat del pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
5: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
4: Des del col·legi alerten que hi ha un creixement d'aquest tipus de terapeuta sense formació reglada ni codi ètic i que això pot suposar un risc per la salut pública. També apunten que estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. En el cas que la terapeuta s'hagués fet passar per psicòloga sense ser-ho, emprendrien mesures legals contra Lubenwald.
1: I els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès, Quim Codines.
6: Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, Quatre Camins és un dels centres que pateix més la sobreocupació dels reclusos.
7: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
6: Pel que fa a la incidència, Justícia manté un hermetisme total sobre el cas i des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien antecedents de baralles entre ells.
1: Passant 13 minuts d'un quart de No, passen 13 minuts de les dues, fem

0: Una pausa i de seguida continuem.
1: Catalunya migdia.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar.
4: 20 anys construint junts. Obramat.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Com et dius?
7: Ferran Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
9: Estàs posant a tots al límit.
10: Prendreu tots mal.
8: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I sopem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem. I no deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
17: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Com et dius?
20: Josep.
19: On vius?
20: A Blanes.
19: 2+2?
20: 4.
19: Capital de França?
20: París.
19: Qui sóc?
20: En Peyu, no?
19: Amb qui tens el mòbil?
20: El mòbil...
19: La fibra?
20: La fibra...
19: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
20: Ah, això.
19: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
21: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
22: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3,79 € el litre. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
23: Catalunya migdia.
0: Passa un minut d'un quart. Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i cada vegada són més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per tal de vendre'ls aquí. Però en molts casos es tracta d'automòbils antics i, per tant, més contaminants i més insegurs, Jordi Canal.
24: Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut els anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% d'aquests vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'acaben imposant pel preu.
25: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
24: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
26: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora, perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
24: L'edat mitjana dels cotxes de Catalunya supera els 14 anys.
0: I la descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i per frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses per tal que l'any 2050 Catalunya sigui neutra en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Barcelona, Montse Poblet.
27: Bon dia. La indústria genera el 30% de les emissions que generen a Catalunya i d'aquí al 2030 les ha de retallar com a mínim un 27%. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector què els falta per assolir aquest objectiu, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos ha reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que el mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
1: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
27: Sílvia Paneque, la consellera de Transició Ecològica, assumia així el compromís d'ajudar en la descarbonització de la indústria.
2: Ens correspon a les institucions i a les administracions crear precisament les condicions que siguin favorables perquè aquest escenari d'evolució industrial pugui ser el més fàcil possible, no? O ajudar-vos, acompanyar-vos en aquesta evolució.
27: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic. Ara bé, a mitjans de segle ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any d'estalvi, perquè els combustibles fòssils seran molt cars, hi haurà renovables més accessibles i es penalitzarà més cara les emissions.
0: Anem a la informació internacional. Tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta que guanyarà el partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres eleccions des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. I a Sochi, al Mar Negre, s'han hagut de tancar temporalment els col·legis electorals per la mateixa amenaça. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Anem a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
3: Bon dia. Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
4: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
3: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
5: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
3: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
4: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
3: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
0: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz s'enfronta aquest cap de setmana a un nou test electoral. Diumenge hi ha comicis regionals a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Els sondejos vaticinen una forta caiguda del seu partit, la CDU, i molt bones perspectives per l'extrema dreta que, després d'haver guanyat a Saxònia-Anhalt ara fa dues setmanes, podria també doblar resultats diumenge. Si es confirma, podria significar el cop de gràcia definitiu per forçar Merz a fer un pas al costat. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
10: Bon dia. Friedrich Merz ja fa mesos que té problemes quan apareix en públic en entorns no controlats. Tant si és el Congrés dels Sindicats Alemanys ara fa 4 mesos o en un acte electoral ara fa uns dies a Mecklenburg-Pomerània Occidental. El canceller bat rècords amb els pitjors resultats de popularitat en la història de la República Federal. Tan sols un 13% dels alemanys aproven la seva gestió. Però el que ho ha capgirat tot han estat els resultats de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Friedrich Merz.
20: Aquestes són les normes de la nostra democràcia. Val a dir que ahir va marcar un punt d'inflexió, no només a Saxònia-Anhalt, també a tota Alemanya. Aquestes eleccions tindran conseqüències.
10: Unes conseqüències que podrien ser per a ell. Una part de l'electorat conservador ha passat a votar a l'extrema dreta. Merz no ha complert la seva promesa a l'hora de contenir el creixement d'Alternativa per Alemanya. Ben al contrari, han duplicat els seus resultats. Són motius que impulsen les veus dins del seu propi partit que consideren que el canceller políticament està amortitzat. Friedrich Merz, però, continua negant que es plantegi plegar.
4: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
10: Diumenge al vespre, el canceller ha convocat la direcció del partit a la seu central de la CDU a Berlín. Si el partit no li dona suport, és més que probable que per Friedrich Merz sigui el moment de fer un pas al costat.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida anem a Ceuta.
6: Catalunya migdia.
7: Tot és possible un dia de partit.
8: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
7: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
12: Què us poso?
13: Per mi una estrella.
12: I per tu?
23: Jo també una estrella.
13: Ara estem d'acord.
23: Estem d'acord?
28: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
29: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
7: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. A Ceuta aquest matí s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a l'espai habilitat al port de la ciutat per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. Es calcula que a les platges de Ceuta hi havia unes 4.000 persones i, és clar, no totes han pogut entrar a les carpes del port, Pilar García.
30: L'operació per allotjar els migrants la gestiona la Policia Nacional amb el suport de la Guàrdia Civil i també de personal militar. Segons Abdelà Mustafà, de l'associació veïnal Sidi Embarek, la por de quedar-se sense lloc és el que ha provocat les corredisses.
31: El caos de totes aquestes persones que tienen miedo de quedarse fuera com en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez que llenen estas plazas.
30: De fet, totes les places ja estan ocupades i hi ha unes 6.000 persones acollides en diferents instal·lacions. El govern espanyol no descarta habilitar-ne més perquè encara podrien quedar uns 4.000 migrants malvivint per la ciutat. De fet, a la platja del Trampolín torna a haver-hi ara mateix persones que no han pogut accedir al port. El ministre Ángel Víctor Torres encapçala la gestió de la crisi.
32: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos si fuera preciso también operar sobre ellos.
30: Abdelà Mustafà lamenta que s'ha posat el focus a treure els homes de les platges, mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen, com poden, unes 300 dones, moltes amb fills.
31: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del Trampolín cuando hay miles de mujeres en la calle. Tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas, en este espacio en el que malviven, evidentemente.
0: Però qui també exigeix protecció per les dones i les nenes són els socis polítics del govern.
30: Sí, el ministre Ernest Urtasun alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes a la península.
33: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
30: I des de Melilla, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per la crisi de Ceuta i contra els migrants.
1: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
30: Núñez Feijóo anirà dilluns a Ceuta amb el president del Partit Popular Europeu.
0: El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts per millorar la integració dels nouvinguts. L'executiu ho posarà sobre la taula del debat educatiu del país que es farà la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha dit des d'un institut de Vic amb un 60% de migració de 25 nacionalitats diferents que ja disposa d'aquest recurs. Vic, Nàtia Dell.
2: La consellera vol que aquest model vagi a més a tota la secundària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives que permeten als nouvinguts estar mig any en aules a banda per aprendre català i fent un procés d'integració social abans d'incorporar-se a l'aula ordinària. Escoltem la consellera.
14: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
2: La Pacolla té 16 anys i va arribar al febrer de Nigèria.
15: Creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
2: A la Catalunya Central, en aquest curs, hi haurà un 20% més d'aquest tipus d'aules. És l'únic lloc del país on aquest model s'ha començat a aplicar també a primer i segon d'ESO. Per ser una vintena de docents han rebut amb crits la consellera reclamant fets i no promeses.
0: La síndica de Greuges proposa a la Generalitat que es destini un mínim de 73 milions d'euros per fer front al sensellarisme. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on han participat una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i la taula del tercer sector. Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
16: Bon dia. La síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país per tal que la Generalitat destini entre el 0,15 i el 0,2% del seu pressupost de manera fixa i estable al sensellarisme. Només així, diu, es podrà erradicar aquest fenomen de cara al 2035.
17: Bàsicament, això és un acord de tots, per tant, la Generalitat ha de participar. Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
16: A més d'aquesta inversió, proposa 35 mesures concretes per actuar de manera coordinada a totes les administracions, principalment als ajuntaments. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha marxat abans de la trobada, ha dit que analitzaran la proposta i ha explicat que la seva conselleria incrementarà les ajudes de cara l'any que ve.
18: Hem reforçat la nostra aposta per fer front al sensellarisme en la col·laboració dels ajuntaments, fonamentalment a través del contracte programa, on posem més de 15 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
16: La síndica ha emplaçat totes les parts el proper 23 d'octubre per dir si accepten o no aquesta proposta. Una proposta, segons Jiménez Salinas, que ha d'anar en paral·lel a la llei del sensellarisme que porta 4 anys encallada al Parlament.
0: Esquerra Republicana demana més ambició nacional al govern de Salvador Illa si vol continuar comptant amb el seu suport de cara a la segona part de la legislatura. La petició l'ha feta el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, abans d'una reunió del grup parlamentari del partit a Alella, al Maresme, una trobada que ha servit per preparar el nou curs polític. Alella, Marta Corbalán, bon dia.
19: Hola, bon dia. El principal soci parlamentari del govern ha arrencat el curs marcant distàncies amb el president Salvador Illa. Junqueras l'acusa de no tenir ambició nacional i l'ha avisat que el discurs de la gestió no és suficient.
21: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
19: Aquest serà un curs polític carregat amb el possible desenllaç de l'amnistia i el nou finançament autonòmic, entre altres carpetes. També serà un any electoral amb les municipals i les generals el 2027. Conscient d'això, Junqueras ja ha començat a demanar el vot per Esquerra i ha alertat que qualsevol papereta que vagi a parar al PSOE, al PP o a Vox serà un vot perdut. Ha posat els tres partits en el mateix sac per criticar el desembarcament aquest cap de setmana a Catalunya dels seus respectius líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
0: I atenció si sou boletaires. El canvi climàtic farà caure la producció de bolets al Pirineu, tot i que l'impacte pot ser menor si hi ha una bona gestió forestal. Aquesta temporada, de fet, serà força dolenta, perquè no ha plogut. Solsona, Quim Albalate, bon dia.
3: Bon dia, sí, la calor i la sequera faran que la producció baixi, sobretot a zones com el Pirineu, una baixada que ja es comença a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
4: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar, sobre todo, las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
3: Aquesta caiguda es pot frenar, en part, amb una bona gestió forestal que faciliti el creixement dels bolets. En qualsevol cas, aquesta temporada no serà bona per la falta de pluges, i com que fora de Catalunya tampoc no hi ha bolets, els preus seran molt alts.
0: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
6: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
8: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
9: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
11: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
10: Sí.
9: 18a temporada.
20: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
9: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a 2:15... La Setmana del Llibre en Català arrenca aquesta tarda al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb 350 activitats i més de 200 signatures d'autors durant 10 dies. Una de les escriptores internacionals que visitaran la setmana és l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les Fades Modernes, una revisió, com a mínim sorprenent, de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs, Montse Camps.
22: Pollard fa una recreació molt lliure dels salons literaris femenins que es feien a París durant el regnat de Lluís XIV a finals del segle XVII. Allà les dones, totes nobles, s'explicaven històries basades en rondalles antigues, però que aprenien nova forma a través de les seves pròpies experiències, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats.
24: El matrimoni per elles no era una institució romàntica, no es casaven per amor. Tenia a veure amb la decisió dels pares, la família, la política o raons econòmiques. Aquestes dones explicaven la seva experiència i no denunciaven el patriarcat de manera intencionada. Però, inevitablement, si parlaven del rei, els pares o les relacions entre homes i dones, aquestes experiències negatives acabaven sortint als contes.
22: Els resultats són contes de fades que parlen de violència i resistència, que algunes van acabar escrivint i donen forma a explicar els contes clàssics que coneixem ara. Un llibre deliciós i revelador que publica Club Editor Impedimenta i que presenta demà al migdia, la Setmana del Llibre.
0: I ara música. Si no puc, em compraré. El Mercat de Música Viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. Aquesta edició han tornat a participar 1.300 professionals, principalment de Catalunya. Vic, Marc Ruiz.
25: Aquests 1.300 professionals són, d'una banda, el límit que permet la logística de Vic i Rodalia, però també allò que fa que el Mercat de Música Viva de Vic pugui ser un mercat de proximitat, i així ho defensa el codirector del mercat, Joan Rial.
26: Vas a fires de Ramon on hi ha 5.000 acreditats o 6.000 acreditats i a vegades acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè no trobes a ningú, i en canvi aquí la gent el que valora és que és proper, que és eficaç, que és útil, que els escenaris són a prop, que hi pots anar a peu, que és tot molt amable i que, és, i que la gent sí, està còmoda.
25: D'aquests professionals, el 80% són catalans, el 15% de la resta de l'Estat i un 5% internacionals.
26: La nova generació de professionals europeus està començant a veure el mercat com l'espai de referència que volem que sigui.
25: Aquest matí, la cantant mallorquina Júlia Colom ha guanyat la primera edició del Premi Marc Lloret per la cançó Senit és dia. Aquest nou guardó vol impulsar la nova creació musical en català. I pel que fa precisament la música, la tercera jornada del mercat ha arrencat amb un petit concert per a professionals de les avisanques, l'Aranà.
0: I ara, vaga. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya fan avui una nova jornada de vaga per demanar més recursos i més personal. Les bibliotecàries han fet una manifestació unitària aquest migdia pel centre de Barcelona, Òscar Callau.
1: És la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. La concentració ha començat a les portes de la seu de l'Associació Catalana de Municipis. Pel que fa a les reivindicacions, sentim Laura Solà, bibliotecària Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Tai Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
7: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més, estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
12: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
1: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
0: I acabarem a Sant Sebastià. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
13: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona, i Isaki La Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic, i Rami Malek, guanyador d'un Oscar per interpretar a Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordino plega després de 17 anys.
9: Catalunya migdia.
0: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: El Barça jugarà Lliga a Sevilla sense Joan Garcia.
14: I ara, sobre el debat de qui ha de ser el seu substitut, Stensne o Livakovic.

0: Joan Garcia no jugarà a Sevilla, tampoc l'ha convocat Luis de la Fuente per la selecció espanyola per aquesta aturada. El porter blaugrana, per tant, que aprofitarà aquesta aturada per fer net de les molèsties al genoll. I com dèiem, el dubte ara és qui jugarà demà a la porteria del Barça. Ramon Salmurri, tenim resposta del tècnic de Hansi Flick?
1: Sí, no. És a dir, Hansi Flick no ha volgut mullar-se i dir qui serà el porter titular demà en el partit contra el Sevilla a les 9 de la nit al Pizjuán, però sí que ha deixat entreveure que ara mateix Wojtek Stensne està per davant de Dominik Livakovic.
2: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
3: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominik està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar, però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
2: And we always think about what is the best for the team.
1: Tot això després que l'altre dia, en la roda de premsa postpartit contra el Racing, després de l'error de Tech, que va entrar al descans, li va preguntar molt a Flick, i Flick va assegurar que Tech seria el porter titular contra el Sevilla. Avui no ha volgut ser tan contundent. Sí que ha marcat perfil en un partit que diu és especialment important. No oblidem que el vestidor s'ha marcat l'objectiu de sí o sí arribar amb el ple de victòries abans d'aquesta mega aturada de dues setmanes i mitja, i sí que ha donat pistes respecte a l'11, assegurant que Pau Cubarsí tornarà a ser titular després del descans que va tenir contra el Racing.
0: I aquests dies hem parlat molt de les declaracions de Lamine Yamal al programa Universo Valdano sobre la pilota d'or, i des d'avui ja es pot veure l'entrevista i escoltar l'entrevista sencera, i el davanter blaugrana, Salmurri, segueix mostrant, pel que hem anat escoltant, molta confiança.
1: És una conversa que val molt la pena, que s'entén molt com viu i com pensa Lamine Yamal, però que també deixa grans titulars, com per exemple, Laia, un parell de documents que rescatem i que fan referència a això, que dius, a la confiança que sent Lamine en si mateix. Per exemple, sobre el nivell que ofereix i sobre els seus rivals a ser millor futbolista del món.
4: Sí que siento que hay partidos que digo, podría haber ido mucho más sobrado, podría haber hecho muchas más cosas, entonces eso me pone feliz porque quiere decir que aquí 4 años pues seré muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y yo me doy cuenta entrenando, me doy cuenta de que habrá algún momento que lo que hago los entrenos lo haré en cada partido. Entonces estoy muy tranquilo y creo que puede ser difícil encontrar, que yo encuentre a alguien que diga, uff, esto está a mi nivel.
1: Aquesta és una, però, per exemple, d'altres reflexions sobre la resta dels seus companys. Li demanen sobre el futbol associatiu i li pregunten pels seus companys d'equip i amb qui s'entén millor el terreny de joc.
4: Con Fermín, yo creo, porque Fermín sabe que cuando hay un contraataque me mira, deja la pelota y empieza a correr para adelante. Y
5: o sea, prefieres el que busca el espacio antes, sí, que el que te la juega al pie o que te la pide al pie. Sí.
4: Yo prefiero eso porque siempre digo que para que la tenga otro en el pie la tengo yo, porque no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que voy a hacer yo, pero si vas al espacio entonces sí.
0: Clarament, amb aquests fragments, sí, el que comentava el Salmurri. Un Lamine amb molta confiança sobre ell mateix i el joc que té com a futbolista, doncs, aquesta entrevista, aquests fragments que hem sentit de l'entrevista de Lamine Yamal a Universo Valdano. Parlàvem del Barça, d'aquest partit del Sevilla, que no jugarà Joan Garcia, i avui hem sentit l'entrenador del rival, de l'equip rival, Luis García Plaza, Eudald Serra, que ha parlat del Barça i ha parlat molt bé de l'equip blaugrana.
6: Doncs sí, Luis García Plaza no ha escatimat lluances cap al Barça de Hansi Flick i l'inici que estan fent aquesta temporada. Ja ha qualificat així el nivell de joc que està exhibint l'equip blaugrana.
7: El rival está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos.
6: El tècnic del Sevilla també ha comparat l'actual Barça amb el de l'època de Guardiola, al qual també s'hi va enfrontar més d'una vegada.
7: Mira, yo me enfrentaba al otro Barça, al de Guardiola, ¿vale? Y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos, es que estos te generan muchas, muchas, muchas ocasiones de gol. Desde luego, si llegan aquí y nos gana fácil, entonces habrá que darse cuenta que algo está haciendo ese equipo para pasar a todos los equipos por encima.
6: Com ja va fer dimecres Luis García Plaza després del partit contra el Depor, ha tornat a citar Cesc Fàbregas quan va dir que aquest Barça feia por, però també ha afegit que ells arriben en un molt bon moment i que si fan un partit gairebé perfecte tindran opcions.
0: I avui hem conegut la llista de convocats de Luis de la Fuente per jugar aquests dies amb Espanya. Ja sabem que Joan García no hi serà, però sí que ha creat un bon nombre de jugadors del Barça, jugadors catalans, i també una novetat destacada que arriba des de l'Espanyol, David Gallofré.
8: Doncs sí, la principal novetat, com deies, era el davanter perico Roberto Fernández. També són els jugadors del Barça Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. Destaca l'absència de Gavi i, com hem dit, del porter Joan García per lesió. A més, també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Víctor Muñoz del Liverpool, Marc Puy de l'Atlètic de Madrid i el madridista Marco Corella. Sobre la convocatòria de Roberto, Luis de la Fuente ha dit això.
9: Y Roberto es un jugador que también le hemos estado sirviendo mucho, pero que ahora es su momento. Está, tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos.
8: D'altra banda, De la Fuente ha lamentat que el Barça descartés fer l'homenatge als seus campions del món.
9: Me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Allá donde van se lo reconocen, pero obviamente a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio.
8: Espanya jugarà 4 partits de la Nations League, són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. I a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21 hi ha també els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar, i el jugador espanyol Javi Hernández, i els també catalans Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo.
0: I l'Espanyol juga avui partit de Lliga, rep l'Elx i l'equip que espera refer-se de la sotregada i del mal partit que van fer a Leganés, Sergi Andreu.
10: Sí, un Elx que és el cué de la classificació amb 2 punts. A més és l'equip més golejat de la categoria. Això sí, els 2 punts que té els ha sumat fora de casa. És un equip en construcció, el de Martín Anselmi, però que, com deia Manolo, la sala de premsa va posar les coses molt difícils a equips, com per exemple l'altre dia al Madrid.
11: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, y el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
10: L'Espanyol, que té 7 punts, que avui aspira a obtenir la tercera victòria de la temporada i marxar amb 10 punts a l'aturada, i que apel·larà al moment dolç de Roberto Fernández, 6 gols ja del davanter andalús i a les 4 assistències de Javi Hernández. Té la baixa d'Omar El Hilali, l'Espanyol està sancionat al lateral dret de l'Hospitalet, ha entrat a la convocatòria per primera vegada Gorosabel, tot i que en principi no serà titular, i una altra de les novetats d'aquesta convocatòria perica és la del davanter Víctor Mullerat, de 18 anys, del filial. El partit és a les 9, a Cornellà al Prat, davant de l'Elx, 9:15, començarà a l'antena de Catalunya Ràdio la transmissió del Tot Gira.
0: I al Madrid, Kylian Mbappé admet la bona arrencada de Lliga del Barça, però diu que tot just acaba de començar aquesta temporada, Marcos García.
12: Hem preguntat a Mbappé si el Barça és el rival més complicat del curs, tenint en compte que els de Flick han arrencat molt i molt forts. Mbappé, al diari AS.
13: Sí, bien por ellos. Yo no me gusta hablar de los otros equipos porque yo no estoy ahí. Yo no sé lo que hacen y todo. Veo los partidos, han ganado partidos, pero es el inicio de la temporada.
12: El president del Madrid, Florentino Pérez, us ho dèiem ahir, ha fet avui la seva visita institucional a Ceuta, la mateixa setmana de la polèmica de les samarretes. Florentino diu que la visita no té res a veure amb aquesta polèmica i que estava preparant-se ja de fa temps com a homenatge al president d'honor del Madrid, Pirri, que és nascut a Ceuta.
0: I a la Lliga F el Barça juga aquest vespre, ho fa al camp de l'Alavés Montserraia.
14: Les vitorianes són equip acabat d'ascendir a la Lliga F. Han sumat 6 punts en 3 jornades i han guanyat els 2 partits que han jugat a casa. Per tant, l'Alavés repta les actuals campiones de Lliga, el Barça, amb Endit Zorrotza. Les blaugranes, en ple de victòries a la Lliga, sumen 7 campionats seguits i afronten el partit amb la vista posada en el debut la setmana que ve a la Champions. Per això, el tècnic Pere Romeu aposta avui per les rotacions.
15: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
14: L'Alavés Barça juga avui a les 8 del vespre. Demà, l'Ona Badalona, 5è classificat, rep la Reial Societat, 14è. A les 12 del migdia per Esport 3. Demà a les 4 de la tarda, l'Espanyol 13è rep el Madrid Club de Futbol segon i l'únic invicte amb el Barça.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
16: Amb molta il·lusió, que crec que podem fer un gran paper i poder jugar a la final.
0: Parlarem de la Supercopa de la CB de bàsquet.
17: Catalunya migdia. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
19: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
20: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
21: 205 cavalls i només 4,3 litres?
22: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
25: Incendis simultanis.
26: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
27: A Catalunya del Nord.
25: Més intensos.
28: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
25: Imprevisibles.
29: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
25: Destructius.
30: La terra crema.
25: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
0: I abans de parlar de bàsquet, un apunt més de futbol. A la segona divisió, el Girona juga demà al camp del Cádiz. Ja tenim la llista de convocats per viatjar, Eduard Solà.
33: Sí, amb la principal novetat de Porto, que torna a una llista 10 mesos després que es va lesionar greument el genoll durant un entrenament al mes de novembre de l'any passat i que el va obligar a passar pel quiròfan. En canvi, són baixa Brian Hill i Justin lesionats, Mate Morey amb molèsties i pendent de proves, i Abel sancionat. Tampoc hi és Unai, que encara no està a punt. A banda de Júnior i Mauro Furtado, del filial també hi ha Hamoni i Sarasa. El Girona, que ve de perdre Montilivi davant el Castelló, jugarà demà a les 9 del vespre contra un Cádiz, que és un dels 3 equips de la categoria que encara no coneix la victòria. D'altra banda, ahir al vespre es va confirmar que Esprilla també es perdrà els partits davant l'Albacete i el Mallorca, perquè ha entrat a la convocatòria de la selecció del seu país, Colòmbia, per jugar els amistosos davant Mèxic, Paraguai o Perú. Esprilla s'afegeix a la llista d'internacionals que marxaran aquestes dues pròximes setmanes amb Benat, amb Ucraïna, amb Pichur i Krapitsov amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i Las amb Guinea.
0: I ara sí, bàsquet. Badalona serà l'epicentre del bàsquet aquest cap de setmana. El Palau Olímpic acull la Supercopa CB amb dos representants catalans, el Joventut, que fa d'anfitrió, i el Barça. I l'Ernest Macià ha tingut un matí atrafegat per anar a copsar una mica com estan els dos equips aquestes hores prèvies a les semifinals de demà, oi, Ernest?
34: Doncs sí, de Badalona, que és on es farà aquesta Supercopa, a Barcelona, al Palau Blaugrana, perquè la final catalana és possible, es tracta que els dos equips facin la feina. Qui ho té potser una mica més bé veient com està el rival és el Joventut, que és l'equip anfitrió i que juga davant d'un Baskonia que està fent una molt mala pretemporada. I, de fet, veuen la possibilitat de jugar a la final. El Ricky Rubio, el sentirem ara mateix, una cosa que doncs no vivim al marge de les lligues catalanes des de l'any 2008 a la Copa i a la competició europea, l'Ulep Cup, on la penya doncs va aixecar els títols. Però des de llavors la penya que no toca metall i aquesta pot ser, segons el Ricky, una bona oportunitat.
16: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres, som un equip que sí, que anem a guanyar, la mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
34: Bé, demà la penya juga amb el Baskonia i el Barça s'enfrontarà al València, un Barça que ja sap que no podrà comptar amb Tosun Embuomo, un jugador que té una subluxació d'espatlla que es va fer amb el Regne Unit, és un jugador molt important en el joc interior del Barça, però que es perd aquest primer torneig, i en canvi, qui sí que tindrà, però no el Barça, sinó el València, és Nikola Mirotić. Almenys ja ha entrenat 3 vegades, aquest era Mirotić, en la presentació amb el seu nou equip, el València.
1: Mucha seriedad, sin duda. Aún sigo con hambre de ganar. Yo creo que algo que no se me ha ido. En todos los sitios que he estado, he ganado títulos. Yo espero seguir haciendo esto con esa Valencia, que ellos ya van hacia ese ritmo.
34: Això pel que fa, doncs, a la Supercopa Espanyola, la gent que hagi anat al barri del Gorg de Badalona ja haurà vist, doncs, que al voltant del pavelló s'està preparant una festa impressionant.
0: Doncs això serà demà a Badalona, però avui mateix, i ben lluny també de casa nostra, a Abu Dhabi, comença una nova competició, perquè l'Eurolliga ha creat la seva Supercopa, sense el Barça, però sí que amb un clar color català i exblaugrana a les banquetes.
34: Sí, sí, el clar color català és Pedro Martínez, l'ex blaugrana seria, doncs, Sarunas Jasikevičius, que de fet, d'aquí a una hora, juga el pas a la final contra l'Olympiacos. És el partit més matiner d'aquesta Supercopa. Recordem que és un fus horari diferent perquè juga, efectivament, a l'Orient Mitjà. A les 4 de la tarda, Olympiacos Fenerbahçe, i a les 7 de la tarda, Pedro Martínez i el seu staff s'enfrontaran al Dubai Bàsquet de Xavi Pascual.
0: I al Mundial de MotoGP, on Marc Márquez, recordem, és líder, aquest matí ha començat l'activitat al Gran Premi d'Àustria amb la primera sessió d'entrenaments. Ara, a les 3, d'aquí pocs minuts, comença el pràctics. Però qui ha estat el més ràpid als lliures, Ami Aguilar?
2: Ha estat Pedro Acosta. El murcià és un d'aquells pilots que encara no han aconseguit cap victòria de Gran Premi i qui sap si Spielberg serà l'escenari. Aquest matí ha liderat amb molt més ritme que la resta, amb unes condicions particulars, 12 graus ambientals i 15 a l'asfalt. Molt radical respecte a tota la calor que hem viscut a l'estiu. La bona feina de Costa ha permès Pol Espargaró agafar-li roda i posar-se segon. I al darrere, els dos co-líders, Jorge Martín i Marc Márquez. El madrileny ens haurà d'explicar al final del dia si el braç dret li respon bé o caldrà operar. I el Tro de Cervera ha estrenat amb tranquil·litat aquest liderat. El campió defensa, a més, la victòria del 2025 en el millor circuit del calendari per la marca Ducati. Demà a les 3, cursa sprint, i diumenge a les 2, cursa de Gran Premi. Els canals digitals d'aquesta casa. El Mundial de MotoGP es juga a l'Univers MotoGP.
0: En atletisme, aquest cap de setmana es fa el Mundial de Mitja Marató a Copenhagen, a Dinamarca. Demà hi haurà les proves de la milla i els 5 quilòmetres, i diumenge arriba la participació catalana amb la Mitja Marató, Carles Vila.
3: Marta Galimán participarà a la cursa femenina. L'atleta de Valls ha mostrat un bon nivell aquesta temporada, on cal destacar, per exemple, el rècord d'Espanya que va aconseguir a Londres o el de Catalunya a la Mitja Marató de Màlaga.
4: Al Mundial hi haurà un nivell increïble, molt, molt, molt de nivell, així que jo no em fixo tampoc en rivals concrets, simplement, doncs, jo sé que el ritme que puc o que he de portar, doncs, intentar trobar un bon grup que m'ajudi a portar aquest ritme i això, intentar apretar al final. El circuit és bo, vaig córrer a la mitja de Copenhague l'any passat i és un circuit bo, la temperatura ha de ser bona, veurem si plou o fa vent o aquestes coses que no estan a les nostres mans.
3: A Copenhague, en aquest Mundial, també serà l'atleta de Palamós, Said Meixal.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui, a més, acomiadem l'estudiant en pràctiques que hem tingut aquests mesos, el David Gallofré, que ens ha ajudat moltíssim i que esperem que també hagi après alguna cosa. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
5: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb la denúncia d'ANC, Òmnium i els advocats d'Irídia per la vulneració dels drets lingüístics en el judici del cas Roger Espanyol, que acumula despropòsits per la incapacitat dels traductors de garantir que s'hi pugui utilitzar el català. També hem connectat amb Tarragona, on ha començat el judici pel cas Inipro. Per les acusacions, és una trama de corrupció del PSC. Les defenses, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros al capdavant, sostenen, en canvi, que com a màxim hi pot haver alguna falta administrativa. Veurem què diu el jutge. I ens hem fixat en la importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys, que es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous. Tot això ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir, Joan Bota?
7: Doncs sobre el tema amb què començàvem, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre aquests problemes amb la traducció del català al judici pel cas Roger Espanyol. També reclamen que el departament expliqui quines mesures s'han pres per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i per evitar que es tornin a produir situacions com aquests despropòsits. A Madrid, Isabel Díaz Ayuso relativitza que la venda de l'Àtic hagi quedat deserta i no es recuperin més de 6 milions d'euros. Defensa que és un patrimoni que està en mans del govern madrileny i es queixa d'una persecució, diu, política. Mentrestant, la jutgessa mou fitxa i demana a la Fiscalia si creu que pot investigar el govern d'Ayuso per malversació per aquesta polèmica compra d'aquest àtic. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia.
8: Acorralada per les preguntes i visiblement nerviosa, ha intentat justificar els problemes que tenen per vendre's l'àtic de luxe.
9: Está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
8: El seu govern el mantindrà a la venda de manera indefinida fins que arribi una oferta de més de 6,7 milions i es queixen que ningú el vol per la mala publicitat del cas. Ayuso no aclareix qui va ordenar la compra i es desentén de tot.
9: Se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está. Yo qué sé si la compra no la compra, a mi què m'importa.
8: L'última versió és que el volien com a residència ocasional d'autoritats. Ayuso nega, però, que fos per anar-hi a viure ella i ataca la premsa per no fiscalitzar, diu, amb la mateixa intensitat, el govern de Pedro Sánchez.
7: Més qüestions amb la perspectiva d'una guerra que no s'acaba i el petroli per damunt dels 100 dòlars al barril. Europa es prepara per una tardor de preus cap amunt i el govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que impulsi un impost europeu per gravar els beneficis extraordinaris de les companyies de petroli i gas. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a l'arribada de la reunió de l'Eurogrup que se celebra a Dublín. Té el suport de països com Alemanya, Portugal o Polònia.
10: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La Comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
7: I fem precisament un apunt de mobilitat perquè a aquesta hora hi ha problemes per circular en alguns punts de la xarxa viària. Equip viari, Maruz García.
11: Doncs sí, hi ha cua a la P7 entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès en direcció Tarragona per un accident que talla un carril. A la sortida de Barcelona per la C58, un vehicle avariat a Montcada talla també un carril, provoca retencions des del nus de la Trinitat, també afecta la B20, la Pota Nord, des de Badalona i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Es manté obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. D'altra banda, a l'aeroport del Prat es registren retards perquè a causa del mal temps es regulen els vols. I retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies a causa d'una incidència d'infraestructura.
5: Passen 4 minuts de les 3.
12: Dia amb Òscar Fernández.
5: És el Catalunya migdia, amb Òscar Fernández, el que no s'ha pogut sentir quan tocava. Amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia, bona tarda.
13: Què tal, bona tarda.
5: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia, bona tarda.
0: Molt bona tarda.
5: I el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial, bona tarda.
14: Bona tarda, Òscar.
5: Tot bé?
13: Molt bé, gràcies. Sí. Esperem que també tu.
5: Sí, sí, sí, de moment no tenim queixa, no? Més divendres, que segons com, per segons qui, o com és el cap de setmana. No sé si per tothom, però bé. El primer tema, ja sabeu, ens el proposen des de fora. I els divendres és l'Empar Moliner, qui ens el proposa. Bona tarda, Empar.
15: Bona tarda.
5: Tot bé, tu també?
15: M'ha agradat molt sentir IA a Òscar Fernández perquè justament aquests dies a Catalunya Ràdio demanen a les persones que fan programes que si fan servir l'IA que ho diguin.
5: Sí.
15: Que és una cosa...
5: El Catalunya Migdia no en fem servir, com a mínim, del que posem en antena. Una altra cosa és la feina dels periodistes a l'hora de documentar-nos, de buscar dades, etc, que aquí sí que alguna cosa fem, però tot el que emetem, per exemple, no hi ha cap...
15: El TAS Vertical no fem servir IA ni en farem servir per una raó. Perquè si féssim servir IA ens faria la feina i ens agrada El que és bonic és buscar la documentació i, tot això, fer la feina. Mm-hmm. Si no, per què ho fem?
14: Clar. Molt bé, doncs escolta'm, has de respondre aquest correu, que ens l'han enviat
15: ja,
14: a tots ells.
15: Ja he respost,
14: ja t'he vist, perquè...
15: Sí, perquè sí, és que he fet respondre a
14: tots. Allò que quan hi ha un correu a molta gent, normalment hi ha un respondre, i ell ha fet un respondre a tothom, i per tant tots hem rebut la seva resposta.
15: La meva resposta sobre
14: línia. Com a mínim no havies faltat al respecte a ningú, i per tant la resposta era...
15: Ah, no, sí, perquè hagués pogut passar...
14: Podries haver dit...
15: Aquests fills de puta...
14: Això no, va ser molt correcte.
15: Molt correcte per venir de mi.
14: Sí, perquè quan vaig veure, vaig pensar... Ai, a veure, passa el filtre.
15: Allò que t'han d'enviar un WhatsApp.
14: Sí, que has enviat un correu equivocat.
15: Has enviat un correu equivocat, esborra corrents. Sí. Que qui no ha enviat un correu equivocat, i llavors què fa? Comença a omplir de text perquè aquell no el vegi. Perquè ja és tard.
14: Però no és això el que proposaves com a...
15: No.
14: La Isabel va fent cares, que no sé si és que li ha passat alguna vegada.
17: Dic que veig tècniques...
14: Veus que hi ha algú que li han passat diverses vegades i que, per tant, ja ha desenvolupat una tècnica alternativa.
17: Jo he de dir que quan rebo un WhatsApp que no és per mi, el primer que faig és una captura.
14: Per si de cas. Clar, perquè el pots desfer, sí, el WhatsApp es pot esborrar, diguem-ne.
13: A l'avantguàrdia és important fer tot això.
17: Home, no, és per tot. Per la vida, Pere, per la vida.
18: Però és important ser ràpid. Jo, en canvi, si rebo un WhatsApp que no és per mi, segurament trigo 3 hores en veure'l. O sigui que no...
14: Tenen temps d'esborrar-lo, editar-lo i a fer mil coses.
15: No és per tu, però igualment et penses que sí, el contestes.
18: Sí, però ja ho miraré.
15: Sí.
18: Sempre segueix la tècnica de si és important ja trucaran. És una tècnica molt antiquada.
15: Molt antiquada, és veritat.
18: Fins que la campanya Una secretària per Marcos triomfi. Però no sé per què.
15: Una IA
18: Salvem les balenes, ha triomfat, però una secretària per Marcos no. No acabo d'entendre per què.
14: Aquesta campanya la fas tu sol.
18: Bueno, escolta, i la gent que es vulgui sumar. Jo crec
14: múscul aquí.
18: És una iniciativa humanitària que no ha tingut prou ressò, però no entenc per què.
14: Però si has de demanar firmes o alguna cosa de suport, veig poc múscul si estàs tu sol demanant-les. Vull dir que aquí et falta algú més que t'ajudi a la campanya, però vaja. Va, a veure, els temes.
15: L'únic judici que hi haurà per l'1 d'octubre, de tot el que va passar, l'únic judici s'està fent ara. És el judici a un home, que es diu Roger Espanyol, que va perdre un ull per una bala de goma. I quan sento l'expressió que estem dient aquests dies, judici per lesions, penso, lesions, quina paraula tan barata, no?, per perdre l'ull. El cas és que en el judici que es produeix a Catalunya, la víctima i els seus advocats s'expressen en la llengua de Verdaguer, o si ho voleu més contemporani, en la llengua de Guardiola, el català, que és la pròpia. Com que hi ha testimonis que són de fora de Catalunya, en general policies o que no entenen el català, s'ha recorregut als serveis de traducció. Ara sentirem, si és possible, el moment en què l'advocada fa una pregunta a un testimoni

0: Què ha passat, direu? Doncs us ho contesto. Els judicis, naturalment, calen traductors i de moltes llengües. Podria passar que es cometés un delicte, per exemple, a Barcelona, i que hi hagués un delinqüent catalanoparlant que hagués agredit un ciutadà rus i que el testimoni fos del Magreb i el còmplice fos del Pakistan amb un germà que hi era de Colòmbia. He dit que el delinqüent és català per no ferir susceptibilitats de ningú, que ningú es doni per ofès. Només estic fent una barreja d'idiomes. Caldrien traductors del català, de l'amazic, del rus i de l'urdu. Del castellà, no. En el cas que ens ocupa, l'empresa de traducció, que deu haver guanyat un concurs públic, és amb seu a Granada. La traductora, que jo diria que té accent rus, però no ho puc jurar, sembla que no sàpiga català, i es veu que sí que parla altres llengües útils en el món del judici, com el rus. A mi em sembla meravellós que en un judici pels fets de l'1 d'octubre, i havent-hi aquí tanta tradició d'escola d'idiomes i tants professionals de la llengua, canviïn una senyora a traduir que no sap traduir. Segurament el que va passar és que l'amo de l'empresa li va dir: Ninoshka, això és un nom figurat, vés tu. I la Ninoshka va dir: Yani gabaru pa katalonski, que vol dir no sé parlar català, això en rus. I ell li devia dir: tu ves que lo que no puedo hacer es enviarles el Google Translator, que para algo cobro. Ya verás que al ser un dialecto se entiende todo, Ninoshka.
1: Sobre això, avui el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han denunciat vulneració de drets lingüístics en aquest judici, per això que explicava l'Empara, Roger Espanyol. Les entitats qualifiquen d'intolerable que els advocats de l'acusació no hagin pogut preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè la traductora no era prou solvent. Les traduccions jurades en l'àmbit de la justícia provenen de l'empresa contractada, com deies, pel Departament de Justícia de la Generalitat, que licita aquest servei cada any. És a dir, el Departament contracta una empresa d'intèrprets i a partir d'aquí els tribunals demanen els traductors que necessiten en cada moment. Però aquesta empresa va enviar una traductora especialista en rus i en ucraïnès, no pas en català. La mateixa sala del tribunal va haver de demanar una segona traductora davant la incapacitat de fer la feina de la primera. Ara bé, la segona traductora tampoc no va ser capaç de traduir amb solvència del català al castellà. Per tot això, per exemple, Anaïs Franquesa, del col·lectiu d'advocats Irídia, que porta el cas de Roger Espanyol, demana al departament que prengui mesures perquè ahir en el judici es va vulnerar la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania davant de la justícia i també la Llei Orgànica del Poder Judicial.
2: És intolerable. O sigui, el departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser, no pot ser que les persones no puguin exercir el dret de tenir, doncs, la justícia en català. Bueno, si les persones no tenen el castellà, doncs aleshores, doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
0: Ninoshka, traduzca lo que acaba de decir.
1: El Departament de Justícia diu que ha fet un requeriment a l'empresa que li presta aquest servei per aclarir de manera immediata aquest incompliment en el servei de traducció al català que presta als tribunals i li demana que garanteixi que el servei s'ajusta a les condicions del contracte. L'empresa contractada que presta el servei als òrgans judicials i a les fiscalies de la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet és Ofilingua. Aquí el Departament de Justícia ha adjudicat un contracte de 2,2 milions d'euros. No sé com ho veieu tot plegat. La veritat és que els episodis que es veien ahir a la sala són absolutament surrealistes.
0: Mira, sort que el Papa Francesc, que és inviolable, perquè o sigui, si haguem buscar un traductor del llatí, això seria un drama. Vull que sort, tenim sort.
3: Bueno, esperem que Ninoshka, com a mínim, ja que no ha pogut desempenyar la seva feina en condicions, com a mínim com la de la pel·lícula Trobi l'amor, com Greta Garbo. Al final fracassava en la seva missió però trobava l'amor.
0: Estava nerviosa, pobra, és que no era culpa de l'han enviat.
1: M'han enxampat, jo havia dit que havia de traduir del català al castellà i es veu que no.
0: Llavors hi ha allò del currículum, no? Que dius, quantes llengües parles? I pam, pam, tots posem creuetes,
1: I més a vegades, clar, amb llenguatge allò jurídic i judicial has de tenir una mica de...
4: Aquí la pregunta és quantes vegades s'ha donat això sense que ho sapiguem, perquè en aquest cas és un judici dels denominats mediàtics, precisament per al que assenyalava l'Empar, no? Perquè és l'únic judici o l'única causa que ha arribat a judici per l'actuació policial de l'1 d'octubre, però si el servei el donen a fiscalia, tribunals, guàrdies i tal, segurament hi ha moltíssimes vegades que molts advocats o detinguts o acusacions o defenses opten per passar-se del català al castellà precisament perquè el servei de traducció o no hi és o no dona les garanties.
0: Bé, i altres, en aquest cas,

0: Han passat tots al castellà.
1: Per això, per això.
0: Però imaginem-nos una persona que només parla urdu.
1: S'ha de suspendre el judici, s'ha de suspendre. Cosa que evidentment redunda en la velocitat de la justícia, però en el cas del català, que precisament en el camp de la justícia és on és més residual el seu ús i que se suposava que era un dels objectius tant de la Conselleria de Justícia com de Política Lingüística aconseguir que es normalitzés, perquè no estem parlant de generalitzar, sinó de normalitzar l'ús del català de justícia, doncs no és una gran manera contractar amb empreses que no són capaces de donar aquest servei. Insisteixo, i no sabem les vegades que passa i que sí que es normalitza haver de canviar de llengua precisament perquè aquest servei no està disponible.
0: Jo també insisteixo en que quan diem fruita de quilòmetre zero, jo crec que les feines també han de ser molt de quilòmetre zero. Una empresa de traducció que està operant a Catalunya, havent-hi aquí tants professionals, potser hauria de ser d'aquí, no?
2: Però aquesta empresa a Granada pot tenir perfectament gent aquí, no? Jo crec que, o sigui, això que hem vist o que estem escoltant ara i que ens recordes, Empares, òbviament només pot generar perplexitat, hilaritat, estupefacció, el que vulguem, però la culpa aquí no seria ni tan sols de la situació de justícia, ni de l'estat espanyol, ni de res, sinó...
0: La culpa és de l'empresa.
2: No, per mi és la Generalitat.
1: Que fa el contracte.
2: Que fa unes bases de contractació que no són correctes. O sigui, no m'entra al cap que les bases de contractació no s'exigeixi que hi hagi traductors de màxima qualitat del català.
0: Evidentment que s'ha exigit, segurament, però estan incomplint el contracte.
2: Ho desconec, jo no sé com ha sigut les bases d'això, però per mi és increïble que es pugui contractar amb una empresa que no acrediti que té bons traductors de català pels jutjats de Catalunya. Per tant, ho desconec, no sé en quin moment es va fer aquest contracte, no sé, però la culpa, diguem, és nostra, per dir d'alguna manera, no? D'una administració que fa un concurs amb unes bases que, no sé, o no són clares o no s'assegura que es compleixin, i per tant això no treu ni un gram d'hilaritat i estupefacció, però vull dir que té més fàcil arreglo que d'una altra manera. Un concurs amb unes bases clares i amb una rendició de comptes, doncs això haurien d'impedir un disbarat com aquest.
3: En aquest cas el que falta és el rendiment de comptes, perquè les bases en teoria hi són, perquè el departament està dient, escolta, necessito d'allò de traducció i que em donis aquestes llengües, i segur que el català hi és. Ara, és evident que ningú no ha controlat que això s'estigués donant aquest servei, perquè la primera en què hem tingut un judici amb molt focus mediàtic, doncs s'ha vist que les traductores no eren capaces de traduir del català al castellà.
2: Clar, igual s'haurà d'acreditar d'una manera prèvia, d'una manera més fefaent, no? Si és un concurs de 2 milions d'euros, bueno, doncs entenc que hi pot haver perfectament una garantia prèvia de dir, bueno, per donar aquest servei en català, qui són els traductors que tens? Si tu estàs a Granada o on estàs, és igual. Qui tens a Catalunya per venir a treballar quan hi hagi un judici a Catalunya?
0: Si tu guanyes un concurs de 2 milions d'euros, has de tenir el nivell C.
2: Sí, però l'administració que convoca aquest concurs ho ha de garantir.
4: Per traduir això és que no estem parlant ni de nivell C. És a dir, estem parlant d'un
2: nivell... No, però s'ha de tenir nivell C2. És a dir, en quin la gent s'està jugant sentències judicials. És una cosa molt seriosa, això. O sigui, s'ha de tenir nivell màxim de traducció del català.
0: I també per respecte a la gent que fa traducció i interpretació, que són molts.
2: Òbviament.
3: Deixem-me saludar la Ruth Carandell, que és directora de Plataforma per la Llengua. Ruth, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Aquesta situació en el marc d'un judici, és a dir, en un moment de més de vulnerabilitat pels acusats, pels testimonis, pots estar nerviós, pots estar-te jugant doncs, una condemna més dura o menys dura i vols expressar-te en la teva llengua, això passa habitualment? Pot passar? És comprensible que passi una cosa així, que no et puguis expressar en la teva llengua quan hi tens tot el dret?
5: Passa molt sovint, passa tan sovint que la gent ja ni es queixa, que ho dona per fet. I les queixes que nosaltres, per exemple, ens arriba al nostre servei de queixes, tenim inclús coaccions per als propis jutges perquè la gent canviï de llengua. I tenim també endarreriments judicials perquè es presenten en català els escrits. I tenim també dades, que comentàveu ara vosaltres que no se sap les dades, la mateixa Generalitat té penjat al seu portal web la dada de que el 80% dels escrits que es presenten en català exercint el dret a opció lingüística del procediment, doncs no respecta. Directament, de cada 100 peticions o demandes que es presenten per un procediment que es fan en català, doncs el 80%, 80, es tramitaran en castellà directament, perquè així ho decideix l'oficina judicial. I això no és culpa de les empreses, sinó que és culpa de qui dissenya aquest servei, que és un servei que ve directament al servei de la justícia, doncs, regulat i en un marc normatiu que afecta a tot l'Estat. Hi ha una llei, que és una llei orgànica del 2024, que és la llei de defensa, on diu que tots els intervinents en un procediment tenen dret a poder fer servir la llengua, sobretot si és la seva oficial, l'oficial d'aquell territori. I però l'oficial d'un territori serveix per tot l'Estat, i la seva llengua materna, per garantir el dret de defensa. I això ve de les directives europees que s'han hagut de transposar a la normativa espanyola, que també ha fet que s'hagués de canviar la llei orgànica del poder judicial, i que a més dona una garantia suplementària per al cas que hi hagi alguna empresa que passi aquestes coses, que és que el mateix jutge pot en aquell moment habilitar qualsevol funcionari o qualsevol persona que cregui que pot conèixer aquella llengua perquè aquell servei es presti, val? D'una manera correcta. I em sembla que saber parlar el català, doncs a Barcelona no sembla una cosa gaire difícil trobar algú en aquell moment que passés per allà o que estigués treballant al propi jutjat.
3: El que diu el departament és que ara fa un requeriment a l'empresa per demanar-los què és el que ha passat, perquè clar, aquí és evident que en el moment en què es va fer el concurs, el departament demana que se sàpigui i que es pugui traduir del català. Aquí el que falta, per tant, és control per part del departament que allò que es va contractar en el seu dia s'estigui realment allò desenvolupant.
5: Poden faltar més coses, perquè depèn de com es liciti, tu pots demanar això a tots els intèrprets o pots dir que aquest servei te'l prestin, però tampoc sabem què va demanar el jutjat quan va demanar l'intèrpret, perquè si el jutjat no va explicar quina mena d'intèrpret necessitava, m'entens? És a dir, que també depèn de veure com estan elaborats els tècnics d'aquesta licitació. És a dir, que això és culpa de l'administració i culpa de l'empresa. Si l'empresa no ho ha fet, evidentment s'ha de sancionar, però des de la nostra experiència, amb molts contractes per moltes coses, la llengua doncs mai és pedra de toc per després sancionar les empreses.
3: I a més, en l'àmbit de la justícia, on ja sabem que és un dels grans àmbits en què el català està especialment en una situació de poca utilització.
5: Però és que ja us comento que si de cada 100 demandes que es vol començar un procediment en català, que es té tot el dret, la pròpia administració de la Generalitat, no?, quan el rep, ho tramita en castellà, igualment, el 80%. És a dir, tot això desincentiva. O com alguna de les queixes que tenim nosaltres, quan algú entra en una sala i el jutge li demana que canviï d'idioma, o aquest perquè és mediàtic de cas i s'ha seguit, però també n'hem tingut nosaltres algun altre mediàtic, a vegades, i no vull pensar que aquest sigui el cas, la llengua es fa servir també com un motiu més de punició en aquell cas concret, no? I que a alguns li fa hilaritat, però en altres doncs, ens frapa molt i ens afecta en allò més essencial que és a la llengua, no? com a dret humà de les persones.
3: Per cert, aquesta setmana ha quedat resolt un altre tema, en aquest cas en un àmbit col·lateral de la justícia, com és el dels notaris. Per un cas d'un ciutadà que va haver de pagar doble perquè li fessin una escriptura en català.
5: Sí, la llei de normalització lingüística es diu que les notaries han d'expedir i d'atendre com a mínim en català i que hi ha un dret d'adopció lingüística. Les notaries posen un cartellet a l'entrada, a vegades o a vegades no, i això va ser una cosa que nosaltres havíem demanat, però en aquest cas doncs, una família va anar a signar una compra-venda i ningú els hi va comentar res sobre l'idioma i quan van ser a casa es van donar compte que l'escriptura que els havien donat era en castellà. I a sobre hi havia una fórmula que deia que se'ls havia deixat l'opció lingüística i que, i que aquella era la tria que havien fet. Van reclamar contra això, assessorats per nosaltres, i finalment es va requerir pel col·legi notarial a la notaria que a partir d'ara doncs, que els van recordar el que diu la llei, que és estrany també com això dels jutges i els notaris, no? que són els experts en lleis, doncs, que complissin això, però és que a més li van cobrar, com dius, dos cops per cadascuna de les escriptures quan van haver de fer-la en català. I vam haver de fer una altra queixa demanant que es retornés els diners i aquest agost els hi van tornar finalment els diners. El problema de tot això és que tot això està, és com, una, com un problema estructural que el que fa és que tot sigui difícil, que costi i que un estigui disposat doncs, a plegar-se, a no defensar els seus drets lingüístics o viure plenament en català amb normalitat, que és el que et tocaria, no?, vivint a casa. Aquí ens anunciem és que, havent-se reconegut tot i havent fet rectificar la notaria, finalment no se'ls ha sancionat a la notaria per no haver complert el que estableix la llei. Com tampoc en aquesta investigació que parlàvem ara només s'investigui què és el que ha passat doncs, amb l'empresa, no? I no s'investigui de debò què és el que ha passat amb el propi departament, amb el seguiment o del que és la contractació d'aquest servei o què ha passat en el propi tribunal per no garantir els drets dels ciutadans.
3: De fet, segons un estudi que vau fer vosaltres mateixos, el 70% dels notaris, 7 de cada 10, no donen als clients l'opció de poder-ho fer en català. Directament ja van espats a la castellà directament, no?
5: Sí, sí, és així. Això era el 2018, però veiem que no ha millorat. Almenys continuem tenint queixes. I jo que vaig participar en l'elaboració d'aquest estudi, que el fèiem a peu de les notaries, quan sortia la gent els hi preguntàvem en quina llengua us han fet l'escriptura? Deien en català, perquè ens atès en català i quan l'obrien i la miraven del sobre deien, ostres, doncs la tenim en castellà. O sigui que la gent no era ni conscient, o sigui, ja no els havien donat l'opció, però no eren ni conscient perquè la manera com els havien atès potser els donava la sensació que tenia la documentació en una llengua que finalment tampoc tenien.
3: Ruth Canandell és directora de la Plataforma per la Llengua. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: A vosaltres, perquè us interessin aquests temes.
3: Bé, doncs són dos exemples dels dèficits que encara tenim en l'utilització del català i del dret de la gent per ser atesos o per utilitzar la seva llengua en el tracte amb l'administració o amb els poders, per exemple, en aquest cas judicials o amb els notaris.
1: I a més és que no avança, costa molt d'avançar. Jo recordo fa mil anys quan feia informació de tribunals que fèiem notícia de cada sentència que rebíem en català al marge del tema que fos, diguéssim. Simplement deies la primera sentència de lo penal, la primera sentència de l'audiència en català. I no s'avança. I quan s'avança, evidentment, com demostra aquest cas, s'avança amb grans errades o grans falles. Però insisteixo, aquí el més important no és només aquest cas, sinó quantes i quantes vegades, com deies tu, Òscar, en una situació de vulnerabilitat de la persona que està al davant de la justícia, s'opta per canviar d'idioma, per evitar, no sé si la represàlia, però segurament sí, evitar mals majors davant d'un tribunal.
3: Molt bé, doncs aquest és el primer tema que ens ha portat l'Empar Moliner. Empar, gràcies, bona tarda.
0: A vosaltres.
3: D'aquí a 3 minuts seran 3:45, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
6: Catalunya Migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Aquí el tens. Ja?
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
12: A veure si s'ha entès.
11: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
13: T'esperem al Supercampus!
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: I sopem a les millors taules del món.
16: En aquesta terra protegim i acollim.
17: Fem barri i fem pinya.
18: I fem i no deixem de fer.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Catalunya migdia.
9: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
12: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
22: No te la pots perdre.
9: Però si és brutal.
23: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
9: Les que et sorprendran. Les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
23: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
9: Nova temporada de La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
23: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
9: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
24: Avui, a partir de 3:15 del vespre, Espanyol Elx.
25: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè...
24: Els de Manolo González acumulen 3 derrotes a la Lliga i necessiten millorar.
25: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
9: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
24: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
24: Som 3CAT. Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Dos quarts de quatre. Som al Catalunya migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Marcos Lamelas. De seguida anem amb més temes, però durant la tertúlia no han pogut aguantar els tertulians de parlar del cas Andic, que el tractaran àmpliament a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, que ahir ja van tractar-ho i que avui també doncs, el tractaran àmpliament, però ja sabeu que
1: puc
3: avui...
1: Puc manifestar no. La meva estupefacció per no tractar-ho aquí també.
3: Escolta'm, t'estic servint en safata que puguis dir el que et sembli. Ja sabem que avui La Vanguardia ha publicat que Isaac Andic es va mostrar interessat en una... tècnica, podríem dir, que s'havia utilitzat per part de la seva terapeuta, en un altre cas, en el que per... curar, diguem-ne, la mala relació amb una familiar feia veure que el tirava per un barranc. Més o menys seria això.
1: Sí, sí. No, ja ho has explicat tot, diguéssim. Demà explicarem alguna cosa més interessant.
3: Compte.
1: Sí, jo crec que el cas que té el perill de fer molt de, no? Molt de safareig de barra de bar i de cigaló, per entendre'ns, s'ha de tractar, que no deixa de tenir aquest morbo, però sí que és evident que s'ha de tractar amb cura, perquè estàs parlant d'un delicte molt, molt greu, no? I precisament per la rellevància dels protagonistes, doncs suposo que crida més l'atenció, o té més interès. Però sí que és veritat que sobta veure com gent d'aquesta posició social i econòmica es posa en mans de terapeutes sense títol que posen sobre la taula una manera de sanar-se molt curiosa i que suposo que cap de nosaltres que estem aquí se'ns passaria pel cap solucionar els nostres problemes amb els pares d'aquesta manera.
4: Però són teràpies que no tenen cap mena de reconeixement científic, que no tenen cap mena de validació clínica ni mèdica i que depenen de l'encant i la fascinació que pot generar el terapeuta i la seva capacitat de portar a persones amb problemes, diguem-ne, per camins, anem a dir-ho, estranys.
27: I teràpies molt cares, no? Tot i
4: bueno,
27: així...
4: Bueno, no especialment cara, eh?
27: No?
4: És a dir, estem parlant de 200 euros l'hora, que per
1: el preu d'un psicòleg mena, normal...
4: És a dir, el problema car. Era aconseguir hora.
3: De la quantitat de gent,
4: la quantitat però increïblement no era que jo aquí te porto a un retiro i et cobro 5.000 euros. No. El problema era aconseguir hora, perquè era molt difícil. I perquè ella estava també a Suïssa i a Alemanya i estava molt sol·licitada, és a dir, sabia bellugar-se en una determinada èlit econòmica i patrimonial molt determinada, on ella acabava generant una sensació, diguem-ne, de necessitat i de producte escàs, que era ella mateixa, i llavors hi era molt... Escolta, clar, és que estem parlant de qüestions que han sortit per aquest cas i que normalment no tenen transcendència perquè, en fi, la gent no acostuma a parlar d'això, però està allà i no era l'únic client de posició extremadament acomodada que recorria als seus serveis.
3: Recordem, Julia Luderwald és com es diu la terapeuta, que és veritat que ha sortit ara a la llum arran d'aquest cas, però que és veritat que era coneguda en aquestes esferes del poder adquisitiu de la ciutat de Barcelona, sí, on tenia molts,
4: és a dir,
3: molta clientela.
4: Tu i jo l'hauríem pogut pagar. És a dir, no està, estava al nostre abast. L'únic d'allò és que no ens hauria donat hora.
3: El Pere va fer encara com una entitat. Sí, tampoc no entra en els meus plans.
27: No entra en els meus plans, però estic sorprès d'escoltar el Marcos. No?
4: Bueno, escolta'm, tu i jo podríem comprar un Ferrari? No. Hauríem pogut-nos pagar aquest servei d'èlit? Sí. Ens hauríem donat hora? No. Escolta, això és una altra manera de ser pobre.
3: Molt bé. Bé, en tot cas, és un cas que no para de sorprendre's amb nous girs i amb noves informacions que apareixen, desapareixen i que desmunten algunes de les tècniques dels uns o dels altres, tant de defensa com d'atac. Veurem com evoluciona. Insisteixo que aquesta tarda, a partir de les 4, el Francesc Garriga i el seu equip, a la tarda de Catalunya Ràdio, tractaran el cas àmpliament, i ens ha dit la Isabel García Pagán que demà a l'Avantguàrdia tindrem alguna nova entrega. Per tant, són informació nova, demà?
1: Sí, sí, sí.
4: En tot cas, sempre estem parlant, hem de dir-ho, d'informació conjuntural. És a dir, proves fefaents del que va passar és una altra cosa.
27: No, no estem encara amb instrucció, no?
3: Sí. Passen 5 minuts de 2:15. Us emplaço a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir les novetats sobre el que s'han dit. Nosaltres, més coses? Ja sabem que aquest 2027, l'any que ve, serà electoral. És segur que hi haurà eleccions municipals al maig, també durant l'any, sense data precisa encara, hi haurà una de les eleccions generals espanyoles. I això a Catalunya ja es comença a notar. Els líders espanyols venen a fer campanya ja des d'avui mateix. Santiago Abascal, líder de Vox, va ser ahir a Lleida, avui al matí ha fet un acte a Tarragona i després serà a Barcelona, en un acte a la Zona Franca. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, serà diumenge a Badalona, un lloc propici amb l'alcalde Xavier García Albiol del seu partit. I Pedro Sánchez participarà al tancament de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat del president Salvador Illa. Per tant, els líders dels tres grans partits espanyols seran aquests dies, aquest cap de setmana, a Catalunya, fent precampanya electoral. Encara no hi ha campanya, però, òbviament, tots els partits ja tenen la seva maquinària engegada. Gairebé 10 anys després de l'1 d'octubre, les estratègies dels partits han anat canviant. La més clara, la de Vox, que ahir mateix concretava Abascal a Lleida, ha canviat molt el discurs de Vox de l'època del procés a ara.
0: Polémica entre catalanes y castellanos ya no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
3: Vox, que ja ha esgarrapat molts vots al Partit Popular, es concentrarà en llocs on tradicionalment han votat els socialistes en les grans conurbacions urbanes. Per això Núñez Feijóo intenta conservar els seus vots a Catalunya visitant Badalona, on crec que pot assegurar un bon resultat, i mentre que Sánchez, a la Festa de la Rosa, també sap que Catalunya li és fonamental si vol un triomf electoral. Catalunya és la comunitat autònoma amb més vot i més població governada pel Partit Socialista. No sé com ho veieu, però fa pinta que des d'ara entrem ja en una mena de voràgine, que ja no ens aturarem fins a l'estiu que ve, com a mínim, si no es va més allà.
1: Jo crec que fa temps que estem en aquesta voràgine, com a mínim posant, no, els pilars per a aquesta campanya, i la primera finestra electoral que s'obre el 2027 és el febrer-març, de manera que tothom està intentant tenir tota la maquinària dels partits i tota la seva base mobilitzada per si s'ha de començar a córrer a l'esprint, no? Hem de tenir en compte que també dintre del PSOE els qui es presenten a les eleccions municipals i autonòmiques prefereixen que les generals siguin abans que les municipals i autonòmiques, que són al maig, o sigui que el percentatge d'interessats en que les eleccions siguin en aquesta finestra, doncs és molt àmplia, i la batalla a Catalunya és evident. Si els socialistes, si PP i Vox aconsegueixen arrossegar vot a Catalunya, vol dir que els socialistes el perden, i si Pedro Sánchez, a més de perdre vots per la seva esquerra, es queda sense el seu, no, la seva, el seu pal de paller electoral a l'Estat, doncs aquesta remuntada o la supervivència del seu govern, o de la seva pròpia supervivència a la Moncloa, és molt més complexa.
27: Sí, és exactament així, tot i que paradoxalment aquesta mobilització de les dretes que posen Catalunya en un punt, diguem, bàsic, és precisament el que també pot acabar d'afavorir una vegada més, el que és un fenomen que sol passar cada vegada que les dretes i les extremes dretes tenen possibilitat d'arribar al govern, doncs que qui xucla el vot útil a Catalunya per evitar això és el PSC, i per tant és una paradoxa que no sabem si pot tornar a passar. Òbviament, Catalunya és la comunitat clau en aquests moments perquè hi hagi aquest govern que tenim. Si no fos per Catalunya, clarament ja a l'any 23 hi hauria hagut un canvi. I comentava, o sigui, estem ja en fase preelectoral. Tinc la sensació que tota aquesta legislatura és una legislatura en permanent mode preelectoral. És a dir, des del mateix moment en què es va formar el govern, es va formar en unes circumstàncies molt especials. No hi ha un bloc que dona suport en el govern de manera permanent com a tal. Es van posar d'acord per una investidura i per l'amnistia, i tota la resta, la sensació és de que és una situació preelectoral permanent en què per un cantó no es va acceptar ni tan sols la legitimitat d'aquesta nova situació i que, per tant, està en moda tombar el govern costi el que costi des del principi, i per l'altre no s'ha sapigut o no s'ha pogut teixir un bloc mínimament coherent que li doni, que garanteixi, diguem, una coherència a la legislatura. Per tant, estem en mode preelectoral. Em temo que des del minut 1 després de la investidura de Pedro Sánchez.
4: Home, jo crec que el mode preelectoral començarà a partir de després de Nadal, que ara el que hi ha una mena de prescalfament, tenint en compte l'actual clima de polarització que es viu a Espanya. Per matitzar una mica, jo crec que és interessant veure que els tres partits que hem comentat, l'aproximació a la campanya és molt diferent. El PP fa una aproximació molt clàssica, en clau, sobretot de les municipals, és a dir, que vagi a Badalona, al principal alcalde, que té majoria absoluta. És a dir, Feijó està pensant en les municipals, en millorar el seu posicionament en les municipals, com una primera palanca, perquè després això, per recollir fruits a les generals. En canvi, Sánchez juga la partida amb una maquinària del PSC molt important i molt poderosa, però que té problemes perquè ella remunti les enquestes, i que, per tant, i aquí la clau, sobretot, és el PSC, com estava explicant molt bé el Pere, com principal suport d'aquesta legislatura, perquè sense el PSC aquesta legislatura espanyola no hi ha estat possible. Del tema de Abascal és molt interessant, perquè jo crec que a Catalunya farà el mateix que ha fet a la resta d'Espanya. És igual al candidat, és igual al discurs, ell arriba als jocs, l'important és la presència, i l'important és l'hora de les canyes, especialment en públic jove, on bàsicament no és lo important lo que digui Vox, sinó aquesta alternativa on el discurs sembla com superat, no hi ha uns grans plantejaments ni ideològics, ni en contra del que diuen ells, ni de batalla cultural, sinó sobretot de presència, de normalització i de que és bo, normal i fins i tot contracultural votar a Vox, i molt enfocat al jovent. Una cosa molt rara que a mi em sorprèn molt, però que, per exemple, a Aragó li va funcionar molt bé.
3: Ahir Lleida tenia la plaça on es van sortir, la plaça Ricard Vinyes, que és una plaça cèntrica de Lleida, i estava plena, i no era ni un acte, ni un míting, ni no hi havia discurs. Era una
4: discurs. És que aquesta és la gran...
3: Era una atenció a la premsa, i en canvi va omplir la plaça.
1: El que passa és que el que està fent Vox també, i bueno, fan tots els partits a Catalunya, és ajustar molt les seves escenografies i els seus plantejaments. Vox fins ara era una anomalia, però a la resta d'Espanya ja està governant a moltes comunitats autònomes i alguns ajuntaments en companyia del PP.
4: I Europa és tendència.
1: De manera que què fa quan ve a Catalunya? Se n'oblida de l'enfrontament, deia, entre castellanos i catalanes, que és el que atia quan està fora de Catalunya, i se centra probablement en temes que frapen més actualment i surten com a principals, un dels principals problemes de la ciutadania, com és la immigració. De manera que obvia, diguéssim, el conflicte del procés i companyia, i prefereix fer un discurs d'immigració. El cas d'Alberto Núñez Feijó, a diferència de la resta de l'Estat, on governen gairebé totes les comunitats autònomes, aquí l'únic pal que pot ensenyar amb garanties és Xavier García Albiol. O sigui, és un senyor que es presenta a les eleccions municipals gairebé que amagant la marca del PP, però que guanya per majoria absoluta, perquè ve a ser allò que denominem l'alcalde global, no? Diguéssim, que és aconseguir d'escombrar vots de totes les tendències ideològiques, o de totes les tendències, no sé si tan ideològiques com interessos ciutadans, no?
27: Però,
1: I això és el que pot vendre Alberto Núñez Feijóo. No pot vendre el PP de Barcelona perquè van fer alcalde a Jaume Collboni. Vull dir que Alberto Núñez Feijóo va a Badalona totes les vegades que pot per presentar projectes de vivenda, per presentar projectes contra l'ocupació, per presentar projectes contra la multireincidència. I ara, de cara a les municipals, efectivament, el model que vol el PP a Catalunya és el de Xavier García Albiol. I van ajustant-se. Però sí que és veritat que al final acabes veient que el vot definitiu, diguéssim, el que faci decantar el vot de la ciutadania en unes eleccions generals, en l'àmbit d'aquests tres partits, pot acabar amb molta gent de socialista votant a Vox.
27: Sí, en tot cas, quan parles del García Albiol, a part de l'alcalde, diguem, el principal focus de poder municipal que tenen a Barcelona, és també el precursor a Catalunya d'aquest nou marc que ara intenta capitalitzar Vox quan diu civilització o barbària, diguem, no?
1: Sí,
27: que,
1: sí.
27: En què els d'aquí, els occidentals, contra els bàrbars, que quan diu civilització o barbària no sé molt bé qui és civilització i qui és barbària, no? Però entenc que ells se situen en el camp de la civilització enfront de la barbària, i aquest nou marc és el nou marc, òbviament, en el que l'extrema dreta està aconseguint col·locar a molts llocs d'Occident, i que Catalunya, a part de tot això que hem comentat i que és així i que hi estic d'acord, hi ha un element bàsic, també, que és que hi ha aquesta emergència que detecten totes les enquestes d'Aliança Catalana, amb una bossa de vots que no són només que venen de Junts, com alguns els agradaria, sinó de tots els partits, que accepten aquest nou marc de civilització o barbària, i que, per tant, hi ha una competència aferrissada per tota aquesta explosió d'aquesta bossa de votants que, aparentment, bo, després veurem què passa, Aliança Catalana ni tan sols es vol presentar en unes generals. Per tant, aquí hi ha una malla en unes eleccions tan potencial votant per conquerir, perquè normalment a les eleccions ja s'hi arriba en què la majoria de gent té decidit el vot, després hi ha una franja d'indecisos, però si resulta que estem en un moment a Catalunya en què està emergint una força política que algunes enquestes li donen ja segona força o tercera, i que ve de només dos diputats del Parlament de Catalunya, és obvi que aquí hi ha una bossa de votants espectacular que accepten el marc de civilització o barbària i venen en aquí, doncs, ja a competir, a part de totes les altres elements que hem comentat, per veure si aquesta massa de votants la poden xuclar.
3: Passa un minut de 3:15, ens queden 14 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida un altre tema.
2: Catalunya migdia.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
7: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
8: Ens ocupem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
13: I fem. I no deixem de ser.
19: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
20: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
24: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
26: Entrades a auditori.cat.
22: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
28: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
22: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
29: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
22: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
30: Me siento súper, me siento fantástico.
22: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
31: amunt,
22: però que al final són falses.
31: El rotllo, no m'agrada.
24: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
32: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
26: Catalunya migdia.
33: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
34: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
0: Ocasión Plus.
1: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
4: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
9: Mare, literalment.
4: Tinc poques ganes de treballar.
12: És que tinc molta feina.
6: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
4: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
14: Som pura cafeïna.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Marcos Lamelas. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris estan investigant la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà ara la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. Això ha tornat a fer queixar-se als funcionaris de presons. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a Catalunya Ràdio que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè, us ho explicàvem fa uns dies, es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, la presó de Quatre Camins, on s'ha produït aquest incident, és un dels centres que pateix més la sobreocupació per reclusos.
16: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple. Amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
3: Fa uns dies ho explicàvem, que Catalunya ha arribat al 95% i que el departament es planteja ampliar la capacitat de les actuals presons, perquè de construir-ne de noves no és una solució a curt termini, però sí, també ens van avisar els treballadors, ampliar la capacitat de les actuals no és solució al seu entendre, perquè els serveis són els que són. La gent que hi treballa és la que és, les instal·lacions són les que són, i per tant, si poses més reclusos en el mateix centre que està dimensionat per menys, doncs no és solució del problema. No sé com ho veieu, però he tingut aquest incident, aquest assassinat, de fet, que ha tornat a posar sobre la taula aquesta situació que hi ha a les presons catalanes.
17: Bueno, sí, poden ampliar les capacitats, però si fins i tot les que tenen previstes, com la de la zona franca, que era per tercer grau, resulta que van retardant també la seva inauguració, doncs el problema no fa res més que augmentar. També tenim un problema amb per què augmenta tant la població reclusa, o sigui, quina és la política, diguéssim, el càstig de delictes i com es gestiona perquè la població reclusa augmenti de manera tan exponencial en pocs anys. I, efectivament, si no es donen les condicions per tenir els presos, es posa en risc la seguretat de tots els treballadors. El fet de que no tinguin, o que evidentment estigui tan restringit a l'ús d'eines que siguin perilloses i que hi hagi molt més control, no evita que una persona que sigui violenta de per se no acabi posant en perill un company de cel·la o un treballador. O sigui que la solució és complexa i les ampliacions que s'estan parlant d'aquests centres penitenciaris actuals també s'ha de veure com s'ha de fer, perquè no pots començar a muntar barracots a les presons. A veure, jo crec que hem de separar el cas del que ha passat a Quatre Camins, és a dir, un assassinat a la presó és una cosa que pot passar en una presó antiga, en una presó nova, en una presó poc massificada. Totalment. Llavors, separem. Una cosa és que necessitem fer un anàlisi sobre l'actual població reclusa i la capacitat que tenim de gestionar-la, i una altra cosa és aquest fet. I a mi m'agradaria molt, el primer de tot, perquè si tens presons, et poden passar aquestes coses. Si tens presons, pot haver-ne una fuga. Per posar un exemple. És a dir, si tens 500 persones en una presó, hi haurà gent que estarà pensant en escapar-se. L'últim que es va escapar s'escapava d'un restaurant. Però és que això... Acostumen a escapar-se amb les visites mèdiques. Efectivament, però... És a dir, llavors separem. Una altra cosa és, ens fan falta més persones? Sí.
0: perquè el gruix de la població reclusa que n'hi ha és per tràfic de drogues. I llavors, mentre que això continuï com està, que és, u, les drogues són il·legals, b, ens agrada molt consumir drogues, llavors, doncs, escolta, sí, sí, escolta, Occident Occident ens agrada.
3: El sí, sí, Marcos és per una cara que li ha fet l'Isabel.
0: Isabel, és que ho sento.
17: No, aquesta
0: sento,
17: primera del plural m'ha sorprès.
0: No, bueno, escolta, perquè...
3: Parla per tu, és una mica...
0: Perdona, és que és així. És així. És a dir, parlem d'Estats Units. Si volem sentir-nos còmodes, fem veure que això no passa a Europa.
17: No, Marcos, que
0: tens
17: raó, que sí, que tens raó.
3: I després que ho
0: hi ha un mercat. És a dir,
3: però després, que ho explicàvem l'altre dia, és a dir, si tu demanes que hi hagi un enduriment de penes i que, a més, per exemple, hi ha ara una sensació de que els multireincidents doncs, han de complir unes penes més dures, clar, això implica
0: que
3: hi hagi
0: més gent...
3: Més penes per la marihuana.
0: La marihuana s'està convertint en un problema d'ordre públic, d'armes, de cops entre ells, i és a dir, llavors, automàticament, això suposa, un cop que ho apliques, que augmenta la població reclusa. Les penes per drogues, a més, són per molts anys. Fins i tot complir la meitat, són 10 anys.
17: No, sí, jo ho he dit al començament. El problema és que tota resposta a un fet de delinqüència o a una preocupació de criminalitat és augmentar les penes sobre els delictes, però i això fa augmentar la població reclusa. Però la situació
0: exacta és, els ciutadans occidentals comprem drogues perquè ens agrada prendre drogues i no ens podem enganyar. Aquí hi ha un mercat i per això hi ha gent que porta drogues. Hi ha gent que ven drogues i hi ha gent que guanya. Molts calés venen drogues.
2: Jo desconec si la base, diguem, de la població reclusa a Catalunya prové d'aquest àmbit en aquest percentatge tan important.
0: A Regne Unit, és a dir...
2: Jo personalment sempre estic totalment en desacord amb aquesta política general de la repressió, diguem, del que és el consum de marihuana. És un tema delicadíssim, no pretenc tenir raó, però hi ha també molta gent, molts experts que consideren que això és contraproduent en el sentit que està dient el Marcos, i que hi ha moltes altres drogues i coses que funcionen que són permeses i que en canvi això està també consumint molts recursos policials per una cosa que a parer meu no hauria de tenir l'atenció policial, però dit això desconec si el problema de les presons és aquest. Òbviament risc zero no n'hi ha, però tot el que suposi massificació necessàriament implica un problema que pot ser de seguretat i de moltes altres coses i que, per tant, qualsevol societat ha d'analitzar com reduir aquesta massificació.
0: Per tant, fer més presons?
2: Fer més presons o, com molt bé apuntaves, a lo millor fer un debat ampli i rigorós...
0: Clar, però no pots plantejar-te tu sol a despenalitzar les drogues. És a dir, no pots plantejar-te com a país, és a dir, això requereix un enfocament molt més global, pràcticament és un acord de la ONU, això. És molt complicat. És molt complicat. És a dir, i és el que necessiten països com Mèxic. És a dir, nosaltres pensem que tenim molts problemes, però tu imagina't Mèxic, que té pràcticament en aquest moment més de 10.000 morts a l'any. És brutal. És a dir, en Mèxic hi ha una guerra entre l'Estat i el narcotràfic i l'Estat està perdent. I canvien els governs i l'Estat està perdent aquesta guerra.
17: Bueno, però és que allà també han perdut les presons, diguéssim. Vull dir,
0: bueno, han perdut, és a dir, és un problema molt global. És a dir, tu, Espanya no es
17: però
0: pot
17: aquí,
0: fer un plantejament
17: que tu dius ràpidament aquí, fem més presons i tothom voldrà que no la vol el seu patir al darrere. Ja està. I és que el problema també el tens aquí.
3: En tot cas, el debat sobre si s'ha de despenalitzar les drogues o no és moment ara, quan falten 2 minuts per arribar a les 4 d'un divendres de setembre, de fer-ho aquí al Catalunya migdia. Queden 2 minuts, una mica més, per arribar a les 4. Queden 2 minuts, per tant, per passar el testimoni a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Com estàs?
5: Bé, de divendres.
3: Home, així rai.
5: No, vol dir que treballant igual que un dilluns.
3: Sí, home, clar, tens programa igual, no?
5: Per això.
3: Dura igual.
5: Exactament el mateix.
3: Veus? Nosaltres ja estem acabant, ja. Ja tenim el davant.
5: Et sents alliberat?
3: No. No, no, perquè en aquest programa tinc més feina, eh? No, no, això no s'acaba.
2: Però divendres, no passa res, un divendres a la tarda.
3: No, no, no, no, mai.
5: Sí, sí que passen coses, perquè si passen les expliquem a la tarda.
3: Ah, és tant... tu mateix, si vas dir no passa res, enviaràs la gent a sentir música.
5: No, i al revés, avui, mira.
3: No, bé, a veure, explica, explica, perquè la Pagant, la Isabel García Pagant, sí? Estava com indignada que no tractéssim a la segona hora del Catalunya Migdia molt més abastament el cas antic.
5: És que ens hem repartit una mica amb l'Òscar.
3: El Garriga, amb la tarda, el tractarà llargament.
5: Hem fet una cimera aquest migdia amb Òscar Fernández, Joan Bota i Arnau Maimó per veure qui es quedava els nens al cap de setmana, que eren els temes més grossos del dia.
3: Això és com si fóssim una parella separada, i no és el cas.
5: Estem separats per una planta.
3: Sí, ja, però tenim molt bon rotllo.
5: Cas en dic, amb la Rebeca...
17: Ha sigut un passinxot d'audiència, això, eh?
5: Amb la Rebeca Carranco, novetats, no només novetats, sinó parlarem de la fuga que hi ha hagut avui a una presó catalana i d'un assassinat, vull dir que la cosa comença molt fosca, i després parlarem de carnets de conduir,
3: eh?
5: Tu, si et fessis l'examen avui, creus que el passaries a la primera?
3: Si sóc... Si, o sigui, mentalitzant-me que vaig a fer l'examen, sí. Si conduís com condueixo habitualment, probablement no.
5: Aquest serà un dels debats d'avui.
3: Li has haver convidat l'Empar. Fa més d'un any que ho està intentant. I
5: mira,
3: no se'n surt.
5: Que bona, és veritat.
3: Un dia va arrencar amb el freno de mà posat. Amb això t'ho dic tot, l'examen.
5: A mi m'ha passat algun dia sortir rascant, no passa res.
3: Sí, però era l'examen, eh?
17: A l'examen no passa res.
3: No, clar.
5: Bé, va, que diu que hem d'acabar. Ara ens hi posem.
3: De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Gràcies a l'Isabel García Pagant, al Pere Rossinyol i al Marcos Lamela. Fins la pròxima.
5: A vosaltres.
17: Adéu, bon cap de setmana.
3: I nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
7: Bona tarda a les 4.

0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Espanyol a les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no l'entenien prou bé. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa del Servei de Traduccions per aclarir què va passar. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Ajutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. El principal encausat és l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, juntament amb 8 persones més que neguen irregularitats. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió d'altres països. La majoria d'aquests vehicles, però, són cotxes vells i contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel. La indústria catalana necessitarà 9.500 milions d'euros per culminar el seu procés de descarbonització. Des d'ara i fins al 2050, sectors com el químic, la construcció o les foneries hauran de reduir dràsticament les emissions contaminants. Són els càlculs de la Generalitat que avui ha presentat el full de ruta per aconseguir-ho. Rússia vota fins diumenge la composició del nou Parlament, on es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin. La cita ve marcada en tots els sentits per la guerra a Ucraïna, perquè el país rep atacs constants amb drons, com avui, i perquè el president rus l'ha fet servir políticament per aglutinar el suport. El govern espanyol trasllada 1.700 migrants a les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. És un trasllat que ha provocat tensió i on moltes persones s'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que ara fa mes i mig que malviuen a la ciutat autònoma. El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva per millorar la integració dels alumnes nouvinguts. La proposta es debatrà la setmana vinent en el debat educatiu de país. I el mercat de música viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. En aquesta edició hi tornen a participar 1.300 professionals, principalment del país.
1: Esports.
2: Estem seguint en directe la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que ara mateix lidera Pedro Acosta, Amaio Gura segon, Jorge Martín tercer i Marc Márquez quart. En waterpolo, el Sabadell està jugant partit de la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia, contra el Brescia italià. I a l'últim període, els italians guanyen per 13-10 als sabadellencs. I en futbol, a la Lliga masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira, mentre que el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre.
0: Tarda variable, mitja ennuvolada, en punts de la costa de les comarques de Barcelona interior de les de Girona, a Osona, al Moianès, a la zona del Montseny, on hi pot ploure una mica. Cel més clar la resta i temperatures càlides, però no excessivament altes. Avui ballen entre els 24 i els 29 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passem poc més de 4 minuts de les 4 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència al judici per lesions a Roger Espanyol a les càrregues de l'1 d'octubre. Aquestes entitats no van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Si ell va participar...
4: Perdó, podria volver a repetir, por favor.
0: El Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als judicis per aclarir els incompliments que hagi pogut haver. Pel que fa a les entitats, denuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a 3CAT Info, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
5: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
0: Des de la secretaria de l'ANC, Ariadna Eins, s'ha mostrat indignada.
6: No poder expressar-te en el teu idioma quan estàs intentant denunciar vulneracions, i en aquest cas un atac molt greu, perquè és la pèrdua d'un òrgan tan important com és un ull. És increïble que en el nostre propi país no ens puguem expressar en la nostra llengua.
0: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben dissuadint l'ús de la llengua.
7: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
0: El departament està revisant que el servei de traducció que es doni s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial. Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en aquesta llengua. Pel que fa a les demandes presentades en català, a Barcelona, on es presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre aquests problemes que hi va haver de traducció. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per garantir el dret a fer servir el català a la justícia i per evitar que es tornin a produir situacions com aquesta. I a Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal acusat. Tarragona, Manel Sastre.
8: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
9: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
8: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per vendre'ls aquí, però en molts casos es tracta d'automòbils antics i, per tant, més contaminants i insegurs. Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15%

0: mitjanes i baixes.
1: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions que pot haver a l'ús de l'àmbit privat.
2: El que ja és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
1: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. La descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses perquè l'any 2050 siguem neutres en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Més dades des de Barcelona, Montse Poblet.
3: La indústria produeix el 30% de les emissions que generen a Catalunya. Estem parlant de fàbriques de paper, de calçat, de vidre, empreses químiques o la indústria del ciment, que d'aquí al 2030 han de reduir com a mínim un 27% les seves emissions. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector on estan, què els falta per assolir aquests objectius, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos. Han reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que al mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
4: A grans trets hi ha un diferencial de cost superior i aquest diferencial de cost el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques o incentius que fomentin que això passi, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
3: Però hi ha altres dificultats, les cimenteres, que poden millorar en eficiència però no deixar les emissions a zero perquè en el procés de fabricació és inevitable generar CO2, necessiten poder emmagatzemar-lo i no ho tenen fàcil, com explica Albert Avellaneda de l'associació que les agrupa.
5: No hi ha infraestructura de transport, no hi ha emmagatzematge on posar-lo. Sabem que hi ha un permís d'investigació, no d'execució, des de l'any 2023 sol·licitat a Tarragona i encara no està donat aquest permís. Què passa? Pues que això frena molt.
3: I encara un tercer exemple, el que ens ha posat Josep Casas, director de l'àrea d'energia i sostenibilitat de la SECOT.
6: Al Vallès Occidental tenim un 30% de les cobertes industrials en fibrociment. Això vol dir que per començar a fer els primers passos de la transició energètica, el primer que han de fer és invertir centenars de milers d'euros per retirar aquestes cobertes i poder fer el primer pas, que és posar una generació fotovoltaica per fer autoconsum o per fer autoconsum compartit. No?
3: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic, però que el 2050 ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any.
7: 3CAT Info.
1: En marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubte de la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres des del començament de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses antiaèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital i a Sochi, al Mar Negre, s'han hagut de tancar temporalment els col·legis per la mateixa amenaça. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la màxima campanya electoral. Moscou, Cristina Solías, corresponsal.
8: Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
9: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
8: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
10: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç intern. La victòria serà nostra.

0: Baixin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
1: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
0: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
2: 3CAT Info.
3: És un quart de cinc. Trànsit i temps a punt. Primer connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Hi ha retencions a l'autopista del Maresme, la C32, entre Cabrera de Mar i Argentona, en direcció a Girona, a causa d'un accident. Efecte de retruc la C60 a l'altura d'Argentona, en sentit sud, en direcció a Mataró, o bé per enllaçar amb la C32. Encara es manté un carril tallat a la C58 i l'autopista del Vallès, a Torrebaró, en direcció a Terrassa, a causa d'un vehicle avariat. Efecte de retruc la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, i també la Ronda Litoral, des de Sant Adrià. Per això es manté obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles excepte els camions pesants. A la mateixa Ronda Litoral també una llarga cua entre Zona Franca i la Barceloneta en direcció també Besòs, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'altura de Sant Adrià. També retencions en sentit contrari entre Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat. La Ronda Adal també amb una llarga cua des d'Esplugues fins a Vallcarca i també d'Horta a Canyelles en sentit Besòs. I també el tram final entre Roquetes i el Nus de Trinitat per enllaçar amb les autopistes del Vallès. Cues també a la sortida per l'autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida. L'autopista P7 a dos trams, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit a sud. També hi ha lentitud entre Bellaterra i Sant Cugat, també direcció Tarragona, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. I també aturants a l'altura de Bellaterra en sentit nord, en direcció Girona. Al lateral, la B30, retencions en tots dos sentits, a Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra en direcció Girona. També cues a les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat en direcció Barcelona. I pel que fa al transport públic, encara activa una incidència a la infraestructura de DIF entre la Llagosta i Mollet, Sant Fost. Per això hi ha retards de 20 minuts a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
5: Avui el dia ha començat amb ruixats a la costa central. Han estat forts, de caràcter torrencial fins i tot en alguns sectors de la ciutat de Barcelona, la part del litoral, fins a 39 litres per metre quadrat al Port Olímpic. En canvi, el Tibidabo només un litre, Poblenou 6 litres, la Barceloneta 17 litres per metre quadrat o la Bocana del Port un litre per metre quadrat. Bé, es van enfilant les temperatures fins als 27, 28, fregant els 29 a Castelló d'Empúries, a Cabanes 28, a Ulldecona també arriben a 28, igual que a Vinebre, podríem fregar els 30 aquesta tarda, però clarament serà demà, i també diumenge, quan podríem arribar a aquests 30-31 graus, una mica més de calor, a Ponent, no ho descartem, en punts aïllats de la Catalunya Central, al Pla de Bages, a l'interior de l'Ebre, però en general doncs, quedarien entre 25 i 28 la majoria de valors, tant dissabte com diumenge. Tot això amb sol, demà al matí algun banc de boira, restes d'algun núvol baix a la costa, i diumenge al migdia algun núvol prim al Pirineu i Prepirineu. Tot plegat, un cap de setmana plàcid i amb poc vent, agradable, i en general amb bona mar. Destaquem que el que queda d'avui, aquesta tarda i vespre, encara hi haurà nuvolades en punts de l'est de Catalunya, interior i sud de Girona, al voltant d'Osona, Moianès, Montseny, Guideries, pot caure algun ruixat molt i molt aïllat.
2: 3CAT Info. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
6: Tresca Info.
3: A Ceuta, avui al matí, s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez de l'espai habilitat al port per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut corredisses i moments de tensió per fer les cues per poder entrar en aquesta instal·lació. Segons Abdelà Mustafa, de l'associació veïnal Sidi Mbarek, això ha passat per la por de quedar-se sense plaça després de gairebé 50 dies ja malvivint en qualsevol lloc. Ho ha explicat així a aquesta emissora.
6: El caos de todas estas personas que tienen miedo de quedarse fuera como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez se llenen estas plazas.
3: Es calcula que en aquests moments a les platges a Ceuta hi ha unes 4.000 persones i no totes han pogut entrar a les carpes. De fet, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants que no han pogut accedir a aquesta instal·lació. El ministre Ángel Víctor Torres, que encapçala la gestió d'aquesta crisi, no descarta que s'habilitin més espais.
7: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos, si fuera preciso también, operar sobre ellos.
3: Abdelà Mustafa lamenta que s'ha posat el focus a treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació estan atenent, com poden, unes 300 dones, moltes amb fills.
6: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del Trampolín cuando hay miles de mujeres en la calle. Tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas, en este espacio en el que malviven, evidentemente.
3: El ministre Ernest Urtasun alerta que no es pot trigar massa més a començar a traslladar nenes cap a la península.
8: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
3: Des de Melilla, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per aquesta crisi i contra els migrants.
9: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
3: Núñez Feijóo anirà dilluns a Ceuta amb el president de la formació popular a nivell europeu. I aquí el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva com una eina per millorar la integració dels nouvinguts. Aquest serà un dels punts que l'executiu posarà damunt la taula al debat educatiu de país que es farà la setmana vinent. La consellera d'Educació ho ha afirmat des d'un institut de Vic, amb un 60% de migració de 25 nacionalitats diferents que ja disposa d'aquest recurs. Vic, Nadia Dell.
0: La consellera Niubó vol avançar cap a aquest model d'aula d'acollida intensiva per tota la secundària, és a dir, que els nouvinguts estiguin mig any en grups reduïts en una aula a banda, prenent català i fent un procés d'integració social, fins que no s'incorporin a l'aula ordinària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives, especialment a la Catalunya Central. Les declaracions les feia la consellera des de l'Institut de la Plana, al sud de Vic, on tenen una aula d'aquestes en funcionament.
10: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país al qual ens ha convocat el president i que ens sembla molt positiu.
0: La Paculia, de 16 anys, va arribar al febrer de Nigèria.
11: Dir les paraules en català que sabia en francès i m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
0: El Toni és qui porta l'aula d'acollida intensiva.
12: Arriben aquí en un lloc, en un entorn que és totalment nou per ell. No coneixen l'idioma, no coneixen el lloc, no coneixen la societat, les normes, no coneixen res de res, llavors necessiten una oportunitat.
0: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país que ja tenen aules d'acollida intensiva per a primer i segon d'ESO. Per cert, una vintena de docents han rebut la consellera amb crits de "no volem promeses, volem fets".
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: El mercat de música viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. Aquesta edició ha tornat a participar amb 1.300 professionals, principalment de Catalunya. I l'hem seguit a Vic amb en Marc Ruiz.
1: Aquests 1.300 professionals són, d'una banda, el límit que permet la logística de Vic i Rodalia, però també allò que fa que el mercat de música viva de Vic pugui ser un mercat de proximitat, i així ho defensa el codirector del mercat, Joan Rial.
2: Vas a fires d'arreu del món on hi ha 5.000 acreditats o 6.000 acreditats i a vegades acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè no trobes a ningú, i en canvi aquí la gent el que valora és que és proper, que és eficaç, que és útil, que els escenaris són a prop, que hi pots anar a peu, que és tot molt amable i que la gent sí, està còmode.
1: D'aquests professionals, el 80% són catalans, el 15% de la resta de l'Estat i un 5% internacionals.
2: La nova generació de professionals europeus està començant a veure el mercat com l'espai de referència que volem que sigui.
1: Aquest matí, la cantant mallorquina Júlia Colom ha guanyat la primera edició del Premi Marc Lloret per la cançó Sa nit és dia. Aquest nou guardó vol impulsar la nova creació musical en català. I pel que fa precisament la música, la tercera jornada del mercat ha arrencat amb un petit concert per a professionals de les avisanques, l'Arannà.

0: 4 minuts i mig i seran 4:45.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, comencem amb motor perquè fa pocs minuts s'ha acabat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, una sessió que ens ha seguit el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
3: Bona tarda. Primer dia al Red Bull Ring de domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la general, això sí, dins dels 10 primers. Els colíders Marc Márquez i Jorge Martín han estat quart i cinquè en el practice. Pedro Acosta ha liderat matí i tarda, seguit per Fermín Aldeguer, Ayogura, que torna després d'una lesió de 22 dies, Marc Márquez i Jorge Martín. El tro de Cervera ha fet la seva feina, sembla en el típic mode eco dels divendres, i quan ha volgut ha fet un temps vàlid per passar el tall. També passen a la Q2, Dijan Antonio, Binder, Àlex Márquez, Bezzecchi i Quartararo. Per tant, les cinc marques estan representades al tall, però és una anècdota. Més interessant és veure, per exemple, que no quadra, veure Raúl Fernández 19è i, per tant, a repesca amb Pol Espargaró i Àlex Rins. La sessió ha acabat uns minuts més tard per una bandera vermella derivada d'una caiguda d'Àlex Márquez sense més conseqüències.
2: Gràcies, Damià. Mentrestant, en waterpolo, el Sabadell tot just acaba de finalitzar el primer partit de la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, Geòrgia, contra el Brescia italià. Ho ha fet amb derrota per 16-15. L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers de grup passen a la fase de grups de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa.
1: 3CAT Info.
2: L'Espanyol obre la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol rebent l'Elx a partir de les 9 del vespre i el tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo alhora que alerta del potencial de l'equip il·licità.
4: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo el Racing se puso 3-0, casi empata, y el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga, y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
2: El conjunt blanquiblau, vuitè a la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cué amb només 2 punts en 6 partits. El partit el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira a partir de 8:45 del vespre. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla. A l'entrenament d'aquest matí, el porter Joan García ha estat absent per molèsties al genoll dret que l'arrossega del partit contra el Racing de Santander i serà baixa per aquest duel de demà contra el demà jugat al Sánchez Pizjuán. La setena jornada donarà pas a una aturada pel partit de seleccions i a la llista de convocats per Espanya. La principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, a més, ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i la Lamine Yamal. A més, també hi ha 4 altres catalans, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Destaquen les absències de Joan García i de Gavi. I a la llista de la selecció espanyola sub-21 hi ha els catalans Àlex Valle, Jean Virgili i Iker Bravo, a més dels catalans i blaugranes Max Bernal i Xavi Espart.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés-Barça. Serà a les 8 del vespre, amb la novetat de la Clara Serra Jordi i la baixa de Cata Coll. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, ha recordat que vol una lateral poques hores abans que tanqui el mercat.
5: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
2: Qui sí que ha fet oficial una incorporació és el Badalona Women, que ha anunciat l'arribada de Kathleen Hendricks, extrem neerlandesa, la futbolista de 23 anys, a terra Badalona, cedida pel Twente fins a final de temporada. Un Badalona que jugarà demà a les 12 del migdia a Palamós contra la Reial Societat, mentre a les 4 l'Espanyol rebrà el co-líder de la Lliga, el Madrid Club de Futbol.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: A Cerdanyola del Vallès avui es juguen més partits de la Golden Cat d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya avui té doble cita. Aquest migdia han empatat a 2 contra Angola i a les 7 jugaran contra Portugal. L'equip femení hi va jugar 2 partits i tots dos els va guanyar. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. Avui s'enfronta a França a partir de 4:45 de la tarda. I en futbol sala avui juguen els dos catalans a 8:15 o per Rulo Catgà Santa Coloma i a les 9 Barça Penyíscola.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 4:45. A aquesta hora destaquem que el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Espanyol a les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no l'entenien prou bé. Comença el judici pel cas Inipro a Tarragona. Jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. El principal encausat és l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, juntament amb 8 persones més. Tots neguen haver comès alguna irregularitat. D'ara fins a arribar a les 5 de la tarda us explicarem, entre altres qüestions, que la síndica de Greuges demana un mínim de 73 milions d'euros al govern per fer front al sensellarisme, amb l'objectiu d'erradicar-lo al 2035. A la segona reunió de la taula institucional per tractar aquest problema, Esther Jiménez Salinas també ha demanat un acord de país a una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i entitats. I Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics i estratègics que estan en risc de tancar. L'Ajuntament també treballarà amb la Generalitat per disposar del mecanisme legal que els permeti la compra preferent. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports a aquesta hora, Marc?
2: Que la Lliga Masculina de Futbol, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, el primer partit de la 7a jornada de Lliga. Un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio des de 9:15 del vespre. D'altra banda, a la Lliga Femenina, el Barça obre la 4a jornada del campionat visitant el camp de l'Alavés a partir de les 8 del vespre.
1: Tarda variable i mitja ennuvolada en punts a la costa de les comarques de Barcelona, interior de les de Girona, a Osona, al Moianès i també a la zona del Montseny, on poden caure alguns ruixats. Sol a la resta i temperatures càlides, però avui no excessivament, entre els 24 i els 29 graus. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència al judici per les lesions a Roger Espanyol davant de les càrregues de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Si ell va participar...
4: Podria volver a repetir, per favor?
1: El Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als judicis per aclarir els incompliments que hi va haver. Pel que fa a les entitats, denuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
5: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
1: Des de la secretaria de l'Assemblea Nacional Catalana, Ariadna Haynes, es mostra indignada.
6: No poder expressar-te en el teu idioma quan estàs intentant denunciar vulneracions, i en aquest cas un atac molt greu perquè és la pèrdua d'un òrgan tan important com és un ull, és increïble que en el nostre propi país no ens puguem expressar en la nostra llengua.
1: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben, diu, dissuadint l'ús de la llengua.
7: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
1: El departament està revisant que el servei de traducció que es doni s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta mateixa nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial. Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en aquesta llengua. Pel que fa a les demandes presentades en català, a Barcelona, on es presenten 3 de cada 4 d'aquestes demandes, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys des de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials, amb l'exalcalde Josep Lluís Fèlix Ballesteros com a principal acusat. Tarragona, Manel Sastre.
0: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
8: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
0: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
1: Isabel Díaz Ayuso relativitza que la venda de l'Àtic hagi quedat deserta i que no recuperin més de 6 milions d'euros. Defensa que és un patrimoni que està en mans del govern madrileny i es queixa d'una persecució política. La jutgessa mou fitxa i demana a la Fiscalia si creu que pot investigar el govern de la presidenta de la Comunitat de Madrid per malversació per aquesta polèmica compra de l'Àtic. Madrid, Tània Tàpia.
9: Acorralada per les preguntes i visiblement nerviosa, ha intentat justificar els problemes que tenen per vendre's ara l'Àtic de luxe.
10: Está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
9: Uns diners que Ayuso havia promès que anirien a reconstruir zones afectades pels focs de l'estiu, la comunitat mantindrà la venda a l'Àtic de manera indefinida fins que arribi una oferta de 6,7 milions i la presidenta es queixa que no el venen per la mala publicitat que ha tingut el cas.
11: Se está poniendo todo el día en sospecha ese lugar. ¿Quién es el valiente que lo hace? ¿Quién es el guapo que va a comprar eso?
9: Ayuso continúa sense aclarir qui va ordenar comprar un pis de 500 metres quadrats i es desentén de tot.
11: Se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está. Yo qué sé si la compra o no la compra, a mí qué me importa.
9: El seu govern ha tornat a canviar de versió, l'última que el volien per a residència ocasional d'autoritats. La presidenta afirma que ella no hi volia anar a viure i que s'ho fa tot sola, no com d'altres diu.
11: Yo me pago todo. Se paga el presidente del gobierno el maquillaje, la señora de la limpieza. ¿Ha tenido que pasarse como el verano cargando yo cajas y contratando en Netflix o en Amazon un cable? No, esas cosas las hacemos la gente normal.
9: I carrega contra la premsa, demana que fiscalitzin igual al govern de Pedro Sánchez.
1: Esquerra Republicana demana més ambició nacional al govern de Salvador Illa si vol continuar, diu, comptant amb el seu suport de cara a la segona part de la legislatura. La petició l'ha feta el president de la formació, Oriol Junqueras, abans d'una reunió del grup parlamentari d'Esquerra a Alella, al Maresme. Una trobada que ha servit per preparar el nou curs polític i que hem seguit a Alella, amb Marta Corbalán.
12: El principal soci parlamentari del govern ha arrencat el curs marcant distàncies amb el president Salvador Illa. Junqueras l'acusa de no tenir ambició nacional i l'ha avisat que el discurs de la gestió no és suficient.
13: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
12: Aquest serà un curs polític carregat amb el possible desenllaç de l'amnistia i el nou finançament autonòmic, entre altres carpetes. També serà un any electoral amb les municipals i les generals el 2027. Conscient d'això, Junqueras ja ha començat a demanar el vot per Esquerra i ha alertat que qualsevol papereta que vagi a parar al PSOE, al PP o a Vox serà un vot perdut. Ha posat els tres partits en el mateix sac per criticar el desembarcament aquest cap de setmana a Catalunya dels seus respectius líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Poc més de 4 minuts i mig i seran 4:45 de la tarda. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, planteja crear una ajuda universal per cada fill a càrrec per reduir la pobresa infantil. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Moreno també ha explicat que alguns serveis socials detecten famílies que arriben a renunciar a la tutela dels fills per problemes de violència.
14: Nosaltres rebem trucades dels hospitals on hi ha nois que per una qüestió de salut mental o per un TEA molt agressiu, els pares diuen que no l'aniran a buscar i que per tant vagi l'administració a buscar-lo. O sigui, aquestes coses passen i han passat sempre. Bueno, te n'adones de quina és la realitat que probablement no coneixem, no? I que a Catalunya passa.
1: En relació amb els dos joves ingressats en un centre de menors a Manresa per un homicidi, Moreno ha dit que els serveis socials i la justícia juvenil hi van intervenir, però que una resolució judicial els va deixar en llibertat. També ha defensat els canvis a l'antiga DGAIA. Assegura que ara la DGPIA ja no gestiona les prestacions pels joves extutelats i que a finals d'any el seu departament assumirà directament serveis que ara fan empreses investigades per presumptes irregularitats. La Síndica de Greuges proposa a la Generalitat destinar un mínim de 73 milions d'euros per fer front al sensellarisme. Ho ha plantejat en la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge d'aquesta qüestió, on han participat una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i també la taula del tercer sector. A Barcelona ho hem seguit amb Mar Riera amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
15: Bon dia. La síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país per tal que la Generalitat destini entre el 0,15 i el 0,2% del seu pressupost de manera fixa i estable al sensellarisme. Només així, diu, es podrà erradicar aquest fenomen de cara al 2035.
16: Això és un acord de tots, per tant, la Generalitat ha de participar. Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
15: A més d'aquesta inversió, proposa 35 mesures concretes per actuar de manera coordinada a totes les administracions, principalment als ajuntaments. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha marxat abans de la trobada, ha dit que analitzaran la proposta i ha explicat que la seva conselleria incrementarà les ajudes de cara l'any que ve.
14: Hem reforçat la nostra aposta per fer front al sensellarisme en la col·laboració dels ajuntaments, fonamentalment a través del contracte programa, on posem més de 115 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
15: La síndica ha emplaçat totes les parts el proper 23 d'octubre per dir si accepten o no aquesta proposta. Una proposta, segons Jiménez Salinas, que ha d'anar en paral·lel a la llei del sensellarisme que porta 4 anys encallada al Parlament.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anuncia que crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per la pujada dels preus del lloguer. Collboni ha explicat que és una iniciativa que fa més de 10 anys que funciona a París i que ara la volen importar aquí abans que s'acabi aquest any. La idea és que el fons també protegeixi comerços que es considerin estratègics pel servei que ofereixen en un barri.
17: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
1: Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Barcelona treballa conjuntament amb la Generalitat per disposar d'eines legals que els permetin exercir el dret de tempteig i retracte. Això els permetrà disposar de la compra preferent de locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat, que s'està fent a Pedralbes. I amb la perspectiva d'una guerra que no s'acabe i amb el petroli per damunt dels $100 al barril, Europa es prepara per a una tardor de preus a l'alça. El govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que impulsi un impost europeu per gravar els beneficis extraordinaris de les companyies de petroli i gas. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a l'arribada de la reunió de l'Eurogrup que es fa a Dublín. Compte amb el suport de països com Alemanya, Portugal o Polònia.
18: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La Comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
1: I el sindicat CGT ha reprès la vaga indefinida als serveis de terra que fa l'empresa Ground Force a l'aeroport de Barcelona. Una protesta que va començar a l'agost, que s'havia suspès per facilitar la negociació, però ara el sindicat decideix continuar-la perquè denuncien el comiat de dos representants que formen part del comitè de vaga. La CGT retrau a la direcció d'aquesta companyia falta de personal i deteriorament de les condicions de treball. A l'aturada que van fer a l'agost, a l'aeroport del Prat es van arribar a extraviar més de 6.000 maletes i es van haver de cancel·lar 270 vols. Entre les aerolínies que tenen Ground Force hi ha Air Europa, Lufthansa o Air France.
19: 3CAT Info.
1: Mobilitat a aquesta hora, són 3:45. Comencem amb el trànsit des de l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Amb una nova incidència ja tallada a l'autopista P2 a la Bisbal del Penedès en direcció Lleida perquè hi ha un accident. De moment provoca 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. Ja oberts tots els carrils a la C58 i l'autopista del Vallès a l'altura de Torrebaró en direcció Terrassa on des de feia estona que hi havia un vehicle avariat que tallava un carril. Encara però queden retencions, sobretot a la B20, la Pota Nord, des de Badalona i fins al Nus de la Trinitat en aquesta direcció, mentre que ja es normalitza la circulació a la Ronda Litoral a la accés al Nus de la Trinitat. A la mateixa Ronda Litoral sí que queden retencions llargues des de Zona Franca i fins a Vila Olímpica, també en sentit Besòs, i també de Sant Adrià de Besòs a Santa Coloma, igualment en direcció al Nus de la Trinitat. En sentit Llobregat, també aturats entre Diagonal Mar i la Barceloneta. A la Ronda de Dalt, entre Diagonal i Vallcarca, en sentit Besòs, també d'Horta a Roquetes, igualment a la mateixa direcció, i també entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. Pel que fa als accessos, aturats a la via 2 a Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, la C58 al tram final entre Montcada i Torrebaró direcció Barcelona i també a l'altura de Ripollet en direcció Terrassa, autopista AP7 a l'altura de Mollet del Vallès en direcció Girona en direcció Barcelona-Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà i també de Martorell a Castellví de Rosanes, també aturants a l'altura de Gelida en sentit nord en direcció Barcelona-Girona, compte per si hi ha alguna incidència en aquest punt. Al lateral de la P7 a la B30, aturada habituals d'hora punta a l'altura de Barberà en direcció Tarragona i a Bellaterra en direcció Girona. I també cues a la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró i a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord en direcció Manresa. El transport públic encara retards de 20 minuts a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 perquè des del matí que hi ha una incidència a la infraestructura de DIF entre les estacions de la Llagosta i Mollet Sant Fost. Més informació al punt de les 5.
1: Perfecte, Mario Luz, gràcies. Bona tarda.
20: Bona tarda.
19: El temps.
1: Dani Ramírez.
21: La temperatura avui fregant gairebé els 30 graus a alguns indrets del país, 28, 29, a Cabanes, a l'Alt Empordà, o a Castelló d'Empúries, també a l'Alt Empordà. El Baix Ebre han fregat els 28,5 a l'Aldea, per exemple. Tot això en un dia d'estabilitat a bona part del país, tot i que ha començat al matí i gairebé fins al migdia amb ruixats que, sobretot de matinada i les primeres hores del dia, han donat ruixats locals, però una mica intensos, entre el Garraf Baix Penedès fins la zona del Maresme. A Cunit hi han caigut 5 litres, a Cubelles 8 litres per metre quadrat, a Sitges 2 litres, i a la part de platja de la ciutat de Barcelona, 39 litres al Port Olímpic, i en canvi el Tibidabo només 1 litre. Aquesta tarda, com a molt, veiem aquesta variabilitat en el cel, aquests núvols i clarianes, podria caure alguna gotellada, algun xàfec, sembla que de caràcter breu i aïllat, cap a la zona d'Osona, el Moianès, Montseny, Guilleries, en aquest sector aproximadament. A la resta s'imposarà el sol i aquesta temperatura agradable, amb una mica de calor, però és una calor que es porta bé. I al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, puja la temperatura de dia, nits fresques, al matí de l'alguna boirina, la Catalunya central, Prepirineu, sobretot cap a Osona o Baix Berguedà, i destaquem que la temperatura arribaria als 30-31 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. De moment, els propers 7 o 8 dies, probablement 7 o 8 dies sense pluges.
19: 3CAT Info.
22: Incendis simultanis.
23: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
24: A Catalunya del Nord.
22: Més intensos.
25: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
22: Imprevisibles.
26: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
22: Destructius.
27: La terra crema.
22: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La Terra Crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem. I deixem de ser.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
24: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
27: Generalitat de Catalunya.
28: El govern de tothom.
19: 3CAT Info.
1: Aquesta tarda obre portes la Setmana del Llibre en català, la gran festa del llibre que durant 10 dies omplirà d'activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi trobareu autors signant i un munt d'activitats programades durant tota aquesta edició, fins a 350. Amb la Montse Camps i l'Òscar Callau us en proposem algunes.
29: La setmana es fixa molt especialment aquest any en el món digital. Cada dia, per exemple, es farà un podcast en viu. Aquesta tarda a l'escenari 3 comencen amb El Repetidor, el podcast de les Biblioteques de Barcelona.
30: Dissabte al matí a l'escenari 1 es fa la inauguració oficial amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. I més tard, l'autora Claire Pollard presenta el seu deliciós llibre Fades modernes.
29: La Casa de Creació Digital en Català impulsa cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital. Demà a la tarda serà Marta Sangrà, que està al capdavant del projecte Mar de Llibres.
30: Les converses són un any més l'eix central de la programació. Avui a la tarda, a l'escenari 2, per exemple, amb Llucia Ramis i Stephanie Kremser parlaran d'habitatge. I diumenge, Mar Picó, l'autora de la trilogia Els Faura, parlarà sobre el gènere romàntic en català que batega amb més força que mai.
29: Dimecres 23 al vespre, a l'escenari 1, entrega del Premi Trajectòria a Ramon Solsona.
30: I divendres 25 a la tarda, a l'escenari 1, homenatge a Ramon Folch i Camarasa amb la participació d'Al·lèrgiques al Polen i Minibús Intergalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació.
1: Una de les escriptores internacionals que visitaran aquesta setmana del llibre en català que comença avui és l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les fades modernes, una revisió com a mínim sorprenent de l'origen de contes tan populars com La caputxeta vermella o La ventafocs. Tot i que està basat en fets reals, Pollard fa una recreació molt lliure dels salons literaris femenins que es feien a París durant el regnat de Lluís XIV, a finals del segle XVII. Allà les dones, totes nobles, s'explicaven històries basades en rondalles antigues però que prenien nova forma a través de les seves pròpies experiències, molt marcades per abusos o per matrimonis imposats.
31: El matrimoni per elles no era una institució romàntica, no es casaven per amor. Tenia a veure amb la decisió dels pares, la família, la política o raons econòmiques. Aquestes dones explicaven la seva experiència i no denunciaven el patriarcat de manera intencionada. Però, inevitablement, si parlaven del rei, els pares o les relacions entre homes i dones, aquestes experiències negatives acabaven sortint als contes.
1: Els resultats són contes de fades que parlen de violència i de resistència que algunes van acabar escrivint i que donen forma als contes clàssics que coneixem ara, molts adaptats per Disney fins i tot.
31: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare i en realitat en la majoria d'aquestes històries el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
1: Un llibre que publica Club Editor i Impedimenta i que presenta demà al migdia a la Setmana del Llibre.
19: 3CAT Info.
1: El canvi climàtic farà caure la producció de bolets, tot i que l'impacte pot ser menor amb una bona gestió forestal. A partir d'ara hi haurà més temporades dolentes que no pas bones, i aquest any, per exemple, Solsona, Joaquim Albalate, hi haurà pocs bolets i seran més cars.
32: L'augment de les temperatures i de la sequera pot fer que la producció de bolets baixi fins a un 20% a zones com el Pirineu, menys adaptades a aquestes condicions. Una tendència que veurem ja les properes temporades, tot i que sempre hi pot haver anys bons si plou. Juan Martínez de Aragón és micòleg al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
33: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
32: Els experts apunten que una bona gestió forestal que faci créixer la diversitat del bosc pot ajudar a frenar aquesta caiguda de producció de bolets. En qualsevol cas, aquest any preveuen que serà dolent perquè no ha plogut i les previsions no apunten que ho faci aviat. La sequera de la resta d'Europa també farà que hi hagi pocs bolets d'importació i per això els preus seran molt alts.
19: 3CAT Info.
1: 4 minuts i mig i seran les 5.
19: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
0: Bona tarda. L'Espanyol obre la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a partir de les 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo i alerta del potencial de l'equip il·licità.
8: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo el Racing se puso 3-0, casi empata, el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos. Por lo tanto, toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
0: El conjunt blanquiblau, vuitè a la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada i l'Elx, per la seva banda, és el QM, només 2 punts en 6 partits. El partit el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira a partir de 3:15 del vespre.
19: 3CAT Info.
0: Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla i a l'entrenament d'aquest matí el porter Joan García ha estat absent per les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. Serà baixa per aquest duel de demà al Sánchez Pizjuán i n'ha parlat a la prèvia Hansi Flick.
9: We always decide together, so it's like
10: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
9: And so we decided that he's out for this game.
0: La setena jornada de Lliga, per cert, donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. A més, també hi ha 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. També 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a la llista de la selecció espanyola sub-21 hi ha els blaugranes, Marc Bernal i Xavi Espart, a més dels també catalans Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo. A la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça, Mendizorroza. Serà a les 8 del vespre, amb la novetat de Clara Serra Jordi i la baixa de Cata Coll. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, ha recordat que vol una lateral poques hores abans que tanqui el mercat.
11: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
0: Qui sí ha fet oficial una incorporació és el Badalona Women, que ha anunciat l'arribada de Kathleen Hendricks, extrem neerlandesa, la futbolista de 23 anys a terra a Badalona, cedida pel Twente fins a final de temporada. Un Badalona que jugarà demà a les 12 del migdia a Palamós contra la Reial Societat, mentre a les 4 l'Espanyol rebrà el co-líder d'aquesta lliga, el Madrid Club de Futbol.
19: L'actualitat esportiva a fons.
0: A Cerdanyola del Vallès avui juguen més partits de la Golden Cat d'hoquei patins. L'equip masculí de Catalunya avui té doble cita. Aquest migdia han empatat a 2 contra Angola i a les 7 jugaran contra Portugal. L'equip femení va jugar 2 partits i tots dos els va guanyar ahir. Va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3. I ara en directe, fa uns minuts, ha començat el seu tercer duel d'aquesta fase de grups contra França. Més coses. Primer dia el Gran Premi d'Àustria de MotoGP, de domini de Pedro Acosta. Molt clarament, a més, amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers. Els co-líders, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè, respectivament. Mentrestant, en waterpolo, el Sabadell ha perdut per 16-15 a partit de la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia, contra el Brescia italià. L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers de cada grup passen a la fase de grup de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. I a la Lliga de Futbol Sala, els dos catalans juguen avui partits de la segona jornada. A 8:15, Toparrulo, Catgas, Santa Coloma, i a 9:00, Barça, Peñíscola. Sentim el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
12: Alegría volver al Palau, poder ofrecer la Copa de Campeón de Liga a nuestra afición. Partido bonito, partido duro, partido ante un rival rocoso, que pelea muy bien, que hace bien las cosas como pellizcola, así que va a ser un partido atractivo.
19: 3CAT Info.
2: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda de divendres, però primer fem un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
13: Destaquem que hi ha tallada la P2 a la Bisbal del Penedès, direcció Lleida, per un accident provocat 2 quilòmetres de cua. A la P7, aturats a Gelida, direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat. També cues a Bellaterra i de Santa Perpètua a Mollet, igualment en sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà i de Martorell a Castellví de Rosanes en sentit sud. I també una llarga cua a la Ronda Litoral, entre Zona Franca i Vila Olímpica en sentit Besòs.
2: El col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè a les traductores no entenien prou bé la llengua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa del Servei de Traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest cas sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol trasllada 1.700 migrants a les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. El trasllat ha provocat tensió i moltes persones s'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que fa un mes i mig que malviuen a Ceuta. Rússia vota fins diumenge la composició del nou Parlament, on es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin. La cita ve marcada en tots els sentits per la guerra ucraïna, perquè el país rep atacs amb drons habitualment, com avui, i perquè el president rus l'ha fet servir políticament per aglutinar suport. La indústria catalana necessitarà 9.500 milions d'euros per culminar el seu procés de descarbonització. D'ara fins al 2050, sectors com el químic, la construcció o les foneries hauran de reduir dràsticament les emissions contaminants. Són els càlculs de la Generalitat, que avui ha presentat el full de ruta per aconseguir-ho. La síndica de Greuges demana un mínim de 73 milions d'euros al govern per fer front al sensellarisme amb l'objectiu d'erradicar-lo al 2035. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on ha demanat un acord de país a una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i entitats.
19: Esports.
0: En futbol, a la Lliga Masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre. En motor, Pedro Acosta ha dominat les dues primeres sessions d'entrenament del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Els co-líders, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè, respectivament. I a la Golden Cat femenina, Catalunya està jugant el tercer partit de la fase de grups contra França. De moment, empat a 0, quan tot encara queden 20 minuts per acabar el primer temps.
2: I pel que fa al temps, tarda variable i mitja ennuvolada en punts de la costa de les comarques de Barcelona, interior de les de Girona, a Osona, al Moianès i a la zona del Montseny, on poden caure alguns ruixats. Sol a la resta i temperatura càlida, però no excessivament, entre 24 i 29 graus.
19: Trescat Info.
2: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.
19: Trescat Info. Trescat Info.
2: El col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
14: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
15: Puedo tornar a repetir la pregunta?
14: Si ell va participar...
15: Perdón, ¿podría volver a repetir, por favor?
2: El Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als judicis per aclarir els incompliments que hi ha hagut. Pel que fa a les entitats, denuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
2: Des de la secretaria de l'ANC, Ariadna Ains es mostra indignada.
4: No poder expressar-te en el teu idioma quan estàs intentant denunciar vulneracions, i en aquest cas un atac molt greu perquè és la pèrdua d'un òrgan tan important com és un ull, és increïble que en el nostre propi país no ens puguem expressar en la nostra llengua.
2: I des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben dissuadint l'ús de la llengua.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
2: El departament està revisant que el servei de traducció que es dona s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial. Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, però només el 6% de les sentències es fan en català. Pel que fa a les demandes, a Barcelona, on se'n presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana. Doncs bé, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre els problemes en la traducció del català en aquest judici a Rússia espanyol. També reclamen que el departament expliqui quines mesures han pres per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i per evitar que es torni a produir situacions com aquestes. Encara en plana judicial, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest cas sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
6: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
16: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
6: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
2: I la defensa de Jonathan Andic nega que el seu client s'hagués interessat per una activitat terapèutica que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. És la resposta a un article de La Vanguardia publicat avui, escrit a partir de la declaració d'una professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de Jonathan Andic. La terapeuta, Maria Luisa Luderwald, havia ideat aquesta activitat per un altre pacient i li havia demanat a la professora que busqués una ruta amb precipicis a Montserrat. Segons aquest testimoni, Andic es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Lliri és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
17: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: Des del Col·legi de Psicologia alerten que hi ha un creixement d'aquest tipus de terapeuta sense formació reglada ni codi ètic i que això pot suposar un risc per a la salut pública. També apunten que estan estudiant si en aquest cas concret hi ha hagut intrusisme professional. En el cas que la terapeuta s'hagués fet passar per psicòloga sense ser-ho, emprendrien mesures legals contra ella.

0: És una pressió amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250 intents per mòdul, que és el doble que la resta, com una pressió més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
1: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Cinc i deu minuts. A Ceuta aquest matí s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a l'espai habilitat al port per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut corredisses i moments de tensió per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. Segons Abdellah Mustafa, de l'associació veïnal Sidi Embarek, això ha passat per la por de quedar-se sense plaça després de gairebé 50 dies malvivint a qualsevol lloc. Ho ha explicat a 3Cat Info.
2: El caos de totes aquestes persones que tienen miedo de quedarse fuera, como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez que llenen estas plazas.
1: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, és clar, no totes han pogut entrar a les carpes del port. De fet, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants que no han pogut accedir a la instal·lació. El ministre Ángel Víctor Torres, que encapçala la gestió de la crisi, no descarta habilitar més espais.
3: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos, si fuera preciso, también operar sobre ellos.
1: I el ministre Ernest Urtasun alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes a la península.
4: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
5: 3Cat Info.
1: En marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital i a Sochi, al Mar Negre, s'han hagut de tancar temporalment els col·legis per la mateixa amenaça. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Moscou, Cristina Solias.
6: Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
7: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
6: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
8: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
6: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
7: Putin fa la impressió que simplement no és per controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
6: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
1: I la líder socialdemòcrata de Suècia, Magdalena Andersson, ha rebut l'encàrrec de formar govern després del triomf de l'oposició de centre-esquerra en les eleccions legislatives de diumenge. Tot i que el nou Parlament es constituirà d'aquí 10 dies, no hi ha un termini per la presentació del nou govern. Els partits de l'oposició van obtenir un 49,5% dels vots, menys d'un punt per davant del bloc governamental del primer ministre conservador Ulf Kristersson. Per formar govern, Andersson haurà d'obtenir el suport de tres formacions, a més dels socialdemòcrates. El principal obstacle serà superar les diferències entre els socialistes del Partit de l'Esquerra, que vol entrar al govern, i els centristes, que no volen donar suport a un executiu que inclogui aquesta formació. És un quart de sis de la tarda, moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem, com sempre, consultant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix tres accidents estan afectant la circulació. Es manté tallada l'autopista.

0: pista P2 a la Bisbal del Penedès en direcció a Lleida per una topada que talla tots els carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de cua. Recordem les vies alternatives. Pels vehicles que circulin direcció a Lleida a Saragossa poden agafar l'autovia A2 i els que vagin cap a Valls o a la zona, la carretera C51. També tallada per una altra topada a la Nacional 340 a l'altura d'Amposta en tots dos sentits. I a l'autopista AP7, retencions entre Subirans i Gelida direcció a Girona per un accident que deixa un sol carril obert, segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit. També provoca retencions en sentit contrari entre Martorell i Gelida en direcció a Tarragona. També aturats a la mateixa P7 a Bellaterra i de Santa Perpètua a Mollet en sentit nord. A l'àrea de Barcelona destaquem les retencions a la Ronda Litoral, on hi ha cua entre Zona Franca i Vila Olímpica en sentit Besòs, també de Sant Adrià a Santa Coloma, i en direcció Llobregat entre Diagonal Mar i la Barceloneta. La Ronda a Dalt, aturada entre Esplugues i Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Roquetes, direcció Besòs, i també entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. Els accessos, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, la C58 de Montcada a Torre Baró, direcció Barcelona, i també a l'altura de Ripollet en direcció Terrassa, la B20 la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i la B30 lateral de la P7 a l'altura de Bellaterra en direcció Girona i a Barberà del Vallès en direcció Terrassa. Tarragona. També petites retencions a la C59 a Mollet del Vallès fins al punt d'enllaç amb la C17 i la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud, en direcció Mataró. El transport públic es mantenen encara els retards de 20 minuts a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 perquè des del matí que hi ha una incidència a l'infraestructura de DIF entre les estacions de la Llagosta i Mollet Sant Fost. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, fins ara.
0: Fins ara.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
2: Avui el dia ha començat amb ruixats a la costa central. Han estat forts, de caràcter torrencial, fins i tot en alguns sectors de la ciutat de Barcelona, la part del litoral, fins a 39 litres per metre quadrat al Port Olímpic. En canvi, el Tibidabo només 1 litre, Poblenou 6 litres, la Barceloneta 17 litres per metre quadrat, o la Bocana del Port 1 litre per metre quadrat. Bé, es van enfilant les temperatures fins als 27, 28, fregant els 29 a Castelló d'Empúries, a Cabanes 28, a Ulldecona també arriben a 28, igual que a Vinebre, podríem fregar els 30 aquesta tarda, però clarament serà demà, i també diumenge, quan podríem arribar a aquests 30, 31 graus, una mica més de calor, a Ponent, no ho descartem, en punts aïllats de la Catalunya Central, al Pla de Bages, a l'interior de l'Ebre, però en general doncs, quedarien entre 25 i 28 la majoria de valors, tant dissabte com diumenge. Tot això amb sol, demà al matí algun banc de boira, restes d'algun núvol baix a la costa, i diumenge al migdia algun núvol prim al Pirineu i Prepirineu. Tot plegat, un cap de setmana plàcid i amb poc vent, agradable, i en general amb bona mar. Destaquem que el que queda d'avui, aquesta tarda i vespre, encara hi haurà nuvolades en punts de l'est de Catalunya, interior i sud de Girona, al voltant d'Osona, Moianès, Montseny, Guideries, pot caure algun ruixat molt i molt aïllat.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: La descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses perquè el 2050 siguem neutres en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Barcelona, Montse Poblet.
4: Bon dia. La indústria genera el 30% de les emissions que generen a Catalunya i d'aquí al 2030 les ha de retallar com a mínim un 27%. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector què els falta per assolir aquest objectiu, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos, ha reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que al mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
5: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
4: Sílvia Paneque, la consellera de Transició Ecològica, assumia així el compromís d'ajudar en la descarbonització de la indústria.
6: Ens correspon a les institucions i a les administracions crear precisament les condicions que siguin favorables perquè aquest escenari d'evolució industrial pugui ser el més fàcil possible, no? O ajudar-vos, a acompanyar-vos en aquesta evolució.
4: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic. Ara bé, a mitjans de segle ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any d'estalvi, perquè els combustibles fòssils seran molt cars, hi haurà renovables més accessibles i es penalitzarà més cara les emissions.
1: Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per vendre'ls aquí. Però en molts casos es tracta d'automòbils antics i, per tant, més contaminants i insegurs. Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera un 15% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut els anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat. I, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que considera que s'imposen pel preu.
7: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
1: La Federació Catalana de Tallers també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també de les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
3: 3CAT Info.
1: La síndica de Greuges proposa a la Generalitat destinar un mínim de 73 milions d'euros per fer front al sensellarisme. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per a l'abordatge del sensellarisme, on ha participat una cinquantena d'ajuntaments. Representants de diverses conselleries i també la taula del tercer sector. La síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país per destinar una partida fixa del pressupost cada any a aquesta problemàtica. Només així, diu, es podrà erradicar el sensellarisme de cara al 2035.
8: Això és un acord de tots, per tant, la Generalitat ha de participar. Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat, que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten o no la proposta. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha explicat que l'estudiaran i ha avançat que el seu departament donarà 30 milions d'euros l'any que ve als ajuntaments. I el personal de les biblioteques públiques de Catalunya fa avui una nova jornada de vaga per demanar més recursos i personal. Les bibliotecàries han fet una manifestació unitària aquest migdia al centre de Barcelona. És la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre. 5 i 23 minuts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva com a eina per millorar la integració dels nouvinguts. Aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que es farà la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha dit des d'un institut de Vic, amb un 60% d'emigració de 25 nacionalitats diferents, que ja disposa d'aquest recurs. Vic, Nàtia Dell.
9: La consellera Niubó vol avançar cap a aquest model d'aula d'acollida intensiva per tota la secundària, és a dir, que els nouvinguts estiguin mig any en grups reduïts en una aula a banda, prenent català i fent un procés d'integració social, fins que no s'incorporin a l'aula ordinària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives, especialment a la Catalunya Central. Les declaracions les feia la consellera des de l'Institut de la Plana, al sud de Vic, on tenen una aula d'aquestes en funcionament.
10: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país al qual ens ha convocat el president i que ens sembla molt positiu.
9: La Paculia, de 16 anys, va arribar al febrer de Nigèria.
11: Dir les paraules en català que sabia en francès i m'ha ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
9: El Toni és qui porta l'aula d'acollida intensiva.
12: Arriben aquí en un lloc, en un entorn que és totalment nou per ell. No coneixen l'idioma, no coneixen el lloc, no coneixen la societat, les normes, no coneixen res de res, llavors necessiten una oportunitat.
9: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país que ja tenen aules d'acollida intensiva per a primer i segon d'ESO. Per cert, una vintena de docents han rebut la consellera amb crits de no volem promeses, volem fets.
3: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Marc Andrés. Bona tarda.
13: Bona tarda. L'Espanyol obre la setena jornada de Lliga Masculina de Futbol rebent l'Elx a partir de les 9 del vespre. El tècnic Manolo González desitja que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo a l'última jornada i alerta del potencial de l'equip il·licità.
14: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo el Racing se puso 3-0, casi empata, y el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos. Por lo tanto, toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
13: El conjunt blanquiblau és vuitè a la classificació amb 7 punts i busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cué, amb només 2 punts en 6 partits. El partit el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 8:45 del vespre.
3: 3CAT Info.
13: Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla i a l'entrenament d'aquest matí el porter Joan García ha estat absent per les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. Serà baixa per aquest duel de demà el Sánchez Pizjuán i n'ha parlat Hansi Flick.
15: We always decide together, so it's like
16: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
15: And so we decided that he's out for this game.
13: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions i a la llista de convocats per Espanya. La novetat és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador, a més, ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín Dani Olmo i Lamine Yamal. A més, també hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Mentrestant, a la llista de la selecció espanyola sub-21, hi són convocats Marc Bernal i Xavi Espar, blaugranes i catalans, també catalans com Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo. A la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre amb la novetat de Clara Serra Jordi i la baixa de Catacoll. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, ha recordat que vol una lateral poques hores abans que tanqui el mercat.
17: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
13: Qui s'hi ha fet oficial una incorporació és el Badalona Women, que ha anunciat l'arribada de Kathleen Hendricks, extrem neerlandesa, la futbolista de 23 anys, a terra a Badalona, cedida pel Twente fins a final de temporada. Un Badalona que jugarà demà a les 12 del migdia a Palamós contra la Reial Societat, mentre a les 4 l'Espanyol rebrà el colíder de la Lliga, el Madrid Club de Futbol.
3: L'actualitat esportiva a fons.
13: A Cerdanyola del Vallès avui juguen més partits de la Golden Cup d'hoquei patins i ara mateix, de fet, en tenim un en directe, i és que l'equip femení de Catalunya està jugant contra França el seu últim partit de la fase de grups, i ara mateix, a falta de 2 minuts i 45 segons per finalitzar el primer temps, Catalunya guanya per 0-2 al combinat francès, un conjunt català que ja va guanyar a Alemanya i també a Portugal. Pel que fa a la selecció masculina, Catalunya aquest migdia ha empatat a 2 contra Angola i a les 7 jugarà contra Portugal. Més coses. Primer dia, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP amb domini de Pedro Acosta, amb tots els homes importants de la General dins dels primers 10 classificats. Els co-líders de la General, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè, respectivament. Sentim el tro de Cervera.
18: Ha sido el más rápido claramente hoy. Aparte, aquí las KTM ya se ha visto en el pasado que han ganado carreras y ha ido rápido. Entonces, de momento es el favorito, pero bueno, nosotros trabajando en nuestro garaje para intentar sacar siempre el 100%.
13: En waterpolo, el Sabadell ha perdut per 16-15 mentre partit de la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia, contra el Brescia italià. L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'anfitrió. Els dos primers de grup passen a la fase de grups de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta, que recordem és l'actual campió d'Europa. A la Lliga de Futbol Sala, els dos catalans juguen avui partits de la segona jornada. A 8:15 per Rulo Catgà Santa Coloma i a les 9, Barça Peñíscola. Sentim el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
19: Alegría volver al Palau, poder ofrecer la Copa de Campeón de Liga a nuestra afición. Partido bonito, partido duro, partido ante un rival rocoso, que pelea muy bien, que hace bien las cosas como Peñíscola, así que va ser un partit atractiu.
13: I acabarem parlant de bàsquet, perquè en aquests moments tenim en joc la primera edició de la Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet. S'està jugant ara mateix la primera semifinal, que guanya el conjunt del Fenerbahçe contra l'Olympiacos, mentre la segona semifinal tindrà un duel català a les banquetes, Pedro Martínez contra Xavi Pascual.

0: Són 6:15 de la tarda, moment de repassar les informacions més destacades del dia, però comencem actualitzant l'estat de les carreteres, equip viari.
1: Destaquem les cues a la P7 de Subirats a Gelida, direcció Girona, per un accident que deixa un sol carril obert. També provoca cua en sentit contrari de Martorell a Gelida, en direcció Tarragona. La Nacional 340 tallada en posta en tots dos sentits també per una topada. I a la P2 un carril tallat a la Bisbal del Penedès en direcció Lleida provoca retencions puntuals.
0: Fins ara també us hem explicat que el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa del servei de traduccions per aclarir els fets. I l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquell cas sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. De seguida us explicarem que a Nigèria almenys 37 miners sospitosos de treballar en mines il·legals han mort sota custòdia de forces paramilitars. Se'ls ha trobat sense vida al calabós i les primeres hipòtesis apunten que haurien mort asfixiats. L'Ajuntament de Ribes de Freser al Ripollès recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en una part del poble perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent que arribin els nous filtres per canviar-los i normalitzar la situació. I aquesta tarda obre portes la Setmana del Llibre en Català, que durant 10 dies oferirà 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà 200 signatures d'autors, entre els escriptors internacionals convidats hi ha l'anglesa Claire Pollard, que presentarà la novel·la Les Fades Modernes, que recrea l'origen de contes clàssics com La Caputxeta Vermella. Als esports, quin titular destaquem, Marc?
2: Que a la Lliga de Futbol Masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, el primer partit de la setena jornada d'aquesta competició. Un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. D'altra banda, la Lliga Femenina, el Barça obre la quarta jornada del campionat visitant el camp de l'Alavés a partir de les 8 del vespre.
0: I pel que fa al temps, tarda variable i mitja ennuvolada en punts de la costa de les comarques de Barcelona, interior de les de Girona, a Osona, també al Moianès i a la zona del Montseny, on poden caure alguns ruixats. Sol a la resta i temperatura càlida, però no excessivament, entre 24 i 29 graus. I pràcticament 33 minuts, el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Si ell va participar...
4: Perdón, podria volver a repetir, por favor.
0: El Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del servei de traduccions als judicis per aclarir els incompliments que hi ha hagut. Pel que fa a les entitats, denuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
5: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
0: La secretària de l'ANC, Ariadna Haynes, es mostra indignada.
6: No poder expressar-te en el teu idioma quan estàs intentant denunciar vulneracions, i en aquest cas un atac molt greu perquè és la pèrdua d'un òrgan tan important com és un ull, és increïble que en el nostre propi país no ens puguem expressar en la nostra llengua.
0: I des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben dissuadint de l'ús del català.
7: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
0: El departament està revisant que el servei de traducció que es dona s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial. Però segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català. Pel que fa a les demandes, a Barcelona, on se'n presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana. I encara en plana judicial, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest cas sobre el suposat desviament de 275.000 euros del fons públics en benefici del PSC Tarragona. Manel Sastre.
8: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
9: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
8: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: I Esquerra Republicana demana més ambició nacional al govern de Salvador Illa si vol continuar comptant amb el seu suport de cara a la segona part de la legislatura. La petició l'ha feta el president del partit, Oriol Junqueras, abans d'una reunió del grup parlamentari d'Esquerra a l'Ella, al Maresme, una trobada que ha servit per preparar el nou curs polític. Doncs anem a l'Ella amb la Marta Corbalán.
10: El principal soci parlamentari del govern ha arrencat el curs marcant distàncies amb el president Salvador Illa. Junqueras l'acusa de no tenir ambició nacional i l'ha avisat que el discurs de la gestió no és suficient.
11: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
10: Aquest serà un curs polític carregat amb el possible desenllaç de l'amnistia i el nou finançament autonòmic, entre altres carpetes. També serà un any electoral amb les municipals i les generals el 2027. Conscient d'això, Junqueras ja ha començat a demanar el vot per Esquerra i ha alertat que qualsevol papereta que vagi a parar al PSOE, al PP o a Vox serà un vot perdut. Ha posat els tres partits en el mateix sac per criticar el desembarcament aquest cap de setmana a Catalunya dels seus respectius líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
0: A Madrid, Isabel Díaz Ayuso relativitza que la venda de l'Àtic hagi quedat deserta i no recuperin més de 6 milions d'euros. Defensa que és un patrimoni que està en mans del govern madrileny i es queixa d'una persecució política. Mentrestant, la jutgessa mou fitxa i demana a la Fiscalia si creu que pot investigar el govern d'Ayuso per malversació per la polèmica compra a Madrid, Tania Tàpia.
12: Acorralada per les preguntes i visiblement nerviosa, ha intentat justificar els problemes que tenen per vendre's ara l'Àtic de luxe.
13: Está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
12: Uns diners que Ayuso havia promès que anirien a reconstruir zones afectades pels focs de l'estiu, la comunitat mantindrà la venda a l'Àtic de manera indefinida fins que arribi una oferta de 6,7 milions i la presidenta es queixa que no el venen per la mala publicitat que ha tingut el cas.
14: Está poniendo todo el día en sospecha ese lugar. ¿Quién es el valiente que lo hace? ¿Quién es el guapo que va a comprar eso?
12: Ayuso continúa sense aclarir qui va ordenar comprar un pis de 500 metres quadrats i es desentén de tot.
14: Se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está. Yo qué sé si la compra o no la compra, a mí qué me importa.
12: El seu govern ha tornat a canviar de versió, l'última que el volien per a residència ocasional d'autoritats. La presidenta afirma que ella no hi volia anar a viure i que s'ho fa tot sola, no com d'altres diu.
14: Yo me pago todo. Se paga el president del gobierno, el maquillaje, la señora de la limpieza, ha tenido que pasarse como el verano cargando yo cajas y contratando en Netflix o en Amazon un cable. No, esas cosas las hacemos la gente normal.
12: I carrega contra la premsa, demana que fiscalitzin igual al govern de Pedro Sánchez.
15: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz s'enfronta aquest cap de setmana a un nou test electoral. Diumenge hi ha comicis regionals a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Els sondejos vaticinen una forta caiguda del seu partit, la CDU, i molt bones perspectives per l'extrema dreta, que després de guanyar Saxònia-Anhalt, ara fa dues setmanes, podria doblar resultats. Si es confirma, podria significar el cop de gràcia definitiu per forçar Merz a fer un pas al costat. Berlín, Jordi Regàs.
15: Friedrich Merz ja fa mesos que té problemes quan apareix en públic en entorns no controlats. Tant si és el Congrés dels Sindicats Alemanys ara fa 4 mesos o en un acte electoral ara fa uns dies a Mecklenburg-Pomerània Occidental. El canceller bat rècords amb els pitjors resultats de popularitat en la història de la República Federal. Tan sols un 13% dels alemanys aproven la seva gestió. Però el que ho ha capgirat tot han estat els resultats de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Friedrich Merz.
16: Aquestes són les normes de la nostra democràcia. Val a dir que ahir va marcar un punt d'inflexió, no només a Saxònia-Anhalt, també a tota Alemanya. Aquestes eleccions tindran conseqüències.
15: Unes conseqüències que podrien ser per a ell. Una part de l'electorat conservador ha passat a votar a l'extrema dreta. Merz no ha complert la seva promesa a l'hora de contenir el creixement d'Alternativa per Alemanya. Ben al contrari, han duplicat els seus resultats. Són motius que impulsen les veus dins del seu propi partit que consideren que el canceller políticament està amortitzat. Friedrich Merz, però, continua negant que es plantegi plegar.
16: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
15: Diumenge al vespre, el canceller ha convocat la direcció del partit a la seu central de la CDU a Berlín. Si el partit no li dona suport, és més que probable que per Friedrich Merz sigui el moment de fer un pas al costat.
0: A Nigèria, almenys 37 miners sospitosos de treballar en mines il·legals han mort sota custòdia de forces paramilitars. Se'ls ha trobat sense vida al calabós i les primeres hipòtesis apunten que haurien mort asfixiats. En un primer moment, les autoritats nigerianes havien apuntat a un brot d'una malaltia com a causant de les morts sobtades, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les petites i amb molt mala ventilació. La mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls als afores del centre de detenció i la policia ha disparat per dispersar els manifestants. Els detinguts van entrar a presó ahir dijous després d'una operació contra la mineria il·legal al centre del país, una zona rica en minerals com l'or i el liti.
17: 3CAT Info.
0: El tenor de Calella, Albert de Prius, investigat per abús sexual, continuat a una alumna seva que era menor d'edat, diu que és innocent i que tot és mentida. Durant el judici, una altra presumpta víctima i una exparella de la denunciant han declarat que la noia els va confessar els abusos. Audiència de Barcelona, Marta Vallès.
18: De les 5 denúncies presentades contra el tenor, és el primer cas que arriba a judici. Els fets haurien passat entre els anys 2010 i 2014, quan la noia tenia 14 anys. Avui, ella ha declarat a porta tancada i amb protecció visual per no veure l'investigat. Una altra de les presumptes víctimes de Deprius, que ha comparegut com a testimoni, ha declarat que la denunciant li hauria explicat que va patir tocaments i altres abusos a llocs com el cotxe del tenor o l'escola de música. Una exparella de la noia, a preguntes de l'acusació particular, ha detallat que ella li va confessar que havia tingut relacions sexuals amb Deprius que durava des de feia temps i que no sabia com aturar-ho. Una treballadora de l'escola musical del tenor ha confirmat que la jove li hauria explicat que els abusos van començar quan ella tenia 14 anys i que el tenor s'enduia alumnes al despatx. Durant el seu interrogatori, Albert de Prius ha admès haver tingut relacions sexuals amb la noia, però sempre ha assegurat quan era major d'edat. També ha afegit que era la noia qui li anava al darrere. La Fiscalia demana per Albert de Prius 10 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada, a més d'una indemnització de 40.000 euros per la víctima. El judici continuarà dilluns amb els informes de les parts i el torn de l'última paraula per a l'investigat.
0: I l'Ajuntament de Ribes de Freser, el Ripollès, recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en una part del poble perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent que arribin els nous filtres per canviar-los i normalitzar la situació. Girona, Maria Rovira.
19: Mentre es fan les actuacions per tornar a tenir uns nivells d'arsènic inferiors al límit establert, segons l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, es recomana a una part del poble que no faci servir l'aigua de l'aixeta per l'ús de boca.
20: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra en el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
19: L'aigua d'aquest dipòsit sí que es pot fer servir, però, per altres usos, com higiene personal o la neteja. Es calcula que l'operació per canviar els filtres i tornar a tenir l'aigua en estat òptim pot durar uns 15 dies. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
0: Són 6:15, obrim ara àrea de servei. Comencem consultant, com sempre, quin és l'estat del trànsit amb la Mariluz García. Bona tarda.
21: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu és l'autopista P7 a l'altura de Gelida, on han topat dos turismes, tallen dos carrils a la circulació i provoquen més de 7 quilòmetres de cua des de Sant Sadurní d'Anoia a Gelida, en sentit nord. I també hi ha lentitud en sentit contrari en un tram també llarg entre Castellbisbal i Gelida en direcció Tarragona, tot i que aquí no hi ha cap carril ocupat. També aturant-se la mateixa autopista P7 a l'altura de Mollet del Vallès i també des de Parets fins a Montornès del Vallès en sentit nord, en direcció Girona. A la C60 a l'altura d'Argentona, en sentit sud, en direcció Mataró, la C58 entre Montcada i Torrebaró, d'entrada a Barcelona, la B20, la Pota Nord, a l'altura de Montgat, en sentit nord, en direcció Mataró, a les rondes, força cua a la ronda de dalt, entre Diagonal i Vallcarca, en sentit en Besòs, també a l'altura del velòdrom d'Horta, i en direcció Llobregat, també aturats entre Horta i Vallcarca. Compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. També cues a la ronda litoral, entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i també de forma intermitent entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet a l'altura de Plaça Cerdà aproximadament i fins pràcticament Plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. I pel que fa a altres incidències, es manté tallada l'N340 en Posta en tots dos sentits per l'accident d'un camió i a l'AP2 un carril tallat a la Bisbal del Penedès en direcció Lleida per l'accident d'una moto i una furgoneta. Provoquen retencions puntuals. El transport públic continuen els retards que poden superar els 20 minuts a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11, perquè des d'aquest matí que s'arrossega una incidència a la infraestructura de DIF entre les estacions de la Llagosta i de Mollet-Sant Fost. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. I ara el temps amb Dani Ramírez.
22: La temperatura avui fregant gairebé els 30 graus a alguns indrets del país, 28, 29, a Cabanes, a l'Alt Empordà, o a Castelló d'Empúries, també a l'Alt Empordà. El Baix Ebre han fregat els 28,5 a l'Aldea, per exemple. Tot això amb un dia d'estabilitat a bona part del país, tot i que ha començat al matí i gairebé fins al migdia amb ruixats que, sobretot de matinada i les primeres hores del dia, han donat ruixats locals, però una mica intensos, entre el Garraf Baix Penedès fins la zona del Maresme. A Cunit hi han caigut 5 litres, a Cubelles 8 litres per metre quadrat, a Sitges 2 litres, i a la part de platja de la ciutat de Barcelona, 39 litres al Port Olímpic, i en canvi el Tibidabo només 1 litre. Aquesta tarda, com a molt, veiem aquesta variabilitat en el cel, aquests núvols i clarianes, podria caure alguna gotellada, algun xàfec, sembla que de caràcter breu i aïllat, cap a la zona d'Osona, el Moianès, Montseny, Guilleries, en aquest sector aproximadament. A la resta s'imposarà el sol i aquesta temperatura agradable, amb una mica de calor, però és una calor que es porta bé. I al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, puja la temperatura de dia, nits fresques, al matí de l'alguna boirina, la Catalunya central, Prepirineu, sobretot cap a Osona o Baix Berguedà, i destaquem que la temperatura arribaria als 30-31 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. De moment, els propers 7 o 8 dies, probablement 7 o 8 dies sense pluges.
0: I aquesta tarda obre portes la Setmana del Llibre en català. Amb la Montse Camps i l'Òscar Callau proposem algunes de les activitats que s'hi faran.
23: La setmana es fixa molt especialment aquest any en el món digital. Cada dia, per exemple, es farà un podcast en viu. Aquesta tarda a l'escenari 3 comencen amb El Repetidor, el podcast de les Biblioteques de Barcelona.
24: Dissabte al matí a l'escenari 1 es fa la inauguració oficial amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. I més tard, l'autora Claire Pollard presenta el seu deliciós llibre fades modernes.
23: La Casa de Creació Digital en Català impulsa cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital. Demà a la tarda serà Marta Sangrà, que està al capdavant del projecte Mar de Llibres.
24: Les converses són un any més l'eix central de la programació. Avui a la tarda, l'escenari 2, per exemple, amb Llucia Ramis i Stephanie Kremser parlaran d'habitatge, i diumenge Mar Picó, l'autora de la trilogia Els Faura, parlarà sobre el gènere romàntic en català que batega amb més força que mai.
23: Dimecres 23 al vespre, l'escenari 1, entrega del Premi Trajectòria a Ramon Solsona.
24: I divendres 25 a la tarda, l'escenari 1, homenatge a Ramon Folch i Camarasa amb la participació d'Al·lèrgiques al Polen i Minibús Intergalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació.
17: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
1: Engeguem aquí 18a temporada d'Un país per voltar i ho fem des d'un recinte amb 25 segles d'història. Potser no prou conegut encara. La Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà.
2: Sempre ens trobem amb la idea de que tothom coneix els nostres voltants. Arriben a Roses i et diuen: "Ah, sí, la muralla que he vist tota la vida, però no hi he entrat mai." Aleshores és com pot ser que no hagueu vist aquest espai patrimonial? Però gràcies a les visites guiades la gent torna, i això també és molt important, perquè la gent ve amb pares i fills i et diuen: "Oi, fa molts anys que ho vaig veure." Per tant, la gent no se n'oblida.
1: Avui fem una d'aquestes visites guiades amb Sònia Margall, coordinadora del Servei Educatiu de la Ciutadella.
2: Benvinguts a la Ciutadella de Roses. Avui farem un recorregut per la història de la ciutat i començarem veient el museu i després l'espai patrimonial, que és el jaciment que tenim a la zona exterior.
1: Les muralles de la Ciutadella, de 9 metres alçada, miren a la Badia de Roses. Hem entrat pel portal de mar, per una gran portalada de fusta.
2: És una porta renaixentista, ara està restaurada i reconstruïda, però és la porta del segle XVI que aquí donava entrada a les muralles, que són les més grans que tenim aquí.
3: Som-hi.
2: Som-hi, cap a dins.
1: En el museu veiem l'evolució de la zona, des dels grecs, els romans i els visigots, fins a arribar a l'època medieval. De fet, les troballes arqueològiques van salvar el recinte del boom turístic dels anys 60.
2: Es fan diversos projectes, un sort que mai es van portar a terme, perquè arribarà l'etapa turística on volem construir hotels i grans llocs per acollir tot aquell turisme que estava arribant, i aquí pensaran que aquestes ruïnes realment potser no són prou boniques i pensaran en treure-les. Gràcies a aquestes troballes, mica en mica, es va acomodant tot aquest espai per pensar-lo com a patrimoni de Roses i conservar-lo, i des de 2004 obrir aquest fantàstic museu.
1: El recinte emmurallat que ens trobem avui és sobretot el que es va fer a partir del segle XVI, quan els atacs dels pirates van obligar a ampliar la protecció de la zona.
2: L'etapa que en diríem moderna és aquesta que està centrada a la nova fortificació de la Ciutadella. És un espai que té 12 hectàrees interiors, doble muralla i un fossat, per tant és un espai molt, molt gran, però que no va sol, perquè a la vegada que es construeix la Ciutadella, també es construeix un castell en una punta de terra que es diu Punta de la Poncella, a prop del far, i aquest castell ens servirà com a defensa de l'entrada marítima, mentre que la Ciutadella servirà sobretot per la defensa de la zona de terra.
3: És el castell de la Trinitat.
2: Exacte, aquest és el castell de la Trinitat, que de fet, des de qualsevol punt de Roses on mires cap a port i et trobes amb el castell allà dalt de la muntanya.
3: I que també es pot visitar, suposo.
2: I tant, el castell és visitable. I és més, vaig una mica més enllà. Ja en etapa dels anys 40 hi trobem búnquers, que es van crear en l'etapa franquista per la defensa de tota la zona de costa.
3: Sortim a l'exterior.
2: Des d'aquí tenim unes vistes increïbles, llavors la idea de visitar l'espai exterior està pensat en uns camins perquè la gent pugui anar fent el seu propi circuit, però també comptem amb les visites guiades.
1: Trobem una gran esplanada central, que era el pati d'armes, les restes gregues i romanes separades per una passarel·la, els arqueòlegs que investiguen les restes visigòtiques i els treballs que estan fent per restaurar la porta de terra de la muralla.
2: Quan caminem just a prop d'aquesta porta de terra, tenim la barreja entre les diverses muralles. La moderna, que és la que estan restaurant, just al costat la muralla medieval del voltant del segle XI-XII, que ens amaga, que ens protegeix el gran monestir de Santa Maria, que es construeix a partir de l'any 950, una primera església, es va modificant i acabarà sent una abadia.
4: Hem estat passejant per tota aquesta zona jardinada. Ens podem enfilar per la muralla o anar a algun dels baluards?
2: Sí, sí, realment hi ha diversos camins que la gent pot anar fent pel seu compte, i tant es pot pujar per la muralla, i així es veu el fossat de l'altra banda, com baixar cap a la zona, perquè està construït com amb terrassetes, doncs pot baixar cap a la zona medieval, que és on veus de primera mà i ben de prop les restes medievals, les primeres medievals que es varen trobar.
4: Acabem aquí la visita. Hem engegat aquesta nova temporada d'Un País per Voltar visitant aquest espai espectacular com és la Ciutadella de Roses, amb alguna recomanació final, suposo.
2: Seria fantàstic poder fer un viatge per la història durant una hora i mitja, més o menys, i passejar per 25 segles d'història, tots a dins d'un mateix espai tancat amb aquestes muralles.
1: Podeu planificar la vostra visita a la Ciutadella de Roses o al Castell de la Trinitat a través dels webs visitroses.cat, rosescultura.cat i empordaturisme.com. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso.
17: Un País per Voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Marc Andrés. Bona tarda.
5: Bona tarda. L'Espanyol obre la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol rebent l'Elx a partir de les 9 del vespre, i el tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo a l'última jornada.
6: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo, como hemos hecho, y a ganar el partido.
5: Aquest partit, recordem-ho, el podrem seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira a partir de 8:45 del vespre.
17: 3CAT Info.
5: Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla i ho farà sense Joan Garcia, que aquest matí no s'ha entrenat per les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander, i serà baixa per al partit de demà al Sánchez Pizjuán. N'ha parlat Hansi Flick.
7: We always decide together, so it's like
9: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
7: And so we decided that he's out for this game.
5: Aquesta setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions, i a la llista de convocats per Espanya la novetat és el davanter de l'Espanyol Roberto Fernández. El seleccionador també ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més, hi ha 4 catalans més a la llista: David Raya, Marc Pubill, Marco Gorella i Víctor Muñoz. I a la llista de la selecció espanyola sub-21, convocats Marc Bernal i Xavi Espar, els blaugranes, amb més dels catalans també Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo. A la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre amb la novetat de Clara Serra Jordi i la baixa de Catacoll. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, ha recordat que vol una lateral tot just poques hores abans que tanqui el mercat de fitxatges aquesta mitjanit.
25: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
5: Qui sí que ha fet una incorporació és el Badalona Women, que ha anunciat l'arribada de Kathleen Hendricks, extrem neerlandesa, la futbolista de 23 anys, a terra a Badalona, seguida pel Twente fins a final de la temporada. Un Badalona que jugarà demà a les 12 del migdia a Palamós contra la Reial Societat, mentre a les 4 l'Espanyol rebrà el colíder de la Lliga, el Madrid Club de Futbol.
17: L'actualitat esportiva a fons.
5: A Cerdanyola del Vallès ara mateix tenim en marxa un partit de la Golden Cat d'hoquei patins, un partit de la Golden Cat femenina en aquest cas, ja que la selecció de Catalunya està guanyant per 0-2 a França quan queden tot just 11 minuts pel final del partit. Aquest duel de les catalanes és l'últim de la fase de grups, després de guanyar 0-8 a Alemanya i 1-3, volíem dir, a Portugal. Pel que fa a la selecció masculina, aquest migdia l'equip català ha empatat a 2 contra Angola, i a les 7 de la tarda jugarà contra Portugal. Més coses. Primer dia dia el Gran Premi d'Àustria de MotoGP dominat per Pedro Acosta, amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers classificats. Els co-líders a la General, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè respectivament. Sentim el tro de Cervera, que dona tot el favoritisme a Pedro Acosta.
8: Ha sido el más rápido claramente hoy. Aparte aquí las KTM ya se ha visto en el pasado que han ganado carreras y ha ido rápido. Entonces, de momento es el favorito, pero bueno, nosotros trabajando en nuestro garaje para intentar sacar siempre el 100%.
5: Mentrestant, en waterpolo, el Sabadell ha perdut per 16-15 el partit de la fase prèvia de la Champions masculina Tbilisi-Geòrgia contra el Brescia italià. L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apolo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers de grup, recordem-ho, passen a la fase de grups de la Champions, on ja hi és directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. I acabarem parlant de bàsquet, perquè ara mateix a Abu Dhabi el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius i l'Olympiakos de Giorgos Barzokas estan jugant la primera semifinal de la Supercopa de l'Eurolliga, i ara mateix, a falta d'un minut per finalitzar el partit, el duel està empatat a 90. La segona semifinal enfrontarà Madrid i Dubai. Entrenador català Pedro Martínez contra entrenador català Xavi Pascual. 3CAT Info.

0: Aquesta hora comencem fent atenció al trànsit, equip viari.
1: Hi ha 8 quilòmetres de cua a la P7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida en direcció a Girona per una topada entre dos turismes que deixa un sol carril obert a la circulació. Però és que també hi ha 9 quilòmetres de cua en sentit contrari des de Martorell a Gelida en direcció a Tarragona. Destaquem també que hi ha tallada l'N340 en posta en tots dos sentits per l'accident d'un camió i que es mantenen els retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència d'infraestructura.
0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no l'entenien prou bé. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa del Servei de Traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Lluís Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió a altres països. La majoria d'aquests vehicles, però, són vells i contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel. Rússia vota fins diumenge la composició del nou Parlament. Es dona per feta la victòria del partit del president Vladimir Putin. La cita ve marcada en tots els sentits per la guerra a Ucraïna perquè el país rep atacs amb drons habitualment, com avui, i perquè el president rus l'ha fet servir políticament per aglutinar suport. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics i estratègics que estan en risc de tancar. L'Ajuntament també treballarà amb la Generalitat per disposar del mecanisme legal que els permeti la compra preferent. El projecte ha d'engegar abans que s'acabi aquest any. I aquesta tarda, Obert Portes, la setmana del llibre en català, que durant 10 dies ofereix fins a 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi ha 200 signatures d'autors programades. Entre els escriptors internacionals convidats, l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les fades modernes, que recrea l'origen de contes clàssics com La caputxeta vermella.
2: Esports.
3: A la Lliga Masculina de Futbol, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre a la Lliga Femenina el Barça visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre. En motor, Pedro Acosta ha dominat les dues primeres sessions d'entrenament del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Els co-líders de la General, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè, respectivament. I en directe tenim partit de fase de grups de la Golden Cat femenina amb Catalunya, que està guanyant el seu tercer partit de la fase de grups contra França. A 7 minuts pel final, les catalanes guanyen 0-3 al combinat francès.
0: Tarda amb núvols al litoral i prelitoral central, comarques interiors de Girona i Pirineu i Prepirineu Oriental. A la resta, una tarda més aviat encara amb cel clar i calor moderada perquè avui les màximes van entre els 23 i els 28 graus i els valors més alts toquen els 30. Cap de setmana amb més sol i temperatures en ascens.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 6 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Si ell va participar...
5: Perdó, podria volver a repetir, per favor?
0: El Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als judicis per aclarir els incompliments que hi va haver. Pel que fa a les entitats, denuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions d'aquesta emissora, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, ha subratllat que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
6: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
0: La secretària de l'Assemblea Nacional Catalana, Ariadna Haynes, s'ha mostrat indignada.
6: No poder expressar-te en el teu idioma quan estàs intentant denunciar vulneracions, i en aquest cas un atac molt greu perquè és la pèrdua d'un òrgan tan important com és un ull, és increïble que en el nostre propi país no ens puguem expressar en la nostra llengua.
0: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, ha denunciat la inacció de les administracions que acaben, diu, dissuadint de l'ús de la llengua.
7: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
0: El departament està revisant que el servei de traducció que es doni s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també a l'àmbit judicial. Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús de la llengua catalana, només el 6% de les sentències es fan en català. Pel que fa a les demandes, a Barcelona, on se'n presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en català. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Lluís, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros del fons públic en benefici del Partit dels Socialistes de Catalunya. Tarragona, Manel Sastre.
8: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
9: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
8: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per vendre'ls aquí, però en molts casos són automòbils antics i, per tant, més contaminants i insegurs. Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut als anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats aquest any tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix, diu, a l'envelliment del parc automobilístic i, a més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionàries FECAB, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'imposen pel preu.
10: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
11: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. La descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i per frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses perquè el 2050 siguem neutres en emissions de gasos d'efecte hivernacle. En té més dades, Montse Poblet.

0: li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
1: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: Sílvia Paneque, la consellera de Transició Ecològica, assumia així el compromís d'ajudar en la descarbonització de la indústria.
2: Ens correspon a les institucions i a les administracions crear precisament les condicions que siguin favorables perquè aquest escenari d'evolució industrial pugui ser el més fàcil possible, no? O ajudar-vos, acompanyar-vos en aquesta evolució.
0: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions el 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic. Ara bé, a mitjans de segle ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any d'estalvi, perquè els combustibles fòssils seran molt cars, hi haurà renovables més accessibles i es penalitzarà més cara les emissions.
3: Tres minuts i serà un quart de set de la tarda.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Estan en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres des del començament de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. I a Sochi, al Mar Negre, s'han hagut de tancar temporalment els col·legis per la mateixa amenaça. És difícil que la fatiga per la guerra, però, passi factura a Putin, que ha posat el suport a la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral que hem seguit a Moscou amb la nostra corresponsal, Cristina Solias.
5: Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
6: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
5: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
7: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
5: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
6: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
5: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
3: La líder socialdemòcrata de Suècia, Magdalena Andersson, ha rebut l'encàrrec de formar govern després del triomf de l'oposició de centre-esquerra a les eleccions legislatives de diumenge passat. Tot i que el nou Parlament es constituirà d'aquí a 10 dies, no hi ha un termini per la presentació del nou executiu. Els partits de l'oposició van obtenir un 49,5% dels vots, menys d'un punt per davant del bloc governamental del primer ministre conservador Ulf Kristersson. Per formar govern, Andersson haurà d'obtenir el suport de tres formacions, a més dels socialdemòcrates. El principal obstacle serà superar les diferències entre els socialistes del partit de l'esquerra, que vol entrar al govern, i els centristes, que no volen donar suport a un executiu que inclogui aquesta formació.
4: 3CAT Info.
3: És un quart de set. Trànsit. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Ja són 10 els quilòmetres de cua que hi ha a la P7 entre Subirats i Gelida en sentit nord en direcció Girona per una topada entre dos turismes que encara talla un carril a la circulació. Ja n'hi ha dos d'oberts. També hi ha uns 9 quilòmetres de congestió en sentit contrari entre Castellbisbal i Gelida en direcció Tarragona. A la mateixa autopista AP7 també altres aturades en sentit nord des de Mollet del Vallès fins a Montornès, també en sentit nord en direcció Girona. Cues també

0: Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. I pel que fa a altres accessos, la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció Castelldefels. Altres incidències, es manté tallada l'N340 en Post en tots dos sentits per l'accident d'un camió. També hi ha encara un carril tallat a l'AP2 a la Bisbal del Penedès, direcció Lleida, per una topada entre una moto i una furgoneta que ja treballen per retirar de la calçada, provoca retencions puntuals. I a Barcelona continua força aturada, tot i que millora una mica la ronda de dalt, amb cua entre Diagonal i Vallcarca en sentit Besòs, i també del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. I a la ronda litoral, entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via, i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada a la capital catalana. Al transport públic, dues incidències. En retards de 20 minuts a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència des del matí a la infraestructura entre la Llagosta i Mollet-Sant Fost, i el tramvia de Barcelona per un comboi avariat, alterades les freqüències de pas a la línia T4 del tram Besòs. Més informació renovada al punt de 2:15.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: Avui el dia ha començat amb ruixats a la costa central. Han estat forts, de caràcter torrencial fins i tot en alguns sectors de la ciutat de Barcelona, la part del litoral, fins a 39 litres per metre quadrat al Port Olímpic. En canvi, el Tibidabo només un litre, Poblenou 6 litres, la Barceloneta 17 litres per metre quadrat, o la Bocana del Port un litre per metre quadrat. Bé, es van enfilant les temperatures fins als 27, 28, fregant els 29 a Castelló d'Empúries, a Cabanes 28, a Ulldecona també arriben a 28, igual que a Vinebre, podríem fregar els 30 aquesta tarda, però clarament serà demà, i també diumenge, quan podríem arribar a aquests 30-31 graus, una mica més de calor, a Ponent, no ho descartem, en punts aïllats de la Catalunya Central, al Pla de Bages, a l'interior de l'Ebre, però en general doncs quedarien entre 25 i 28 la majoria de valors, tant dissabte com diumenge. Tot això amb sol, demà al matí algun banc de boira, restes d'algun núvol baix a la costa, i diumenge al migdia algun núvol prim al Pirineu i Prepirineu. Tot plegat, un cap de setmana plàcid i amb poc vent, agradable, i en general amb bona mar. Destaquem que el que queda d'avui, aquesta tarda i vespre, encara hi haurà nuvolades en punts de l'est de Catalunya, interior i sud de Girona, al voltant d'Osona, Moianès, Montseny, Guilleries, pot caure algun ruixat molt i molt aïllat.
1: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anuncia que crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per la pujada dels lloguers. Collboni ha explicat que és una iniciativa que fa més de 10 anys que ja funciona a París i que ara es vol importar aquí abans que s'acabi aquest any. La idea és que el fons també protegeixi comerços que es consideren estratègics pel servei que ofereixen a un barri.
4: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
1: Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Barcelona treballa conjuntament amb la Generalitat per disposar d'eines legals que els permetin exercir el dret de tempteig i retracte. Això els permetrà disposar de la compra preferent per a locals comercials. L'anunci s'ha fet a la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat, celebrat a Pedralbes. I avui a la tarda ha obert portes la Setmana del Llibre en Català, la gran festa del llibre que durant 10 dies omple d'activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona fins a un munt de 350, amb diversos autors i autores signant i propostes per tots els públics, que repassem amb Montse Camps i Òscar Callau.
5: La setmana es fixa molt especialment aquest any en el món digital. Cada dia, per exemple, es farà un podcast en viu. Aquesta tarda a l'escenari 3 comencen amb El Repetidor, el podcast de les Biblioteques de Barcelona.
6: Dissabte al matí a l'escenari 1 es fa la inauguració oficial amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. I més tard, l'autora Claire Pollard presenta el seu deliciós llibre Fades modernes.
5: La Casa de Creació Digital en Català impulsa cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital. Demà a la tarda serà Marta Sangrà, que està al capdavant del projecte Mar de Llibres.
6: Les converses són un any més l'eix central de la programació. Avui a la tarda, l'escenari 2, per exemple, amb Llucia Ramis i Stephanie Kremser parlaran d'habitatge. I diumenge, Mar Picó, l'autora de la trilogia Els Faura, parlarà sobre el gènere romàntic en català que batega amb més força que mai.
5: Dimecres 23 al vespre, a l'escenari 1, entrega del Premi Trajectòria a Ramon Solsona.
6: I divendres 25 a la tarda, a l'escenari 1, homenatge a Ramon Folch i Camarasa amb la participació d'Al·lèrgiques al Polen i Minibús Intergalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement de la millor actuació.
1: Una de les escriptores internacionals present en aquesta cita amb els llibres és l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les fades modernes. És una revisió, com a mínim sorprenent, de l'origen de contes tan populars com La caputxeta vermella o La ventafocs. Tot i que està basat en fets reals, Pollard fa una recreació molt lliure dels salons literaris femenins que es feien a París durant el regnat de Lluís XIV a finals del segle XVII. Allà les dones, totes nobles, s'explicaven històries basades en rondalles antigues, però que prenien forma a través de les seves pròpies experiències, molt vegades marcades per abusos o per matrimonis sovint imposats.
7: El matrimoni per elles no era una institució romàntica, no es casaven per amor. Tenia a veure amb la decisió dels pares, la família, la política o raons econòmiques. Aquestes dones explicaven la seva experiència i no denunciaven el patriarcat de manera intencionada. Però, inevitablement, si parlaven del rei, els pares o les relacions entre homes i dones, aquestes experiències negatives acabaven sortint als contes.
1: Els resultats són contes de fades que parlen de violència i resistència que algunes van acabar escrivint i que donen forma als contes clàssics que coneixíem ara, molts adaptats per Disney.
7: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare i, en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
1: Un llibre que publica Club Editor i Impedimenta i que presenta demà al migdia a la Setmana del Llibre. Sí.

0: I el mercat de música viva de Vic ha defensat que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement amb una edició en què han tornat a participar-hi 1.300 professionals, principalment de Catalunya. Vic, Marc Ruiz.
1: Aquests 1.300 professionals són, d'una banda, el límit que permet la logística de Vic i Rodalia, però també allò que fa que el mercat de música viva de Vic pugui ser un mercat de proximitat, i així ho defensa el codirector del mercat, Joan Rial.
2: Vas a fires d'arreu del món on hi ha 5.000 acreditats o 6.000 acreditats i a vegades acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè no trobes a ningú, i en canvi aquí la gent el que valora és que és proper, que és eficaç, que és útil, que els escenaris són a prop, que hi pots anar a peu, que és tot molt amable i que la gent sí, hi està còmode.
1: D'aquests professionals, el 80% són catalans, el 15% de la resta de l'Estat i un 5% internacionals.
2: La nova generació de professionals europeus està començant a veure el mercat com l'espai de referència que volem que sigui.
1: Aquest matí, la cantant mallorquina Júlia Colom ha guanyat la primera edició del Premi Marc Lloret per la cançó Sa nit és dia. Aquest nou guardó vol impulsar la nova creació musical en català. I pel que fa precisament la música, la tercera jornada del mercat ha arrencat amb un petit concert per a professionals de les avisanques, l'Arannà.
0: Cinc minuts i mig i seran 6:45.
3: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Espanyol obre avui la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a partir de les 9 del vespre. El tècnic, Manolo González, espera que els seus jugadors puguin aprendre de la derrota contra el Rayo a l'última jornada.
5: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo como hemos hecho y a ganar el partido.
4: Aquest partit el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira a partir de 8:45 del vespre.
3: 3CAT Info.
4: Demà jugarà el Barça i ho farà al camp del Sevilla. A l'entrenament d'aquest matí, el porter Joan García ha estat absent per les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander i serà baixa per al partit de demà contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. N'ha parlat Hansi Flick a la prèvia.
6: We always decide together, so it's like
7: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: Aquesta setena jornada donarà pas a una aturada de partits de seleccions i a la llista de convocats per Espanya la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol Roberto Fernández. També hi han convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més, també hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. I a la llista de la selecció espanyola sub-21 hi ha els catalans també blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar, a més d'Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo. A la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre a Mendizorrotza amb la novetat de Clara Serra Jordi i la baixa de Cata Coll. Pere Romeu, l'entrenador blaugrana, ha recordat que vol una lateral poques hores abans que tanqui el mercat aquesta mitjanit.
8: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
4: Qui sí ha fet oficial una incorporació és el Badalona Women, que ha anunciat l'arribada de Kathleen Hendricks, extrem neerlandesa. La futbolista de 23 anys aterra a Badalona cedida pel Twente fins a final de temporada. Un Badalona que demà jugarà a les 12 del migdia a Palamós contra la Reial Societat, mentre a les 4 l'Espanyol rebrà el co-líder de la Lliga F, el Madrid Club de Futbol.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: A Cerdanyola del Vallès avui es juguen més partits de la Golden Cup d'hoquei patins. De fet, fa pocs minuts, la selecció femenina de Catalunya ha tancat la fase de grups amb un ple de victòries, després de guanyar per 0-4 a França. Sentim Carla Fontdeglòria a Esport 3.
9: Sabíem que seria difícil al final, aquests partits sempre costen. Quan obres la llau una vegada t'entra algun més, hem arribat a la mitja part amb 2-0 i bueno, hem seguit treballant fins al final i mira, al final hem pogut encaixar dos més.
4: D'altra banda, el combinat català masculí tancarà la fase de grups aquesta tarda a les 7 contra Portugal. Aquest migdia han empatat a 2 contra Angola. Més coses. Primer dia el Gran Premi d'Àustria de MotoGP amb domini de Pedro Acosta, amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers. I parlant de la General, els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín han estat quart i cinquè, respectivament. El tro de Cervera, el sentim, parla del favoritisme de Pedro Acosta aquest cap de setmana.
10: Ha sido el más rápido claramente hoy. aparte aquí las academias se ha visto en el pasado que han ganado carreras y ha ido rápido, entonces de momento es el favorito, pero bueno, nosotros trabajando en nuestro garaje para intentar sacar siempre el 100%.
4: Mentrestant, en waterpolo, el Sabadell ha perdut per 16-15, partit de la fase prèvia de la Champions masculina, Tbilisi a Geòrgia contra el Brescia italià. L'equip sabadellenc completarà aquesta prèvia demà contra el BUP de Montenegro i diumenge contra l'Apolo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers de cada grup passen a la fase de grups de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. A la Lliga de Futbol Sala, els dos catalans juguen avui partits de la segona jornada. A 8:15, Toparrulo, Catgas, Santa Coloma, i a 9:00, Barça-Peñíscola. Sentim el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
11: Alegria volver al Palau, poder ofrecer la Copa de Campeón de Liga a nuestra afición. Partido bonito, partido duro, partido ante un rival rocoso, que pelea muy bien, que hace bien las cosas como Peñíscola, así que va a ser un partido atractivo.
4: Mentrestant, en tenis, Paula Badosa jugarà aquesta nit als quarts de final del torneig de Sao Paulo. El Brasil s'enfrontarà a l'estatunidenca Mari Stoyana. I també aquest divendres a Abu Dhabi s'està disputant la Supercopa de l'Eurolliga de bàsquet, la primera edició. A la primera semifinal, l'Olympiacos de Giorgos Barzokas ha derrotat el Fenerbahçe de Saruna Jasikevičius per 92-90. Mentrestant, la segona semifinal començarà a les 7 de la tarda i serà un duel català a les banquetes. I és que s'enfrontaran, com diem, a partir d'aquesta 7 de la tarda el Real Madrid, entrenat per Pedro Martínez, contra el Dubai, entrenat pel tècnic del Barça, ex del Barça ara ja, Xavi Pasqual.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 2:47. Comencem fent atenció al trànsit viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu, la P7, amb 10 quilòmetres de cua de Sant Sadurní d'Anoia a Gelida, direcció Girona, per una topada entre dos turismes. Ja han pogut situar els vehicles al voral. També 9 quilòmetres de retenció entre Castellbisbal i Gelida en direcció Tarragona. I destaquem ara també la C58, l'autopista del Vallès, amb retencions des del Nus de Trinitat a Montcada en direcció Terrassa per un nou accident. També hi ha retencions en sentit contrari al mateix tram.
1: Notícies destacades al col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua. El Departament de Justícia ja ha demanat explicacions a l'empresa de servei de traduccions per saber què va passar. A Tarragona comença el judici pel cas Inipro. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. El principal encausat és l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, juntament amb 8 persones més que neguen haver comès irregularitats. I des d'ara fins a arribar a les 7, entre diverses qüestions, us explicarem que el govern espanyol ha traslladat avui al matí 1.700 migrants de les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. Un trasllat amb tensió, corredisses, molta gent s'ha quedat fora i han tornat a les platges. I la canalla castellera ja té un nou casc i un protector facial. Una nova equipació de seguretat que han presentat avui a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i que s'estrenarà per les diades de la Mercè i Santa Tecla. I en esports a aquesta hora, Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Carceles.
3: Que a la Lliga Masculina de Futbol, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, el primer partit de la 7a jornada. Un duel que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio des d'un quart d'hora abans. D'altra banda, a la Lliga Femenina, el Barça obre la quarta jornada del campionat visitant el camp de l'Alavés a partir de les 8 del vespre.
1: Tarda variable pel que fa al temps, mitja ennuvolada en punts de la costa de les comarques de Barcelona interior, de les de Girona, a Osona, el Moianès i la zona del Montseny, on hi poden caure alguns ruixats. Avui temperatures agradables entre 24 i 29, com a molt 30 graus. Demà més sol i temperatures en ascens. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència al judici de Roger Espanyol després de les traductores no entendre prou bé la llengua. En declaracions a 3CAT Info, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, ha subratllat que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
1: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben dissuadint de l'ús de la llengua.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
1: El Departament de Justícia assegura que ha fet un requeriment a l'empresa de servei de traduccions als judicis, Ofilingua, per aclarir els incompliments que hagi hagut. En aquest sentit, l'empresa assegura en declaracions a aquesta emissora que ho està analitzant. A tot això, un treballador d'Ofilingua ha denunciat una mala organització, condicions precàries i poc control per assegurar-se que tenen alguna titulació o coneixement de les llengües. Ho ha explicat en una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio.
6: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: També s'ha mostrat sorprès que no es truqués a un professional que s'hagués traduït del català al castellà, perquè assegura que n'hi ha molts. Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català. Pel que fa a les demandes, a Barcelona, on se'n presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
0: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
7: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
0: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
1: Dos quarts i mig de 7 de la tarda, a Ceuta avui al matí s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a l'espai habilitat al port per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut corredisses i moments de tensió per fer les cues per poder entrar en aquesta instal·lació. Segons Abdallah Mustafa, de l'associació veïnal Sidi Mbarek, això ha passat per la por de molta gent de quedar-se sense plaça després de gairebé 50 dies malvivint en qualsevol lloc a la ciutat autònoma. I això ho ha explicat a 3CAT Info.
8: El caos de todas estas personas que tienen miedo de quedarse fuera como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez se llenen estas plazas.
1: Es calcula que a les platges encara hi havia unes 4.000 persones i no tothom ha obtingut plaça en alguna de les carpes. De fet, a la platja del Trampolín hi torna a haver immigrants que no han pogut accedir a la instal·lació. El ministre Ángel Víctor Torres, que encapçala la gestió d'aquesta crisi, no descarta habilitar més espais.
9: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos si fuera preciso también operar sobre ellos.
1: Abdallah Mustafa lamenta que s'ha posat el focus a treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació tenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills.
8: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del Trampolín cuando hay miles de mujeres en la calle. Tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas, en este espacio en el que malviven, evidentemente.
1: I el ministre Ernest Urtasun alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes cap a la península.
10: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
1: Des de Melilla, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per la crisi de Ceuta i també contra els migrants.
11: Que el govern no és capaç de mantenir l'ordre públic en una ciutat espanyola. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
1: Alberto Núñez Feijóo anirà dilluns a Ceuta amb el president del Partit Popular Europeu. I el govern afirma que vol potenciar les aules d'acollida intensiva com a eina per millorar la integració de nouvinguts. Aquesta serà una de les claus que l'executiu posarà damunt la taula al debat educatiu de país que es farà la setmana vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ho ha afirmat des d'un institut de Vic amb un 60% de migració de 25 nacionalitats diferents que ja disposa d'aquest recurs Vic Natiadell.
12: La consellera Niubó vol avançar cap a aquest model d'aula d'acollida intensiva per tota la secundària, és a dir, que els nouvinguts estiguin mig any en grups reduïts en una aula a banda, prenent català i fent un procés d'integració social fins que no s'incorporin a l'aula ordinària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives, especialment a la Catalunya Central. Les declaracions les feia la consellera des de l'Institut de la Plana, al sud de Vic, on tenen una aula d'aquestes en funcionament.
13: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país, que el qual ens ha convocat el president i que ens sembla molt positiu.
12: La Paculia, de 16 anys, va arribar al febrer de Nigèria.
14: Dir les paraules en català que sabia en francès i m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
12: El Toni és qui porta l'aula d'acollida intensiva.
15: Arriben aquí en un lloc, en un entorn que és totalment nous per ell, no coneixen l'idioma, no coneixen el lloc, no coneixen la societat, les normes, no coneixen res de res, llavors necessiten una oportunitat.
12: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país que ja tenen aules d'acollida intensiva per a primer i segon d'ESO. Per cert, una vintena de docents han rebut la consellera amb crits de no volem promeses, volem fets.
16: 3CAT Info.
1: L'augment del preu del petroli i el gas pel bloqueig de l'estret d'Hormuz és una preocupació creixent a Europa. A França, el preu del gasoil ha arribat avui a màxims històrics. El president francès Emmanuel Macron descarta, però, de moment, rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants perquè diu que el país no s'ho pot permetre per l'elevat deute públic. París, Isabel Galí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
18: Seré honest amb vostè, hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
17: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
1: Warren Buffett, l'inversor més famós del món, es jubila. Té 96 anys i ha deixat la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 billion. A la carta que ja ha enviat als accionistes, l'expresident d'aquesta entitat descriu que el temps sempre guanya, però que ha estat generós amb ell. Buffett va comprar fa 60 anys una empresa tèxtil en fallida que va convertir a la base per crear el seu imperi conegut com l'Oracle d'Omaha, localitat on va néixer. Warren Buffett ha centrat les seves inversions a les empreses on hi veu un valor que li donen un avantatge competitiu a llarg termini. És un dels accionistes de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express. També ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, va fet a finançar les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president del Berkshire Hathaway.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 6:45 de la tarda. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ja han retirat el voral als vehicles implicats en un accident a l'AP7 a l'altura de Gelida, en direcció Girona, que tallaven dos carrils de circulació, però encara persisteixen uns 8-9 quilòmetres de cua des de Sant Sadurní d'Anoia. També ha millorat la retenció en sentit contrari, però encara hi ha aturades entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes en sentit sud en direcció Tarragona. També aturats a la mateixa autopista AP7 entre Mollet del Vallès i Vilanova del Vallès en sentit nord en direcció Girona. A l'autopista C58, la del Vallès, aturats entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat en tots dos sentits. I és que hi ha un accident en sentit nord, en direcció Terrassa, que talla dos carrils a la circulació, mentre que en sentit contrari d'entrada a Barcelona no hi ha cap carril ocupat. També cues a les rondes de Barcelona, la ronda a dalt amb aturades entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, i també des del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. A la ronda litoral, aturats entre zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Port, a la Barceloneta, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via, i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. En canvi, ja reoberta la Nacional 340, que es trobava tallada a l'altura d'Amposta, en tots els sentits, per l'accident d'un camió. Ja no queden complicacions en aquesta zona. I sí que es manté un carril tallat a la P2, a la Bisbal del Penedès, en direcció Lleida, per una topada entre una moto i una furgoneta que treballen per retirar de la calçada. El transport públic encara retards que poden superar els 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, perquè des del matí que hi ha una incidència a la infraestructura de DIF entre les estacions de Mollet, Sant Fost i la Llagosta. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Maria Luz. Bona tarda.
2: Fins ara.
16: El temps.
1: Gemma Puig.
19: Avui altre cop una tarda molt estable amb algunes nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu, cap al nord-est, però sense més conseqüència, i a la resta moltes estones de sol. Pel que fa a les temperatures, han pujat una miqueta més que no pas ahir. Els valors més alts han tocat els 30, 30 graus al Dover, gairebé 30 a Benissanet, Espolla, 29 a Cabanes, 29 a Vinebre, al Marroig, a Serós, 28 o 28 al Montmell. Després d'un matí amb aquest ruixat molt localitzat a la ciutat de Barcelona i justament en un barri només a la zona del Port Olímpic, amb aquests 39 litres per metre quadrat i, en canvi, 8 litres a Cubelles o 2 litres a Sitges. Així acabarà el dia amb estabilitat, amb un cel força clar, i el cap de setmana tindrem un temps estable, amb unes temperatures que aniran pujant, ni que sigui una miqueta cada dia. En un matí de dissabte, amb sol, amb algunes bandes de núvols prims, amb alguna boira matinal, algun núvol baix entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, encara amb una mica de vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al nord-est, en principi sense més conseqüència, podria deixar-se escapar alguna gota, i de cara a diumenge encara menys possibilitats de precipitació, moltes més estones de sol i temperatures una miqueta més amunt. Dissabte ja passa serem dels 30 a 31 graus i diumenge potser algun valor arribi als 32 o 33 graus.
16: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
20: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
21: I supem a les millors taules del món.
22: En aquesta terra protegim i acollim.
23: Fem barri i fem pinya.
24: I fem i no deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
25: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
26: Generalitat de Catalunya.
27: El govern de tothom.
1: La canalla castellera ja compta amb un nou casc i amb un protector facial, una nova equipació de seguretat que ha presentat avui la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i que s'estrenarà per les diades de la Mercè i Santa Tecla, Barcelona i Tarragona. 12 colles provaran simultàniament, a plaça, els primers prototips abans de distribuir-los. El protector està pensat per la canalla del pom de dalt del castell, però també es podria fer servir en d'altres posicions. Sílvia Simó és responsable de l'àrea mèdica i de seguretat de la coordinadora.
0: El projecte ha anat directament orientat a protegir la canalla. Ara bé, és cert que el protector, per com està dissenyat, és molt probable que es pugui portar en altres posicions del castell. I, per tant, si les colles ho volen explorant i provant, es pot utilitzar perfectament en altres posicions que permetran protegir, com a mínim, doncs, aquesta zona del terç superior de la cara.
1: Els nous dissenys de casc i protector facial s'han desenvolupat durant 2 anys en la presa NSTI i l'Hospital de Sant Joan de Déu. La incorporació del casc serà gradual i la peça facial serà opcional. Brad Pitt, Naomi Watts o Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició comença avui al vespre amb una gala d'inauguració en el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha gairebé una 30ena de produccions, 2 de les quals a competició oficial. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona i Isaki La Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic i Rami Malek, guanyador d'un Òscar per interpretar Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.
1: A tot això, Marc, avui és dia d'estrenes.
4: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Oh, my God.
1: Com, per exemple, la nova versió cinematogràfica de Resident Evil, el famós videojoc de la PlayStation, que s'estrena juntament amb la pel·lícula del Coyot i el Correcamins, i també amb 2 produccions catalanes.
3: Zach Cregger és l'artífex de Weapons, la cinta de terror que va triomfar l'any passat i ara torna amb la 8ª, però la millor adaptació que s'ha fet mai de Resident Evil. És una història completament nova, amb un esperit canalla divertidíssim que també és apte per als neòfits. És un film extremadament enginyós que sedueix des de la primera escena trepidant i emocionant. El protagonista és un missatger innocent que s'endinsa sense saber-ho en la zona 0 d'on ha sorgit el virus que transforma els humans en zombis o en monstres pitjors. Fa uns anys que la pel·lícula Coyote versus Acme estava tancada en un calaix de manera incomprensible. Ara s'estrena gràcies a la insistència dels fans a xarxes. El film, el Coyote demanda a l'empresa que fabrica els artefactes amb els quals intenta caçar el Correcamins perquè sempre surten defectuosos. Té un aire a qui va enganyar en Roger Rabbit i, tot i que té alguns problemes de ritme, és molt entretinguda. I completen les novetats, Tiempo de Victoria, sobre les disputes a l'hora d'elaborar la previsió meteorològica del dia del desembarcament de Normandia, En la zona gris, una obra menor del mestre de l'acció desenfrenada Guy Ritchie, 2 cintes catalanes modestes, Femení singular i Tanit, basada en l'obra de Núria Albó, i un film d'animació per als més petits, Mambo Jambo es fa norma.
16: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Incendis simultanis.
6: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
7: Catalunya del Nord.
5: Més intensos.
9: És el primer cop que ve un foc tan dolent.
5: Imprevisibles.
27: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
5: Destructius.
28: La Terra crema.
5: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La Terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
30: I sopem a les millors taules del món.
31: En aquesta terra protegim i acollim.
32: Fem barri i fem pinya.
33: I fem. I deixem de ser.
16: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
25: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
26: Generalitat de Catalunya.
34: El govern de tothom.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Clavats, 5 minuts i seran les 7. Marc Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Ara amb Marc, toquen.
2: Esports.
10: L'Espanyol obre la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol rebent l'Elx a partir de les 9 del vespre. El tècnic, Manolo González, a la prèvia, va desitjar que els seus jugadors hagin après de la derrota contra el Rayo d'aquesta passada setmana.
11: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo, como hemos hecho, y a ganar el partido.
10: Aquest partit el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira a partir de 8:45 del vespre.
2: 3CAT Info.
10: Demà jugarà el Barça i ho farà al camp del Sevilla. L'entrenament d'aquest matí, el porter Joan García ha estat absent per les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander i, per tant, serà baixa per al partit de demà al Sánchez-Pizjuán. Ho ha explicat Hansi Flick a la roda de premsa prèvia.
12: We always decide together, so it's like
13: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
12: And so we decided that he's out for this game.
10: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions i a la llista de convocats per Espanya. La principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. A més, també hi ha 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. També s'hi sumen 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a la selecció espanyola sub-21 hi ha els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar, catalans també, a més dels també catalans, Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo. A la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés Barça. Serà a les 8 del vespre amb la novetat de Clara Serra Jordi i la baixa de Catacoll per un Barça que ja ha fet oficial el seu 11 per aquest partit. Jugarà amb Gemma Font, Marta Torrejón, Martina Fernández, Patri, Luarufe, Vicky López, Sidney Sherton-Leipi, Carolina Herrera i Caroline Graham Hansen, Eva Payor i Caroline. També, d'altra banda, tot això en un dia en què s'acaba el mercat de fitxatges a la mitjanit i amb el Badalona Women, que ha anunciat una incorporació, l'arribada de Kathleen Hendricks, extrem neerlandesa, la futbolista de 23 anys, aterra a Badalona, cedida pel Twente fins a final de temporada. Un Badalona que jugarà demà a les 12 del migdia a Palamós contra la Reial Societat, mentre a les 4 l'Espanyol rebrà el co-líder de la Lliga, el Madrid Club de Futbol.
2: L'actualitat esportiva a fons.
10: A Cerdanyola del Vallès avui es tanca la fase de grups de la Golden Cat d'hoquei patins. La selecció femenina de Catalunya ha tancat la fase de grups amb un ple de victòries després de guanyar per 0-4 a França. Sentim Carla Fundaglòria a Esport 3.
14: Sabíem que seria difícil al final aquests partits, sempre costen. Quan obres la llau una vegada t'entra algú més, hem arribat a la mitja part amb 2-0 i bueno, hem seguit treballant fins al final i mira, al final hem pogut encaixar dos més.
10: D'altra banda, el combinat català masculí tancarà la fase de grups d'aquí pocs minuts, perquè a partir de les 7 de la tarda juga contra Portugal i en directe per Esport 3. Aquest migdia, el combinat català empatat a 2 contra Angola. Més coses. Primer dia, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP amb domini de Pedro Acosta i amb tots els homes importants de la General dins dels primers 10 classificats. Parlant de la General, els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín han estat quart i cinquè, respectivament. El tro de Cervera ha donat tot el favoritisme del cap de setmana a Pedro Acosta.
15: Ha sido el más rápido claramente hoy. Aparte aquí las KTM ya se ha visto en el pasado que han ganado carreras y ha ido rápido, entonces de momento es el favorito, pero bueno, nosotros trabajando en nuestro garaje para intentar sacar siempre el 100%.
10: Mentrestant, en waterpolo, el Sabadell ha perdut per 16-15, partit de la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia, contra el Brescia italià. L'equip sabadellenc jugarà demà contra el Budva de Montenegro i diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió. Els dos primers de cada grup passen a la fase de grups de la Champions, on ja hi ha directament el Barceloneta com a actual campió d'Europa. En bàsquet, en aquests moments, a partir de les 7 de la tarda, començarà la segona semifinal de la Supercopa de l'Eurolliga, un duel que enfrontarà dos tècnics catalans. I és que, com diem, a aquesta hora, a les 7, començarà el Real Madrid-Dubai. El Real Madrid, recordem, entrenat per Pedro Martínez, al Dubai per Xavi Pascual. Qui guanyi s'enfrontarà a l'Olympiacos de Giorgos Barzokas a la final, que ha derrotat el Fenerbahçe de Saruna Jasikevicius per 92-90.
2: Trescat Info.
0: Bona tarda, són les 7. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda de divendres, però primer fem un cop d'ull a l'estat del trànsit, equip viari.
3: Complicacions per dos accidents. Hi ha un sol carril obert a la C58 i l'autopista del Vallès, a Montcada i Reixac, en direcció Terrassa. Provoca retencions des del nus de Trinitat i afecta de retruc la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. I a l'AP7, encara 7 quilòmetres de cua entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, direcció Girona, per un altre accident. També provoca retencions en sentit contrari entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, direcció Tarragona.
0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa del servei de traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol trasllada 1.700 migrants de les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. El trasllat ha provocat tensió i moltes persones se n'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors, que fa un mes i mig que malviuen a Ceuta. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió d'altres països. La majoria d'aquests vehicles, però, són vells i contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel.
2: Esports.
10: En futbol, a la Lliga masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre que el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre. A la Golden Cup masculina d'hoquei patins és a punt de començar el duel entre Catalunya i Portugal, el tercer partit de la fase de grups. De moment, estem sentint els himnes i el partit començarà en breus instants en directe per Esport 3. I tenim en marxa la segona semifinal de la Supercopa de bàsquet de l'Eurolliga, que estan jugant al Dubai, entrenat pel català Xavi Pascual, contra el Real Madrid, entrenat pel català Pedro Martínez.
0: I pel que fa al temps, tarda amb alguns núvols al litoral i prelitoral central, comarques interiors de Girona i Pirineu i Prepirineu Oriental. A la resta, una tarda assolellada, calor moderada, màximes entre els 23 i els 28 graus i els valors més alts, que tocaran els 30. Cap de setmana amb més sol i temperatura en ascens.
2: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 7, us informa Agustí Serrat.
2: Trescat Info.
0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici pel cas de Roger Espanyol després que les traductores no entenguessin prou bé el català. En declaracions a aquesta emissora, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
0: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaba dissuadint l'ús del català.
6: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
0: El Departament de Justícia assegura que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis, Ofilingua, per aclarir els incompliments que hi ha hagut. En aquest sentit, l'empresa assegura T3CatInfo que ho està analitzant. Per la seva banda, un treballador d'Ofilingua ha denunciat una mala organització, condicions precàries i poc control per assegurar-se que els traductors tenen titulació o coneixement de les llengües. Ho ha explicat en una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio.
5: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: També el sorprèn que no es truqués a un professional que sabés traduir del català al castellà, perquè assegura que n'hi ha molts. Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català i pel que fa a les demandes, a Barcelona, on se'n presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana. Doncs bé, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre els problemes en la traducció del català en el judici a Roger Espanyol. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i per evitar que es tornin a produir situacions com aquestes. I encara en l'àmbit judicial, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Sinipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
9: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
17: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
9: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
2: 3CAT Info.
0: A Ceuta, aquest matí s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a l'espai habilitat al port per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut corredisses i moments de tensió per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. Segons Abdellah Mustafa, de l'associació veïnal Sidi Embarek, això ha passat per la por de quedar-se sense plaça després de gairebé 50 dies malvivint a qualsevol lloc. Ho ha explicat a 3CAT Info.
18: El caos de totes aquestes persones que tienen miedo de quedarse fuera como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez que llenen estas plazas.
0: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i no totes han pogut entrar a les carpes del port. De fet, a la platja del Trampolín torna a haver-hi migrants que no han pogut accedir a la instal·lació. El ministre Ángel Víctor Torres, que encapçala la gestió de la crisi, no descarta habilitar més espais.
19: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos, si fuera preciso también operar sobre ellos.
0: Abdellah Mustafa lamenta que s'ha posat el focus a treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills.
18: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del Trampolín cuando hay miles de mujeres en la calle. Tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas, en este espacio en el que malviven, evidentemente.
0: En aquest sentit, el ministre Ernest Urtasun alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes a la península.
16: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
0: Des de Melilla, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per la crisi de Ceuta i contra els migrants.
20: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
0: Feijóo anirà dilluns a Ceuta amb el president del Partit Popular Europeu.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Des d'avui a Rússia hi ha eleccions al Parlament. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solies.
21: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
22: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
21: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar...

0: Molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
1: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
0: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
2: A Suècia, la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson ha rebut l'encàrrec de formar govern després del triomf de l'oposició de centre-esquerra en les eleccions legislatives de diumenge. Tot i que el nou Parlament es constituirà d'aquí 10 dies, no hi ha un termini per la presentació del nou govern. Els partits de l'oposició van obtenir un 49,5% dels vots, menys d'un punt per davant del bloc governamental del primer ministre conservador, Ulf Kristersson. Per formar govern, Andersson haurà d'obtenir el suport de tres formacions, a més dels socialdemòcrates. El principal obstacle serà superar les diferències entre els socialistes del Partit de l'Esquerra, que vol entrar al govern, i els centristes, que no volen donar suport a un executiu que inclogui aquesta formació. I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz s'enfronta aquest cap de setmana a un nou test electoral. Diumenge hi ha comicis regionals a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Els sondejos vaticinen una forta caiguda del seu partit, la CDU, i molt bones perspectives per a l'extrema dreta, que després de guanyar Saxònia-Anhalt ara fa dues setmanes, podria doblar resultats. Si es confirma, podria significar el cop de gràcia definitiu per forçar Merz a fer un pas al costat. Berlín, Jordi Regàs.
3: Friedrich Merz ja fa mesos que té problemes quan apareix en públic en entorns no controlats. Tant si és el Congrés dels Sindicats Alemanys ara fa 4 mesos o en un acte electoral ara fa uns dies a Mecklenburg-Pomerània Occidental. El canceller bat rècords amb els pitjors resultats de popularitat en la història de la República Federal. Tan sols un 13% dels alemanys aproven la seva gestió. Però el que ho ha capgirat tot han estat els resultats de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Friedrich Merz.
4: Aquestes són les normes de la nostra democràcia. Val a dir que ahir va marcar un punt d'inflexió, no només a Saxònia-Anhalt, també a tota Alemanya. Aquestes eleccions tindran conseqüències.
3: Unes conseqüències que podrien ser per a ell. Una part de l'electorat conservador ha passat a votar a l'extrema dreta. Merz no ha complert la seva promesa a l'hora de contenir el creixement d'Alternativa per Alemanya. Ben al contrari, han duplicat els seus resultats. Són motius que impulsen les veus dins el seu propi partit que consideren que el canceller políticament està amortitzat. Friedrich Merz, però, continua negant que es plantegi plegar.
4: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
3: Diumenge al vespre, el canceller ha convocat la direcció del partit a la seu central de la CDU a Berlín. Si el partit no li dona suport, és més que probable que per Friedrich Merz sigui el moment de fer un pas al costat.
2: Pràcticament un quart de 8 del vespre, obrim l'àrea de servei i comencem, com sempre, consultant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs ara el punt més conflictiu és la sortida de Barcelona per la C58 i l'autopista del Vallès. I és que hi ha un accident a l'altura de Montcada i Reixac en direcció Terrassa que deixa un sol carril obert a la circulació i, a més, durant uns minuts ha calgut tallar del tot la circulació perquè hi estan actuant els bombers de la Generalitat, també diverses ambulàncies i els Mossos d'Esquadra en aquest punt. Hi ha retencions des del Nus de la Trinitat i afecta també la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. També aturats a la mateixa C58 des de Montcada fins a entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat en sentit contrari. També cues a la Ronda de Dalt, lentitud i aturades des de Pedralbes a Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyella, sentit Besòs, en direcció Llobregat, entre Roquetes i Horta i també a l'altura de Pedralbes. I a la Ronda Litoral, cues encara entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc i a Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, en direcció Llobregat. A la resta també queden encara aturades a l'autopista AP7, entre Subirats i Gelida, d'uns 4-5 quilòmetres en direcció Girona, perquè retiren els vehicles que han tingut un accident i que es troben situats al voral. També hi ha lentitud entre Martorell i Gelida en sentit sud, en direcció Tarragona. A la mateixa P7 també lentitud i alguna aturada entre Mollet del Vallès i Montmeló en direcció Girona. I a la C60 aturats a l'altura d'Argentona en sentit sud, en direcció Mataró, en direcció aquí cap a Mataró o bé per enllaçar amb la C32, amb l'autopista del Maresme. Per obres, aturats a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, direcció Lleida. I el transport públic es mantenen els retards que poden superar els 20 minuts a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, perquè des del matí que hi ha una incidència a la infraestructura de DIF entre les estacions de Mollet, Sant Fost i de la Llagosta. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: Gràcies, fins ara.
5: Fins ara.

0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
2: Avui altre cop una tarda molt estable amb algunes nuvolades que han anat creixent cap al Pirineu, cap al nord-est, però sense més conseqüència, i a la resta moltes estones de sol. Pel que fa a les temperatures, han pujat una miqueta més que no pas ahir. Els valors més alts han tocat els 30, 30 graus al Dover, gairebé 30 a Benissanet, Espolla, 29 a Cabanes, 29 a Vinebre, al Marroig, a Serós, 28 o 28 al Montmell. Després d'un matí amb aquest ruixat molt localitzat a la ciutat de Barcelona i justament en un barri només, a la zona del Port Olímpic, amb aquests 39 litres per metre quadrat i, en canvi, 8 litres a Cubelles o 2 litres a Sitges. Així acabarà el dia amb estabilitat, amb un cel força clar, i al cap de setmana tindrem un temps estable, amb unes temperatures que aniran pujant, ni que sigui una miqueta cada dia. En un matí de dissabte, amb sol, amb algunes bandes de núvols prims, amb alguna boira matinal, algun núvol baix entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, encara amb una mica de vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, a la tarda pot créixer alguna nuvolada cap al nord-est, en principi sense més conseqüència, podria deixar-se escapar alguna gota, i de cara a diumenge encara menys possibilitats de precipitació, moltes més estones de sol i temperatures una miqueta més amunt. Dissabte ja passarà dels 30 a 31 graus i diumenge potser algun valor arribi als 32 o 33 graus.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 7 i 18 minuts, amb la perspectiva d'una guerra, la de l'Orient Mitjà, que no s'acaba, i el petroli per damunt dels 100 dòlars al barril, Europa es prepara per a una tardor de preus cap amunt, i el govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que impulsi un nou impost europeu per gravar els beneficis extraordinaris de les companyies de petroli i gas. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a l'arribada de la reunió de l'Eurogrup, que se celebra a Dublín. Té el suport de països com Alemanya, Portugal o Polònia.
6: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La Comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
1: I és que aquest augment del preu del petroli i el gas pel bloqueig a l'estret d'Hormuz és una preocupació creixent a Europa. A França, el preu del gasoil ha arribat avui a màxims històrics. El president francès Emmanuel Macron, però, descarta de moment rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants perquè diu que el país no s'ho pot permetre per l'elevat deute públic. París, Isabel Galí.
7: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
8: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
9: C'est ce que nous faisons.
7: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
9: Moi je vais être honnête avec eux.
8: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
9: De la guerra russa en Ucraïna.
7: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
1: Seguim en plana econòmica perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per vendre'ls aquí. Però en molts casos es tracta d'automòbils antics i, per tant, més contaminants i insegurs. Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15% 1,5% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut els anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'imposen pel preu.
0: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
1: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
10: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
1: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La defensa de Jonathan Andic nega que el seu client s'hagués interessat per una activitat terapèutica que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. És la resposta a un article de La Vanguardia publicat avui, escrit a partir de la declaració d'una professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de Jonathan Andic. La terapeuta, Maria Luisa Lüderwald, havia ideat aquesta activitat per a un altre pacient i li havia demanat a la professora que busqués una ruta amb precipicis a Montserrat. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Llíria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
1: Des del Col·legi de Psicologia alerten que hi ha un creixement d'aquest tipus de terapeutes sense formació reglada ni codi ètic i que això pot suposar un risc per la salut pública. També apunten que estan estudiant si en aquest cas concret hi ha hagut intrusisme professional. En el cas que la terapeuta s'hagués fet passar per psicòloga sense ser-ho, emprendrien mesures legals contra ella. La unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil ha localitzat un submarinista mort a prop de les Illes Medes, al Baix Empordà, que havia fet una immersió ahir a la nit. El company amb qui estava fent submarinisme, a la zona del Medallot de les Illes, va advertir ahir a la nit que l'home no havia pogut sortir de l'aigua. La víctima tenia 38 anys i tot apunta que seria un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia. En l'operació de rescat també hi han participat la unitat d'actuacions subaquàtiques dels bombers. I els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús abans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, Quatre Camins és un dels centres que pateix més la sobreocupació dels reclusos.
12: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta com una presó més nova, per exemple. Amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
1: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de parelles entre ells.
4: Esports.
1: Falten 5 minuts per 8:15 del vespre. Moment per repassar l'actualitat esportiva amb Francesc Ripoll. Bona tarda.
13: Bona tarda. L'Espanyol obre avui la 7a jornada de Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a partir de les 9 del vespre. Manolo González, el tècnic, espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo i alerta del potencial de l'Elx.
14: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo como hemos hecho y a ganar el partido.
13: L'equip blanquiblau és 8è a la classificació amb 7 punts i busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el club, només 2 punts en 6 partits. El partit en directe a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 9:15.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Avui és el torn de l'Espanyol. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla. A l'entrenament d'aquest matí, el porter Joan García ha estat absent per les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. Serà baixa pel partit de demà el Sánchez Pizjuán, i sobre la seva baixa n'ha parlat Hansi Flick.
15: We always decide together, so it's like
16: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
15: And so we decided that he's out for this game.
13: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions, i a la llista de convocats per Espanya la principal novetat és la del debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha convocat fins a 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. Mentrestant, a la sub-21 hi ha els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espart, també els catalans Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo. I a la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés-Barça. Serà a les 8 del vespre, amb la novetat de Clara Serra Jordi i la baixa de Catacoll. Pere Romeu ja ha presentat el seu 11, jugaran Gemma Font a la porteria, Marta Torrejón, Martina Patri i Lu Arufe a la defensa, Vicky, Sidney i Carolina al mig del camp, a dalt Graham Peyori i Caroline. Qui sé que ha fet una incorporació és el Badalona Women, que ha anunciat l'arribada de Katherine Hendricks, extrem neerlandesa, futbolista de 23 anys, que té a Badalona seguida pel Twente fins a final de temporada. El Badalona, per cert, que jugarà demà a les 12 del migdia a Palamós contra la Reial Societat. A les 4 a l'Espanyol rep el co-líder de la Lliga, el Madrid Club de Futbol. I a Cerdanyola del Vallès avui juguen més partits de la Golden Cat d'hoquei patins, l'equip masculí de Catalunya. Avui té doble cita. Aquest migdia han empatat a 2 contra Angola i des de les 7 estan jugant contra Portugal i estan guanyant per 1-0 quan falten 9 minuts i mig pràcticament per arribar al final de la primera meitat. L'equip femení ahir va jugar 2 partits i els van guanyar tots dos. Van superar Alemanya per 0-8 i a Portugal per 1-3. I també s'ha acabat el partit de França contra Catalunya. Ha guanyat l'equip català per 0-4. I parlem ara de motor. Avui primer dia del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, amb domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers. Els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín han estat quart i cinquè. Sentim el tro de Cervera.
17: Ha sido el más rápido claramente hoy, aparte aquí las KTM ya se ha visto en el pasado que han ganado carreras y ha ido rápido, entonces de momento es el favorito, pero bueno, nosotros trabajando en nuestro garaje para intentar sacar siempre el 100%.
13: I acabem els esports parlant de futbol sala, perquè avui juguen els dos equips catalans, partit de la segona jornada, a 8:15, Oparrulo Catgas Santa Coloma, partit dels colomencs a la pista de l'equip gallec, i a les 9, Barça-Peníscola. El Barça s'estrena aquesta temporada al Palau Blaugrana en partit de Lliga.
4: 3CAT Info.

0: Són dos quarts de vuit del vespre, moment de repassar algunes de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, com que el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics en el judici per les lesions a Roger Español durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa del Servei de Traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. De seguida us explicarem que Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics i estratègics que estan en risc de tancar. L'Ajuntament també treballarà amb la Generalitat per disposar del mecanisme legal que els permeti la compra preferent. El projecte ha d'engegar abans que s'acabi l'any. La canalla castellera ja compta amb un nou casc i un protector facial. La nova equipació de seguretat l'ha presentada avui la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i s'estrenarà per les diades de la Mercè i Santa Tecla. I Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià, que s'inaugura aquest vespre amb una gala on es lliurarà un premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. El cinema català presenta dues produccions a la competició oficial. Els esports, què destacam avui, Francesc?
1: Que la Lliga Masculina de Futbol avui juga l'Espanyol a les 9 del vespre contra l'Elx i el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre.
0: I pel que fa el temps, tarda amb alguns núvols al litoral i prelitoral central, comarques interiors de Girona i Pirineu i Prepirineu Oriental, a la resta una tarda assolellada. Calor moderada, màximes entre els 23 i els 28 graus i els valors més alts que tocaran els 30. Cap de setmana amb més sol i temperatura en ascens. Set i 32 minuts, el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici pel cas de Roger Español després que les traductores no entenguessin prou bé el català. En declaracions a aquesta emissora, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
2: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
0: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaba dissuadint de l'ús de la llengua.
3: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
0: El Departament de Justícia assegura que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis, Ofilingua, per aclarir els incompliments que hi ha hagut. En aquest sentit, l'empresa ha assegurat a 3Cat Info que ho està analitzant. Per la seva banda, un treballador d'Ofilingua ha denunciat una mala organització, condicions precàries i poc control per assegurar-se que els traductors tenen titulació o coneixement de les llengües. Ho ha explicat en una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio.
4: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ajuda social.
0: També el sorprèn que no es truqués a un professional que sabés traduir del català al castellà perquè assegura que n'hi ha molts. Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català. Pel que fa a les demandes, a Barcelona, on se'n presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana. I encara en plana judicial, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
5: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
5: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: I el tenor de Calella, Albert de Prius, jutjat per abús sexual continuat a una alumna seva que era menor d'edat, diu que és innocent i que tot és mentida. Durant la vista oral d'avui, una altra presumpta víctima i una exparella de la denunciant han declarat que la noia els va confessar els abusos. Audiència de Barcelona, Marta Vallès.
7: De les 5 denúncies presentades contra el tenor, és el primer cas que arriba a judici. Els fets haurien passat entre els anys 2010 i 2014, quan la noia tenia 14 anys. Avui, ella ha declarat a porta tancada i amb protecció visual per no veure l'investigat. Una altra de les presumptes víctimes de Deprius, que ha comparegut com a testimoni, ha declarat que la denunciant li hauria explicat que va patir tocaments i altres abusos a llocs com el cotxe del tenor o l'escola de música. Una exparella de la noia, a preguntes de l'acusació particular, ha detallat que ella li va confessar que havia tingut relacions sexuals amb Deprius, que durava des de feia temps i que no sabia com aturar-ho. Una treballadora de l'escola musical del tenor ha confirmat que la jove li hauria explicat que els abusos van començar quan ella tenia 14 anys i que el tenor s'enduia alumnes al despatx. Durant el seu interrogatori, Albert de Prius ha admès haver tingut relacions sexuals amb la noia, però sempre ha assegurat quan era major d'edat. També ha afegit que era la noia qui li anava al darrere. La Fiscalia demana per Albert de Prius 10 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada, a més d'una indemnització de 40.000 euros per la víctima. El judici continuarà dilluns amb els informes de les parts i el torn de l'última paraula per a l'investigat.
0: Més coses, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, confirma que el detingut a Mèxic, acusat de matar l'estudiant espanyola d'intercanvi Claudia Tacoronte, ha confessat el crim. Els fets van passar dissabte, quan, segons fons de la investigació, l'acusat volia robar a la jove estudiant i la va acabar apunyalant. Álvarez ha agraït en una trucada a les autoritats mexicanes la celeritat en la resolució del cas.
8: Le he trasladado el agradecimiento por la rapidez con la que se están produciendo las investigaciones, que se llegue hasta las últimas responsabilidades y que, desde luego, todos aquellos que han estado implicados en este hecho respondan ante la justicia.
0: La Fiscalía de l'Estat mexicà de Morelos imputarà al detingut un delicte de feminicidi i demanarà la pena màxima de 70 anys de presó.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La síndica de Greuges proposa a la Generalitat destinar un mínim de 73 milions d'euros per fer front al sensellarisme. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on han participat una 50 d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i la taula del tercer sector. La síndica, Esther Jiménez Salinas, demana un acord de país per destinar una partida fixa del pressupost cada any a aquesta problemàtica. Només així, diu, es podrà erradicar el sensellarisme de cara al 2035.
10: Això és un acord de tots, per tant, la Generalitat ha de participar. Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat, que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha explicat que estudiaran la proposta i ha avançat que el seu departament donarà 30 milions d'euros l'any que ve als ajuntaments.
11: Hem reforçat la nostra aposta per fer front al sensellarisme en la col·laboració dels ajuntaments, fonamentalment a través del contracte programa, on posem més de 115 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
0: La síndica ha emplaçat les parts del 23 d'octubre per dir si accepten o no la proposta. Des de la taula del tercer sector veuen bé la partida econòmica, però demanen que tiri endavant d'una vegada la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. 7:39, pràcticament 40 minuts, l'alcalde de Barcelona anuncia que crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per la pujada dels preus del lloguer. Jaume Collboni ha explicat que és una iniciativa que fa més de 10 anys que funciona a París i que volen importar a la capital catalana abans que acabi l'any. La idea és que el fons també protegeixi comerços que es consideren estratègics pel servei que ofereixen a un barri.
12: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Barcelona treballa conjuntament amb la Generalitat per disposar d'eines legals que els permetin exercir el dret de tempteig i retracte. Això els permetrà disposar de la compra preferent de locals comercials. L'anunci s'ha fet a la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes.
9: 3CAT Info.
0: El sindicat CGT ha reprès la vaga indefinida als serveis de terra que presta l'empresa Ground Force a l'aeroport de Barcelona. La protesta, que va començar l'agost, s'havia suspès per facilitar la negociació, però ara el sindicat ha decidit continuar-la perquè denuncien el comiat de dos representants que formen part del comitè de vaga. La CGT retreu a la direcció de la companyia falta de personal i deteriorament de les condicions de treball. Durant l'aturada a l'agost, l'aeroport del Prat es van arribar a extraviar més de 6.000 maletes i es van haver de cancel·lar 270 vols. Entre les aerolínies que atén Ground Force hi ha Air Europa, Lufthansa o Air France. I la intel·ligència artificial obre la porta que les persones amb diabetis puguin fer exercici d'alta intensitat sense mirar constantment el seu nivell de sucre en sang. Així ho constata un sistema que s'ha presentat en el primer Fòrum Salut i Ciclisme que es fa a Girona en el marc de la Fira Internacional de Ciclisme del CIOTER. Girona, Pau Bertrolí.
13: L'app recull directament les dades del sensor de glucosa que porta l'esportista i l'avisa quan cal menjar alguna cosa o quan és recomanable reduir ritme, sense necessitat, i això és important, que hagi de mirar constantment el seu nivell de sucre en sang, el rellotge o el monitor de la bici. Ens ho explica Josep Bahí, catedràtic de l'UdG i coordinador de l'estudi.
14: Nosaltres algoritmes el que te permeten és dir, escolta, tu vols sortir en bicicleta? Vols sortir en bicicleta de manera tranquil·la, sense haver d'estar mirant cada minut el sucre si t'està baixant o no t'està baixant? Tu tira. Nosaltres t'anirem recomanant quan has de menjar alguna cosa.
13: Els investigadors preparen ara una nova avaluació del sistema en persones amb diabetis abans de comercialitzar-lo. L'objectiu és aconseguir que la por a patir una baixada de sucre deixi de ser un limitant per la pràctica esportiva.
0: I l'Hospital del Mar, l'Hospital Clínic i el Consorci de la Zona Franca signen un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d'impressió i tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'aliança permetrà connectar l'experiència dels professionals dels dos hospitals amb la capacitat tècnica del Consorci, amb unes instal·lacions amb més espai i més tecnologia d'última generació. La consellera de Salut, Olga Pané, ha destacat que la sostenibilitat del sistema sanitari català passa per aliances com aquesta i espera que s'hi sumin altres institucions.
15: El futur passa per la innovació i una de les potes de la innovació és el 3D. Per tant, qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
0: Ara la prioritat de l'aliança és aconseguir la certificació per poder utilitzar els prototips que fabriquin en l'àmbit sanitari. Diuen que això ajudarà a abaratir costos i dependre menys d'altres empreses proveïdores.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La canalla castellera ja compta amb un nou casc i un protector facial. La nova equipació de seguretat l'ha presentada avui la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i s'estrenarà per les diades de la Mercè i Santa Tecla. 12 colles provaran simultàniament a plaça els primers prototips abans de distribuir-los. El protector està pensat per la canalla del pom de dalt del castell, però també es podria utilitzar en altres posicions. Sílvia Simó és responsable de l'àrea mèdica i de seguretat de la coordinadora.
16: El projecte ha anat directament orientat a protegir la canalla. Ara bé, és cert que el protector, per com està dissenyat, és molt probable que es pugui portar en altres posicions del castell. I, per tant, si les colles ho volen explorant i provant, es pot utilitzar perfectament en altres posicions que permetran protegir com a mínim doncs, aquesta zona del terç superior de la cara.
0: Els nous dissenys de casc i protector facial s'han desenvolupat durant 2 anys amb l'empresa NZI i l'Hospital Sant Joan de Déu. La incorporació del casc serà gradual i la peça facial serà opcional. Pràcticament 7:45 del vespre, obrim l'àrea de servei i a aquesta hora tornem a fer un cop d'ull a les carreteres per saber com està la situació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Ja normalitzada la P7 a la zona de Gelida, on hi havia complicacions per un accident. La circulació ja és fluida en totes dues direccions. En canvi, a la mateixa P7 encara hi ha molta intensitat entre Mollet del Vallès i la Roca en sentit nord en direcció Girona. A la C58, l'autopista del Vallès, ja han retirat el voral els vehicles implicats en un accident a l'altura de Montcada i Reixac en direcció Terrassa. Queda retenció d'un parell de quilòmetres des del nus de Trinitat a Torre Baró, en direcció Sabadell-Terrassa, i també retencions en sentit contrari en direcció d'entrada a Barcelona. Això afecta de retruc la B20, la Pota Nord, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A les rondes queden aturades a la ronda a dalt entre la Vall d'Hebron i Pedralbes, direcció Llobregat. Aquí hi ha alguna possible incidència. En sentit contrari, aturats entre Horta i Canyelles. A la ronda litoral, petita retenció en direcció Besòs entre passeig de la zona Franca i Montjuïc i de Sant Adrià a Santa Coloma, mentre que en direcció Llobregat també hi ha una llarga retenció entre Fòrum i la Barceloneta. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, entre plaça Cerdà i plaça Espanya, en totes dues direccions, i a l'autovia A2, a l'altura de Cornellà, en direcció d'entrada a Barcelona. Per obres, aturats a l'autovia A2, a l'altura de Jorba, direcció Lleida. I el transport públic encara s'arrossega en retards que poden superar els 20 minuts a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11, per una incidència des del matí a la infraestructura entre la Llagosta i Mollet-Sant Fost. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, fins ara.
17: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
18: Una tarda molt estable, amb alguna nuvolada que ha anat creixent, però que n'ha portat més conseqüències després d'un matí, amb aquests ruixats molt localitzats cap a la costa central i molt puntuals en alguns casos, 39 litres per metre quadrat a Barcelona al Port Olímpic, però en canvi un litre només al Tibidabo, a Sant Feliu de Llobregat, 8 a Cubelles, 2 a Sitges o 5 litres a Cunit. Tarda estable, solellada cap a comarques interiors, cap a Ponent, temperatures un pèl més amunt, avui sí que hem arribat ja definitivament a aquests 30 graus altre cop, al Dover, gairebé 30 a Benissanet, 29,6, 29 a Espolla, 29 a Cabanes, però també 28 a Seròs o al Montmell, temperatures entre els 23 i els 26, 27 graus, i amb aquesta estabilitat que ens acompanyarà tot el cap de setmana, fins i tot encara més que no pas avui. En un matí de dissabte estable, amb unes temperatures que no variaran gaire, altre cop ambient fresc cap a comarques interiors, algun valor de 19-20 graus a la costa, amb alguns núvols baixos resseguint la façana litoral des del sud de la Costa Brava fins a la costa central, un pèl de tramuntana i mestral als dos extrems, i a la tarda força estones de sol, alguna nuvolada que pot créixer cap al nord-est, gairebé amb poques possibilitats de precipitació, i diumenge encara més estable, sol, alguna banda de núvol prim i temperatures un pèl més altes. Dissabte les màximes més altes ja podrien arribar als 30-31 graus i diumenge aquests valors més elevats arribarien ja als 32 graus, per tant aquesta calor que va pujant però de forma molt gradual.

0: Els valencians Romàntic Dimoni entusiasmen el públic del Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta jornada ja estan en marxa als grans escenaris exteriors amb bandes com Mama Duixa o Lia Kali. Vic, Marc Ruiz.
1: Romàntic Dimoni és el nou projecte del líder de la banda valenciana Smoking Souls, Carles Caselles. És una formació clàssica de guitarres, baix i percussió que ha omplert d'energia la sala ja des del primer moment. Són cançons amb un patró rítmic intens semblant als de Tudor Cinema Club o Block Party, amb un líder carismàtic amb una gran gestualitat que enganxa. La seva proposta ha entusiasmat el públic, que ha aplaudit amb ganes. Les lletres són rebels, però al mateix temps realistes. Diu, per exemple, coses com "No hi ha revolta sense cicatrius". Aquesta tarda ja s'obren els escenaris a l'aire lliure. Artistes com Lia Kali o Mama Duixa són els que actuaran aquesta nit a l'escenari de la Plaça Major. Però un dels grans atractius de la jornada és l'estudià Nacho Vegas, que ha venut totes les entrades de la Sala Gran de l'Atlàntida.
0: En cinema, Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial. Enviat especial de Sant Sebastià, Marc Garriga.
2: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona i Isaki La Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic i Rami Malek, guanyador d'un Òscar per interpretar Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.
0: I avui comença la Setmana del Llibre en Català i una de les escriptores internacionals que la visita és l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les fades modernes, una revisió com a mínim sorprenent de l'origen de contes tan populars com La caputxeta vermella o La ventafocs. Tot i que està basada en fets reals, Pollard fa una recreació molt lliure dels salons literaris femenins que es feien a París durant el regnat de Lluís XIV a finals del segle XVII. Allà les dones, totes nobles, explicaven històries basades en rondalles antigues però que prenien nova forma a través de les seves pròpies experiències, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats.
3: El matrimoni per elles no era una institució romàntica, no es casaven per amor. Tenia a veure amb la decisió dels pares, la família, la política o raons econòmiques. Aquestes dones explicaven la seva experiència i no denunciaven el patriarcat de manera intencionada. Però, inevitablement, si parlaven del rei, els pares o les relacions entre homes i dones, aquestes experiències negatives acabaven sortint als contes.
0: Els resultats són contes de fades que parlen de violència i resistència, un llibre que publica Club Editor i Impedimenta i que presenta demà al migdia a la Setmana del Llibre.
4: Futbol català al dia.
5: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. A la Primera Federació, victòria del Nàstic davant l'Algeciras, 4-2. Els granes signen un gran inici de temporada amb 7 punts de 9 possibles. En canvi, derrotes dels dos barcelonins, Eivissa 2, Sant Andreu 0 i Europa 1, Hèrcules 2. Els graciencs encara no han guanyat. A la Segona Federació, l'Espanyol B i el Manresa porten 6 punts de 6 possibles. Els blanquiblaus golegen el Calamotxa per 5-0 i els del Bages superen el Penyesport per 2-0. En canvi, el Barça B punxa contra el filial del Logroñés. La muntanyesa és la sensació de la Tercera Federació. 0-1 al camp del Badalona i líders en solitari, en ple de victòries. Els tres candidats a l'ascens, Cornellà, l'Hospitalet i Vilanova, aconsegueixen la seva primera victòria. A la Primera Federació Femenina, el Barça B punxa en la seva estrena 1-1 contra el Reial Unión de Tenerife. I també comença la Segona Federació, amb 5 equips catalans. Guanyen el Barça C, l'Espanyol B i l'Ona Sant Adrià. En canvi, la M de Lleida empata contra el València B i l'Europa perd per 2-0 al camp de l'Elx.
4: Futbol català a 3CAT Info.
6: Repassem ara el que donarà de si el pròxim cap de setmana pel que fa al futbol territorial de casa nostra. A Primera Federació, el Nàstic viatjarà al Corcón diumenge a les 12 mirant de confirmar el bon inici de temporada després de sumar 7 punts en els primers 3 partits. L'Europa buscarà la primera victòria de la temporada en un camp complicat com el del Múrcia dissabte a 6:45. I el Sant Andreu rebrà el filial del Madrid, però no estarà aquest cap de setmana, sinó dimecres 23 de setembre. A Segona Federació, el Manresa, líder del grup 2, jugarà amb el Tudelano. L'Espanyol B, que també ha començat en ple de victòria, jugarà al camp del Penyesport i el Barça B viatjarà fins a Barbastro. A la Tercera Federació tenim duel barceloní entre el Martinenc i l'Europa B, el Guinardó. El Cornellà de Leo Messi, que ha començat molt bé la Lliga, s'enfrontarà a l'Hospitalet en un duel de candidats a l'ascens. Per la seva banda, el Badalona jugarà al camp del Vilassar de Mar. La Lliga Elit, que arrenca aquest proper cap de setmana, té alguns partits destacats, com l'Horta Turó de la Peira, duel de barris veïns barcelonins, i el derbi d'Osona, Manlleu-Vic. A la Primera Federació Femenina destaquen el duel de filials entre el Barça B i l'Atlètic de Madrid B. I finalment, a la Segona Federació Femenina, l'Ona Sant Adrià, líder de la categoria, jugarà al camp de l'Europa en el retorn de les gracienques a la categoria.
4: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Francesc Ripoll. Bona tarda.
5: Bona tarda. L'Espanyol obre la 7a jornada de Lliga Masculina de Futbol i rep l'Elx a partir de les 9 del vespre amb 11 ja confirmat. Anem a l'RCD Stadium. Sònia Olear, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Francesc. Un 11 amb 5 canvis. Dimitrovic a la porteria, José Ángel, Unai, Cabrera i Hinojo a la defensa, doble pivot per Urco i Edu Expósito, que a la banda dreta, Javi Hernández, mitja punta, Brian Zaragoza, banda esquerra i en punta Roberto. 5 canvis, un d'obligat, el de José Ángel per Omar sancionat. Recordem a veure una vermella directa davant el Rayo Vallecano. Ha entrat Unai per Riedel, Edu per Moscardo, Cala per Bausa i Brian Zaragoza per Harman. Aquesta és la primera titularitat de Brian Zaragoza amb l'Espanyol. Un Espanyol que rep el CUE, que encara no ha guanyat cap partit, a l'Elx.
5: Gràcies, Sònia, aquest partit en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Avui juga l'Espanyol i demà juga el Barça al camp del Sevilla. A l'entrenament d'aquest matí el porter Joan García ha estat absent per les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. Serà baixa pel partit de demà el Sánchez-Pizjuán. N'ha parlat sobre la seva lesió Hansi Flick.
7: We always decide together, so it's like our...
8: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
7: And so we decided that he's out for this game.
5: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz.
4: 3CAT Info.
5: A la Lliga Femenina avui comença a disputar-se la quarta jornada amb l'Alavés-Barça. Serà a les 8 del vespre, amb la novetat de Clara Serrajordi i la baixa de Cata Coll. A l'11 és el següent, Gemma Font a la porteria, Marta Torrejón, Martina Patri i Lua Rufé la defensa, Vicky, Cindy, Caroline al mig del camp, a dalt, Graham, Peyor i Caroline. Un d'altre equip català és el Badalona Women, que ha fet oficial una incorporació, l'arribada de Catherine Hendricks, extrem neerlandesa de 23 anys, que terra Badalona cedida pel Twente fins a final de temporada. Un Badalona que jugarà demà a les 12 del migdia a Palamós contra la Reial Societat, mentre a les 4 l'Espanyol rebrà el colíder de la Lliga, el Madrid Club de Futbol. I a Cerdanyola del Vallès avui es juguen partits de la Golden Cat d'hoquei patins. L'equip femení hi va jugar dos partits i tots els va guanyar, va superar Alemanya per 0-8 i Portugal per 1-3, i ha jugat també avui contra França, s'ha imposat per 0-4, una victòria contundent. L'equip masculí està al descans en el seu partit contra Portugal aquest migdia, empatat a 2 contra Angola.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Més coses. Primer dia, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP de domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers. Els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín han estat quart i cinquè. Sentim declaracions del Toro de Cervera.
9: Ha sido el más rápido claramente hoy, aparte aquí las KTM ya se ha visto en el pasado que han ganado carreras y ha ido rápido, entonces de momento es el favorito, pero bueno, nosotros trabajando en nuestro garaje para intentar sacar siempre el 100%.
5: I a la Lliga de Futbol Sala, els dos catalans juguen avui partits de la segona jornada. A 8:15 ha començat el partit del CatGas, que està jugant a la pista de l'Opa Rulo. Està jugant en aquests moments l'equip colomenc i també ha de jugar a 9:00 al Barça contra el Peníscola al Palau Blaugrana.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Español durant les càrregues de l'1 d'octubre. I és que no van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no en tenien prou bé. El Departament de Justícia ja ha demanat explicacions a l'empresa del servei de traduccions per aclarir què va passar. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics, en benefici pel PSC. El govern espanyol ha traslladat avui al matí 1.700 migrants de les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. Un trasllat que ha provocat corredisses, tensió i moltes persones se n'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que fa mes i mig que malviuen a la ciutat autònoma. El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva per millorar la integració dels alumnes nouvinguts. La proposta es debatrà la setmana vinent en el debat educatiu de país. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió d'altres països. La majoria, però, són vells i més contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista a les eleccions al Parlament que es fan aquest cap de setmana, però tot indica que tornarà a guanyar la formació del president Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'Ajuntament de Ribes de Freser, el Ripollès, recomana no beure aigua de l'aixeta per excés d'arsènic. La prohibició afecta una part del municipi perquè s'ha superat de poc el límit permès d'aquest arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. La situació s'allargarà, com a mínim, fins que es puguin substituir tots els filtres. I sona el Mercat de Música Viva de Vic, que defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit del seu creixement. Una edició en què hi tornen a participar 1.300 professionals, principalment de Catalunya.
1: Esports.
2: En futbol, a la Lliga Masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, amb Dimitrovic a la porteria, José Ángel Núñez, Cabrera i Nojo a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, Calatrava, Javi Hernández i Brian a les mitges puntes i com a davanter centre Roberto. A la Lliga F ha començat l'Alavés-Barça a partir de la segona jornada, primers minuts de partit, empat a 0. I a la Golden Cat masculina, Catalunya està jugant el tercer partit de la fase de grups contra Portugal, de moment empat a 2 a la segona meitat.
0: Temps estable per les pròximes hores, només amb alguns núvols al litoral i també al nord-est. El cap de setmana encara serà més estable i les temperatures començaran a pujar. Demà al matí, amb alguns núvols al litoral i al prelitoral central i alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca i les màximes entre els 23 i 28 graus. Les més altes, prop dels 30.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici del cas de Roger Español després que les traductores no entenguessin prou bé el català. En declaracions a aquesta emissora, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, ha subratllat que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
0: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, ha denunciat la inacció de les administracions que acaba dissuadint, diu, de l'ús de la llengua.
4: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
0: El Departament de Justícia assegura que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis, o Filingua, per aclarir els incompliments que hi va haver. En aquest sentit, l'empresa ha assegurat a aquesta emissora que ho està analitzant. Un treballador d'Ofilingua ha denunciat una mala organització, però condicions precàries i poc control ha explicat per assegurar-se que els traductors tinguin titulació o coneixement de les llengües. Així n'ha parlat avui en una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio.
5: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: També ha dit que el sorprèn que no es truqués a un professional que sabés traduir el català al castellà, perquè assegura que n'hi ha molts. Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en aquesta llengua. Pel que fa a les demandes, a Barcelona, on se'n presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en català. Esquerra Republicana, Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre aquests problemes que hi va haver en aquesta traducció, i també reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per garantir el dret a fer servir el català a la justícia i per evitar que pugui tornar a passar una situació com aquesta. A Tarragona, l'exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros espera que el judici pel cas Inipro, que ha començat avui, serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, primera vista d'aquest judici sobre un suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en beneficis del Partit dels Socialistes de Catalunya. Tarragona, Manel Sastre.
6: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
7: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
6: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Ceuta, avui al matí, s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a un espai habilitat al port per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut corredisses, moments de tensió per fer les cues per poder entrar a aquesta instal·lació. Segons Abdelà Mustafa, de l'associació veïnal Sidi Embarek, això ha passat per la por de moltes persones a quedar-se sense plaça després de gairebé 50 dies malvivint a qualsevol lloc, i és el que ha passat. Ho ha explicat a 3CAT Info.
8: El caos de todas estas personas que tienen miedo de quedarse fuera, como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez se llenen estas plazas.
0: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i no totes han pogut entrar a les carpes del port. A la platja del Trampolín, de seguida hi ha tornat a haver immigrants que no han pogut accedir a la instal·lació. El ministre Ángel Víctor Torres, que encapçala la gestió de la crisi, no descarta habilitar més espais.
9: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo, y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos si fuera preciso también operar sobre ellos.
0: Abdelà Mustafa lamenta que s'ha posat el focus en treure homes de les platges mentre que centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 d'aquestes dones, moltes amb fills.
8: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del Trampolín cuando hay miles de mujeres en la calle. Tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas, en este espacio en el que malviven, evidentemente.
0: I el ministre Ernest Urtasun alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes cap a la península.
10: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
0: Des de Melilla, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per la crisi i contra els migrants.
11: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
0: Alberto Núñez Feijóo, dilluns vinent, anirà a Ceuta acompanyat del president del Partit Popular Europeu. I el govern afirma que vol potenciar les aules d'acollida intensiva com a eina per millorar la integració dels nouvinguts. Aquest serà un dels punts que l'executiu posarà damunt la taula al debat educatiu de país que es farà la setmana vinent. La consellera d'Educació ho ha dit des d'un institut de Vic, amb un 60% de migració de 25 nacionalitats diferents que ja disposa d'aquest recurs. Vigna-te a d'ell.
12: La consellera Niubó vol avançar cap a aquest model d'aula d'acollida intensiva per tota la secundària, és a dir, que els nouvinguts estiguin mig any en grups reduïts en una aula a banda, prenent català i fent un procés d'integració social, fins que no s'incorporin a l'aula ordinària. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives, especialment a la Catalunya Central. Les declaracions les feia la consellera

0: Necessiten una oportunitat.
1: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país que ja tenen aules d'acollida intensiva per a primer i segon d'ESO. Per cert, una vintena de docents han rebut la consellera amb crits de no volem promeses, volem fets.
2: 3CAT Info.
3: Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per vendre'ls aquí, però en molts casos són automòbils antics i, per tant, més contaminants i insegurs. Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut als anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats aquest any tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'imposen pel preu.
4: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
3: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
5: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
3: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. La descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses perquè l'any 2050 siguem neutres en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Més dades des de Barcelona, Montse Poblet.
6: La indústria genera el 30% de les emissions que generen a Catalunya i d'aquí al 2030 les ha de retallar com a mínim un 27%. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector què els falta per assolir aquest objectiu, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos, reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que al mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
7: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
6: Sílvia Paneque, la consellera de Transició Ecològica, assumia així el compromís d'ajudar en la descarbonització de la indústria.
8: Ens correspon a les institucions i a les administracions crear precisament les condicions que siguin favorables perquè aquest escenari d'evolució industrial pugui ser el més fàcil possible, no? O ajudar-vos, acompanyar-vos en aquesta evolució.
6: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic. Ara bé, a mitjans de segle ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any d'estalvi, perquè els combustibles fòssils seran molt cars, hi haurà renovables més accessibles i es penalitzarà més cara les emissions.
2: 3CAT Info.
3: Ara passa un minut d'un quart de nou. Trànsit des de l'equip viari. Després, previsió del temps. Maria Luz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. La via més congestionada ara mateix és la Ronda de Dalt, perquè hi ha un vehicle avariat a l'altura de Pedralbes en direcció Llobregat, que talla un carril i provoca uns 6 quilòmetres de cua des de Vall d'Hebron fins a Pedralbes en direcció Llobregat. També hi ha aturades en sentit contrari, entre Pedralbes i Vallcarca, direcció Besòs. La Ronda Litoral, amb una petita cua en direcció Besòs, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, i en canvi, en sentit contrari, direcció Llobregat, sí que hi ha una llarga retenció entre Fòrum i la Barceloneta. A la resta, doncs, ja s'està normalitzant en la circulació, però queda encara trànsit intens a l'autopista AP7 entre Vilanova del Vallès i la Roca en direcció Girona, i també hi ha lentitud a la C58 a l'altura de Montcada en direcció Terrassa, on retiren els vehicles que han tingut un accident i que es troben situats al voral. Per obres, complicacions a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida. El transport públic encara es mantenen al retards de 20 minuts a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència que s'arrossega des del matí a la infraestructura entre les estacions poblacions de Mollet, Sant Fost i la Llagosta. Més informació renovada al punt de 3:15.
3: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.

0: Adà.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: La previsió és de la Gemma Puig.
3: Anem acabant aquest divendres i ho fem amb un temps molt estable, amb aquest cel que s'ha mantingut una mica més ennuvolat cap al nord-est, també cap al prelitoral, però sense precipitació i amb unes temperatures que avui han pujat una miqueta més que no pas ahir. Igualment, els valors més alts han quedat els 30 graus d'Aldover, a Benissanet, a Espolla, 29 al Masroig, 28 a Girona, 27 a Lleida o Vallfogona de Balaguer. La tendència és que aquest cap de setmana la temperatura vagi pujant, dissabte una mica, diumenge una miqueta més, amb un temps encara més estable. Dissabte al matí, amb alguns núvols entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, hi podria haver alguna gota, no el ruixat que hi ha hagut avui més puntual a la ciutat de Barcelona, però podria deixar-se escapar alguna feble precipitació en aquest sector. A la resta, sol, bandes de núvols prims. De cara a la tarda, una mica la mateixa situació d'estabilitat, de bandes de núvols prims, de cel enterbolit i alguna nuvolada que pot créixer altre cop cap al nord-est. Poqueta cosa. Les temperatures un pèl més amunt, les màximes més altes, cap als 30-31 graus, pujarà aquesta calor moderada i molt suportable, i diumenge, encara moltes més estones de sol, la temperatura voldrà pujar una miqueta més. Així que ja aquests valors més alts podrien quedar tocant aquests 32 graus o per sobre.
4: Incendis simultanis.
5: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
6: Catalunya del Nord.
4: Més intensos.
7: És el primer cop que ve un foc tan dolent.
4: Imprevisibles.
8: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
4: Destructius.
9: La Terra crema.
4: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La Terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Des d'avui, Rússia celebra eleccions al Parlament durant aquest cap de setmana. No són ni lliures ni transparents i tothom té coll avall que el partit de Vladimir Putin les guanyarà. Però el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida, al partit del president. Corresponsal, Moscou, Cristina Solies.
10: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
11: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
10: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
12: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
10: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
13: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
10: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: Una votació informal organitzada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides revela que l'exvicepresidenta de Costa Rica, Rebecca Greenspan, és la candidata més ben valorada per succeir Antonio Guterres al capdavant de la Secretaria General de l'ONU. L'elecció del relleu de Guterres es produirà les últimes setmanes després de la celebració de l'Assemblea General de l'ONU, que començarà la vinent, a Nova York. Greenspan, que ara té 70 anys, liderava fins fa poc l'Agència de l'ONU pel Comerç i el Desenvolupament. La segona candidata més ben posicionada per ser la nova secretària general de les Nacions Unides, després de Greenspan, és l'exministra d'Afers Estrangers de Guyana, Caroline Rodríguez Virquet, que té 53 anys. Darrere seu, els altres tres candidats que més suport han rebut a la votació informal general són l'exsecretari general adjunt de l'ONU, l'ugandès Olara Otunnu, l'argentí Rafael Grossi, que dirigeix l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, i l'expresident senegalès Macky Sall. L'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en una part del poble perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent que arribin els nous filtres per canviar-los i poder normalitzar la situació. Girona, Maria Rovira.
1: Mentre es fan les actuacions per tornar a tenir uns nivells d'arsènic inferiors al límit establert, segons l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, es recomana a una part del poble que no faci servir l'aigua de l'aixeta per l'ús de boca.
6: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
1: L'aigua d'aquest dipòsit sí que es pot fer servir, però, per altres usos, com higiene personal o la neteja. Es calcula que l'operació per canviar els filtres i tornar a tenir l'aigua en estat òptim pot durar uns 15 dies. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.

0: Nacho Vegas ha emocionat el públic al Mercat de Música Viva de Vic. Ho ha fet repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres que estem seguint a Vic, amb en Marc Ruiz.
1: A l'elegància i l'esplèndida narrativa marques de la casa, Nacho Vegas ha afegit la coral Sant Medí. El cantautor asturià, que ha parlat en català al principi del concert, ha cantat sobre la decadència de la democràcia, sobre la vida nocturna o sobre imatges evocadores d'un mor interior riquíssim. I amb més que convençuts, el públic omplia la sala principal de l'Atlàntida. Aquest vespre, d'en Peralbo i el Comboi són els encarregats d'obrir foc a la plaça Major. Segur que faran ballar el públic biguetà amb les seves guitarres esmolades, les lletres divertides i l'actitud de banda de rock sobre l'escenari.

0: Poc més de 4 minuts i mig i seran 8:45.
1: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquí, d'aquí a uns minuts s'ha de començar el partit de l'Espanyol, que obre la 7a jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a partir de les 9 del vespre. Un Espanyol que juga amb Dimitrovic a la porteria, José Ángel, Núñez, Cabrera i Hinojo a la defensa, Urco i Expósito al doble pivot, que la trava Javi Hernández i Brian a les mitges puntes a dalt, Roberto, mentrestant, l'Elx, que surt amb Dituro a la porteria, Valera, Sangaré, Redondo, Chusti, Revivo a la defensa, Morcillo i Villar al mig del camp, a les bandes Lemar i Cepeda, i en punta Fer Niño. El conjunt blanquiblau, 8è la classificació amb 7 punts, busca el tercer triomf de la temporada. L'Elx, per la seva banda, és el cué, amb només 2 punts en 6 partits. Aquest partit en directe a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira des de 8:45. I tenim ara un partit en joc, en aquest cas és el del Barça femení, que està jugant al camp de l'Alavés, partit de la Lliga F. Està guanyant ja el Barça per 0-1 a Mercat Graiam al minut 19 de la primera meitat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I demà jugarà el Barça al camp de la Sevilla. L'entrenament d'aquest matí, el porter Joan Garcia ha estat absent per les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. Serà baixa pel partit de demà el Sánchez Pizjuán. N'ha parlat Hansi Flick.
3: We always decide together, so it's like
4: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
3: And so we decided that he's out for this game.
2: La 7a jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats d'Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Un apunt més de futbol, ara tenim en joc el partit del Barça. Demà juga el Badalona Women a les 12 contra la Reial Societat. L'equip badaloní ha anunciat l'arribada de Katherine Hendricks, extrem neerlandesa de 23 anys, que aterra a Badalona cedida pel Twente fins a final de temporada. Un Badalona que jugarà, com dèiem, demà a les 12 del migdia. A les 4 jugarà l'Espanyol, que rep el colíder de la Lliga, el Madrid Club de Futbol. I a Cerdanyola del Vallès s'està jugant ara partits de la Golden Cup d'hoquei patins. Està jugant ara la selecció catalana contra Portugal i està perdent. I si no remunta, acabarà perdent perquè perd 4 contra Portugal. Catalunya 2, Portugal 6. Aquest migdia l'equip català ha empatat a 2 contra Angola. Mentrestant, l'equip femení ha jugat avui contra França i ha guanyat per 0-4. Més coses. Primer dia, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP de domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants a la general dins dels 10 primers. Els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín han estat 4è i 5è. Sentim declaracions al Troa Cervera.
5: Ha sido el más rápido claramente hoy, aparte aquí las KTM ya se ha visto en el pasado que han ganado carreras y ha ido rápido, entonces de momento es el favorito, pero bueno, nosotros trabajando en nuestro garaje para intentar sacar siempre el 100%.
2: I a la Lliga de Futbol Sala tenim un partit en joc amb presència catalana, és el que està jugant el CatGas. Santa Coloma està perdent per 3-1 a la pista de Loparrulo. A les 9 començarà el partit del Barça, que rep el Peníscola al Palau Blaugrana. I el Sabadell ha perdut per 16-15 partit de la fase prèvia de Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia, contra el Brescia italià. Demà jugarà contra el Budva de Montenegro, diumenge contra l'Apollo Sport de Tbilisi, l'equip anfitrió.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 8:45. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics en el judici per lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. I és que no van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no l'entenien prou bé. El Departament de Justícia ja ha demanat explicacions a l'empresa del servei de traduccions per aclarir què va passar. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. El principal encausat és l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, juntament amb 8 persones més que neguen les irregularitats. Fins a les 9, entre diverses qüestions, explicarem que Volkswagen rebaixa les previsions de rendibilitat per aquest any. El grup automobilístic calcula que els marges de benefici se li reduiran pels costos de reestructuració i pel debilitament del seu negoci a la Xina, on s'està accelerant la demanda de vehicles elèctrics purs. I Califòrnia es disposa a regular la intel·ligència artificial amb mesures de seguretat molt estrictes i un mecanisme per apagar aquesta tecnologia quan sigui massa perillosa o quedi fora de control. Així ho ha anunciat avui el governador d'aquest estat nord-americà, que el gener deixa el càrrec. En esports a aquesta hora, Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què destaques, Francesc?
2: Doncs mira, que d'aquí a poc menys de mitja hora de començar el partit de l'Espanyol, que rep l'Elx a l'RC d'Estàdium, un partit que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Tot això en aquestes pròximes hores de temps estable a bona part del país, només amb alguns núvols al litoral i nord-est, sense pluges, i de cara a un cap de setmana que tindrem temps més estable i que veurem com les temperatures tornen a pujar. De moment, demà al matí, amb alguns núvols al litoral i al prelitoral central, i alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici pel cas de Roger Espanyol, després que les traductores no entenguessin prou bé el català. En declaracions a 3CAT Info, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
1: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que, diu, sovint acaba dissuadint de fer servir la llengua.
4: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
1: El Departament de Justícia assegura que ja ha fet un requeriment a l'empresa del servei de traduccions als judicis, Ofilingua, per aclarir els incompliments que hi hagi hagut. En aquest sentit, l'empresa ha assegurat aquesta emissora que ho està analitzant. Un treballador d'Ofilingua ha denunciat avui a la tarda de Catalunya Ràdio una mala organització a l'empresa, condicions precàries i poc control, ha dit, per assegurar-se que els traductors tenen titulació o coneixement de les llengües.
5: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: També s'ha mostrat sorprès pel fet que no es truqués a un professional que sabés traduir del català al castellà, perquè diu... n'hi ha molts. I l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici pel cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del Partit dels Socialistes de Catalunya, Tarragona, Manel Sastre.
0: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
0: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 9:30. El Ministeri d'Educació treu ferro els resultats de les proves PISA després que hi hagués una caiguda sense precedents en comprensió lectora, matemàtiques i ciències. Ho ha dit a la Conferència Sectorial d'Educació el secretari d'Estat Abelardo de la Rosa.
8: PISA es una evaluación más, es una evaluación comparativa. En España tenemos, en la comunidad autónoma, otros mecanismos de comparación y de evaluación interna y externa. Tenemos la evaluación general del sistema y tenemos las evaluaciones del diagnóstico. Por tanto, PISA hay que tomarla, por supuesto, con mucho interés y mucha atención, pero no es la única evaluación, ni tampoco da los resultados tan malos.
1: Una sectorial en què les comunitats governades pel Partit Popular i Vox han tombat el pa per impulsar l'escola inclusiva a tot l'estat espanyol. De la Rosa ha retret a les comunitats que votessin que no perquè faltava una memòria econòmica i ha assegurat que es tracta d'una excusa. Tot i això, sí que ha donat llum verda a distribuir 31,3 milions d'euros per impulsar la formació professional. Oriol Junqueras demana més ambició nacional al govern de Salvador Illa si vol continuar comptant amb el suport d'Esquerra de cara a la segona part de la legislatura. El president dels Republicans ho ha afirmat abans d'una reunió del grup parlamentari de la formació a l'Ella per preparar el nou curs polític.
9: El relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat.
1: Junqueras ha demanat el vot a Esquerra davant de la perspectiva d'un curs polític amb eleccions municipals al maig i les generals també previstes per l'any vinent. I ha afirmat que qualsevol papereta que vagi a parar al PSOE, al PP o a Vox serà un vot perdut per criticar el desembarcament aquest cap de setmana a Catalunya dels líders estatals d'aquests tres partits, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. Doncs bé, acabat l'acte a Barcelona que Vox havia convocat per plantejar les seves propostes de cara a aquestes futures eleccions generals, que han tornat a girar entorn de la migració i de la crida a treure vot socialista i també d'altres formacions. Contra aquest acte de l'extrema s'ha organitzat una manifestació de moviments antifeixistes. Ho hem seguit a Barcelona amb l'Àlex Giral Robert.
10: Malgrat els 250 antifeixistes que s'han manifestat sense incidents pels voltants de la plaça, l'acte de Vox, blindadíssim pels Mossos, s'ha pogut fer amb relativa normalitat, relativa perquè un veí ha posat música a tot drap i ha desviat part del focus en algun moment puntual d'atenció. Amb tot, Santiago Abascal ha aprofitat el míting a Barcelona, el primer que fa Catalunya des del 2024, per a pujar encara més el to de beligerància contra el president espanyol.
11: Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para nacionalizar a miles y a miles de personas para robar a los españoles su voluntad.
10: El partit ultra té entre cella i cella a treure antics votants socialistes, ara descontents amb Sánchez, amb el discurs antiimmigració com a pal de paller. El líder d'extrema dreta ha cridat a no creure's les enquestes i mobilitzar el vot al màxim.
11: Y pedimos el voto a todos los españoles, a todos los catalanes aquí, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017.
10: Bany de masses d'Abascal en una zona treballadora de la capital catalana, la Marina del Port. Una mostra més que la formació vol guanyar terreny a l'esquerra.
7: 3CAT Info.
1: Volkswagen rebaixa les previsions de rendibilitat per aquest any. El grup automobilístic calcula que els marges de benefici se les reduiran pels costos de reestructuració i també pel debilitament del seu negoci a la Xina, on està accelerant la demanda de vehicles d'elèctrics purs. Segons que informa el Financial Times, Brussel·les hauria demanat a les autoritats de Pequín que limitin voluntàriament les exportacions de cotxes híbrids a Europa, amb l'objectiu de reduir les tensions comercials provocades per la competència creixent dels models fabricats a la Xina i evitar així una nova guerra arancelària. I amb la perspectiva d'una guerra que no s'acabe i amb el petroli encarit per damunt de més de $100 al barril, Europa es prepara per a una tardor de preus a l'alça. El govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que impulsi un impost europeu per gravar els beneficis extraordinaris de les companyies de petroli i gas. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a l'arribada de la reunió de l'Eurogrup que se celebra a Dublín. Compte amb el suport de països com Alemanya, Portugal o Polònia.
12: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La Comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Detingut a Vidreres un menor de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 dissabte passat. Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població. Girona, Maria Rovira.
13: La detenció s'ha fet aquesta tarda a Vidreres i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
1: El tenor de Calella, Albert de Prius, jutjat per abús sexual continuat a una alumna seva que era menor, diu que és innocent i que tot és mentida. Durant la vista oral d'avui, una altra presumpta víctima i una exparella de la denunciant han declarat que la noia els va confessar els abusos. Ho hem fet al seguiment a l'Audiència de Barcelona amb Marta Vallès.
14: De les 5 denúncies presentades contra el tenor, és el primer cas que arriba a judici. Els fets haurien passat entre els anys 2010 i 2014, quan la noia tenia 14 anys. Avui, ella ha declarat a porta tancada i amb protecció visual per no veure l'investigat. Una altra de les presumptes víctimes de Deprius, que ha comparegut com a testimoni, ha declarat que la denunciant li hauria explicat que va patir tocaments i altres abusos a llocs com el cotxe del tenor o l'escola de música. Una exparella de la noia, a preguntes de l'acusació particular, ha detallat que ella li va confessar que havia tingut relacions sexuals amb Deprius, que durava des de feia temps i que no sabia com aturar-ho. Una treballadora de l'escola musical del tenor ha confirmat que la jove li hauria explicat que els abusos van començar quan ella tenia 14 anys i que el tenor s'enduia alumnes al despatx. Durant el seu interrogatori, Albert de Prius ha admès haver tingut relacions sexuals amb la noia, però sempre ha assegurat quan era major d'edat. També ha afegit que era la noia qui li anava al darrere. La Fiscalia demana per Albert de Prius 10 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada, a més d'una indemnització de 40.000 euros per la víctima. El judici continuarà dilluns amb els informes de les parts i el torn de l'última paraula per a l'investigat.
1: I els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta passada nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia haurà de determinar la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris estan augmentant en bona part perquè es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, Quatre Camins és un dels centres que pateix més la sobreocupació de reclusos.
15: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
1: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Són 3:15. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Maria Luz García, bona nit.
16: Hola, bona nit. Doncs ja queden poques complicacions pel que fa a la circulació. Hi ha encara cua, però, a la Ronda Dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit amb Besòs. Recordem que en aquesta zona es fan obres que limiten la velocitat. I a la Ronda Litoral encara aturats entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc i també a Sant Adrià en sentit Besòs i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta de forma intermitent en direcció Llobregat. Ara també comença a haver-hi una petita retenció a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni en sentit nord en direcció Girona. Per tant, molt de compte per si hi ha alguna nova incidència. Les obres també provoquen complicacions a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en direcció Lleida.
7: El temps.
1: Gemma Puig.
17: Anem acabant aquest divendres i ho fem amb un temps molt estable, amb aquest cel que s'ha mantingut una mica més ennuvolat cap al nord-est, també cap al prelitoral, però sense precipitació i amb unes temperatures que avui han pujat una miqueta més que no pas ahir. Igualment, els valors més alts han quedat als 30 graus d'Aldover, a Benissanet, a Espolla, 29 al Mar Roig, 28 a Girona, 27 a Lleida o Vallfogona de Balaguer. La tendència és que aquest cap de setmana la temperatura vagi pujant, dissabte una mica, diumenge una miqueta més, amb un temps encara més estable. Dissabte al matí, amb alguns núvols entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, hi podria haver alguna gota, no el ruixat que hi ha hagut avui més puntual a la ciutat de Barcelona, però podria deixar-se escapar alguna feble precipitació en aquest sector. A la resta, sol, bandes de núvols prims, de cara a la tarda una mica la mateixa situació d'estabilitat, de bandes de núvols prims, de cel enterbolit i alguna nuvolada que pot créixer altre cop cap al nord-est. Poqueta cosa. Les temperatures un pèl més amunt, les màximes més altes, cap als 30-31 graus, pujarà aquesta calor moderada i molt suportable i diumenge, encara amb moltes més estones de sol, la temperatura voldrà pujar una miqueta més. Així que ja aquests valors més alts podrien quedar tocant aquests 32 graus o per sobre.
1: Califòrnia es disposa a regular la intel·ligència artificial amb mesures de seguretat molt estrictes i amb un mecanisme per apagar aquesta tecnologia quan es vegi que és massa perillosa o quedi fora del control humà. Ho ha anunciat avui el governador d'aquest estat nord-americà, el demòcrata Gavin Newsom, que el gener deixarà el càrrec. Newsom ha afirmat que ha signat un decret per accelerar la redacció d'un nou paquet legislatiu que doni garanties de seguretat i verificació respecte a la intel·ligència artificial i que deixi oberta la possibilitat d'un interruptor d'emergència per apagar-la, si convé. El governador de Califòrnia reunirà un comitè d'experts per definir totes aquestes qüestions.
18: Es tracta de crear un mecanisme d'aturada d'emergència o kill switch, un interruptor de seguretat per la IA. És un concepte que pot significar coses diferents segons amb qui es parli. Per això volem definir amb precisió què implica i quin marc de treball eficaç cal establir. Reunirem experts per trobar la millor manera d'avançar. Califòrnia farà el que tingui a l'abast, però el país s'ha d'implicar en la qüestió. Washington ha de fer la seva feina.
1: La iniciativa del polític demòcrata, a qui molts situen com a possible candidat a la presidència dels Estats Units al 2028, es produeix en ple debat públic sobre els riscos d'aquesta IA i quan el president Donald Trump treu ferro a riscos potencials d'aquesta tecnologia. L'Hospital del Mar, l'Hospital Clínic i el Consorci de la Zona Franca han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d'impressió tecnologia 3D per l'àmbit sanitari. L'aliança permetrà connectar l'experiència dels professionals dels dos hospitals amb la capacitat tècnica del Consorci, amb unes instal·lacions amb més espai i més tecnologia d'última generació. La consellera de Salut, Olga Pané, ha destacat que la sostenibilitat del sistema sanitari català passa per aliances com aquesta i espera que s'hi sumin d'altres institucions.
19: El futur passa per la innovació i una de les potes de la innovació és el 3D. Per tant, qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
1: Ara la prioritat de l'Aliança és aconseguir la certificació per poder fer servir els prototips que fabriquin en l'àmbit sanitari. Diuen que això ajudarà a abaratir costos i a dependre menys d'altres empreses proveïdores. La canalla castellera ja compta amb un nou casc i amb un protector facial. una nova equipació de seguretat que ha presentat avui la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i que s'estrenarà per les diades de la Mercè i Santa Tecla, Barcelona i Tarragona. 12 colles provaran simultàniament a la plaça els primers prototips abans de distribuir-los. El protector està pensat per la canalla del pom de dalt del castell, però també es podria fer servir en d'altres posicions, com ha explicat Sílvia Simó, responsable de l'àrea mèdica i de seguretat de la coordinadora.
20: El projecte ha anat directament orientat a protegir la canalla. Ara bé, és cert que el protector, per com està dissenyat, és molt probable que es pugui portar en altres posicions del castell. I, per tant, si les colles ho volen explorant i provant, es pot utilitzar perfectament en altres posicions que permetran protegir, com a mínim, doncs, aquesta zona del terç superior de la cara.
1: Els nous dissenys de casc i protector facial s'han desenvolupat durant 2 anys amb l'empresa NSI i l'Hospital Sant Joan de Déu. La incorporació del cas serà gradual i la peça facial serà opcional. El canvi climàtic farà caure la producció de bolets aquest any, tot i que l'impacte pot ser menor amb una bona gestió forestal. A partir d'ara hi haurà més temporades dolentes que no pas bones, diuen els experts. Per exemple, aquest any hi haurà pocs bolets i, per tant, seran més cars. Solsona, Joaquim Albalate.
21: L'augment de les temperatures i de la sequera pot fer que la producció de bolets baixi fins a un 20% a zones com el Pirineu, menys adaptades a aquestes condicions. Una tendència que veurem ja les properes temporades, tot i que sempre hi pot haver anys bons si plou. Juan Martínez de Aragón és micòleg al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
22: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
21: Els experts apunten que una bona gestió forestal que faci créixer la diversitat del bosc pot ajudar a frenar aquesta caiguda de producció de bolets. En qualsevol cas, aquest any preveuen que serà dolent perquè no ha plogut i les previsions no apunten que ho faci aviat. La sequera de la resta d'Europa també farà que hi hagi pocs bolets d'importació i per això els preus seran molt alts.
7: 3Cat Info.
1: Brad Pitt, Naomi Watts, Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició comença aquest vespre amb la gala d'inauguració en el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha gairebé una trentena de produccions, dues de les quals a competició oficial. En fem el seguiment a Sant Sebastià d'aquest certamen. Marc Garriga.
23: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona i Isaki La Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic i Rami Malek, guanyador d'un Òscar per interpretar a Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.
1: I a tot això, Marc, avui és divendres d'estrenes.
24: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God. Anybody order a kidney or liver?
1: Per exemple, l'arribada de la nova versió cinematogràfica de Resident Evil, el famós videojoc de la PlayStation, que juntament amb la pel·lícula del Coyote i el Correcamins i dues produccions catalanes estan omplint les sales.
23: Zack Cregger és l'artífex de Weapons, la cinta de terror que va triomfar l'any passat i ara torna amb la 8a, però la millor adaptació que s'ha fet mai de Resident Evil. És una història completament nova, amb un esperit canalla divertidíssim que també és apte per als neòfits. És un film extremadament enginyós que sedueix des de la primera escena, trepidant i emocionant. El protagonista és un missatger innocent que s'endinsa sense saber-ho en la zona zero d'on ha sorgit el virus que transforma els humans en zombis o en monstres pitjors. Fa uns anys que la pel·lícula Coyote versus Acme estava tancada en un calaix de manera incomprensible. Ara s'estrena gràcies a la insistència dels fans a xarxes. El film, el Coyote demanda a l'empresa que fabrica els artefactes amb els quals intenta caçar el Correcamins perquè sempre surten defectuosos. Té un aire a Qui va enganyar en Roger Rabbit i, tot i que té alguns problemes de ritme, és molt entretinguda. I completen les novetats, Tiempo de Victoria, sobre les disputes a l'hora d'elaborar la previsió meteorològica del dia del desembarcament de Normandia, En la zona gris, una obra menor del mestre de l'acció desenfrenada Guy Ritchie, dues cintes catalanes modestes, Femení singular i Tanit, basada en l'obra de Núria Albó, i un film d'animació per als més petits, Mambo Jambo es fa norma.
1: Quatre minuts i mig i seran les 9.
7: Esports.
1: Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. D'aquí a poc menys de 5 minuts comença la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol i ho farem un partit de l'Espanyol que rep l'Elx a partir de les 9 del vespre. Manuel González surt amb Dimitrovic a la porteria, José Ángel Núñez, Cabrera i Hinojo a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, Calatrava i Brian Zaragoza a les bandes, Javi Hernández a la mitja punta i Roberto com a davanter centre. Mentrestant, l'Elx que surt amb Dituro a la porteria, Valera, Sangaré, Redondo, Xusti, Revivo a la defensa, Morcillo, Villar al mig del camp, Lemar i Cepeda a les bandes i en punta Ferniño. El conjunt blanquiblau és vuitè amb 7 punts, que busca la tercera victòria de la temporada. L'Elx és el cué, amb només 2 punts en 6 partits. El partit en directe a Catalunya Ràdio, amb la transmissió del Tot Gira ja en marxa. I a la Lliga F tenim el descans al partit del Barça. Està jugant a la Lliga F al camp de l'Alavés i està golejant ja per 0 gols a 3, amb gols de Graham, de Sydney i de Carolina, tots 3 a la primera meitat, per deixar el partit encarrilat ja per l'equip blaugrana.
7: L'actualitat esportiva a fons.
2: I demà jugarà el Barça al camp del Sevilla. L'entrenament d'aquest matí, el porter Joan García ha estat absent per les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. Serà baixa pel partit de demà el Sánchez Pizjuán. En parla Hansi Flick.
3: We always decide together, so it's like
4: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
3: And so we decided that he's out for this game.
2: La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions i a la llista de convocats per Espanya la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. I qui sí que ha fet una incorporació, perquè el Barça està pendent d'un lateral dret, és el Badalona Women, que ha anunciat l'arribada de Katalin Hendricks, extrem neerlandesa de 23 anys, que aterra a Barcelona seguida pel Twente fins a final de temporada. El Badalona juga demà a les 12 del migdia contra el Reial Societat i a les 4 l'Espanyol rep el culier de la Lliga, el Madrid Club de Futbol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més coses. En plena poliesportiva estaven pendents del partit de la selecció catalana que estava jugant contra Portugal. A la Golden Cat ha perdut per 2-7 contra Portugal. Sentim declaracions de Sergi Aragonès, català, Esport 3.
5: Crec que la primera part ho hem fet prou bé, estàvem jugant bé, arribant, que era l'important, tenint el partit controlat. Però és cert que la segona part ens ha passat factura doncs, a la seva efectivitat, sobretot els rebots dins l'àrea, i aquí se'ns ha anat el partit. Però bé, crec que demà tenim una altra oportunitat.
2: Aquest migdia han empatat a 2 contra Angola. L'equip femení també ha jugat avui, ha guanyat a França per 0-4. I parlem ara de motor en el primer dia del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Domini de Pedro Acosta, clarament, amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers. Els co-líders Marc Márquez i Jorge Martín han estat quart i cinquè. Sentim el tro de Cervera.
6: Ha sido el más rápido claramente hoy, aparte aquí las KTM ya se ha visto en el pasado que han ganado carreras y ha ido rápido, entonces de momento es el favorito, pero bueno, nosotros trabajando en nuestro garaje para intentar sacar siempre el 100%.
2: I en futbol sala està jugant el CatGas, està jugant a la pista de l'Oparrulo i està remuntant perquè perdia per 3 gols a 1 al descans i ara està guanyant per 3 gols a 5 partit a la recta final. D'altra banda, acaba de començar tot just ara el Barça 0, Peníscola 0 al Palau Blaugrana.
0: Un dels treballadors de l'empresa que fa les traduccions simultànies als jutjats de Catalunya ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que treballen en unes condicions molt precàries.
8: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora.
0: Tenint en compte tot això, no sorprèn que hi pugui haver errades. Bona nit, són les 9.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Nosaltres hem contactat amb Bofilingua, l'empresa contractada per oferir el servei de traducció a l'Audiència de Barcelona, i ens ha respost per escrit que està treballant en coordinació amb l'Administració de Justícia. El Departament de Justícia assegura que ha fet un requeriment a l'empresa, però el vocal de la Comissió de la Llengua Catalana denuncia la inacció de les administracions. A aquesta hora hi ha 1.700 migrants a Ceuta que es disposen a passar una nit una mica millor que ahir i que les últimes 50 nits han estat traslladats a l'espai habilitat al port per acollir-los i poder-los registrar. Però, de nou, s'ha fet curt. Molts s'han quedat a fora perquè es calcula que a les platges del Trampolín n'hi havia uns 4.000. Per això hi ha hagut tants nervis dels que volien accedir com fos a les tendes del port.
9: El caos de todas estas personas que tienen miedo de quedarse fuera, como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez se llenen estas plazas.
0: Notícia de fa poca estona. A Vidreres, a la comarca de la Selva, han detingut un menor d'edat de només 17 anys per la possible agressió sexual a una noia que havia sortit a córrer. I a Rússia, els ciutadans poden votar a partir d'avui en unes eleccions legislatives molt allunyades dels estàndards democràtics i que serviran al partit de Putin, Rússia Unida, per guanyar per un marge molt ampli. Si un rus vol votar algun partit que estigui en contra de la guerra a Ucraïna, per exemple, no trobarà cap papereta que li agradi. El descontent, com a molt, pot servir per votar el Partit Comunista, que és en realitat molt dòcil amb Vladimir Putin. I als Estats Units, el governador de Califòrnia ha fet un pas més per protegir els ciutadans dels riscos de la intel·ligència artificial.
10: Create an emergency shutoff, otherwise known as an AI kill switch, which means a lot of things depending on who you talk to. So we want to.
0: És un dels principals rivals de Donald Trump, el demòcrata Gavin Newsom, que està disposat a regular la IA i proposa un mecanisme, una mena de botó d'emergència que apagui aquesta tecnologia quan sigui massa perillosa. Per fer-ho, el governador reunirà un comitè d'experts en ple debat sobre els riscos de la IA mentre Donald Trump els continua minimitzant. Shakira actua aquesta hora a Madrid en un format que és una cosa que va molt més enllà d'un concert. Shakira ha convertit el districte madrileny de Villaverde en la base d'operacions al sud d'Europa, un parc temàtic amb diversos pavellons sobre la cultura colombiana. S'hi estarà 4 setmanes. És un espai que estarà obert tot el dia i que ha estat batejat com a Macondo. Fans contents y veïns fins al capdamunt.
11: A las 11 de la mañana cortan, de tal manera que nosotros no podemos ejercer nuestra actividad.
25: Nos quedamos totalmente incomunicados, hasta el autobús nos los desvían, no entra por el barrio ya.
26: Aparte de que el ruido te ve negro para poder salir, porque te mandan para allá, para acá, es que cortan todo.
27: Todo lo bueno que pasa en Madrid siempre lo critican, porque son unos envidiosos y porque quieren pobreza, tristeza y apagones.
0: Aquest és només un petit tast del reportatge que ens ha preparat la Paula Brujats. I parlant encara de música, no us perdeu l'entrevista que mantindrem en directe a partir de les 10 amb Ángel Francisco López Morán, més conegut com a Professor Ángel Dust. Acaba de publicar un llibre que es diu En el estómago de la bestia, aventures i desventures d'un DJ. I sí, hi ha moltíssima aventura i també de desventura. És un llibre de memòries plenes de música, festes al límit, discos i fins i tot presó. També serem a Sant Sebastià. Aquest vespre s'inaugura el Festival de Cinema, que aquests dies rebrà estrelles com Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek. La inauguració, però, té un nom destacadíssim, el del cineasta alemany Werner Herzog, que rebrà un premi honorífic. D'aquí una estona hi anirem en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, amb el Marc Garriga. I això no para, la Lliga no para, i ha partit pràcticament cada dia. Avui en marxa l'Espanyol, Francesc Ripoll, com està anant això?
2: Mira, doncs acaba de començar el partit fa 2 minuts, Espanyol 0, Elx 0, l'Espanyol que busca la tercera victòria de temporada contra l'Elx, que és el coet de la primera divisió.
0: És una transmissió que estem fent a Catalunya Ràdio, que us anirem explicant el més important. I després d'una setmana molt moguda, volem saber el temps que ens espera per aquest cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
12: Bona nit. Doncs tindrem un cap de setmana molt estable. S'anirà estabilitzant cada dia una miqueta més. Demà podria haver alguna gota a la façana litoral i alguna gota a la tarda al Pirineu Oriental. Estem parlant de precipitacions febles i s'hi acaben passant. I diumenge encara més estabilitat, amb sol i tot plegat amb un dissabte, amb unes temperatures que pugen, i diumenge una miqueta més.
7: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 7 minuts. Avui no hi ha hagut judici, però la polèmica pels problemes de traducció amb el judici del cas de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions del desgavell a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora. I aquesta empresa ens ha assegurat que està analitzant què pot haver passat i que ho està fent juntament amb l'administració de justícia. El cert és que avui hem pogut sentir també en aquesta emissora, a la tarda de Catalunya Ràdio, el testimoni d'un dels treballadors que denunciava unes condicions molt precàries.
1: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
0: Aquest treballador explicava fins i tot confusions a l'hora d'arribar al judici.
2: Sí, explicava que s'hi havia trobat en 3 o 4 ocasions, fins i tot que malgrat l'havien trucat per traduir i interpretar un idioma, quan arribava als jutjats es trobava realment una sorpresa.
1: Los juicios siempre empiezan tarde, entonces nosotros vamos a la hora y ya vemos de repente que hay un problema, porque hablamos con el auxiliar, que le tenemos que avisar que estamos aquí, y el auxiliar de repente me dice, intérprete de turco. Digo, no, turco no. Y ahí ya nos enteramos que hay un error.
2: També Manel deia que el sorprèn que no es truqués a un professional que sabés traduir del català al castellà, perquè diu que n'hi ha molts, que n'hi ha de sobres. El govern ha fet un requeriment a l'empresa per aclarir els incompliments que s'hagin pogut produir en el servei de la traducció i així garantir que s'estan oferint les condicions del servei pactades a la licitació.
0: I entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua també s'han afegit a la denúncia, asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions.
2: Sí, d'entrada, l'advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, Laia Serra, diu que malauradament aquest desgavell no és nou i que tot plegat acaba afectant els drets de totes les parts. N'ha parlat aquí, a Catalunya Ràdio.
3: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
2: També aquesta emissora, el vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, diu que l'administració és la primera de no estar-hi a sobre.
4: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
2: I Plataforma per la Llengua hi afegia una llista llarga, deia, de queixes. Ho assegurava el Catalunya Migdia, la directora de l'entitat, Ruth Carandell.
5: Tenim inclús coaccions per als propis jutges perquè la gent canviï de llengua. I tenim també endarreriments judicials perquè es presenten en català els escrits. El 80% dels escrits que es presenten en català exercint el dret a opció lingüística del procediment no es respecta.
2: Una queixa, una polèmica que ha arribat també al Parlament. Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença del conseller de Justícia Ramon Espadaler perquè doni explicacions i també reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir aquesta situació i, per tant, garantir el dret a utilitzar el català a la justícia.
0: Gràcies, Maria.

0: Avui finalment s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït aquest trasllat. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic i s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant el Partit Popular com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Hola, bona nit. Tot i que a la primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé, i el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
2: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
1: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç

0: Soci minoritari del govern critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
1: Necesitamos reubicar de una vez por todas a personas migrantes que están en Ceuta a la península.
0: Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
2: Sí, Déu-n'hi-do, perquè ara sentia Mortasson dient de reubicar-los a la resta d'Espanya perquè es pugui fer tot millor. Aquí faltarà que les comunitats s'hi avinguin, però el que està costant ja és ni tan sols trobar un sostre, encara que sigui precari, per als que van arribar ara ja fa 50 dies. Déu-n'hi-do. Gràcies, Àngels. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: Doncs qui està esprement al màxim aquesta crisi a Ceuta és Vox, també. Amb el discurs anti-immigració com a pal de paller, el líder del partit ultra, Santiago Abascal, ha fet avui el primer míting a Catalunya des del 2024. Des de Barcelona, Abascal ha fet una crida a mobilitzar els votants socialistes. Contra aquest acte d'extrema dreta que s'ha fet aquest vespre, desenes d'antifeixistes novament han sortit als carrers, això sí, sense incidents. Anem en directe a la plaça Marina de Sants, on s'ha fet l'acte. Àlex Giral Robert, bona nit.
3: Hola, Manel, bona nit.
2: Quin ambient s'hi ha respirat aquí i què ha dit Abascal, Àlex?
3: Doncs mira, una plaça que s'ha omplert de gom a gom, gent molt jove entre el públic, hem de dir, i un ambient d'indignació, una atmosfera de rebuig absolut cap a Pedro Sánchez. Això és el que buscava el líder ultra, que ha pujat un esglaó més en el seu discurs, cada cop més beligerant contra el president espanyol.
4: Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para nacionalizar a miles y a miles de personas para robar a los españoles su voluntad. Yo quiero deciros que no nos podemos confiar como en el año 23.
3: Tirà, traïdor, emissari de Mohamed VI són alguns dels qualificatius que ha fet servir per referir-se a Sánchez, com ja va fer ahir des de Lleida. Abascal ha donat per acabada, diu, l'amenaça independentista i ha cridat a centrar el debat ara en la lluita contra la immigració.
2: Abascal, feia 2 anys que no es deixava veure per Catalunya. Hi ha nova estratègia aquí. Què està passant?
3: Sí, a veure, l'últim cop que es va deixar veure per Catalunya va ser la campanya de les eleccions al Parlament, efectivament a la primera meitat del 2024, i entre ahir i avui ha visitat totes les demarcacions de casa nostra, excepte la de Girona. Vox vol aprofitar el seu momentum, vol treure suc d'aquesta crisi migratòria a Ceuta i també començar a mobilitzar l'electorat quan falta menys d'un any tant per a les eleccions municipals com per a les generals a Espanya. En general, però a Catalunya en concret, busca concentrar el vot de descontent per l'acció del govern espanyol, també, i en especial, el d'antics votants socialistes. Abascal ha demanat el suport de tots ells sense embuts.
4: Que nos llamen lo que les dé la gana y pedimos el voto a todos los españoles, a todos los catalanes aquí, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron porque hay una bandera común. La del sentido de todos.
3: I és que a casa nostra el partit d'extrema dreta s'ha fixat com a objectiu prioritari captar vots del conegut com a cinturó roig de l'àrea metropolitana. Perfil de treballadors, classes mitjanes i baixes que històricament han optat pel PSC quan tenen l'urna al davant.
2: I com passa sovint en aquests casos, avui també hi havia una contraconvocatòria de l'esquerra antifeixista en aquest mateix punt de la ciutat. Com ha anat? Què ha passat? I hem dit que no hi ha hagut aldarulls, eh?
3: Sí, i ho reafirmem, eh? A diferència de dies enrere, per exemple, al Fossar de les Moreres, o durant la diada, avui no hem vist imatges de càrregues policials, de fet no hem vist pràcticament moments de tensió. Unes 200-250 persones citades per l'esquerra antifeixista s'han manifestat pels carrers d'aquí als voltants, però és cert que en cap moment han desafiat el fortíssim dispositiu que havien muntat els Mossos per blindar aquesta plaça aquí a la Marina del Port on es feia aquest acte de Vox. Sí que s'ha viscut, així per destacar-te, algun moment d'inquietud a la mateixa plaça on es feia el míting, perquè un veí ha posat música a tot drap i s'ha negat a treure-la en tot moment. Per tant, els dirigents que han hagut de dirigir les seves paraules al públic amb aquesta música de fons, i de fet n'han fet diverses referències. De fet, El mateix Abascal fins i tot en un moment donat li ha arribat a dir tros d'asa en aquest veí que s'ha negat a baixar el volum d'aquesta música, però vaja.

0: això és el més destacat d'aquest míting de Vox avui a la ciutat de Barcelona.
1: Gràcies, Àlex. Que vagi
0: bé. A vosaltres. Bona nit.
1: Hem començat fa una estona parlant de persones que avui no podran dormir sota un sostre a Ceuta, i aquí a Catalunya també n'hi ha que ho fan cada nit. La síndica de Greuges ha demanat a la Generalitat que destini a partir de l'any que ve un mínim de 73 milions d'euros per combatre el sensellarisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. Montse Mir.
2: L'objectiu és que el 2035 quedi erradicat el sensellarisme, el barraquisme i els assentaments, i la síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país en un document amb 35 propostes i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa i estable.
3: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
2: Jiménez Salinas ha llançat aquesta proposta durant la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, en què hi ha assistit també el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha destacat el reforç, juntament amb els ajuntaments, dels mitjans per fer front a la pobresa.
4: Posem més de 115 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
2: La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Des de la taula del tercer sector veuen bé la partida econòmica, però reclamen la llei del sensellarisme, que està encallada des de fa 4 anys al Parlament. Per cert, gairebé 7.000 persones viuen al carrer a Catalunya, segons dades de la sindicatura, recollides l'any passat a l'àrea metropolitana i en municipis de més de 20.000 habitants de la resta del país.
1: Gràcies, Montse.
2: Adeu.
5: Catalunya nit.

0: Avui hem pogut veure Vladimir Putin votant a través de l'ordinador telemàticament en unes eleccions. Ho poden fer des d'avui els ciutadans russos. En unes eleccions al Parlament, com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà clarament. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Ens ho explica des de Moscou la Cristina Solies.
1: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin, i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
2: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
1: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
3: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
1: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulyanchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
4: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva posició. Això no és oposició.
1: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.

0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa a tota Europa, però a França el gasoil ha arribat avui a preus màxims històrics i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic, diu, que té el país. Ens ho explica des de París Isabel Galí.
1: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells 6 candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili. Però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus, perquè no s'ho pot permetre.
2: La situació que vivim amb els preus de les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
3: C'est ce que nous faisons.
1: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant. Però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
3: Moi, je vais être honnête avec vous.
2: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
3: De la guerra russa en Ucraïna.
1: El relat és que França és víctima de 2 conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.

0: I tenim notícia d'última hora als Estats Units. Donald Trump acaba d'anunciar que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, al canal MSNBC i al mitjà digital Politico, perquè diu que està fart de les notícies falses. But I miss when things were still simple. Donald Trump no ha estimat mai gaire aquests mitjans de comunicació, però ara ha fet un pas més, Ignasi Abad.
1: Sí, ho anuncia com habitualment passa a través de la seva xarxa social, Truth Social. Diu que estic orgullós, a més ho diu així en aquests termes, estic orgullós d'anunciar que amb efecte immediat prohibeixo la cobertura informativa de la Casa Blanca per part de la CNN, aquest canal que es diu MSN Now, que abans es deia MSN NBC, i el mitjà digital Politico, perquè només fan que escriure notícies falses, fake news, com diu ells, i que no s'hauria de permetre als mitjans que cobreixen la informació presidencial publicar ficció, diu, i mentides tota l'estona. I a més avisa, altres fake news outlets, és a dir, altres mitjans que publiquen notícies falses, també seguiran aquesta mesura. De manera que és un avís a navegants, però és un pas més del mandatari de la Casa Blanca en la pressió contra la premsa que li és hostil, al seu entendre, que publica informacions que no són del seu gust, com altres sí que passa.
0: Clar, aquí ara haurem de veure què és les següents passes, perquè això no sé si a nivell legal o no ho pot fer, és a dir, si denuncien aquestes... Si es poden trobar amb algun problema, el Constitucional de vegades...
1: És possible.
0: Li posen treball.
1: De fet, l'agència Associated Press va estar temporalment restringida d'entrar a la Casa Blanca perquè no acceptaven o no compraven el fet de la nomenclatura de Golf d'Amèrica que Trump havia fet pel Golf de Mèxic.
0: Exacte,
1: això
0: sí,
1: ha passat després. AP ha continuat cobrint les notícies de la Casa Blanca, de manera que això és una mesura...
0: Sí.
1: A més, que veurem com acaba, però és evident que és bastant significativa.
0: Molt cridanera.
1: Sí, això mateix.
0: Molt cridanera i a banda del que digui la justícia, s'haurà de veure també la reacció del col·lectiu periodístic.
1: Efectivament.
0: Perquè aquí la resta de mitjans es podrien negar també.
1: Efectivament,
0: a dir,
1: clar.
0: Si seguim així, no entrem cap a
1: la
0: Casa
1: Blanca. Home, és que són mitjans de referència, tots tres.
0: Sí. Estan fent passes enrere molt acceleradament. Hi ha, però, persones també, als Estats Units, i això és la diferència, per exemple, del país que hem visitat abans a les eleccions, a Rússia, on això no podria passar, sí que hi ha polítics que li intenten plantar cara d'alguna manera a Donald Trump. Un d'ells és Gavin Newsom, que avui és notícia perquè en ple debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial i mentre el govern dels Estats Units, amb Donald Trump al capdavant també, treu ferro aquests perills, doncs ell, el governador de Califòrnia, proposa un mecanisme d'urgència per apagar o desconnectar la IA si calgués. Ho ha exposat després d'aprovar un decret per accelerar la regulació d'aquesta tecnologia al seu estat, Ignasi.
1: Sí, Newsom, que inicialment era un polític que es portava bé amb Donald Trump i després a ell, després dels focs de Califòrnia, de fa uns anys, diguem, el va marginar i va dir que en fi, que era un polític horrible i tot plegat, no? Però Newsom justament deixarà el càrrec al gener i es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca de cara a les eleccions del 2028, d'aquí dos anys. Però, en qualsevol cas, sembla que s'avança una mica ell a la legislació federal, que no s'està fent des del Congrés i el Senat dels Estats Units, per regular la IA i dins dels mecanismes que vol crear a partir dels consells que donen un comitè d'experts que ell ara posa en marxa, doncs hi ha aquesta mena de botó i interruptor per apagar els models més avançats d'intel·ligència artificial si la situació ho demana.
2: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA. AI kill switch.
1: Newsom diu que Califòrnia és pionera en això i que, per tant, Washington ha de fer els deures i regular també la IA.
0: Doncs a veure com acaba. Gràcies, Ignasi. Ara n'estàvem parlant que el pensament neoreaccionari agafa força als Estats Units en aquest mandat de Donald Trump. L'exemple que acabem d'explicar de vetar mitjans de comunicació és un cas i és un nou corrent de l'extrema dreta nord-americana gestat a finals dels anys 2000 i que té el suport d'alguns multimilionaris d'on estàvem parlant ara mateix també, de Silicon Valley. Els neoreaccionaris volen enderrocar la democràcia i dirigir l'Estat com una empresa amb un rol central per a la tecnologia. En volem parlar una mica. Jordi Baró, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què fa diferent aquest moviment d'altres corrents de l'extrema dreta nord-americana?
3: Els neoreaccionaris odien la democràcia actual i la volen enderrocar. No creuen en la igualtat, defensen que en una societat hi ha jerarquies i que els qui tenen el quocient intel·lectual més alt han d'ocupar les posicions més importants. Comparteixen la fascinació pel desenvolupament tecnològic, que volen accelerar al màxim, i conceben l'Estat com una empresa amb un CEO. Aquesta nova contracultura política l'ha estudiada el doctor en Ciències Polítiques de la Universitat Sciences Po de París, Arnaud Miranda, autor del llibre La il·lustració fosca.
4: Els neoreaccionaris es revolten contra la democràcia, volen posar-hi fi. El règim que volen defensar és pro-tecnologia i d'inspiració llibertària, que concep l'Estat com una empresa.
0: Què hi ha darrere d'aquest corrent neoreaccionari, Jordi?
3: Hi ha dos noms que sobresurten, el pensador provocador nord-americà Curtis Yarvin i el filòsof britànic Nick Land. Hi ha també multimilionaris de Silicon Valley, com Peter Thiel, cofundador de PayPal i de Palantir, la controvertida tecnològica de defensa i intel·ligència als Estats Units. El moviment es va gestar en blogs i xarxes socials ara fa uns 15 anys.
4: Aquest corrent de pensament s'estructura de manera descentralitzada. No hi ha cap organització ni institució que serveixi de base per al seu desenvolupament. Al meu parer, això el fa força original. Potser és el primer cas d'una ideologia d'aquesta mena que sorgeix a Internet de manera descentralitzada, s'estructura ella mateixa i que després se l'apropia políticament a actors més tradicionals.
0: I fins a quin punt creu, es diu, que Trump està inscrit o està seguint aquesta doctrina?
3: El primer mandat de Trump va ser més determinant al corrent nacional populista tradicional de Steve Bannon. Ara guanyen pes els neoreaccionaris en l'òrbita del president dels Estats Units i també del seu vicepresident J.D. Vance, cosa que explica iniciatives com el Departament d'Eficiència dirigit per l'empresari Elon Musk o la idea de convertir Gaza en una mena de Riviera del Pròxim Orient.
4: La neoreacció no és ben bé el factor que explica detalls concrets. No orienta la política en el sentit d'algú que murmura Trump el que cal fer. Més aviat el seu èxit il·lustra el triomf del que es podria anomenar una forma d'il·liberalisme tecnològic, és a dir, l'ascens de forces fermament il·liberals i de vegades antidemocràtiques.
0: I més enllà dels Estats Units, el moviment té influència?
3: S'ha estès clarament a l'Argentina de Milei, però el seu pes en l'extrema dreta en auge d'Itàlia, França o Alemanya és encara una incògnita. Hi ha dubtes pel fet de si adoptar el model de la dreta tecnològica americana pot entrar en conflicte amb el sobiranisme europeu.
0: Gràcies, Jordi.
3: Adéu, bona nit.

0: Passen 3 minuts i mig de 2:15. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, 13 anys després dels fets, s'ha assegut al banc dels acusats amb 8 persones més pel suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del Partit Socialista de Catalunya. Tarragona, Ricard Boigas.
1: Avui, totes les defenses han aprofitat la primera vista per demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per què, doncs? Sostenen que es va trencar la cadena de custòdia. Abans d'entrar a la sala, Ballesteros s'ha mostrat tranquil.
2: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Bé, 8 persones més seuen al banc dels acusats, entre elles les exregidores socialistes Begoña Floria i Victoria Pellegrini, l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado. S'enfronten a penes de presó que van dels 2 als 13 anys que els demanen la CUP, que fa d'acusació particular, i la Fiscalia. L'escrit de l'acusació exposa que van desviar 275.000 euros destinats a atendre nouvinguts per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes per promocionar la imatge pública de Ballesteros. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. El judici, que s'ha traslladat a l'antiga presó per falta d'espai a l'audiència, s'allargarà fins al novembre.
0: Doncs atenció també al que expliquem ara sobre el cas de Mango, perquè hi ha sorpreses tot sovint i la d'avui realment s'ha d'explicar a poc a poc. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ha negat amb contundència haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de caigudes a la muntanya, perquè es veu que sí que existeix alguna cosa així com aquesta teràpia de simulació de caigudes a la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació que publicava avui la Vanguardia, en un article on s'assegura que Jonathan Andic va mostrar interès per un tractament ideat per a la seva terapeuta per un altre pacient. Ja. Oriol Pujadó, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: A veure, en què consistia aquest tractament que va idear aquesta terapeuta?
3: Tot això surt d'una declaració que es va fer davant dels Mossos, la declaració que va fer l'ajudant de la terapeuta de Jonathan Andic. Diu que el fill del fundador de Mango es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per un altre pacient, un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia, va explicar, a dur aquest pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament. Després, instaria el pacient a empènyer-la pel barranc per comprovar la seva incapacitat per fer-ho, per demostrar-li realment que no sentia aquest odi cap a la mare. Segons aquest testimoni, Andic es va proposar per presenciar, per anar a veure aquest exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia s'ha posat avui en alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Ho ha dit Dolors Líria, que és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
3: El col·legi està estudiant, de fet, si en aquest cas concret, el de la terapeuta dels Andic, hi ha hagut intrusisme professional.
0: Gràcies, Oriol. I parlem ara de memòria democràtica. La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre, va passar a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que porten nova informació. Joan Vilaplana.
5: En un acte aquesta tarda a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
6: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
5: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citi a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Salellas ha explicat que tenen una confiança moderada en el fet que la justícia espanyola esquerdi el que ha qualificat d'impunitat dels crims del franquisme. Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz va ser víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare.
0: Aquesta temporada que estem parlant molt d'educació i de com integrar en el sistema educatiu les persones que van arribant d'altres països, avui hi ha hagut un acte a l'Institut La Plana de Vic, al sud de la ciutat. Té 580 alumnes. El 60% són d'origen migrant i de 25 nacionalitats diferents. Va ser, de fet, el primer centre de la Catalunya Central a implantar una aula d'acollida intensiva. Per allà hi han passat joves com la Pacúlia, de 16 anys. Va arribar al febrer de Nigèria, però ja se sent prou preparada per seguir sense problemes un curs ordinari a Torelló, que és on s'ha establert.
7: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa per a tots i la situació també no és fàcil.
0: Ella ha participat en una taula rodona amb la consellera d'Educació, que s'ha mostrat partidària de potenciar aquestes aules d'acollida intensives a tota la secundària per millorar la integració d'estudiants nouvinguts. Ho ha seguit des de Vic la nostra corresponsal a la zona, la Nàtia Dill.
8: Doncs sí, bona nit. La consellera Esther Ribó ha dit que l'executiu aposta per aquest model i que el defensarà en el debat educatiu de país que el president Illa ha convocat per la setmana que ve.
9: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
0: Quan parlem d'aquestes aules d'acollida, perquè hi deu haver les ordinàries i les intensives, quina diferència hi ha, Nati?
8: Doncs mireu, les intensives són una immersió, podríem dir, més a fons. Es fan en grups petits a banda de la classe convencional. L'alumne no s'incorpora al curs ordinari fins al cap de ben bé mig any. No només se'ls ensenya català, se'ls acompanya a nivell emocional i també es treballa en aspectes com la integració social. Se'ls proveeix de competències bàsiques perquè puguin seguir bé, en definitiva, el funcionament de l'aula. El Toni porta una d'aquestes aules d'acollida intensiva.
10: Arriben aquí en un lloc, en un entorn que és totalment nous per ell. No coneixen l'idioma, no coneixen el lloc, no coneixen la societat, les normes, no coneixen res de res. Llavors necessiten una oportunitat, des del nostre punt de vista, per poder continuar, si volen, amb els estudis. Però no només per això, sinó també per integrar-se a la societat que els acull.
8: A tot Catalunya només hi ha un institut de Vic i un altre de Manresa que han començat a aplicar aules d'acollida intensiva també a alumnes de primer i segon d'ESO. A la resta, el focus es posa a tercer i quart. Els últims 2 anys, aquest recurs educatiu ha anat a més, s'ha passat de 19 a 45, i només a la Catalunya Central, aquest curs, ja n'hi ha un 20% més.
0: Gràcies, Nati.
8: Adéu-siau, bona nit.
0: Tres minuts i arribarem a 3:15. Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Si posem xifres, aquest any entre el gener i l'agost s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera un 15% la del mateix període de l'any passat. Rafael de Ribot.
11: Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a envellir el parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris de FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però reconeix que resulten atractius pel preu.
12: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
11: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
13: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
11: l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya, del total del parc automobilístic, supera ja els 14 anys.
0: Déu-n'hi-do. I avui hem sabut també que Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde Jaume Collboni explica que fa més de 10 anys que aquest sistema ja funciona a París. En Roger Santaló.
14: Sí, el pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
15: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
14: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tempteig i de retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials.
0: I què es considera com a comerç emblemàtic? Perquè aquí hi ha la gran pregunta.
14: Doncs a hores d'ara no se sap. De moment només s'ha fet l'anunci de la creació del fons econòmic per adquirir els establiments i, segons l'alcalde, no es tracta d'un mecanisme per comprar a l'engròs, sinó que s'aplicaria en casos molt concrets.
0: Gràcies, Roger.
16: Avui també és notícia. Marc Güell.
17: D'entrada ens situem a Vidreres, a la comarca de la Selva. Han detingut un menor de 17 anys per una violació d'una noia de 22 anys dissabte, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població. Anem cap a Girona. Maria Rovira.
18: La detenció s'ha fet aquesta tarda a Vidreres i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.
17: Més coses, un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort, presumptament, el seu company de cel·la. Els Mossos i els serveis penitenciaris investiguen els fets, Oriol.
3: L'autòpsia ha de determinar la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma que pogués tenir dins de la cel·la. La portaveu de la UGT a presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris cada cop són més, en gran part, perquè les presons estan al 95% de la capacitat.
19: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
3: Des d'institucions penitenciàries informen que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells.
17: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-ne servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits de proveïment. Tornem a Girona, Maria.
18: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Queralbs han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
20: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
18: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
17: Warren Buffett, l'inversor més famós del món, es jubila. Als 96 anys ha decidit deixar la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió, Rafael.
11: Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més exitosos i seguits de tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, entre altres empreses. Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Ha destacat també pel seu activisme polític, finançar les campanyes de diversos candidats demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris com ell mateix i a les grans corporacions.
17: Avui també tenim novetats del món casteller. La canalla ja disposa d'un nou casc i un protector facial que començaran a provar per les diades de la Mercè i Santa Tecla. De moment, el nou casc conviurà amb l'actual, que té de 20 anys i s'introduirà gradualment els propers mesos. La peça facial serà opcional i també es podria utilitzar en altres posicions del castell. Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de seguretat de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, en dona detalls.
2: Aquest nou casc millorat, amb un casc que tenim a dia d'avui que ja és fantàstic, però millorat, més el protector facial, millorem moltíssim la protecció facial de la canalla i seguim protegint igual de bé els traumatismes cranoencefàlics que estàvem protegint fins ara.
17: I el canvi climàtic farà caure la producció de bolets al Pirineu, tot i que l'impacte pot ser menor amb una bona gestió forestal. Aquesta temporada serà força dolenta perquè no ha plogut prou. Des de Solsona, Joaquim Albalate.
21: Sí, els experts preveuen que la producció pot caure un 20% a zones com el Pirineu, menys adaptades a les noves condicions. I això, tot i que pot variar cada any, ja ho comencem a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
22: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas.
21: Aquesta caiguda es pot frenar, en part, amb una bona gestió forestal que faciliti el creixement dels bolets. En qualsevol cas, aquesta temporada no serà bona per la falta de pluges. I com que fora de Catalunya tampoc no hi ha bolets, els preus seran molt alts.

0: germana tu.
1: Aquí hi ha festa i l'està seguint el Marc Ruiz. Bona nit, Marc.
2: Hola, molt bona nit.
1: Avui aquí al Mercat de la Música Viva de Vic, escenaris ja grans i exteriors. Com estan en això?
2: Doncs sí, mira, a veure, a l'Atlàntida està actuant ara mateix Pep Jimeno Botifarra, un tòtem de la música tradicional valenciana, però ja ho esteu sentint. Aquí a la plaça Major acaba de sortir a l'escenari fa res, mitja cançó, Mama Duixa, que es troba en estat de gràcia i té la plaça plena. Ha agafat el relleu Adam Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló, juguen a casa, és el sisè concert que fan a Vic, i el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola i el públic els ha seguit. Al final del concert els han tret el so, perquè es passaven de temps, de fet, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb tot el suport del públic.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Què més has pogut veure fins ara?
2: Doncs Nacho Vegas, que ha estat impressionant. Ha col·locat la coral de Sant Medí a l'escenari de la sala principal de l'Atlant i els ha acompanyat amb teclats, guitarra elèctrica i la seva veu. Aquest cantautor asturià juga a la lliga dels grans narradors com Leonard Cohen, Tom Waits o Nick Cave. Canta sobre la decadència de la democràcia amb cançons com Resituación o La Voz Tomada i també recupera cançons de la tradició asturiana com El Carmín de la Pola, portades, això sí, al seu terreny. I també hem pogut veure dos petits concerts enormes artísticament. Al matí, les eivissenques L'Aranà, que experimenten amb electrònica i que han redoblat. Una meravella de cant gairebé tel·lúric d'Eivissa i Formentera, que està en perill d'extinció. I també hem pogut gaudir amb Romàntic Dimoni. És el nou projecte del líder de la banda valenciana Smoking Souls, Carles Caselles, i és una formació clàssica de guitarres, baix, percussió, que ha omplert d'energia la sala ja des del primer moment. Són cançons amb un patró rítmic intens, semblant, per exemple, els de Tudor Cinema Club o Block Party.
1: I la gent que ens està escoltant ara i s'està pensant, mira, no sé si el cap de setmana hi trauria el cap, què es trobaran?
2: Hi ha una coseta que recomano moltíssim, més enllà dels grans noms, Vito Blasso, a l'Església de la Pietat. Això és electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Turre, de La Iaia. També hi ha grans noms, el que dèiem, com Ginasta, Crim, per cert, que se separen, per tant, és una bona oportunitat de veure'ls. A més, és gratuït, perquè és aquí a la plaça de la Catedral. El gallec Bayuca, també val la pena, aquí a la plaça Major, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo.
1: Doncs potser és convençut a més d'un oient. Que vagi bé, Marc, bona nit.
2: Bona nit. És un trecho que no puedo
1: abarcar. I tenim en marxa l'edició 74 ja del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic, el del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge, presenta nova pel·lícula i ja en té més en cartera, i això que té 84 anys. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Quin és el secret d'aquest home?
3: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
4: I don't want to look back. There's work to do.
5: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
3: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva. A banda, està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte absolutament oposat. Pel que fa al film inaugural, Geister, Ghost Song, d'un altre cineasta alemany, Fatih Akin, no ha acabat de convèncer. És una història de fantasmes d'una noia que mor en un accident de trànsit i que s'apareix en somnis a la seva família i també al conductor del cotxe, de qui s'havia enamorat aquella nit, amb l'objectiu de mantenir-se viva, però que acaba sent més aviat un culebrot, més que no pas un drama ben construït. Una pel·lícula molt irregular i esperem que la secció oficial millori amb els pròxims títols que s'hi presentaran.
1: Doncs gràcies, Marc. Després parlem de les estrenes.
0: On et penses que vius en un conte de fades? En un conte per nens on les bruixes són castigades?
1: I amb aquest muntatge, L'alegria que passa de Goll de Gom ha assolit una nova fita. Es converteix en el primer musical en català que representa a la Xina. Ens ho explica el nostre corresponsal, el Francesc Canals.
6: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. És a punt de començar la primera de les quatre representacions de L'alegria que passa, el musical de Goll de Gom basat en l'obra de Santiago Rusiñol, en una de les primeres ocasions per al públic xinès per assistir a un musical en català. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
7: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. Jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
6: Els subtítols en una pantalla ajuden al públic xinès a seguir el xoc entre la grisor d'un poble industrial i l'arribada de l'alegria del musical. El muntatge és el del 2023 a Catalunya, amb direcció escènica de Marc Rosic, direcció musical d'Andreu Gallent i direcció coreogràfica d'Ariadna Peia. Eufòria entre el públic xinès. En Gao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
8: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
6: La sang, des de la perspectiva de la mitjana edat, ha sentit la història com a propera.
9: No he tingut la sensació que no fos una història xinesa. Crec que la història és universal. De fet, mentre l'escoltava, no he sentit que estigués escoltant una cosa que havia passat en un país estranger.
6: A més de Goll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre, una història d'amor, i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.

0: Aquí hem detectat la paraula weekend. El que no sé és què voldrà dir. Ens ho explicarà la Gemma Puig, que és que ha escollit aquesta cançó per fer-nos la previsió del temps per al cap de setmana. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit, Manel. Doncs mira, és una cançó de Jay Batty que es diu Perfect Weekend.
0: Ah, maco.
1: Perquè jo crec que és un cap de setmana, home, perfecte, potser per tothom no, eh? Però déu-n'hi-do, perquè tenim aquestes temperatures que són molt agradables, que es dorm bé a la nit, ambient fresc, si estàs cap al Pirineu, Prepirineu, doncs fins i tot t'has de tapar una miqueta més, però després al migdia fa una calor suportable, agradable, i això és el que passarà aquest cap de setmana. Pujarà una mica més que avui hem arribat als 30, però demà, com a molt, els valors més alts, 30-31, més màximes de 23-27, i diumenge una miqueta més, però tampoc desmesurada la calor. I pel que fa a l'estat del cel, tret de demà al matí, que hi poden haver alguns núvols a la costa, entre el sud de la Costa Brava i Costa Central, en principi no haurien de portar precipitació, podria deixar-se escapar alguna gota, però tindrem un cap de setmana de sol, amb alguna banda de núvol prim, i diumenge encara més sol que dissabte. Per tant, podríem dir que és un cap de setmana força, força perfecte.
0: Doncs ens agrada, eh? Sona bé això. Gràcies, Gemma, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Igualment, bona nit.

0: Shakira està actuant des de fa una estona a Madrid en el que serà el primer de 12 concerts. 12 concerts en 4 setmanes. Ha convertit el districte madrileny de Villaverde en la seva base d'operacions al sud d'Europa, una mena de parc temàtic amb diversos pavellons sobre la cultura colombiana, en un espai que està obert tot el dia des de les 12 del migdia fins a la mitjanit i que emociona els fans de la cantant, però molesta molt els veïns de la zona. Ara ja no són concerts, són residències. Ens ha preparat un reportatge la nostra companya a Madrid, la Paula Brujats. De música, en aquesta hora que tenim per endavant, en parlarem moltíssim per un llibre que tinc aquí a les meves mans, que no deixa indiferent, que està molt ben editat. Es diu En el estómago de la bestia. És la història d'un DJ que viu a Barcelona, que va néixer a Mèxic i que sap el que és estar a l'estómac d'una bèstia. Així és com anomenen al Panamà les presons. Un llibre que val la pena de llegir i sobretot tenim moltes ganes de parlar amb l'autor, que ja el tinc aquí assegut al meu costat. Repassarem les estrenes de cinema que arriben a la cartellera a partir d'avui amb el cap de cultura dels informatius de Catalunya Ràdio. Trucarem al punt avui per saber com es prepara la portada de cara a demà i tancarà aquest informatiu el Ninotaire Cap. Doncs som-hi, fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada el primer que volem fer és escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 18 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era.
3: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. I fa que es desincentivi més l'ús del català.
0: Notícia d'última hora als Estats Units. Donald Trump acaba d'anunciar que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, al canal MSNBC i al mitjà digital Politico, perquè diu que està fart de les notícies falses.
4: Ho anuncia com habitualment passa a través de la seva xarxa social, Truth Social.
5: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA. AI kill switch.
6: Narut, el poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
7: El caos de todas estas personas que tienen miedo de quedarse fuera como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez se llenen estas plazas.
8: Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. Que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa para nacionalizar a miles y a miles de personas para robar a los españoles su voluntad. Yo quiero deciros que no nos podemos confiar como en el año 23.
9: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet, i finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
10: considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. Totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
11: Si les colles ho volen anar explorant i provant, aquest nou casc més el protector facial, millorem moltíssim la protecció facial de la canalla i seguim protegint igual de bé els traumatismes cranoencefàlics.
12: Aquí a la plaça Major acaba de sortir a l'escenari fa mitja cançó Mama Duixa, que es troba en estat de gràcia i té la plaça plena. Ha agafat el relleu d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari.

0: 10 i 7 minuts a les portes del cap de setmana, però ja amb partit de Lliga en marxa. Francesc Ripoll, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com està anant? L'Espanyol està jugant i crec que no ha començat bé, eh?
1: No, està perdent el descans per 0-2 contra l'Elx. Mira, així ho explicava el Sergi Andreu al final de la primera meitat a la transmissió que estem fent al Tot Gira.
2: Mira, l'àrbitre assenyalarà el final de la primera part. Escolteu, escolteu. Xiulets a Cornellà al Prat de l'afició de l'Espanyol. Que no
1: el Sergi Andreu està xiulant perquè l'Espanyol perd per 0-2, però és que està jugant amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Redondo, jugador d'Elx, ha estat expulsat, però malgrat la superioritat numèrica, l'Espanyol ha encaixat dos gols, dos de Fer-Niño, per tant, l'Elx que està guanyant per 0-2 al camp de l'Espanyol, que buscarà remuntar la segona meitat.
0: Ara mateix estem a la mitja part, m'imagino que la xerradeta de Manolo González...
1: No voldria estar jo en aquest vestidor.
0: Jo tampoc.
1: Ara, al descans.
0: Quina por. En fi, el Barça juga demà al camp del Sevilla i vol continuar allargant el millor inici de Lliga de la seva història, sí? És el millor o què?
1: Sí, sí, porta 6-6, 6 victòries en 6 partits, i ara buscarà el 7-7, com deies, al camp del Sevilla, amb una baixa important, que és la de Joan Garcia. Recordem que va haver de ser substituït el dimecres en el partit contra el Racing de Santander. Serà baixa per demà el Sánchez Pizjuán, i n'ha parlat Hansi Flick.
3: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
1: Aquesta jornada, que donarà pas a una aturada de partits de seleccions, serà llarga, gairebé 3 setmanes sense Lliga. A la llista de convocats per Espanya hi ha una novetat, que és la del jugador de l'Espanyol Roberto Fernández, davanter, i Luis de la Fuente, convocat a 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més. David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz.
0: I a la Lliga F, victòria contundent del Barça al camp de l'Alavés.
1: Sí, el partit s'ha acabat fa només uns minuts. 0-6, amb gols de Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick. El Barça és líder en solitari, 12 punts de 12 possibles. Avui s'acaba el mercat. Pere Romeu fa temps que demana un lateral dret. Veurem si arriba o no. En canvi, el Badalona Women ha fitxat Katalin Hendrix, un extrem de 23 anys que arriba a Badalona seguida pel Twente fins a final de temporada. Avui ha jugat el Barça. Demà a les 12, Badalona Reial Societat. A les 4, Espanyol Madrid Club de Futbol.
0: En un divendres amb molta activitat esportiva.
1: Sí, per exemple, la Lliga de Futbol Sala ara mateix està jugant al Barça, està guanyant per 2-1 al Peníscola. L'Indústria Santa Coloma ha empatat a la pista de l'Opa Rulo, 5-5. A la Golden Cup d'hoquei patins, la selecció catalana masculina ha empatat a 2 contra Angola i ha perdut 2-7 contra Portugal. Demà són les semifinals. La selecció femenina ha guanyat per 0-4 a França. I t'acabo parlant de waterpolo, perquè el Sabadell ha perdut per 16-15 en el partit de la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia, contra el Brescia italià.
0: Gràcies, Francesc. Bon cap de setmana.
1: Igualment.
4: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: A moi aussi. Sur la lune.
4: Amb Manel Elias.
5: J'irai, c'est sûr, monter là-haut.
4: I Agnès Marquès.
5: Des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que j'aime de plus près.
0: És divendres, acostumem a posar-hi més música encara. I a aquesta hora hi ha en marxa el primer concert de Shakira a Madrid.

0: Doncs així és com l'ha rebut algú que l'estava gravant molt emocionada, però és que és el primer de 12 concerts en 4 setmanes. La veuran 600.000 espectadors en una ciutat temporal construïda per l'ocasió, per acollir un espectacle únic a Europa que només es podrà veure a Madrid. Shakira ha tornat en un macroesdeveniment que, més enllà de la música, té conseqüències polítiques i socials. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
1: Si el 2001 Shakira cantava que Madrid era una ciutat de pas, era un amor per deixar enrere, avui hi torna i per quedar-se 4 setmanes fins a l'11 d'octubre converteix el barri de Villaverde, al sud de Madrid, en la seu de la seva gira més taquillera, un estadi únic, immens, com si fossin 10 camps de futbol i una experiència que va més enllà del concert.
2: Van haver també 9 pabellones en los que se pueda recorrer nuestra cultura, nuestro arte, de nuestra música, de nuestra literatura, de nuestra gastronomía.
1: Ha batejat aquesta ciutat temporal com a Macondo, tot i que s'assembla ben poc a la imaginària de Gabriel García Márquez, i mobilitzarà 50.000 fans per dia en un recinte obert del migdia fins a la mitjanit i que paralitza un barri sencer.
3: Pero a las 11 de la mañana cortan, de tal manera que nosotros no podemos ejercer nuestra actividad.
4: Nos quedamos totalmente incomunicados, hasta el autobús nos los desvían, no entra por el barrio ya.
5: Aparte de que el ruido te ves negro para poder salir, porque te mandan para allá, para acá, es que cortan todo. Encerrado.
1: La cara per a Shakira i per als fans, la creu per als veïns i treballadors d'aquest barri obrer.
3: Porque nosotros tenemos unas pérdidas aproximadamente estimadas de cerca de 1.500 euros en un solo día. Si eso lo multiplicamos por 4, es una cantidad importante para un pequeño empresario como yo.
1: No reben compensacions i alguns temen que els negocis acabin marxant de Villaverde, castigat any rere any per altres festivals com el Mad Cool, com explica Gemma Sánchez, que és la portaveu de la plataforma d'afectats.
4: Si lo que quieren es

0: la resposta.
1: Doncs per als que es pregunten a qui van dirigits tots aquests esdeveniments, qui ve al show de Shakira?
2: Y en este momento Madrid es latina, por lo tanto estarán aquí tantos latino como españoles, pero yo diría más latino que españoles, por lo tanto de fuera yo diría que viene la gran mayoría.
1: Això expliquen els promotors de Live Nation, tot això mentre Yusu fa bandera que Madrid és el cor de Llatinoamèrica. Per alguns, però, més que per a d'altres, les entrades per veure Shakira van dels 80 als 700 euros i els llatins de Villaverde, que són molts, ni s'ho poden permetre. I encara ens fem una altra pregunta. Amb les residències, amb aquest nou model de grans esdeveniments, cap on va la indústria cultural? És màrqueting o és art?
3: Per tant, a nivell de producció, clar, evidentment és un guany impressionant, però què passa amb els fans?
1: És Lorena Montón, experta en cultura fan.
3: Si això en el futur ha de substituir el que és una gira normal, aquí tenim un problema, perquè la cosa és que tu viatgis perquè vols, no perquè t'obliguen i no tens una altra manera de veure el teu artista en directe.
4: Te felicito que bien actúas.
1: En polèmica i reinventada, Shakira aterra a Madrid perquè ha preferit que fos Madrid i no Barcelona la seu de la seva residència.
4: Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda.
5: Gràcies, Paula. Estem a punt d'arribar a un quart de 10 sobre si hi ha pel·lícules preferides per les dones i pel·lícules preferides pels homes, i posa la seva mirada la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Arderezu.
6: D'entrada, una advertència. Allò de les dones som així, els homes són així. Em sembla que està més que superat. És molt ridícul, som adults. Que a vegades hi ha uns patrons i unes coincidències sospitoses, sí, però ja m'enteneu. M'ha fet riure molt una llista que han publicat amb pel·lícules amb la discrepància més gran de puntuació entre homes i dones. Us en dic 5 de cada. Comencem per pel·lícules molt ben puntuades per dones i puntuades molt malament per homes. Orgull i prejudici, Els jocs de la fam, les pel·lis de Harry Potter, Mamma Mia i El quadern de Noah. Jo no dic res, eh? Passem ara a la llista de pel·lis ben puntuades per homes i de fenestrades per les dones. La gran evasió, Fast and Furious, totes les de Sergio Leone, Casino, Rambo. Que en algunes estic d'acord, eh? Quins ploms. Dec ser molt heterobàsica. I quines pel·lis ens fan feliços a tots, diu l'estadística. Us en dic 5, també. Casablanca, Jurassic Park, totes les d'Estudio Ghibli, El show de Truman, i una que no he vist mai, us ho creieu o no, E.T.
7: Catalunya Nit.
5: Els divendres ja ho sabeu que conversem amb algú del món de la cultura i el convidat d'avui no us deixarà indiferent. El seu nom artístic el posem aquí amb pista musical.

0: El professor Ángel Dast va néixer a Mèxic. La seva fotografia fent la comunió de ben petit amb la mirada alçada i les dues manetes juntes, pregant, podrien despistar molt. No hi va haver, no, idili amb Déu. La seva escola es deia Madrid, a Mèxic, i pels altaveus sonava l'himne republicà en una època en què Franco encara era viu. A casa seva agradava molt la música i la seva vida va canviar quan es va comprar el seu primer disc. Finalment ha decidit explicar ell mateix la seva vida. Està plena de música, de festes al límit, de discs i fins i tot presó. En El estómago de la bestia es titula el llibre amb un subtítol que és Aventures i desventures d'un DJ. Bendita suerte amar a una latina. Ay, qué rico. Ell ha viscut molts i molts anys a Barcelona, ara hi torna a viure, i no sé si avui t'he de dir Ángel Francisco López Morán o Professor Ángel Dast. Com ho hem de dir, això? Què prefereixes?
1: Como quieras, como quieras. Como ser humano soy Ángel Francisco López Morán, ¿no?
0: Pues Ángel, de momento.
1: Ángel me va bien.
0: Així sortirà més fàcil. D'entrada, felicitats pel llibre, que a part de tenir una història impressionant, és que està molt ben editat. Costa veure un llibre amb aquesta edició tan cuidada.
1: Sí, ha sido maravillosa la unión, ¿no? La conexión con el editor, con Didac, y el trabajo final es muy bonito, es muy bonito.
0: Sí, perquè

0: I ara donem entrada a una persona que jo crec que deu tenir el rècord de més nombre de pel·lícules vistes en les últimes hores. Ja l'hem sentit abans des del Festival de Cinema de Sant Sebastià, però ara tornem a connectar amb ell perquè, ja ho sabeu, els divendres repassem les novetats a la cartellera. Marc Garriga, bona nit de nou.
1: Bona nit.
0: A veure, per començar, ens vols destacar una de zombis.
1: Don't see.
2: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God. Anybody order a kidney or liver, whatever this is? Anybody? It seems like it's kind of important.
0: És una adaptació del videojoc Resident Evil que no deu ser apta per tots els públics, ja d'entrada.
1: No, gent aprensiva, abstingueu-vos. Tot i que jo us he de dir que estem parlant d'una pel·lícula de Zach Cregger, que és el director de Weapons, que recordes que l'any passat va demostrar que sap com acostar el terror a un públic més ampli, va tenir molt èxit. La pel·lícula va arribar als Oscars, fins i tot. I, de fet, aquesta és la vuitena adaptació que es fa del videojoc de PlayStation, però per mi és la millor adaptació que s'ha fet mai de Resident Evil. Per mi, aquest reboot, podríem dir, és a dir, tornar a començar, o més aviat és una història nova que no té res a veure amb el que s'havia fet fins ara en relació amb aquest joc, per mi el que fa és confirmar que Zegger és un dels creadors d'atmosferes més ben dotats del cinema actual, el que fa és imbuir-se d'aquest esperit del videojoc, però l'adapta d'una manera absolutament personal. Introdueix una mena de savoir-faire canalla divertidíssim. Aquells que no sàpiguen de què parlo, però els agradin les comèdies de terror, recomanada 100%. No cal haver vist cap altra pel·lícula de la franquícia abans per disfrutar-la al màxim. I és un film extremadament enginyós que sedueix des de la primera escena, a qui li agradi aquest tipus de cinema, evidentment. És una història trepidant, molt emocionant. Podem explicar una miqueta l'argument.
0: Sí.
1: És molt senzill. El protagonista és un missatger innocent, però que també és molt valent, perquè ell ha de complir la seva missió d'entregar el paquet, que s'endinsa, sense saber-ho, en el que és la zona zero d'on ha sorgit un virus que transforma els humans en zombis, o, no vull fer molts spoilers, però, o en monstres pitjors encara.
0: Vaja, sí, a veure, pinta bé. Com que és de nit, mirem cap al cel. De les estrelles que tenim allà dalt, quantes van a parar per aquesta pel·li?
1: 4.
0: Doncs va, canviem absolutament de registre. Hi ha una altra estrena amb un personatge de dibuixos animats que tots coneixem.
3: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
4: It's not your fault. There's probably someone to blame.
5: The name of the case is Coyote.
0: Coyote versus Acme, hem de dir Coyote. Coyote, si no, no ens entendrà ningú. És una pel·lícula infantil o què, Marc?
1: Coyote i Coyot en català.
0: I Coyot,
1: és una pel·lícula infantil, sí. Sí, no, evidentment els nens s'ho passaran pipa, però els adults jo crec que també. La idea, de fet, sorgeix de la ment de James Gunn, que és el mateix que ha ressuscitat recentment Superman i que està intentant, tot i que costa molt, que els superherois de DC remuntin. I per mi és una idea brillant. La idea inicial és brillant. Malauradament, la pel·lícula ha estat tancada en un calaix per motius empresarials, però els fans han fet molta pressió a xarxes perquè s'estreni i finalment ho han aconseguit. I aquesta idea que et deia és que el coiot demanda l'empresa que fabrica els artefactes amb els quals intenta caçar el correcamins perquè sempre surten defectuosos. Ja saps que no l'ha acabat d'enxampar mai. Acaba sent una pel·lícula que barreja animació amb intèrprets reals. Per mi té un aire... M'ha recordat molt a qui va enganyar en Roger Rabbit. És molt divertida, té alguns problemes de ritme i la part central decau una mica, o potser es fa una mica repetitiva, però està molt bé i per anar a famílies senceres, molt recomanable.
0: Ai, amb aquest repetitiu hem perdut alguna estrella. Quantes n'hi posem?
1: 3.
0: Avui no anem malament, ja en portem 7, millor que la setmana passada. Doncs parlem ara de meteorologia.
6: Call General Eisenhower.
7: Soldiers, sailors and airmen, you are about to embark upon the Great Crusade.
0: Pel·lícules de meteorologia ja podrien ser un gènere en si mateix. Tiempo de victoria, meteoròleg sempre a l'ull de l'huracà.
1: Totalment, i no només ara, que estan una mica fregits aquests últims dies. Aquesta pel·lícula parla de la dificultat d'encertar el pronòstic meteorològic del dia D, el del desembarcament de Normandia, que era vital per l'èxit d'aquella campanya militar i també per guanyar la guerra. Aquí el director Anthony Maras el que fa és aconseguir construir un thriller dramàtic amb aquesta premissa de que la previsió del temps ha de ser emocionant, polèmica, disputada. Ho aconsegueix força i ajuden, evidentment, doncs, una fantàstica posada en escena de pel·lícula bèl·lica on realment no estan sobre el terreny, sinó que estan a la rereguarda. També la prestància d'Andrew Scott, un actor meravellós, i la bona, la bona feina de Brendan Fraser, que interpreta Dwight Eisenhower.
0: Estrelles?
1: 3.
0: Va, i per acabar, una mica més d'acció.
8: Call Gary into my office. There is a situation here.
9: I assure you you'd like to listen.
0: En la zona gris.
1: Marc. Sí, aquí tenim Guy Ritchie, al volant. És el director, jo li diria, macarra de pel·lícules com Snatch, Porcs i Diamants, el Sherlock Holmes, de Benedict Cumberbatch. Aquesta és una obra menor, tot i que té un repartiment de luxe. Si voleu disfrutar de Guy Ritchie, aquesta pel·lícula es pot anar a veure, és correcta, però jo us recomanaria més que anéssiu a mirar The Gentleman a Netflix, que també és seva i que acaba d'estrenar la segona temporada.
0: Si li posem estrelles a la zona gris, què diries?
1: 2.
0: La més fluixa, de la que ens has parlat fins ara. Qui no pugui anar al cinema o no vulgui, mirem una mica de plataformes. Quina és la teva tria?
1: Us recomano una sèrie, Nigli.
10: Looks like you had your hands full. You know, you could have called me if you needed help.
1: També estaria una mica en la línia d'això que comentàvem fins ara. És un spin-off d'una sèrie que a mi m'encanta, que es diu Richard, que també us la recomano, una sèrie d'acció senzilla però molt eficaç. Doncs bé, ara s'acaba d'estrenar una nova sèrie que se centra en un dels personatges femenins de Richard, que és la Frances Nigley, que és una de les aliades més fidels del protagonista, que aquí ara doncs, encapçala les seves pròpies investigacions, mentre lluita contra la fafòbia que pateix, que és l'aversió a ser tocada o a tocar altres persones, una sèrie que trobareu a Prime Video. I per acabar us volia fer una última recomanació ràpida molt personal,
0: sí.
1: Slow Horses, la sèrie d'espionatge de Gary Oldman, que acaba d'estrenar la 6ª temporada i en tindrà 2 més, cosa difícil avui dia en el món de les plataformes, que hi hagi sèries tan longeves. Que no us faci mandra començar-la perquè és boníssima i aquesta setmana ha guanyat també uns quants Emmys.
0: Doncs tots els oients que tenen enveja perquè estàs a Sant Sebastià aquí al Festival de Cinema no es poden queixar, perquè aquí avui hem tingut molta recomanació també de cosa interessant per veure. Gràcies, Marc.
1: Que facin feina els oients, també.
0: Exacte.
1: A que vosaltres. Vagi bé. Adéu.
11: If you don't tell us what we want, I'll bring your business down within the week.
12: Catalunya nit.
0: Hora màgica, 11 minuts i les 11. I és aquesta hora que comencem a mirar una mica ja cap a l'endemà, és a dir, cap a les notícies que ens esperen a partir de les pròximes hores. Marc Güell, Alba Barbosa, bona nit.
13: Bona nit.
0: De què estarem pendents demà aquí a Catalunya Ràdio?
14: Doncs mira, d'aquesta notícia amb què ens sorprenia Donald Trump aquesta nit. Recordem que ha decidit vetar l'entrada a la Casa Blanca diversos mitjans de comunicació com la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico. Acusa aquests mitjans de difondre notícies falses. Això ha fet l'anunci just quan començàvem a través de les xarxes, i fa una estona el president nord-americà ha fet una roda de premsa, ha argumentat aquesta decisió, diu que no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, sinó que el que fa, diu, és protegir la llibertat d'expressió.
15: I don't think that a court should allow fake news.
16: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses. MSNBC fa notícies falses, i ho saben.
14: Per tant, respon un dels dubtes que plantejaves abans, si això ho podia fer o no, i a més, atenció, ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació que no li siguin afins.
0: Doncs espero que la resta de mitjans de comunicació actuïn solidàriament i facin el que s'ha de fer en aquests casos, però ja ho veurem. Demà, Alba, el govern de Salvador Illa fa un desplegament de consellers per tot el país. Això no estem acostumats a aquest format. Amb quina intenció ho fa?
13: Mira, doncs, per explicar la gestió dels dos primers anys de govern, ja vam sentir el president Salvador Illa a principis de setmana. Recordareu que feia aquest balanç de mandat. Doncs demà els membres del govern es reparteixen per tot el territori en 16 actes simultanis. Albert Dalmau serà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró, Sílvia Paneque a Girona i tota la resta amb presència a totes les vegueries. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, serà a Vic i haurem d'estar pendents de si dona explicacions pels problemes de traducció que hi ha hagut en el judici de Roger Espanyol. Avui ho explicàveu a la primera hora d'aquest informatiu, que Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP li han demanat que comparegui al Parlament.
0: Molt bé, i el suplement, els nostres companys que ens prenen el relleu d'aquí unes horetes, Marc, de què parlaran?
14: Doncs de les novetats, per exemple, que puguin sortir del cas antic, perquè sembla que demà se n'esperen més. Aquest serà un dels temes que tractaran a partir de les 6 amb en Roger Escapa, i si et sembla podem saludar a una de les responsables del programa, la Núria Pujades. Núria, bona nit.
17: Hola, bona nit, Marc.
14: A veure, em sembla que aquest cap de setmana el suplement, la Crònica Negra, ve bastant carregada.
17: Doncs sí, com cada dissabte a partir de les 10, ja ho sabeu, sempre cita amb la Maica Navarro, i demà doncs ens parlarà d'aquestes novetats del cas Andic, després de saber avui que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia, no?, que consistia en simular que es tirava un familiar per un barranc. Doncs bé, això ho ha publicat avui La Vanguardia. Demà molt atents també de què portin els diaris, i amb la Maica ens preguntarem doncs com aquest cas s'accedeix a partir d'ara a tot el cas Andic als tribunals.
14: De fet, ja ens apuntaven que demà La Vanguardia treu noves novetats sobre aquest cas, per tant veurem què és el que surt. Núria, i a banda d'això, les converses, esperit de cap de setmana del suplement, oi?
17: I tant, doncs demà, mira, apunteu, conversa del Roger Escap amb el Ferran Adrià, el de veritat, i amb Miquel Fernández, l'actor que encarna el xef del Bulli en la nova sèrie Gènesi, que s'estrena a partir de dilluns a 3CAT i que explica doncs aquesta revolució, no?, que va significar el Bulli per l'alta cuina internacional.
14: Per tant, ens donarà detalls, de com anirà aquesta sèrie.
17: I tant, i tant. Tots els detalls demà al suplement.
14: I alguna cosa més?
17: Sí, demà, mira, doncs estrenem Tertúlia de Corresponsals amb l'Albert Elfa, l'històric corresponsal d'aquesta casa, també, i demà l'acompanyarà Carme Colomina.
14: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6 del matí, al suplement, amb Roger Escapa i també amb la Núria Pujades. Núria, gràcies, bona nit.
17: A vosaltres, bona nit.
0: I amb suplements apareixeran també demà tots els diaris. Els divendres truquem al Punt Avui. Parlem amb la seva vicedirectora, la Dolors Vallès. Dolors, bona nit.
18: Hola, bona nit, Manel.
0: Com plantegeu la portada de demà?
18: Doncs mira, aquest dissabte el Punt Avui dedica la seva principal aposta editorial al País Valencià de 1976, amb un dossier que titulem 1976, l'any de l'esperança, un moment clau de la transició quan tot estava encara per fer i alhora semblava que tot era possible. Per primera vegada, la reivindicació nacional valenciana entrava amb força al centre del debat polític d'un país que començava a caminar cap a l'autonomia. I el dia d'ahir, en Guillem Vidal posa el focus en una realitat molt més actual, amb un titular ben explícit. Podria volver a repetir la pregunta, per favor? A partir dels problemes de traducció en el judici del cas Espanyol, l'article va més enllà de l'anècdota i aborda la situació encara molt precària del català en l'àmbit de la justícia. Per tant, dues mirades que d'alguna manera es toquen, d'on venim i fins on hem arribat en 50 anys pel que fa al país i a la llengua.
0: Doncs això ho trobarem demà al Punt Avui. Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana, Dolors.
18: Bon cap de setmana, Manel. Bona nit.

0: 5 minuts per arribar a les 11, 5 minuts per tancar el Catalunya Nit des de les 9, que estem explicant notícies, i ja sabeu que ens agrada endreçar-ho tot plegat amb la mirada de persones que tenen capacitat per resumir i analitzar moltes coses, de vegades fins i tot sense utilitzar paraules. Aquí a la ràdio, però, les necessitarem, però al cap. Bona nit, Jaume.
1: Hola, molt bona nit.
0: El Jaume Capdevila és especialista fent-ho dibuixant. Aquí a la ràdio
1: li hem de
0: demanar, exacte, li hem de demanar sí, que adapti el mitjà. Com ho has vist, això? Què t'ha cridat l'atenció avui?
1: Analitzar, està ben dreçat. Jo no sé si sóc la persona més adequada, però avui ha sigut un programa molt variat i hi ha diversos flaixos interessants. A mi m'agradaria posar el focus en una cosa que m'agrada molt quan passa, que és que hi ha hagut un moment en què ha passat una notícia que s'ha sabut al moment i l'heu explicat al moment, no?
0: Sí.
1: Perquè avui que estem castigats a la Catalunya Informació, perquè juga l'Espanyol, sí, els oients del Catalunya Informació són oients que estan acostumats a que les notícies els expliquin 25 vegades, no? Perquè les van sentint en bucle, i en canvi quan es produeix una notícia nova, no? Doncs com aquesta que heu explicat, no? Que en Trump ha prohibit l'accés d'uns quants mitjans a la Casa Blanca, mitjans doncs, que segons ell s'inventen les notícies. No hi ha Catalunya Ràdio, jo penso que això és un problema.
0: Sí.
1: Vull dir que si tu, el Trump prohibeix que tu vagis allà, vol dir que estàs fent les coses ben fetes. No? Si el Trump no li interessa el periodisme que fas, vol dir que fas un bon periodisme. Jo em sembla que aquí doncs, ens hem d'esforçar perquè Trump també prohibeixi els reporters de Catalunya Ràdio que vagin a la Casa Blanca, que tampoc què hi vols anar a fer, no? A la Casa Blanca, si
0: jo llavors crec que ja estem vetats d'entrada, sí. Normalment ja no ens hi deixen entrar, em sembla.
1: No, doncs, llavors, hi ha hagut altres flaixos, hi ha coses que hi ha, jo em sembla que és un acudit ell sol, tota la teràpia aquesta d'una teràpia d'anar a fotre la gent d'alta baix d'un precipici. Això jo ja no cal fer comentaris humorístics perquè la cosa ja va pel seu compte, no? O els problemes de traducció amb el judici de l'Espanyol, o sigui, no del Roger Espanyol, però els problemes són de l'Espanyol i el català, no? Això també no sé si és un acudit o és una broma de mal gust que ja fa masses anys que dura, no? M'agradaria destacar també dues notícies que les heu donat gairebé una darrere l'altra i allò com qui no vol la cosa, gairebé fregant la ratlla de les 10, doncs que és que el Warren Buffett, que es jubila finalment, no?
0: Sí.
1: És un senyor doncs, que bueno, ja ha arribat a l'edat de jubilació, 96 anys.
0: Sí.
1: Home, nosaltres aquí ens queixem perquè si 65, 67, aquest senyor diu no, escolta, jo treballant aquí al peu del canó a la mina, carregant feixos de bitllets, no?, fins als 96 anys. Doncs això sí que
0: sí,
1: és una bona jubilació.
0: Es veu que ha passat el testimoni al seu fill que en té 71, és a dir, que
1: exacte,
0: ja fa 5 o 6 anys que s'hauria d'haver jubilat.
1: Deixeu pas a la gent jove, deixeu pas a les noves generacions. També, bueno, a Sant Sebastián he sentit que li dona el premi amb el Werner Herzog aquest i que diu que ell està aquí a tope d'activitat també, no? Vull dir,
0: sí.
1: Que està bé, gent amb ganes de fer coses, això, l'edat és un accident, tenir més anys o tenir més anys, el que tu has de tenir són ganes, no? I finalment acabar destacant una cosa que realment m'ha sorprès moltíssim, és a dir, que és una cosa que m'ha xocat, a part de la notícia de la Shakira, no? De tot el muntatge aquell que munta tota una ciutat sencera allà a Madrid, que diu que hi caben no sé quantes mil persones, i ha sentit l'Ayuso que li diu que si se li fa petit això, que poden anar al seu àtic, que ella té puesto allà per no sé quantes mil persones més. Però el que m'ha sorprès més és l'entrevista que has fet, no? Del llibre aquest, l'autor del llibre El vientre, sí, de la bèstia. Jo pensava que era el metge que feia les colonoscòpies al Trump, també, perquè que t'explicava el que havia vist allà dintre, i no, resulta que és un disjockey, no? Doncs això
0: sí,
1: m'ha sorprès especialment, no? Perquè jo, el ventre de la bèstia, em pensava que era una bèstia més bèstia, no?
0: No, Déu-n'hi-do, el ventre de la bèstia ni diu estar a la presó de Panamà.
1: Sí, no, havia de ser una cosa, una experiència interessant. Sort que el tio, bueno, mira, escolta, punxant aquí i allà, doncs s'alegra la cosa.
0: Exacte. Bon cap de setmana.
1: Molt bon cap de setmana.

0: Bona nit, són les 11. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9 a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
2: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
2: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social per afavorir el Partit Comunista, tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solies.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes

0: mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
1: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
0: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.
2: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
4: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30, 31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32, 33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
3: 3Cat Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
5: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
6: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra en el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
5: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
7: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys

0: que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
1: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
2: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts intents per mòdul, estem parlant de 250 intents per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
3: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduixa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduixa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari, i tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com El Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el gallec Payuca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propi de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7ª victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La 7ª jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha quatre catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
4: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: Trescat Info.
4: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona i Manresa, el Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
4: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Ricky Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I a les 9, Barça-València. Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: It's difficult to say when. For sure we need some time.
11: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor. Però amb tants jugadors nous, necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
10: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
4: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, curs sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll?
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CatInfo que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del Partit Ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
15: Que Pedro Sánchez està dispost a fer qualsevol cosa per robar les pròximes eleccions e incluso per no convocar-les. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
19: C'est ce que nous faisons.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates com ajudes directes als consumidors.
19: Moi, je vais être honnête avec eux.
18: Seré honest amb vostè. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
19: De la guerra russa en Ucraïna.
17: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
20: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
21: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
22: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
23: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
22: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país en 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
1: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
3: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ho ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
5: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
3: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculia, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
7: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
3: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal de baratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en dir que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
24: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estones una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
8: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
9: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'excusa i volem les responsabilitats, evident, de l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
11: I don't want to look back. There's work to do.
25: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós.
11: Great actors, great filmmakers, so that makes me proud.
10: Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
4: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
10: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
12: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
10: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
13: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
10: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre, una història d'amor, i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
14: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
15: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
16: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
25: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
26: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
17: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
18: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
17: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
19: We always decide together, so it's like
20: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
19: And so we decided that he's out for this game.
17: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per a Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
21: Que no poder ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
17: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona. Avui Manresa, el Societat, i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
22: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
17: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
23: It's difficult to say when. For sure we need some time.
27: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
23: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
2: 3CAT Info.

0: Són les 12. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i al mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
1: Esports. L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
2: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
2: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
0: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic. S'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
0: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
0: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
0: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars.

0: perdut el seu germà.
1: Només van sortir a buscar la manera de guanyar-se la vida i alimentar les seues famílies. Ara som morts. Demanem al govern que ens ajudi. Volem que el govern investigui què va passar i garanteixi justícia per als nostres germans i les nostres famílies.
0: La indignació per la mort dels miners ha provocat protestes i aldarulls. La policia ha disparat per dispersar els manifestants i s'ha decretat un toc de queda nocturn. La mineria il·legal genera preocupació a Nigèria pel deteriorament ambiental que comporta i per la pèrdua d'ingressos públics.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores. El temps.
0: Gemma Puig.
3: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estones una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: 3Cat Info.
0: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
4: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
5: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra en el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
4: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
0: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
6: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
0: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
7: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
0: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració

0: del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
1: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
0: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
2: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallà Capalluca, el raper Valle Valle i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propi de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7ª victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La 7ª jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça. Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha quatre catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
4: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Giner i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: Trescat Info.
4: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona i Manresa al Societat. A les 4, Espanyol Madrid Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
4: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: It's difficult to say when. For sure we need some time.
11: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
4: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juguen les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, curs sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament, amb tots els homes importants de la general dins dels 10 primers.
2: Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CatInfo que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del partit ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
15: Que Pedro Sánchez està dispuesto a hacer cualquier cosa para robar las próximas elecciones e incluso para no convocarlas. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
19: Moi, je vais être honnête avec eux.
18: Seré honest amb vostès. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa a Ucraïna.
17: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
20: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
21: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona, Joaquim Albalate.
22: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
23: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
22: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
1: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
3: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
5: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
3: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculi, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
19: I m'ha ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
3: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Andic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, en Dic es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
24: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
7: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
8: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'esposa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrot Vil.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
10: I don't want to look back. There's work to do.
25: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
9: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que, ha confessat, són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva. A banda, està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
4: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
11: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
12: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
11: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
13: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
11: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre una història d'amor i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai i Barcelona i Catalunya.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Teis Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
14: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
15: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
26: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
25: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
27: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac i tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
1: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
16: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
1: És la segona derrota dels blanquiblaus, que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
17: We always decide together, so it's like
18: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
17: And so we decided that he's out for this game.
1: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10:00 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més: David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
20: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
1: Porto és la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona, avui Manresa al Societat i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. Parla Ricky Rubio.
21: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
1: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
22: It's difficult to say when, for sure we need some time.
23: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
2: Trescat Info. Trescat Info.

0: És la una.
1: El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Español i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, aquest divendres s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol ha traslladat els 1.700 migrants al nou campament habilitat al port de Ceuta, on hi ha hagut alguns moments de tensió. S'han quedat sense plaça unes 2.000 persones que han tornat als assentaments de les platges. La Moncloa es felicita per l'operatiu, mentre el Partit Popular responsabilitza Pedro Sánchez de la mala gestió. Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'alcalde de Barcelona anuncia la creació d'un fons per comprar comerços emblemàtics que no puguin fer front a la pujada dels lloguers. L'Ajuntament tindria preferència a l'hora de comprar locals comercials. Collboni vol activar el fons abans que s'acabi l'any. Nacho Vegas ha emocionat el públic del Mercat de Música Viva de Vic repassant la seva discografia acompanyat d'una coral. Ha estat un dels concerts més destacats de la jornada d'aquest divendres al costat dels Mamaduixa i Lia Kali.
2: Esports. L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte a les 9 del vespre, Sevilla-Barça, últim partit dels blaugranes abans de l'aturada, també a les 9, a segona, Cádiz-Girona. En bàsquet aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya. Badalona juga en dos partits, Penya-Bascònia i Barça-València.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí amb alguns núvols al litoral i prelitoral central. Alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca, les màximes se situaran entre els 23 i 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CAT Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
3: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
1: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
4: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
5: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable
1: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Més coses. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Aquest divendres, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. Tarragona, Manel Sastre.
0: Avui s'han presentat les qüestions prèvies en una vista que s'ha traslladat a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat per poder defensar la seva honorabilitat.
6: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
0: Josep Fèlix Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
1: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades del port de Ceuta. Des de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic, s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Tot i que a primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació, la Moncloa diu que el trasllat al port de Ceuta s'ha efectuat de forma cívica i sense aldarulls greus. Reconeixen que ha estat una operació complexa, de dimensions sense precedents, però que s'ha gestionat bé. I el ministre Ángel Víctor Torres defensa que s'han complert els objectius.
8: Que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en nuestro país acorde a la ley.
7: El Partit Popular, en canvi, parla de caos. Núñez Feijóo assegura que el govern espanyol no ha estat capaç de mantenir l'ordre públic i que han deixat venudes les forces de seguretat de l'Estat, i assenyala el responsable.
9: 50 dies després, el descontrol de Ceuta com a ciutat invadida és total. Senyor Sánchez, el polvorín que està viviendo Ceuta, el único responsable és usted.
7: Un discurs dels populars que els socialistes rebutgen de ple, retreuen l'actitud de Gènova des del moment en què va començar el trasllat. Óscar López, ministre.
10: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
7: Mentre Sumar, soci minoritari del govern, critica les càrregues policials, i el ministre Ernest Urtasun demana fer un pas més.
11: Necesitamos reubicar de una vez por todas a persones migrantes que estan en Ceuta a la península.
7: L'associació veïnal Sidi Embarek lamenta que s'ha prioritzat treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills. Es calcula que a les platges hi havia unes 4.000 persones i, per tant, els migrants que no han aconseguit plaça al campament del port han tornat a les platges, on porten un mes i mig amuntegats.
1: Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca a la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Anem a Washington. Oriol Serra.
12: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
1: Califòrnia estudia imposar un botó d'apagat als models més avançats d'intel·ligència artificial en la nova legislació per controlar aquesta tecnologia que prepara el govern d'aquest estat. En ple debat sobre els riscos de la IA per la humanitat, el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, ha aprovat un decret per accelerar els treballs d'una nova regulació per enfortir la vigilància sobre les empreses que desenvolupen la intel·ligència artificial. Això passa en un moment en què el president dels Estats Units, Donald Trump, treu ferro als perills de la IA i el Congrés i el Senat no han avançat en una regulació federal del sector. Newsom ha explicat que un comitè d'experts avaluarà la necessitat d'imposar un mecanisme per fer una aturada d'emergència dels models d'IA quan sigui necessari, a més de reforçar els controls de seguretat i verificació.
13: Avui he signat un decret per accelerar la política de seguretat de la IA a Califòrnia, pionera als Estats Units, i que inclou mesures importants. Accelera notablement la legislació per establir controls de seguretat realment independents i estableix iniciatives per crear un sistema d'aturada d'emergència, també conegut com a kill switch, un interruptor de seguretat per la IA.
1: El governador de Califòrnia vol tenir a punt la nova regulació per a la intel·ligència artificial abans de final d'any, ja que acaba el seu mandat al gener. Newsom, un dels polítics demòcrates més populars, es perfila com un dels possibles candidats a la Casa Blanca a les eleccions presidencials del 2028. Des d'aquest divendres, a Rússia hi ha eleccions al Parlament, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Com que no són lliures ni transparents, tothom té coll avall que el partit de Putin les guanyarà. Ara bé, el malestar social pot afavorir el Partit Comunista. Tot i que aquesta formació dona suport a la guerra, alguns votants la veuen com l'única alternativa a Rússia Unida. Moscou, Cristina Solias.
14: El Partit Comunista no vol que la guerra d'Ucraïna sigui només la guerra de Putin i per això un dels seus principals actes de campanya ha estat enviar al front un comboi amb menjar, drons o motos d'assalt per als soldats. La dirigent de la secció de dones comunistes, Marina Pushkina, defensa aquesta acció.
15: El poble i l'exèrcit són una sola cosa per nosaltres. Per això estem en la mateixa línia, en formació de combat, en un front únic. I guanyarem.
14: Presideix l'acte el líder del Partit Comunista des de fa més de 30 anys, Gennady Zyuganov, que culpa Rússia Unida de l'endarreriment del país, però evita assenyalar directament Vladimir Putin.
16: Rússia Unida no ha aplicat la directriu del president Putin d'enfortir al màxim la cohesió de la societat, dominant les tecnologies més modernes i garantir estàndards mundials. Si no us agrada, l'única alternativa som el Partit Comunista i el nostre equip. Tota la resta és obra del dimoni.
14: Malgrat que el Partit Comunista ha votat al costat de Rússia Unida en gairebé totes les lleis fonamentals de la Duma, alguns electors, sobretot gent gran, valoren la seva sensibilitat pels problemes quotidians i, de fet, alguns dels seus candidats s'oposen a la falta de polítiques socials del partit de Putin. És el cas d'Ivan Ulianchenko, que es presenta al districte nord de Moscou i, tot i ser molt crític amb el poder, no li agrada l'etiqueta d'opositor.
17: Considero que faig les coses correctes i que expresso les crítiques correctes sobre el que està passant al país. Aquesta és la meva oposició. Això no és oposició.
14: Tot i això, alguns dels candidats comunistes més joves i populars han estat desqualificats en aquestes eleccions perquè el poder els ha vist com una amenaça.
1: A Nigèria, 37 miners, molts d'ells menors, han mort sota custòdia de forces paramilitars a la ciutat de Mina. Se'ls ha trobat sense vida al calabós on estaven retinguts, acusats de treballar en mines il·legals. Hi ha una investigació en marxa, però la hipòtesi principal és que haurien mort asfixiats. Això ho explicava el ministre de l'Interior.
18: Si hi ha una promesa que us volem fer, és que arribarem a l'arrel del problema i ens assegurarem que això no es torni a repetir.
1: Les autoritats havien apuntat a un brot d'una malaltia, una tesi que ha perdut força després que diversos supervivents han denunciat que els van amuntegar en cel·les minúscules i molt mal ventilades. Sentim un testimoni que ha perdut el seu germà.

0: El temps.
1: Gemma Puig.
2: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus, i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol, i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
0: 3CAT Info.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent de canviar els filtres per poder normalitzar aquesta situació. Ens ho explica des de Girona Maria Rovira.
3: Les últimes analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Caralps han indicat que se supera per poc el nivell permès d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume explica en aquesta emissora que ja treballen per canviar els filtres i normalitzar la situació el més aviat possible.
4: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans. En aquest temps, el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra amb el dipòsit de la carretera de Caralps, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
3: En canvi, l'altra part del municipi, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada.
1: Adaptar la indústria catalana perquè contamini menys costarà 9.500 milions d'euros. Ho diu el full de ruta del govern per descarbonitzar la indústria responsable del 30% de les emissions a Catalunya. L'objectiu és que les empreses siguin del tot neutres en emissions al 2050. Les empreses avisen que perquè això sigui una realitat cal adaptar la xarxa perquè puguin electrificar al màxim els processos. També que necessiten ajuts per invertir en els canvis i que el mercat li costa pagar pels productes sostenibles si són més cars. Maria Mas és la directora d'Associacions d'Empreses Químiques de Tarragona.
5: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
1: El full de ruta s'ha presentat aquest divendres, analitza sector per sector el que falta per assolir l'objectiu i les millors fórmules per aconseguir-ho. El govern preveu que el pla tardi a mostrar resultats, però creu que la inversió tindrà un retorn de 1.200 milions a l'any d'estalvi perquè els combustibles fòssils s'hauran encarit i les energies renovables seran més accessibles. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics en perill per la pujada dels lloguers. L'alcalde, Jaume Collboni, explica que fa més de 10 anys que aquest sistema funciona a París. El pla, segons Collboni, també pretén evitar que els barris es quedin sense establiments que es consideren estratègics pels seus serveis.
6: Locals que per la seva ubicació, per la seva activitat, el paper que juguen en un eix comercial o perquè garanteixen un servei necessari al barri, considerem que s'han de salvar de que caiguin doncs, en mans de cadenes que banalitzen el nostre comerç o senzillament que tanquin.
1: L'Ajuntament de Barcelona vol disposar d'aquest fons a finals d'any i treballa amb la Generalitat per tenir empara legal per exercir el dret de tanteig i retracte. Això els permetrà tenir preferència a l'hora de comprar locals comercials. L'anunci s'ha fet en la inauguració del Fòrum Europeu de les Ciutats i el Comerç de Proximitat que se celebra a Pedralbes. Un pres del centre penitenciari de Quatre Camins ha mort presumptament pel seu company de cel·la per causes que els Mossos i els serveis penitenciaris ara investiguen. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu de la UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten, en gran part, perquè es troben al 95% de la seva capacitat.
7: Quatre Camins és una de les presons on més greu ja hi ha, perquè és una presó

0: antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resa com una presó més nova, per exemple, amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
1: Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien precedents de baralles entre ells. Detingut un menor a Vidreres de 17 anys en relació amb la violació d'una noia de 22 anys dissabte passat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar quan la noia havia sortit a córrer a prop d'una urbanització de la població de la comarca de la Selva. Girona, Maria Rovira.
2: La detenció s'ha fet aquest divendres a la tarda i el noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra manté oberta la investigació. Els fets van passar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, quan la víctima havia sortit a córrer. Un home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112. Aquest dimecres, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament de Vidreres per mostrar el rebuig a aquests fets.

0: Els grans escenaris a l'aire lliure ja funcionen a ple rendiment al mercat de música viva de Vic amb artistes com Mamaduxa o Dan Peralbo. Ho està seguint en Marc Ruiz.
1: Aquest divendres la Plaça Major ha estat protagonista al mercat de música viva de Vic. Mamaduxa ha estat un dels artistes que l'han omplert a vessar. Es troba ja molt còmode sobre els escenaris i la sinceritat que desprèn fa que connecti amb el públic de forma instantània. Ha fet saltar la plaça amb hits com Rikiti, Yaya, dedicada a la seva àvia, o Que Chévere. Poc abans obrien l'escenari d'en Peralbo i el Comboi, una banda que ja coneix aquest escenari. Tenen un directe electritzant i l'actitud de les grans bandes de rock amb cançons com el Comboi. Són de Torelló i juguen a casa. És el 6è concert que fan a Vic. I el públic ha respost cantant de dalt a baix cançons com Quin Panorama, Jimmy's the Only One, o Si Déu Vol, entre d'altres. Fins i tot el triple salt mortal que han fet quan han ajuntat un munt de cançons antigues en una de sola. Al final del concert els han tret el so perquè es passaven de temps, però han continuat cantant una estona més sense amplificació i amb el suport del públic. Aquest dissabte hi actuen grans noms com Ginestar, Crim, que se separen, el Gallec Payuca, el raper Valle Valle, i les valencianes Malifeta, amb antics membres de Zoo, però també hi ha espai per descobrir grups com Vito Blasu a l'Església de la Pietat, electrònica analògica d'un duet liderat per Jordi Torré de la Iaia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: By definition, a great company is one that's going to remain great for 30 years. If it's going to be great, a great company for 3 years, you know, it ain't a great company.
0: És Warren Buffett explicant com triar les empreses on invertir. Buffett, de 96 anys, es jubila i deixa la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. Conegut com l'oracle d'Omaha, localitat on va néixer, Warren Buffett és un dels inversors més coneguts i seguits a tot el món. Accionista de referència d'Apple, Coca-Cola, Chevron o American Express, Buffett ha demostrat la seva habilitat en contextos difícils i ha aprofitat les diverses crisis financeres per comprar a preus baixos. Tot i que el seu pare va ser un destacat polític republicà, Buffett ha finançat les campanyes de diversos candidats de demòcrates. És un defensor de pujar els impostos als multimilionaris i les grans corporacions. Un dels seus fills, Howard Buffett, de 71 anys, el succeirà com a president de Berkshire Hathaway.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RCD Stadium per 1-3 en un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en propietat just i amb l'Espanyol buscant l'empat, Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
5: Es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
4: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada per seleccions amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Aquest dissabte, a les 9 del vespre, juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la 7ª victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baix a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
6: We always decide together, so it's like
7: sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
6: And so we decided that he's out for this game.
4: La 7ª jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol, Roberto. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha convocat 7 jugadors del Barça: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A la llista hi ha quatre catalans més: David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, aquest dissabte també juga el Girona. A les 9 del vespre els gironins visiten el camp del Cádiz. Amb les baixes de Justin i Brian Hill lesionats i Abel sancionat, Mate Morey i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
8: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que coses, moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí, no?
4: La principal novetat és Porto, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. Per cert que Esprilla, Benat, Pixur, Krapitsov, Ginor i Las seran baixa les properes setmanes convocats amb les seves seleccions.
2: Trescat Info.
4: A la Lliga F, el Barça ha golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Claudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, dos partits. A les 12, Badalona, Women, Real Societat. A les 4, Espanyol, Madrid, Club de Futbol.
2: 3CAT Info.
4: I obrim ara plana poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya. De bàsquet, el primer títol oficial a nivell estatal i que juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya Baskonia. En parla Riqui Rubio.
9: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
4: I a les 9, Barça-València. Sekulić, el tècnic blaugrana, diu que l'equip és nou i que necessita temps.
10: It's difficult to say when, for sure we need some time.
11: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
4: En hoquei patins està disputant la Golden Cat a Cerdanyola, que en categoria masculina aquest dissabte es juga a les semifinals. Portugal, França i Catalunya, Angola. Mentrestant, les semifinals femenines enfrontaran la selecció francesa contra la selecció catalana. I aquest dissabte a les 3 de la tarda, cursa sprint del Gran Premi d'Àustria, en directe des de l'App i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El primer dia, domini de Pedro Acosta, molt clarament amb tots els homes importants de la General dins dels 10 primers.
2: Són 2:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern demana explicacions pels incompliments en el servei de traducció del català al judici de Roger Espanyol i l'empresa assegura que ho està analitzant. Alhora, un treballador denuncia condicions precàries i desorganització. Mentrestant, entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium, l'ANC i Plataforma per la Llengua lamenten que s'hagin vulnerat drets lingüístics. I de la plana internacional, Donald Trump prohibeix l'accés a la Casa Blanca a les cadenes de televisió CNN, MS9 i el mitjà digital Politico per difondre, segons diu, notícies falses. El president dels Estats Units amenaça d'estendre la mesura a altres mitjans de comunicació que considera hostils. A partir d'ara us explicarem que Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat. I en clau cultural us parlarem del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ha arrencat amb el premi honorífic al del cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre l'homenatge, el director ja ha presentat nova pel·lícula. I us explicarem que el muntatge L'Alegria que passa de Degoll de Gom fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. I en esports, Francesc Ripoll.
4: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana més estable i amb la temperatura que començarà a pujar. Dissabte al matí hi haurà alguns núvols al litoral i al prelitoral central, alguna boirina matinal i sol a la resta. A la matinada per a fresca, les màximes se situaran entre els 23 i els 28 graus, les més altes prop dels 30 graus. Diumenge la tònica serà més sol i una mica més de calor. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Español continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora, per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3CatInfo que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
12: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
0: Entitats com el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i Plataforma per la Llengua asseguren que s'ha vulnerat els drets lingüístics i acusen el govern de deixadesa de funcions. Laia Serra és advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural i Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana del Col·legi de l'Advocacia.
13: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
14: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable.
0: Mentrestant, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per evitar que es torni a produir la situació i per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia. Encara en clau política, Santiago Abascal apel·la a antics votants socialistes i independentistes perquè ara confiïn en Vox. Per primer cop des del 2024, el líder del Partit Ultra ha fet un míting a Catalunya aprofitant l'arrencada del curs polític amb dues eleccions a la vista i esprement al màxim la crisi migratòria a Ceuta. Des de Barcelona, el dirigent ha pujat un esglaó més en el seu discurs cada cop més beligerant contra Pedro Sánchez i ha fet una crida a concentrar els vots de rebuig, vinguin d'on vinguin.
15: Que Pedro Sánchez està dispost a fer qualsevol cosa per robar les pròximes eleccions e incluso per no convocar-les. No nos podemos confiar como en el año 23. Y pedimos el voto a todos los españoles, a los que votaron al PP, a los que votaron al socialismo, a los que votaron al separatismo de manera equivocada en 2017, a los que no votaron.
0: I és que de cara al pròxim cicle electoral, Vox ha fixat l'objectiu a Catalunya de fer encara més forat al cinturó metropolità. A la rodalia de la plaça de la Marina de Sants, on s'ha fet l'acte, uns 200 manifestants convocats per l'esquerra antifeixista han protestat contra la presència de l'extrema dreta. En cap moment, però, han desafiat l'ampli dispositiu amb què els Mossos han blindat el míting de Vox. Els grups municipals de Guanyem Badalona i Badalona en Comú portaran a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'acte que el PP celebrarà aquest diumenge a Badalona amb el president popular Alberto Núñez Feijóo. Asseguren que el partit ha destinat recursos municipals per organitzar l'acte de la formació. Denuncien que s'haurien utilitzat canals de comunicació municipals per oferir entrades gratuïtes per assistir a l'acte, on també hi serà Xavier García Albiol. La portaveu de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, ha acusat l'alcalde badaloní de seguir un estil trumpista i confondre l'administració amb l'aparell del PP. Els comuns també exigeixen aclarir si s'han utilitzat estructures públiques per promocionar l'acte que el PP assegura que organitza i paga al partit. En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, veta l'entrada a la Casa Blanca, a la CNN, també a MS9 i al mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. Trump ha amenaçat d'estendre aquest veto a altres mitjans de comunicació no afins. Washington, Oriol Serra.
16: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb vetar els mitjans de comunicació que no informen com a ell li agradaria. Aquesta vegada Donald Trump ha anat més enllà assegurant que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca a diversos mitjans de comunicació, els quals reiteradament titlla de fake news. Entre aquests cita la CNN, MSNBC i Politico i adverteix que n'anunciarà més. La cadena CNN en concret ha reaccionat amb escepticisme perquè no és la primera vegada que una amenaça de Trump no es compleix, però un dels seus analistes també ha denunciat preocupació davant del que és un clar atemptat contra la primera esmena de la Constitució dels Estats Units, la qual inclou la llibertat d'expressió i de premsa. L'anunci de Trump, fet com és habitual, amb una piulada a través d'una xarxa social de la seva propietat, es produeix a un mes i mig de les eleccions al Congrés nord-americà.
0: La pujada del preu del petroli pel bloqueig de l'estret d'Hormuz preocupa Europa. A França, el preu del gasoil ha marcat aquest divendres un nou rècord històric i davant d'aquesta situació, de moment, Emmanuel Macron descarta rebaixar de forma generalitzada les taxes dels carburants per l'elevat deute públic del país. Sí que les manté en sectors professionals específics, com els pescadors. París, Isabel Gailí.
17: Emmanuel Macron ha reunit a l'Elisi els líders de tots els partits polítics, entre ells sis candidats a succeir-lo, per exposar-los la gravetat de la situació financera i de seguretat que viu França. El preu del gasoil ha arribat aquest divendres a màxims històrics i la previsió és que el del gas també s'enfili, però França no preveu de moment rebaixar les taxes dels carburants per suavitzar els preus perquè no s'ho pot permetre.
18: La situació que vivim amb els preus a les benzineres no és el resultat d'una decisió del govern. És conseqüència de la situació geopolítica. Abans de gastar diners que són dels francesos, cosa que es traduiria en un augment del dèficit o dels impostos, hem de mobilitzar-nos per solucionar la causa d'aquest augment de preus. I això és el que estem fent.
19: C'est ce que nous faisons.
17: Solucions com construir corredors terrestres per on treure el petroli d'Aràbia o gastar menys carburant, però són sortides a mitjà termini i l'oposició li reclama mesures immediates, com ajudes directes als consumidors.
19: Moi, je vais être honnête avec eux.
18: Seré honest amb vostè. Hem protegit el poble francès molt més que en altres llocs d'Europa davant la crisi de la Covid, així com davant la crisi energètica, que també vam importar a conseqüència de la guerra russa-ucraïna.
19: De la guerra russa en Ucraïna.
17: El relat és que França és víctima de dos conflictes que no ha buscat, també que la situació és greu i que res fa pensar que aquestes dues guerres acabin aviat.
0: Qui sí que ha aprovat rebaixes generalitzades del preu dels carburants és Alemanya, que aquests dies també està registrant preu rècord, sobretot en el gasoil. I tornem a casa nostra perquè Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i més vells. Aquest any, entre el gener i l'agost, s'han importat més de 12.000 cotxes de segona mà, una xifra que superen un 15% la del mateix període de l'any passat. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% dels vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però que resulten, doncs, atractius pel preu.
20: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
0: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, atribueix aquesta tendència a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
21: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
0: L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya supera els 14 anys. El canvi climàtic podria fer caure fins a un 20% la producció de bolets en zones com el Pirineu. Aquesta baixada, de fet, ja s'està notant. Aquesta temporada, la falta de pluja i la calor faran que hi hagi pocs bolets. Anem a Solsona. Joaquim Albalate.
22: La pujada de les temperatures i la falta de precipitacions faran que cada cop hi hagi menys bolets, sobretot als boscos menys habituats a aquests canvis. Una falta de bolets que ja es deixa notar, tot i que depèn de la temporada. Juan Martínez de Aragón és micòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
1: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar sobre todo a producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
22: Tot i això, aquesta baixada de producció es pot alleujar amb una bona gestió forestal que afavoreixi la diversitat dels boscos. En qualsevol cas, els experts preveuen que aquesta temporada serà dolenta, amb pocs bolets i més cars, precisament per la falta de pluges i la calor de les últimes setmanes.
0: La síndica de Greuges demana una dotació estable de la Generalitat de com a mínim 73 milions d'euros anuals per combatre el sensellarisme, els assentaments i el barraquisme. El govern ha avançat que el 2027 hi destinarà més de 30 milions, el doble que aquest any. L'objectiu és que tot quedi erradicat el 2035 i per això la síndica, Esther Jiménez Salinas, impulsa un acord de país amb 35 mesures i reclama més implicació de la Generalitat amb una aportació econòmica fixa a partir de l'any que ve.
3: Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: La taula del tercer sector veu bé la partida econòmica, però reclama la llei del sensellarisme encallada des de fa 4 anys al Parlament. La síndica ha emplaçat les parts el 23 d'octubre per dir si accepten la proposta. Per millorar la integració dels estudiants nouvinguts, el govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts. L'executiu posarà sobre la taula el debat educatiu de país que el president Illa ha anunciat per la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha explicat des d'un institut de Vic amb alumnes de 25 nacionalitats. Vic, Nàtia Dell.
5: No només es tracta d'un tema lingüístic, ha dit també d'acompanyament, de suport emotiu i d'integració social. Per això l'acollida intensiva es fa durant mig any en una aula a banda per incorporar-se després a les classes ordinàries. Nibó ha dit des de l'Institut La Plana de Vic, on el 60% d'alumnes és d'origen migrant. Va ser el primer institut de la Catalunya Central a tenir un recurs així.
23: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
5: Per aquest tipus d'aula hi han passat joves com la Peculi, de Nigèria. Saber català, explica, li ha donat molta seguretat.
24: I m'has ajudat també a creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió.
5: Vic i Manresa són les úniques poblacions del país amb aules d'acollida intensiva a primer i segon d'ESO. La resta són a tercer i quart. A la Catalunya Central aquest tipus d'aules han augmentat un 20% aquest curs.
0: El Consorci de la Zona Franca, l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic han firmat aquest divendres un conveni de col·laboració per impulsar l'ús de la tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'objectiu és desenvolupar elements en aquest format per a l'assistència als pacients, sobretot quirúrgica i també en els àmbits de formació i recerca. Ara la prioritat de l'agrupació és aconseguir la certificació d'ús dels prototips que fabriquin per tal d'abaratir costos i dependre menys d'altres empreses. Jonathan Nandic, fill del fundador de Mango, nega completament haver-se interessat mai per les anomenades teràpies de simulació de les caigudes en la muntanya. La defensa del principal acusat per la mort d'Isaac Nandic ha sortit al pas així de la informació publicada per La Vanguardia, en què s'assegura que va mostrar interès per un tractament ideat per la seva terapeuta per a un altre pacient. Segons l'article, l'ajudant de la terapeuta va declarar davant dels Mossos que Jonathan Nandic es va mostrar molt interessat en una teràpia que s'havia plantejat per a un home que tenia esquizofrènia i que projectava odi cap a la seva mare. Una part del tractament consistia a dur el pacient a la muntanya de Montserrat, on la terapeuta representaria el paper de la seva mare i es col·locaria a la vora d'un precipici seleccionat prèviament per instar el pacient a empènyer-la pel barranc i d'aquesta manera comprovar que l'home no era capaç de fer-ho. Segons aquest testimoni, han dit que es va proposar per presenciar l'exercici. Des del Col·legi Oficial de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat per al pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
25: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Tenim per davant un cap de setmana molt estable i amb unes temperatures que aniran pujant. Al matí de dissabte encara amb alguns núvols baixos i alguns núvols un pèl més gruixuts cap a la costa central. Podria deixar-se escapar alguna gota de matinada en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, i més sol cap a comarques interiors, tret d'alguna boira matinal que s'aniria trencant. A la tarda aquest cel estona és una mica enterbolit, alguna nuvolada cap al Pirineu o cap al nord-est. També podria deixar-se escapar alguna gota, però si ho acaba fent també seria molt poqueta cosa i puja una mica la temperatura. Les màximes més altes, doncs, arribant als 30-31 graus i també pujarà la temperatura cap a comarques interiors, Catalunya central, més valors de 26, 27 o 28 graus. Diumenge encara més estabilitat i sol i això farà que la temperatura també pugi un pèl més. Els valors més alts, 32-33 graus, cap a aquests punts més càlids, amb sol i amb nuvolades encara més inofensives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La família de Gustau Muñoz, el menor de 16 anys mort l'any 1978 per un tret de la policia durant una manifestació de l'11 de setembre a Barcelona, demana a la justícia que reobri el cas a partir de proves i testimonis que aporten nova informació. En un acte aquest divendres a l'Ateneu barcelonès, Benet Salellas, advocat de la família, ha explicat què poden aportar els testimonis que s'han localitzat al llarg dels darrers anys i que no van declarar en el seu moment.
7: Aquests testimonis, bàsicament, tenen la capacitat d'assentar dues premisses. Una, que en Gustau va ser disparat per l'esquena, i l'altra, que va lligat amb això, a la qüestió de que el cos d'en Gustau va ser manipulat.
0: Davant la inacció de la justícia espanyola, la família de Gustau Muñoz va portar el cas a l'Argentina. Allà els tribunals van resoldre que es tractava d'un crim de lesa humanitat i que, per tant, no prescriu. Ara demanen al jutjat que citqui a declarar els dos policies sospitosos de cometre l'assassinat. Segons Marc Muñoz, germà del menor assassinat, amb la reobertura del cas volen que es faci memòria sobre les víctimes per violència policial i de la ultradreta durant la transició.
8: No podíem passar per alt aquest període de la història. Espanya faci el que vulgui amb el seu període de la història, però nosaltres el volem entomar, volem denunciar-ho i volem treure l'esposa i volem la responsabilitat, evident, de l'assassinat.
0: Recordem que fa 8 dies el govern espanyol va reconèixer que Gustau Muñoz havia estat víctima de la transició i va anunciar que indemnitzarà la seva mare. Precisament aquest divendres s'ha inaugurat a l'Eixample barcelonès un faristol dedicat al militant anarquista Salvador Puig Antich, a la cruïlla dels carrers Girona i Consell de Cent, on el van detenir el setembre de 1973 en una emboscada policial. Puig Antich va ser l'últim presoner executat durant el franquisme amb el Garrotville.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Engega la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic al cineasta alemany Werner Herzog. A banda de rebre aquest homenatge als 84 anys, ha presentat nova pel·lícula i ja en té més en cartera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: El seu secret, diu, és mirar sempre endavant i mantenir-se actiu. Per tant, el Premi Donostia no l'empeny en cap cas a fer balanç de la seva carrera, sinó que està més preocupat pels projectes pendents.
10: I don't want to look back. There's work to do.
11: No vull mirar enrere. Tinc feina a fer encara i dilluns ja torno a rodar. No em dedico a pensar, sincerament, en quantes pel·lícules he fet i quin tipus de films he creat, perquè estic molt concentrat en el que encara he de fer ara. Només miro enrere per comprovar la llista de tots els que han rebut aquest premi, que és formidable. I figurar juntament amb aquests grans actors i cineastes em fa sentir orgullós. Great actors, great filmmakers,
9: so that makes me proud. Herzog és l'autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals, uns documentals que ha confessat són absolutament manipulats i ficcionats. Aquí ha presentat Bucking Fastard, que ja va passar per Venècia, i ara treballa en l'adaptació animada d'una novel·la seva, a banda està escrivint dos llibres més. Això sí, s'ha viscut un moment una mica tens quan ha reclamat amb vehemència que ell no és un cineasta obsessiu i ha aconseguit l'efecte completament oposat.
0: El muntatge L'alegria que passa, de Degoll de Gom, fa història i es converteix en el primer musical en català que representa la Xina. La companyia ha fet aquest divendres de la nit la primera de les quatre funcions al prestigiós Shanghai Culture Square davant 2.000 espectadors per funció. I la resposta del públic ha estat fantàstica. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
4: La vida us passa pel davant, però igual que passa se us escapa.
12: El públic va omplint un 90% de l'aforament, un dels principals equipaments culturals de Xangai. Anna Rosa Sisquella, al capdavant de la producció artística, m'explica al mateix teatre quin valor particular dona a haver dut aquest muntatge aquí a Xangai.
13: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que hem portat aquí.
12: Eufòria entre el públic xinès. En Cao, estudiant de batxillerat, viu en un país caracteritzat per les normes i el control.
14: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
12: A més de Degoll de Gom, que ha acabat firmant autògrafs a la sortida d'artistes, aquest tast del potencial del teatre català aquí a la Xina, que compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, també ha presentat Tu em vas prometre, una història d'amor, i Tauma, dos muntatges més per aprofundir en la llarga relació d'amistat entre la capital econòmica de la Xina, la cosmopolita Xangai, i Barcelona i Catalunya.
0: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha fet vaga aquest divendres per demanar més recursos i personal. Segons dades municipals, al matí han tancat 23 equipaments de la ciutat i a la tarda no han obert 34 de les 39 biblioteques previstes. El comitè d'empresa assegura que un 84% dels centres han hagut de tancar. En el conjunt de Catalunya, el sindicat CGT calcula que la protesta ha afectat un centenar de biblioteques. Durant el migdia, els bibliotecaris s'han manifestat de manera unitària pel centre de Barcelona. Sentim Laura Solà, bibliotecària a Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Thaís Sánchez, treballadora a Sant Julià de Ramis.
15: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
16: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
0: Aquesta ha estat la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí amb una glossa del poeta Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. Al migdia també es rebrà la primera autora internacional convidada, l'anglesa Claire Pollard. Presentarà el llibre Fades Modernes, una revisió de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs. Ho situa al segle XVII, en els salons literaris femenins que es feien a París, on les dones s'explicaven històries xifrades de les seves pròpies vides, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats. Els resultats són contes de fades que parlen de violència, que han anat evolucionant fins a arribar a les adaptacions de Disney.
26: Disney ens explica que la dolenta sempre és la madrastra o la mare, i en realitat, en la majoria d'aquestes històries, el dolent era el rei. Era qui es volia menjar el cor de la filla o tenir-hi una relació incestuosa, com és el cas de Pell d'Asa. És curiós veure quins són els contes que la nostra cultura manté i quins oblida.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
11: L'Espanyol ha perdut davant l'Elx a l'RC Stadium 1-3, un partit on els blanquiblaus han jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Tot i la superioritat numèrica, l'Elx ha marxat guanyant el descans amb un doblet de Ferninho. A la represa, els blanquiblaus han escurçat distàncies amb un gol en pròpia de Xust i amb l'Espanyol buscant l'empat. Germán Valera ha fet el gol decisiu en un contraatac. Manolo González, el tècnic, està clar. Diu que ha estat el pitjor partit des que és entrenador de l'Espanyol.
27: No puc dir res. Hem fet un partit espantós. Se'ns ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, doncs tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac. I tot el que podíem fer, pues, hem fet un partit, pues, jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat.
11: Marcos Fernández, jugador de l'Espanyol, entén que l'afició marxi enfadada. Són declaracions a DAZN.
1: Que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón.
11: És la segona derrota dels blanquiblaus que arribaran a l'aturada amb 7 punts de 21 possibles.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Aquest dissabte a les 9 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla. L'equip blaugrana vol aconseguir la setena victòria consecutiva. Per aquest partit, Joan García serà baixa a causa de les molèsties al genoll dret que arrossega del partit contra el Racing de Santander. N'ha parlat Hansi Flick.
3: We always decide together, so it's like
17: Sempre decidim plegats. Hem parlat amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que té. No és massa cosa, però necessita descansar en aquest partit.
3: And so we decided that he's out for this game.
11: Durant tot el dissabte se celebrarà l'assemblea de socis compromissaris. Serà 9:45 en primera convocatòria i a les 10 en segona. Serà telemàtica i es podrà seguir en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. La setena jornada donarà pas a una aturada pels partits de seleccions. A la llista de convocats per Espanya, la principal novetat és la del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha convocat 7 jugadors del Barça, Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Cucurella i Víctor Muñoz. I a segona, juga el Girona, també dissabte i a les 9 del vespre. Els gironins visiten el camp del Cádiz amb les baixes de Justin i Brian Hill, lesionats i Abel sancionat. Mate Morell i Unai tampoc hi són. El partit arriba després de la derrota davant el Castelló i Quique Álvarez no vol que l'equip es descentri.
18: Que no podés ser un resultat, pues, desviar-nos del camí. Jo crec que va haver coses a nivell competitiu bo, però que sí que és veritat que tenim que moltes coses a millorar i que crec que estem en el camí. Un resultat negatiu sempre no ajuda tant com un resultat positiu, però no ens pot desviar un resultat d'aquesta millora i hem de seguir per aquest camí. No?
11: Portus, la principal novetat, que torna 10 mesos després d'haver-se lesionat greument al genoll. A la Lliga F, el Barça golejat l'Alavés per 0-6. Graham, Sidney, Carolina i Clàudia Pina, que ha fet un hat-trick, han estat les golejadores. Aquest diumenge, 2 partits a les 12 a Badalona. Avui Manresa al Societat i a les 4 Espanyol, Madrid Club de Futbol. Obrim la poliesportiva. Aquest dissabte comença la Supercopa d'Espanya de bàsquet, el primer títol oficial al nivell estatal, i es juga a l'Olímpic de Badalona. A les 6, Penya, Baskonia. Parla Ricky Rubio.
19: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
11: I a les 9, Barça-València, Sekulić, el tècnic, diu que l'equip és nou i que necessitarà temps.
20: It's difficult to say when. For sure we need some time.
21: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor, però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
20: Chemistry, the bond we need this team to have in order to be competitive.
2: 3CAT Info.